0: en la manera com avui estudiem, editem i interpretem la música antiga. Per parlar-ne ens acompanya el musicòleg Joaquim Garrigosa, coordinador del simposi i una de les veus més autoritzades en l'estudi del patrimoni musical català. Amb ell parlarem de la figura d'Anglès, però també de la seva pròpia trajectòria, de com es passa de la recerca en manuscrits medievals a dirigir una gran institució com l'Auditori de Barcelona i de quina responsabilitat tenen avui les institucions culturals en la preservació i difusió del nostre llegat musical. I tot això, com sempre, ho farem doncs, en el decurs de la propera hora de programa, juntament amb l'Alba Campos i la Carina Barón, avui al control de so. I al meu costat, a més del convidat, que de seguida saludem, com sempre, el Pep Gorgori. Què tal, Pep? Com estàs?
1: Doncs amb moltes ganes, com sempre, sí, no? d'aquesta entrevista, que ningú se'ns espanti, però avui parlarem de moltes coses, entre elles Can Gregorià, que no li dediquem tant de temps, mm-hmm. perquè ara farem el perfil del Joaquim Garrigosa, mm-hmm. però entre les moltíssimes coses que fa, està la de dirigir Can Gregorià. Però, a banda d'això, el coneixem com a musicòleg, el coneixem com a director de l'Auditori, el coneixem com a director de l'Auditori de Vilaseca, també. Una llarga trajectòria, amb un peu en els manuscrits, diguéssim, i un altre peu en la gestió cultural, i que d'aquí a res doncs, organitza aquest simposi sobre... Mm-hmm. una figura de la qual també en parlem
0: també
1: massa
0: poc. També parlarem, no?
1: I avui parlarem
0: coneixerem
1: més
0: coses sobre ell.
1: Exacte.
0: Perfecte.
1: Ens anem a la música antiga.
0: Sí, sí, anem, fem a la màquina del temps ben enrere. Doncs no us ho perdeu, aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Doncs abans de tot, conversar, saludar el nostre convidat d'avui, el musicòleg Joaquim Garrigosa. Què tal? Com estàs, Joaquim? Bona
3: Molt
0: tarda,
3: bé.
0: Benvingut.
3: Bona tarda.
0: Molta feina, no? Veig, entre una cosa i altra, s'acumula.
3: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí, és que portem uns mesos bastant durs a nivell d'organització, tant del simpòsim com dels concerts que hem anat fent, com d'alguna publicació, com de totes les coses que... hem aprofitat el suggeriment de l'Ajuntament de Maspujols per celebrar la figura de mossèn Higini Anglès a partir dels 90 anys de la publicació del seu llibre La música a Catalunya fins al segle XIII, una de les pedres de toc dels medievalistes. És a dir, els medievalistes, els musicòlegs medievalistes, liturgistes, paleògrafs, no podem passar sense conèixer aquest llibre que es va editar l'any 1935.
0: Déu-n'hi-do, la figura d'Higini Anglès. Avui la coneixerem. Pep, tu ens deies que hauríem de tirar enrere molt de temps. Com quan? Ara ell parlava de fins al segle XIII, no?
1: Em remeto al títol d'aquesta publicació.
0: Sí. Fins al segle XIII, abans d'ahir.
1: No a partir del segle XIII.
0: Fins.
1: És que, fixeu-vos, la música que estem acostumats a escoltar majoritàriament aquí al programa és del segle XVII... Ens anem al 15, vinga,
0: ja
1: a la 14.
0: Doncs
1: és a partir del segle XVII. Fixa't que Higini Anglès estudiava la música fins al segle XIII. És a dir, tres segles... abans de tres segles abans del que normalment escoltem.
0: Gairebé quatre segles abans del que normalment escoltem.
1: Exacte.
0: Que és una barbaritat.
1: És una barbaritat, però que s'entén molt bé en el marc intel·lectual i de coneixement d'aquella època. Higini Anglès, mossèn Higini Anglès, és hereu, deixeble directe de Felip Pedrell, que comença a fer aquella recerca a finals del segle XIX, que s'emmarca en tota l'eclosió dels nacionalismes a tota Europa, aquell interès per investigar la música, el caràcter propi de cadascuna de les regions, tot això ho hereta Higini Anglès i fins on arriba Pedrell, doncs ell va encara més enllà i no content amb això, en parlarem, s'entesta o té una especial sensibilitat perquè tota aquella música que han estat recercant Pedrell i ell mateix i que han rescatat milions d'arxius, doncs s'interpreti, que pugi als escenaris
0: clar,
1: una altra vegada i que la gent, que el públic, la pugui gaudir.
0: Recuperar-la tant, totalment. No?
1: Tot això li devem a Higini Anglès. Aquest estudi de la música fins al segle XIII, tota la recuperació que va fer de música a partir del segle XIII i que és el que, d'alguna manera, s'ha vingut treballant en els darrers anys, que s'ha celebrat molt últimament, Higini Anglès. Aquest simposi és un pas més, i encara tot i així no el suficient, segurament, no?
3: Bé, Higini Anglès, de fet, el que va fer va ser a partir d'un aprenentatge que va fer als anys 20 a Alemanya amb el professor Ludwig. Amb el professor Ludwig, ell va començar, a Göttingen, va començar a investigar el que era la música medieval i la manera d'escriure's i la manera que ell podia interpretar aquesta música a partir de les notacions, però anava més enrere. Hi ha notacions, les notacions pneumàtiques, que aquestes no tenen interpretació possible perquè són simplement elements de memòria pel cantó que està cantant una melodia que ja coneix.
1: Això, per als qui no ho hagin vist mai, són bàsicament els textos de la litúrgia amb unes ratlletes cap amunt,
3: sí, com si,
1: cap avall.
3: Com si fos l'exemple que poso, normalment la gent ho entén, és com si fos taquigrafia.
0: Taquigrafia.
3: És un element de record. Si no saps la melodia de memòria, no pots cantar-la. Si la saps de memòria, aquells signes estranys et recorden la melodia. I això ho va començar a treballar mossèn Higini Anglès tirant enrere, no segle XIII, sinó 12, 11... 10.
0: Imagina.
3: Ell creia que és 10. Ara estem al 9.
1: I això en quina època se'n va ell a Göttingen?
3: Ell va a Göttingen l'any 1923. És aquella orientació que fa la Mancomunitat de Catalunya d'enviar gent molt vàlida, becada, a estudiar a l'estranger. I, per exemple, per música ens interessa també l'altre cas, que és el de Joan Llongueras, que va a Suïssa a estudiar el mètode del Cros. Doncs mossèn Higini Anglès va primer a Leipzig i després a Göttingen i estudiarà amb els millors professors, de manera que quan torni responsable ja de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya, es posarà a publicar, i a investigar perquè es mourà per tots els arxius. De fet, la majoria d'arxius, excepte la Biblioteca de Catalunya, eren majoritàriament arxius eclesiàstics, i ell tenia facilitat per moure's per aquests arxius eclesiàstics i, per tant, doncs, va començar a treure a la llum una quantitat importantíssima de manuscrits. Si parlem de 150 manuscrits, que en l'actualitat són molts més, perquè els arxius s'han anat endreçant i aquests 150 manuscrits de mossèn Higini Anglès actualment són 1.200. Més o menys, poden ser més.
1: Clar, sembla un llegat molt eteri, però els que ens dediquem mínimament a la recerca i hem pogut estar a la Biblioteca de Catalunya, ho hem trobat, tot aquell llegat de mossèn Higini. Ell funda l'àrea de música de la Biblioteca de Catalunya, que és consultable per tothom qui vulgui, els investigadors, els musicòlegs, els nanos que estiguin fent batxillerat i hagin de fer el treball de final de batxillerat.
0: El treball de recerca, final de grau a la universitat.
1: Poden anar i passar-s'ho francament bé, no només amb el fons de música, sinó amb tots, però amb el de música és això, que tens l'empremta, són aquells manuscrits que va començar a dipositar.
3: De fet, era la biblioteca de Felip Pedrell.
1: Clar.
3: I quan Felip Pedrell dona la biblioteca l'any 1917, el director de la biblioteca, en Jordi Rubió, li proposa a Pedrell que sigui el director de la secció de música que acabaven de crear, i Pedrell diu que no. Diu que ha de ser aquell alumne seu, Higini Anglès, que en aquell moment tenia 29 anys.
1: Imagina't.
3: I Higini Anglès, amb 29 anys, passa a ser el director de la secció de música, després va a Alemanya a estudiar, i, tornant d'Alemanya, comencen totes les publicacions, un ritme de publicacions impressionant. En música medieval, que és el que jo conec fins ara, tenim aproximadament unes 5.500 pàgines publicades. I això és més o menys un 40% del seu treball, perquè ell va treballar música medieval i després l'altra àrea importantíssima de treball és segles 15, 16, 17, 18. Organistes, Morales, Cristóbal Morales, Tomàs Lluís de Victòria, Joan Baptista Pujol, etc. Tot això és el seu treball gruixut, dues terceres parts és això. Però només la part de música medieval, 5.500 pàgines publicades. És una bestiesa, una cosa molt difícil d'entendre que una persona sola pogués arribar a fer això.
0: Uh-huh. I més potser en aquella època, que no hi havia les facilitats que potser teniu ara els musicòlegs, no?
1: Clar, és que ara fer aquesta recerca és molt laboriós ara. I és molt difícil. Ara, fa uns segles, que no m'ho puc imaginar com s'ho feien amb ell.
3: Primer ho feia a mà. I va imagina't. Començar a escriure màquines, si no recordo malament, en algun lloc ho he llegit, uh-huh. cap als anys 30.
0: Clar. Que abans, però al principi ho feia tot a mà. Clar, no hi havia els recursos que hi ha ara per estudiar. Jo em pregunto, perquè estem parlant de mossèn Higini Anglès, d'aquest simpòsium que es farà el 27-28 de febrer, de tot el que ell va fer, i doncs de Joaquim Garriosa, que és el nostre convidat d'avui. I pregunto, per què i des de quan l'interès per la música del Joaquim i aquest interès per la música antiga?
3: Sí, ho explicaré ràpid. Sí. Jo vaig tenir la sort de ser escolar de Montserrat.
0: Ah, molt bé.
3: I la gent pensa, clar, si va ser escolar de Montserrat, doncs li agrada el gregorià. Jo a Montserrat mai vaig cantar gregorià, perquè jo vaig entrar l'any 1965 i ja s'havia iniciat la reforma del Concili Vaticà II, amb la qual cosa jo a Montserrat no vaig cantar mai res de gregorià, absolutament
0: res. És curiós.
3: L'afició al gregorià em ve de després. Jo vaig, amb 16 anys, vaig col·laborar amb en Jordi Casas en la fundació de la Coral Càrmina. Uh-huh. Estem parlant de l'any 1972. Uh-huh. I amb en Jordi Casas vaig poder treballar molt estretament i ell va ser el que em va despertar l'interès per la música antiga. Això que en diem música antiga, que és la música, per dir-ho d'alguna manera, doncs, abans del segle XVIII. I em feia escoltar versions de Harnoncourt, les primeres de Harnoncourt, les vaig escoltar amb ell. I aleshores és quan un dia en Jordi Casas em diu, mira, jo voldria fer un programa del concert de Nadal, estem parlant de l'any 74, i això m'ho diu a l'hivern del 74, em diu, voldria fer un concert de Nadal on hi hagués algunes peces de cant gregorià. Diu, però jo no m'hi veig en cor. Diu, tu que coneixes els monjos de Montserrat, vés-hi que t'ho expliquin.
0: Que tens influències. Me'n vaig anar
3: a parlar amb el pare Gregori Estrada, en aquell moment a Montserrat acabàvem de fer dos enregistraments d'antologia de cant gregorià, un d'ells per la Archive Production de Deutsche Grammophon, que encara avui dia encara es troba i es ven, això, i li vaig demanar que m'ensenyés com fer-ho. I a partir d'aquí vaig tenir uns rudiments de cant gregorià, però és que després vaig convertir-me en director de la Coral Antics Escolans de Montserrat, que és just el moment en què el gregorià els americans el posen de moda, els monjos de Silos es fan un tip de vendre discos, una cosa que és inimaginable, perquè deien que era una vacuna contra l'estrès.
0: Ah, sí?
3: I tothom escoltava gregorià. I ens demanaven, en la Coral Antics Escolans de Montserrat, estem parlant dels anys 82, 83, 84, ens demanaven molts concerts de gregorià, molts. Uh-huh. I aleshores, com que jo no sabia gaire gregorià,
0: clar,
3: vam fer baixar el pare Gregori Estrada, doncs durant 3 anys va estar baixant cada 15 dies els assajos de la Coral Antics Escolars de Montserrat per ensenyar-nos gregorià. Uh-huh. I aquell gregorià és el que jo vaig aprendre i que encara avui dia practico quan dirigeixo el cor de gregorià de Terrassa, que per cert és el cor de gregorià més antic, fundat al segle XX. Al segle XX hi ha el document del Vaticà, el motu proprio, que estableix una nova manera de fer música i recomanen la fundació d'Escola Cantorum. I a Terrassa es funda la primera de tot Espanya, el 1905, que la funda en Joan Llongueres, justament. Ell vivia a Terrassa, funda aquest cor i fins avui, que encara existim i seguim cantant, fem algunes litúrgies a l'any i ens agrada fer-ho.
1: Doncs escolta, per al·lusions, ja que hem parlat de Montserrat, hem parlat del pare Gregori Estrada, que va dedicar bona part de la seva vida a estudiar les danses del llibre vermell de Montserrat, que s'han editat, en vam parlar en el seu dia aquí en el programa, i s'ha enregistrat la seva versió d'aquest llibre vermell. Anem a escoltar el que per la gent que ens agrada la cosa medieval és un clàssic. Sí. Això és com el nostre hit, diguéssim, és la nostra Rosalia.
0: De l'època.
1: Seria la Imperitz de la Ciutat Joiosa, un dels grans hits que tenim aquí en el llibre vermell de Montserrat i que ve a tom amb aquesta entrevista que estem fent a l'Hora Clàssica amb el Joaquim Garrigosa, parlant d'Higini Anglès per extensió d'Escolania de Montserrat, Gregori Estrada, tot

0: Doncs així hem començat musicalment l'hora clàssica. Ja fa estona que parlem amb el nostre convidat, el musicòleg Joaquim Garrigosa. Ho estem fent, entre altres coses, de mossèn Higini Anglès, simpòsium del qual es farà el 27 i 28 de febrer, però la música que escoltàvem de Gregori Estrada, del que estàvem parlant, parlàvem de Montserrat, parlàvem de l'Escolania. Doncs, Pep, d'entrada, què és el que acabem d'escoltar exactament i amb quines veus?
1: Doncs amb les veus precisament de l'Escolania, un enregistrament que hem fet molt recent, basat en l'edició que el pare Gregori va fer, doncs, del llibre vermell de Montserrat, després de tota una vida estudiant-ne les danses, que dit així no sona tan dallonsis, però...
0: Què vol dir, tan dallonsis?
1: No sona la feina que hi ha al darrere.
0: La feina que hi ha al darrere.
1: Perquè el llibre vermell de Montserrat té una notació que no és ni bona ni dolenta, és la notació del llibre vermell de Montserrat, que planteja uns reptes als estudiosos, i llavors, davant d'aquests reptes, els estudiosos, doncs, han trobat solucions, han trobat maneres de mirar-ho d'una manera diferent cadascun. I el pare Gregori va desenvolupar una teoria francament sòlida sobre quin paper tenia la dansa en tot aquest llibre vermell. Recordem que el llibre vermell de Montserrat és un llibre que els monjos compilen, doncs, perquè els peregrins que fan nit a Montserrat, doncs, tinguin un repertori de cançons que cantar que no desbarrin gaire. Al final és mundanament és la intenció, i el pare Gregori Estrada, dins d'aquest no desbarrar, assumeix que dins d'aquest no desbarrar, malgrat tot, ballaven, i hi ha danses en aquest llibre vermell que no sempre són fàcils de quadrar, i el pare Gregori, això ho explicaràs tu molt millor que jo, us delectava amb passos de dansa cada vegada que parlava de llibre vermell, per demostrar-vos.
2: Ell descobreix uns signes que hi ha puntualment, que no són signes de notació musical, i interpreta per la regularitat i per algunes indicacions que hi ha, interpreta que allò són passos de dansa. I aleshores ell, veient com es movien determinats ballarins d'esbart o de grups de dansa populars que ell coneixia, per exemple, ell em deia que hi havia alguns passos que els havia treballat amb en Lluís Virgili, el director de l'Orfeó Lleidatà, en aquell moment, que ara acabem de celebrar el centenari, i algunes coses en Lluís Virgili, que n'era coneixedor, i deia, no, si jo dansés, giraria cap aquí, perquè això ho he vist al Pallars, com ho fer, i el pare Gregori ho anotava de seguida, i en va treure una versió que, aleshores, col·laborant amb l'Albert Sans de l'Esbart de Rubí, i en Joan Serra, que era el segon de l'Esbart de Rubí, en va acabar de polir el que havia de ser el significat d'aquelles danses. I es va fer una primera dansada d'aquestes a l'Església Montserrat, si no recordo malament, l'any 1978, si no recordo malament, amb l'Esbart de Rubí i l'Escolania de Montserrat. Però val a dir, i aprofito per colar una petita cosa, que després mossèn Higini Anglès també ho va fer, que tenim una idea de l'Església, sobretot de les esglésies romàniques i de l'Església gòtica, una idea que ens hem inventat al segle XX, que és aquesta puresa austera de l'església de pedra, sense ornaments, i resulta que les esglésies romàniques i les esglésies gòtiques eren com un cromo. Eren
1: pintades. Eren més barroques que...
2: Per què utilitzaven les pintures, les il·lustracions, per catequitzar, per explicar allò que en les lectures en llatí la gent no entenia? El sacerdot ho explicava ensenyant les pintures, com pot passar a Taüll, o com tots els frontals d'altar, tot estava pintat. Però, a més, resulta que al segle XI ja van fer representacions teatrals a dintre l'Església. I això mossèn Higini Anglès ho sabia molt bé, perquè en el seu llibre La música a Catalunya fins al segle XIII posa tota la transcripció d'una obra de teatre del segle XI que es diu Les Tres Maries, que és el moment en què les tres dones dels deixebles de Jesús van a buscar el cos de Jesús per ungir-lo, perquè no es podrís tan ràpidament. Es troben la pedra del sepulcre oberta, entren de dintre, no troben el cos de Jesús, i se'ls apareix un àngel vestit de color blanc que els diu: non est hic surrexites Christus, no està aquí.
0: Ha ressuscitat. No?
2: I això ho representaven. A dintre l'església s'amagava un diaca o un capellà darrere l'altar, que figurava que era el lloc del sepulcre, i unes dones anaven cantant tot el misteri aquest que està escrit. Dura uns 20 minutets aquesta obra. Primer compren els ungüents, després van avançant cap a l'altar, veuen que l'altar està despullat, està nu, no hi ha ningú, i aleshores s'aixeca del darrere de l'altar aquest personatge vestit de blanc i els diu: no és aquí, ha ressuscitat. I tothom entenia què passava, perquè ho veien.
0: Clar,
2: ho veien.
0: Clar. Doncs, era didàctic, no?
2: Doncs,
0: d'alguna
2: era
0: forma.
2: Didàctic. Doncs això mateix, l'Església també permetia que hi hagués danses. Tot això es va acabar amb el Concili de Trento.
0: Clar, sí, sí.
2: En alguns llocs no es va acabar, però per això tenim el cant de la Sibil·la, que encara es feia a Mallorca, perquè és una illa i perquè feien una mica el que volien.
0: Aquesta manera ja que no, ningú s'hi fixava, no?
2: Exactament. Però això era... hi havia una activitat teatral. Hi havia aquest de les dones del sepulcre, després hi havia el dels deixebles de Maús, tot això representat a l'Officium de Pastorum, que era el que després serà els pastorets.
0: El precursor dels pastorets.
2: Sí, sí, vull dir que hi havia unes obres de teatre que es feien a dintre l'església i la gent entenia millor tot allò que no entenien en el llatí de les lectures.
0: Imagina't, això potser ens pot portar a parlar de la religiositat del personatge de mossèn Higini Anglès, perquè ell era mossèn, clar. Però, sí. Però va evolucionar d'una forma, no?, al llarg de la seva
2: vida. Era un mossèn, però una mica atípic. Intentaré dir-ho ràpid, però quan estava al seminari de Tarragona, ell ja l'any 1912, 13, 14, 15, ell té un company de seminari que es deia Ventura Gassol, que després va ser conseller de Cultura de la Generalitat Republicana. Sí. I aleshores, amb en Ventura Gassol i amb un altre company que es deia Àngel Grau, aquest Àngel Grau era com ell, de Maspujols, anaven per les muntanyes de Prades i per les muntanyes del Camp de Tarragona,

0: maltractaven les dones en el Pirineu. Estem parlant de l'any 22.
1: Imagina't, un tema d'actualitat també ara. Eh?
0: Exactament, i ell posa en evidència que les dones no les deixaven dinar a la taula dels homes. I que quan plovia, elles havien d'anar a fer herba pels conills i per la viràmia, i els homes es quedaven a dintre,
1: no?
0: Vagant, perquè com que plovia no podien sortir a treballar. I que anaven a buscar la llenya. Tot això ell ho explica amb un sentit de queixa i d'injustícia. Un sacerdot, l'any 22, explicant això, però és que n'hi ha més, perquè en aquesta època ell serà mestre de l'escola Blanquerna, i allà tindrà com a deixebles en Joan Badí i Margarit, el creador de la filologia a la Universitat de Barcelona, o l'Alexandre Cirici, el crític d'art, els tindrà de deixebles. I que ells expliquen que mossèn Higini Anglès no parlava, no acostumava a parlar de catòlics, acostumava a parlar de cristians. Ell i l'impulsor de l'escoltisme a Catalunya, mossèn Antoni Batlle. I en els nanos, quan els hi feien la missa, els hi feien de cara al poble, estem parlant de l'any 1926.
1: Que aleshores es feia d'esquenes.
0: Es feia d'esquenes. Ell la feia de cara als nanos i, a més, el deia en llatí molt fluixet perquè hi havia dos nois que s'anaven tornant per tot el que deia el capellà en llatí, ells ho deien en català perquè els nois ho entenguessin.
1: Traducció simultània.
0: Exactament, traducció simultània, però, a més, no permetien que les nenes, al fer la primera comunió, anessin vestides de núvia. O sigui, són moltes coses que ens retraten un personatge que tenia una altra manera d'entendre la religió. Què passa? Que després ell va tenir un càrrec molt important a Roma, que va ser el director del Pontificio Instituto de Música Sacra, la institució d'ensenyament musical religiós, litúrgic, més important de l'Església Catòlica, i ell es va trobar que havia estat tota la vida investigant la música medieval, els cants gregorians, tot ho havia treballat molt, i es troba que el Concili Vaticà II decideix que es poguessin fer les misses en llengua vernacla. I ell, que formava part del consell personal de Pius XII, de Joan XXIII i de Pau VI, els hi manifesta que no hi està d'acord.
1: No hi està d'acord.
0: Que es perdrà tot el patrimoni de l'Església, que no es cantarà polifonia del segle XVI, que era una polifonia que ell adorava, que no es cantarà gregorià. I té un final, diguem, una mica amarg en aquest sentit.
2: Clar, és, tota la vida ho dediques a una cosa i de sobte el Concili Vaticà doncs t'ho tira per terra realment. De tota manera, la figura d'Higini Anglès la repassareu en aquest simposi. Ara en parlarem una mica més, però anem a escoltar una mica més de música, perquè hem començat amb el Llibre Vermell de Montserrat. Jo volia portar alguna música que li devem a Higini Anglès, però clar, podríem omplir la programació de Ràdio 4 nosaltres sols
1: durant
2: les 24
1: anys.
2: Hores fins 2030 i tants. Per agafar només un d'una gravació molt recent que ha fet el Pere Lluís Biosca amb l'ensemble Cristóbal de Morales, una missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales, un d'aquells milers de manuscrits que possiblement no tindríem a mà si no fos per la feina doncs, de Pedrell i del nostre convidat en esperit d'avui, Higini Anglès. Anem a escoltar el Kyrie de la missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales.

0: Doncs així ambientem el tema d'avui a l'hora clàssica de Ràdio 4, en el que estem conversant amb el musicòleg Joaquim Garrigosa, i escoltàvem aquesta Missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales, i ens explicaves, Pep, que d'aquesta forma tenim un exemple de tants i tants i tants manuscrits, partitures, que va doncs recuperar Pedrell o Higini Anglès, del que avui parlem.
1: Sí, sí, del que avui parlem i del que se'n parlarà molt més en aquest simposi que es podrà veure i gaudir a Reus els dies 27 i 28. Jo crec que avui estem fent un tastet de com d'interessant i divertida pot ser la música medieval.
0: Sí, que a vegades costa potser una mica,
1: tot,
0: no, la gent?
1: Però quan t'hi trobes, realment veus que hi ha una vida en allà que és més que fascinant.
0: Clar, tot el que explicava, no?, el Joaquim, de tot el que feia, del teatre, de les danses.
1: S'ho muntaven bé, eh?
0: Sí, sí, tant.
1: Que tenim aquesta imatge més grisota, més avorrida, diguem-ho clar, i no es correspon gens amb la realitat. El Joaquim Garrigosa ho sap bé, que va dedicar la seva tesi doctoral a una cosa tan peregrina com la notació musical del gregorià a Catalunya.
0: A mi això em sembla... Què és exactament això? A veure, jo que no sóc entès en la matèria.
1: Veure, passar-te molts anys mirant ratlletes i puntets amb manuscrits molt xungos.
0: Com allò de la taquigrafia que deies abans.
2: Exactament. No, és, de fet, mossèn Higini Anglès, amb un escrit que va quedar per editar, perquè l'any 1936 ell i en Robert Gerard van muntar un congrés internacional a Catalunya al mateix moment de musicologia i de música contemporània.
0: 1936, en plena guerra? O
2: no,
0: a
2: no, punt, just abans.
0: Just abans de la guerra.
2: L'abril. Per això no s'han editat les ponències d'aquell congrés, però pensem que en aquelles dates, dintre d'aquest congrés, es va estrenar a Barcelona el concert del Bamberg per violí, per exemple, o el concert de Falla per clave. És en aquestes dates, amb motiu d'aquest congrés. I amb motiu d'aquest congrés es va presentar en públic un grup que en Pep Gorgori coneix molt bé, que és Ars Musicae.
0: Sí.
2: Justament per aquest congrés. Portaven un any assajant. I aleshores, dic això perquè mossèn Higini Anglès va presentar una ponència que no ha estat editada, però que està sense editar, a la Biblioteca de Catalunya, que diu, en francès, deia, necessitem que es faci un inventari descriptiu de tots els manuscrits de cant gregorià conservats a tota Europa. I ell havia començat. Havia començat amb aquells 150 manuscrits que havia trobat.
0: Quina feinada.
2: A mi això em va crear una... Quan vaig voler fer la tesi doctoral, em va crear una certa inquietud. Pensar que un personatge com mossèn Higini Anglès demanava això. Jo vaig començar la tesi doctoral exactament 10 anys després de la mort de mossèn Higini Anglès, i el suggeriment em va venir el professor Manel Mundó, Enscari Manuel Mundó, que havia estat monjo a Montserrat, era professor de la Universitat Autònoma, i recordo perfectament el que em va dir. Si vols fer una cosa de l'època medieval, diu, jo, si tingués 7 vides, a la setena faria això. Investigar sobre l'escriptura musical catalana. La notació musical catalana, que és una cosa molt una mica difícil d'entendre, i és que resulta que a tota Europa es comença a escriure la música en el mateix moment, a finals del segle IX, a tota Europa, però de maneres diferents. A França, els del sud s'escriu d'una manera, la França del nord d'una altra, a la Suïssa actual, monestir de Sant Gall, d'una altra manera, a Espanya s'escriu d'una altra manera, i a Catalunya s'escriu d'una manera diferent. I això ho va descobrir, aquesta escriptura, l'any 1906, un monjo francès que es deia Maur Sablerolles, que havia estat, diguem, van expulsar de França les comunitats monàstiques, i la comunitat d'ell, encalcat, va anar a parar a Ripoll. I ell estava investigant sobre coses del cant gregorià i va començar a mirar arxius de Catalunya i va trobar aquesta notació. Diu, hi ha una notació estranya, els hi va enviar fotografies a Solesmes, van publicar les fotografies a la Revista Musical Catalana l'any 1906, i diu, aquesta notació, que no sabem exactament d'on ve, en direm catalana perquè només l'hem trobat a Catalunya. I tota la musicologia mundial parla de notació Messina, notació Benaventana, notació de Laon, notació mossàrab, hispànica, notació centreeuropea i notació catalana.
0: I això és el que
2: jo em vaig proposar estudiar. Com havia evolucionat aquesta notació des de que comença amb aquests senyals tan estranys fins que s'adopten primer una ratlla, després dues ratlles i finalment quatre ratlles i tenim el que seria el pautat de quatre ratlles típic del cant gregorià. Però això és un procés que dura aproximadament 350 anys. I això és el que jo he treballat a la meva tesi doctoral que vaig publicar i que ara segueixo estudiant.
0: Sí?
2: Sí.
0: És com un psicòleg, no deixa mai d'estudiar, m'imagino, no?
2: Bé, sí, el que passa que jo durant la meva vida laboral no he pogut dedicar-me gairebé mai a la musicologia, ho he fet una mica com he pogut, però ara que estic jubilat, doncs sí, em dedico altra vegada amb això i estic publicant articles d'estudis i tot plegat sobre aquest aspecte.
0: I gaudint.
2: Sí,
0: o no?
2: Sí, el que passa que a vegades has de fer alguna cosa especial per acabar de gaudir-ne i, per exemple, doncs hi ha aquestes músiques que dic que no es podien interpretar tal com les veiem amb aquests signes, doncs alguna vegada davant del silenci dels signes, dels manuscrits, doncs dius, i això com devia sonar? I fas una proposta que podria ser veritat
1: o no,
2: però l'he fet i l'he publicat també.
1: Déu-n'hi-do tota la feinada que hi ha aquí al darrere. Acabem parlant del simposi, que pràcticament no n'hem parlat.
0: Hem parlat de la figura, però no del simposi.
1: Es pot assistir lliurement?
2: Sí, només per experts? Sí. A veure, diguem, parlaran experts, o parlarem experts, però és un simposi que està pensat perquè qui vulgui conèixer la figura de mossèn Higini Anglès pugui conèixer-la. Això serà al Palau Bofarull, a la Sala Noble, a Reus, a partir de 11:15 del matí, el divendres, dia 27, al matí i tarda, i el dissabte, dia 28, al matí. Hi haurà quatre ponències, una ponència sobre litúrgia i música medieval. Aquesta l'havia d'assumir en Màrius Bernadó, però resulta que Màrius Bernadó en aquest moment és el comissari de l'any Ricard Vinyes i no ho ha pogut fer i he assumit jo de fer aquesta ponència. Després hi haurà la ponència d'en Josep Maria Gregori sobre el patrimoni musical, la conservació del patrimoni musical. Després hi haurà una altra ponència de l'Emili Ros Fàbregas, el director del CSIC, de la Unitat de Musicologia del CSIC i president de la Societat Catalana de Musicologia, que ens parlarà de les cartes de mossèn Higini Anglès quan era a Roma en el Pontificio Instituto de Música Sacra i, a més, era director del Institut Espanyol de Musicologia. I després un altre musicòleg que es diu Pep Gorgori, que ens parlarà...
0: Aquest nom sona.
2: Ens parlarà d'una cosa que ell ha investigat molt, que és la creació del grup Ars Musicae, que va ser un grup que van fundar entre en Josep Maria Alemanya i mossèn Higini Anglès per interpretar la música antiga, que això és la fase última a la qual s'ha de dedicar un musicòleg, que és fer que aquella música soni, aquella música existeixi. I això ell ho ha estudiat especialment i ens en parlarà aquell dia.
1: I a més, per qui es vulgui estalviar la part teòrica i anar directament a la pràctica, el divendres al vespre a Reus, un concert.
2: Un concert a l'Auditori Higini Anglès, es diu així, l'Auditori de l'Escola de Música i el Conservatori de Reus, on cantarà el grup Carregades de Romansos, que és un grup de dues noies de Lleida i una de Tarragona, que cantaran cançons fetes, diguem, recollides per mossèn Higini Anglès a les seves campanyes de recollir cançons quan anava per la
0: muntanya i tot
2: anàvem
0: això.
2: Per la muntanya, sí, sí, sí.
0: Ja veus. Doncs no us ho perdeu, si podeu anar a Reus, podeu
2: a
0: escoltar...
2: A les 7 de la tarda.
0: 7 de la tarda, això el concert.
2: Sí.
0: El concert
2: Perdó,
0: de divendres.
2: Perdó, a les 8.
0: A les 8 del vespre.
2: Que no m'equivoqués.
0: Bé, més val que arribin abans d'hora que no que arribin tard.
2: Ah, exacte.
1: Si algú es despista i arriba a les 7, segur que
0: no passa
1: Reus res, troba
0: una volteta
1: bon plan
0: i perfecte.
1: Per fer una volta.
0: I ja veieu que podreu escoltar moltes més coses del nostre convidat d'avui, que ha estat interessantíssim, el Joaquim Garriosa, i tindreu el plaer d'escoltar el Pep Gorgori. Pep, res, ja ens explicaràs com va això de Reus.
1: Sempre que ho vulgueu, sí, jo sé. Escolta'm, ens acomiadem amb una mica més de llibre vermell de Montserrat.
0: Vinga.
1: Amb aquesta edició del pare Gregori Estrada, Ad mortem festinamus, un altre dels grans moments que ens regala aquesta joia medieval, i acabem així, doncs, reivindicant la nostra música medieval molt més interessant del que podria semblar a primera vista.
0: Doncs cada dia aprenem coses noves, en aquest cas gràcies als nostres convidats. Joaquim Garriosa, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, molt interessant.
2: Moltes gràcies a vosaltres per tirar endavant un programa com aquest, que suposo que no és gens fàcil.
0: Doncs depèn, amb convidats com vosaltres és més fàcil. Pep, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies. Ens retrobem la setmana vinent. Us deixem amb música, com no. Adéu.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15. T'espero!
2: Ràdio 4.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui a la reflexió inicial volem parlar de Lucy Gutiérrez, una il·lustradora catalana, col·laboradora de mitjans com el New Yorker o el New York Times, que ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d'Il·lustració 2023 i diu, entre d'altres coses, que dibuixar és una manera d'entendre el món. Va començar a dibuixar des de ben petita i mai ho ha deixat de fer. Fins i tot, quan es queixava que s'avorria, els seus pares li deien que dibuixés i trobava que això era un argument irrebatible. Ja no podia continuar queixant-se, posava fil a l'agulla i, de fet, va estudiar a l'Escola Massana. Allà va descobrir que la il·lustració era principalment un mitjà per explicar coses a través de la imatge. No es tractava només de fer dibuixos bonics i això ja la va atrapar. Com el dels seus coetanis, en els primers anys com a il·lustradora va treballar sobretot per publicitat. Al mateix temps feia un fanzine amb amics que es deia Garabataix. Va ser la seva segona escola, així ho explica. Ara manté l'hàbit de dibuixar per no avorrir-se, per feina, per pensar o fins i tot també per treure la mala llet. Li han atorgat el Premi Nacional d'Il·lustració 2023 i durant la seva trajectòria ha publicat dos llibres, English is Easy i Manual d'Autodefensa, a banda de publicar il·lustracions, com dèiem, a grans revistes i diaris de la premsa nord-americana. El 2007 va demanar un crèdit, va marxar a viure uns mesos a Nova York, allà va conèixer la gent en qui encara treballa i el director d'art que li va donar la seva primera feina. Quan es varen acabar els calés, això sí, va tornar cap a Barcelona. Així començaria a treballar regularment per revistes i diaris dels Estats Units fins a dia d'avui. Com a referents artístics, ella ha dit que ha sigut determinant haver tingut professors com el Pep Montserrat i l'Arnal Ballester per la seva manera d'entendre la il·lustració i per la importància de la capacitat narrativa. També a pensar-la amb criteris propis. Diu també la protagonista de la reflexió d'avui que el nivell dels il·lustradors a Catalunya és molt alt, però un altre tema és que amb el ritme productiu actual i les condicions precàries no hi ha els espais on es pugui tenir llarg recorregut. Li encanta la gràfica popular, com ara les capsetes de llumins antigues il·lustrades, la gràfica de rètols, d'anuncis antics, els cartells polonesos dels anys 60 i 70 i tot allò que es considera art brut o outsider. Els referents que manté com a autors, malgrat que passin els anys, diu són Roland Topor, Edward Gorey i Saul Steinberg. Dibuixa per necessitat vital i també per feina. Encara que un dia no li vingui de gust, diu que ho ha de fer si té una data d'entrega. Hi ha dos reptes. El primer és saber dissimular i aconseguir que no es noti, i l'altre, donar-li la volta a un projecte per aconseguir que t'interessi. Continua considerant el dibuix com una alternativa per no avorrir-se. També dibuixa fora dels encàrrecs sense cap intenció, i així és on acostumen a sortir les coses més interessants.

Avui en dia molts il·lustradors treballen per premsa nord-americana. En el seu cas va començar el New York Times en un moment que no era tan habitual o semblava que no hi havia tants il·lustradors al món. Un cop comences a publicar és com una roda, et coneixen altres directors d'art i t'encarreguen altres il·lustracions, tot i que des del primer moment treballa amb un agent d'il·lustradors i ella ha sigut part responsable de donar a conèixer la seva feina. Acabarem parlant del seu manual d'autodefensa. Diu que surt dels dibuixos que fa en quaderns, aquells que deia que feia sense cap mena d'intenció. Són dibuixos més personals i una via que no pot desenvolupar en els encàrrecs. Aquests dibuixos són els que li serveixen per pensar com a diversió i també per treure, com deia, la mala llet que no sap treure d'una altra manera. Soc Rosa de Diego, benvinguts. I've met a lot of wonderful girls in my life, but none to quite compare with.

0: Avui al programa es volem acostar un còmic sobre històries reals d'abandonament escolar. El signa l'il·lustrador Oriol Malet, que parteix de les biografies d'alguns joves explicades per ells mateixos per tal de sensibilitzar sobre un fenomen que afecta quasi el 17% dels estudiants. Jo vaig abandonar l'ESO, però en realitat la cosa venia de lluny. Vaig començar a faltar classe, a voltar per aquí i per allà. Les hores que no me les passava, doncs els passadissos, me les passava dormint a l'aula. Així ho expliquen alguns joves amb històries d'abandonament escolar prematur, i així ho explica Oriol Malet en aquest còmic. També ha revisat un estudi de la Fundació Bofill i s'ha passejat per diversos centres educatius per captar de primera mà la visió tant d'alumnes com de docents. El resultat és aquest còmic que us presentem avui, Ombres de colors, editat per Coma Negra, amb pròleg de Cesc Triquell. Benvingut a Llibres, Píxels i Valors, Oriol.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Dèiem resultat de moltes coses. Què és el que primer et porta a fer aquest còmic, a tractar aquest tema de l'abandonament escolar?
1: El que em porta a tractar aquest tema és, primer, el tema en si, que és un tema, un contingut social molt important i educatiu, en el qual jo empatitzo de forma directa, i són els temes que em preocupen, són els temes dels que a mi m'interessa posar pels que a mi m'interessa posar el llapis al seu servei, i no em puc estar. Quan em fan la proposta, de sobte dic, ostres, aquí hi ha una cosa per fer, i aquí se sumaven altres coses que ara en parlarem.
0: Tu dius que et reconeixes, tu dibuixes en el còmic, a Ombres de colors, com un d'aquests nois, no?, que estava durant molt de temps en els passadissos, no?, sense saber molt bé què fer, cap a on anar, no?, i a què dedicar el dia a dia del temps a l'institut.
1: Sí, aquesta problemàtica començar a documentar-me, i sobretot a partir d'un estudi molt concret que va fer Bofill, que va ser un estudi no tant de dades, que són demolidores, sinó també un altre estudi que va fer de vivències, és a dir, de narracions de casos reals, que això va ser un encert. Jo començo a llegir aquest estudi més vivencial i empatitzo directament. Empatitzo directament perquè em porta a fer un viatge personal i a veure a mi mateix en un moment donat de la meva vida. Jo era molt mal estudiant, però tot es va acumular fins a un moment de tercer de BUP en què vaig repetir curs, perquè em vaig passar tot aquell curs als passadissos. I va ser un altre element essencial pel qual jo vaig agafar l'encàrrec, perquè al final se'm demanava que ho fes molt meu, que fes una obra meva. És una dinàmica que jo porto fent els últims anys. Són encàrrecs, però que transformo en coses... Me'ls faig meus, és el condicionant meu primordial, no? T'agafo aquest encàrrec, però si me'l puc fer 100% meu. I quan fem obra nostra personal, sobretot a l'hora d'escriure el guió, doncs també ens expliquem una mica nosaltres mateixos, no? Uh-huh. I d'aquí aquesta cosa més subjectiva meva hi ha una vinculació directa.
0: Deies, és el Pau Llonch, no?, el que et proposa de fer el còmic. Tu expliques al final, ara anirem al pròleg, del Cesc Triquell, però tu expliques això, no?, la ficció per explicar la no ficció, no? Sí. Tu parles d'aquest còmic periodístic o còmic de no ficció. Sí. Clar, les etiquetes, no sé si t'agraden, Oriol, però les etiquetes s'acaben col·locant, no?
1: No tinc problemes.
0: Per definir les coses?
1: Jo, si ajuda a entendre-ho, no tinc problemes. És com a món del còmic, i gent molt enfadada amb la cosa de la novel·la gràfica, i jo no tinc problemes.
0: Ah, val.
1: I en aquest cas és que és evident, aquí és molt evident. Vull dir, hi ha dos línies, hi ha dos nivells constants, i un és el de ficció, que és una ficció, ficció, ficció, ficció, no? És un univers surreal, fins i tot oníric i de misteri.
0: Molt imaginari,
1: molt
0: no?
1: Molt imaginari. Que també parteix de la situació aquesta real que en parlàvem abans. Ja he recuperat idees i somnis i coses que em plantejava jo.
0: Aquestes ombres, no?, que et xuclen,
1: sí,
0: no?
1: Molt bé, exacte. I els passadissos dels quals no pots escapar. Era una cosa que jo em plantejava aquella època, que us he explicat. I tot això ho intento representar gràficament com a excusa i que també com a recurs, per captar el lector tipus que ens volem dirigir, ja en parlarem, però com a excusa per acabar explicant casos 100% reals. És a dir, jo fins ara em vinc especialitzant en el còmic de no ficció, còmic periodístic, fins i tot m'han dit en alguna obra que he fet, còmic d'assaig, i mantinc aquesta intenció, però aquí se'm presenta l'oportunitat de que el fil conductor sigui una ficció pura, que vol explicar una no-ficció molt pura, també. Uh-huh. Fins al punt que quan faig parlar els personatges, un seguit de personatges, són personatges substrets d'aquest estudi del qual també us he parlat, i fins i tot manllevo directament les seves declaracions literals per crear les bafarades, perquè tal qual s'expressen és el que jo llegia en els estudis i també el que ells em deien quan em vaig posar en contacte amb ells, no?
0: A tu, a Ombres de Colors, il·lustres les causes que porten els joves a deixar els estudis de manera prematura, no? Els testimonis són molt importants. Primer, treball de camp, abans de posar-te a dibuixar, ara tu ens ho explicaves, no? No només de la Fundació Bofill, sinó també anar a les aules. A mi m'interessa aquest moment en què tu vas, trepitges terreny i has començat a fer determinades coses, no? O dibuixos, t'has posat, no sé si amb el llapis, i una mica amb la idea, però necessites captar que t'expliquin personalment, no?, com ho viuen ells i per què han decidit, perquè no hi ha un sol factor.
1: No.
0: Ni té a veure tampoc ni el nivell social, ni la família d'on vinguis, ni els profes que tinguis, ni tampoc si tu tens alguna problemàtica afegida o no.
1: No, exacte. És a dir, aquí hi ha dues coses. Una, el procés d'elaboració del còmic és completament atípic, no? Normalment, què fem? Doncs si el guionista és el mateix que el dibuixant, com és el cas, doncs primer fas el guió i després el poses a dibuixar, tancat a l'estudi i ja està, i fas el còmic. No és tan fàcil, però vaja.
0: Ara t'anava a dir. Tu ho expliques com si fos 5 minuts,
1: no. Però és més o menys el procés estàndard habitual. En aquest cas jo volia que fos una cosa molt més orgànica perquè en tenia l'oportunitat i perquè creia que... Jo també treballo molt així, eh? Depèn del projecte, canvio completament el disseny de la manera de treballar. I en aquest cas... se'm venia sola la cosa, és a dir, vaig fer una primera part d'estudi en el que vaig treballar jo sol amb aquest fil conductor de ficció que parlàvem, i quan ja tenia l'excusa de com poder parlar de tots aquests temes vaig parar i vaig dir: d'acord, tinc l'estudi, però aquí tinc l'oportunitat de parlar directament amb aquestes persones de les quals jo em referiré. I vaig demanar, també se'm proposava des de Bofill, des d'un principi m'ho van posar molt fàcil, i amb el Pau Llong fer sessions amb aquests nois i noies que van ser subjectes d'aquest estudi de perfils, i així ho vam fer. En aquest estudi jo els deia, o sigui, en aquestes reunions, i mira, els explicava, van flipar des d'un principi, i els vaig dir: mira, jo tinc aquesta intenció, aquesta idea, però si us plau, vull que sigui orgànic, vull que sigui col·lectiu, m'aixequeu-me, critiqueu-me, trepitgeu-me, digueu-me què us sembla. I clar, com jo preveia, fins i tot vaig haver de fer canvis de timó i de rumb perquè tot prenia un caire molt, molt més adequat, i és així com volia que jo fos, no? I aleshores, no només això, sinó que quan jo vaig seguir treballant i evolucionant i tenia l'obra pràcticament acabada, a finals del curs passat, abans de l'estiu, vam voltar per centres, ja no de persones que havien participat en aquest estudi, sinó en general centres, per copsar les diferents... una mica el que tu deies, copsar les diferents realitats socials i socioeconòmiques i locals i geogràfiques, i que des dels mateixos centres també se'ns diguin, ja no només alumnes, sinó orientadors, orientadores, professors, professores, etcètera, etcètera, tot l'àmbit educatiu, que ens diguessin com podia jo acabar aquest còmic, no? És a dir, que és molt orgànic tot el procés. Perquè parteix el lligam de contingut i d'imatge és molt bèstia. Jo volia que fos el més bèstia possible, no? Per exemple, treballàvem, no? I jo me n'adonava que se'm destruïen certes etiquetes, no? Tothom pensa, val, abandonament social, doncs clar, òbviament és una cosa de certs estrats socials, de col·lectius desfavorits, no?
0: Exacte, que viuen en barris o que tenen famílies desestructurades o que tenen un nivell
1: migrant,
0: econòmic,
1: per exemple, no? I dius, val, d'acord, sí, és veritat que tots aquests col·lectius són els que reben l'embat més bèstia de tota aquesta problemàtica, però no només així, sinó que la primera cosa que jo vaig aprendre és que aquesta problemàtica, a part de ser molt, molt bèstia a casa nostra, a Catalunya, no fa distincions. Doncs molt bé, doncs anem a mirar diferents tipus de centres i anem a parlar amb ells, no? Vull dir que veieu que això ha sigut com un work in progress molt, molt, molt orgànic, no?, entre tots els elements.
0: I quan visitaves aquests centres escolars, tu ja els hi mostraves alguns dibuixos, algunes de les coses que tu preparaves?
1: Sí, obrien canal, els deia, mira, estic fent un còmic i ho porto fins aquí. De fet, hi havia centres que el procés era molt més previ, i els ensenyava 40... bueno, 40 no, que en té 50, no? 12-13 planes, i cap al final jo els ensenyava pràcticament tot el còmic fet, no? Però també els deia que opinéssim, i fèiem sessions llargues, de treball amb ells.
0: Clar,
1: amb
0: teòrico-pràctiques, és a dir, no? que ells poguessin col·laborar, no? En aquest nivell orgànic que tu deies, no? Que portes la feina.
1: De fet, hi haurà molts alumnes que quan llegeixin el còmic es veuran reflectits en coses que vam parlar o que em van proposar fins i tot, i que jo els vaig dir, hòstia, no ho havia pensat així ho canvio, perquè això que m'estàs dient és molt més potent que el que jo puc haver-me... Jo el que volia era arribar amb ells d'una manera total, ja no només des del punt, inicial de dir fem còmic, que és un mitjà que per ells és bastant afí i que, no? I que tenen aquesta cosa que llegeixen molt còmic i sobretot gràcies al manga, etcètera,
0: etcètera. I és una manera d'entrar i reflexionar a partir d'un còmic, com tu dius, no? Que són unes 50 planes, que sembla que sigui poca cosa, però hi ha molt material aquí per anar donant-li voltes al tarro.
1: Sembla que sigui poca cosa perquè és eminentment visual, és un llenguatge que es llegeix de forma visual, no només de text, perquè és que pretén dirigir-se directament a un públic al qual jo no m'havia dirigit de forma directa, si més no primordialment, que és el públic jove, perquè entenc que és el que vull dirigir amb ells, perquè veig, de sobte, quan començo a relacionar-me amb tot el públic jove, veig que és una problemàtica que els ataca directament a ells, però paradoxalment no estan fent cas d'això.
0: No els escolten.
1: No, exacte, però no els estan fent cas, però no perquè és que passen de tot, és que... No, és que som els adults els que no estem sabent com explicar-los que hi ha una problemàtica, que ells són els
0: que no passa res, reben. Que no són els únics i que n'hi ha més, però que s'ha d'encarar.
1: Sí,
0: no?
1: Que s'ha d'encarar, exacte, perquè, a part, jo també tinc una cosa meva personal que també entronca directament amb el tema de per què et va interessar fer això, i és que jo tinc unes idees com molt clares a nivell de problemàtica social, sociocultural, i és que, per exemple, aquest adultocentrisme tan bèstia que aquí és una crítica que fem als adults, no? És a dir, tot ho passem pel sedat dels adults. I això porta que pensem i parlem dels jovents, dels adolescents, només per matxacar-los, per dir que són uns vagos, que mira
0: que
1: la mòbil,
0: de tot,
1: que només
0: no,
1: baixen al carrer per cremar contenidors d'Urquinaona quan no sé què, que són uns delinqüents. Quan hi ha una persona que abandona, hi ha tot un seguit de processos intermitjos molt llargs en el temps que han fallat i que ells no són els culpables. Perquè ells sí que s'autodenominen culpables quan et diuen, val, jo he abandonat i sóc el principal. Aquí, el còmic ho dic molt clar.
0: Sí.
1: Però no sóc l'únic. I tenen raó, no són l'únic. Jo, personalment, jo, Oriol Malet, jo també vaig abandonar un temps i vaig... Però jo era un tio terriblement interessat en el que passava dins de l'aula, però se m'expulsava en certa manera. Aquí fallen molts mecanismes.
0: Se t'aparcava, no?
1: Se m'aparca, falla molts mecanismes. I penseu, és abandonament escolar prematur. Què vol dir prematur? Que és dins d'un estrat, d'una edat en què l'educació encara és obligatòria. Per tant, els adults hi tenim molt a veure aquí.
0: Clar, clar.
1: I està fallant, estem fallant tots.
0: Clar.
1: Hi ha un cúmul que estem fallant moltíssim, no? Amb tots aquests elements amb el que em jugo.
0: Ara parlarem de tots aquests personatges, però evidentment la Cris som tots nosaltres. Pot ser tu, és la protagonista, que és femenina en aquest cas, però pot ser... Multigènere, aquí vaig.
1: No té gènere, perquè hi ha qui diu la Cris, hi ha qui diu el Cris, i això és perquè no ho dic en cap moment. I això és una de les primeres coses que em van dir els xavals i les noies. Em van dir, mira, el protagonista pot és una mica ambigu estèticament.
0: Ella.
1: Sí, doncs mira, saps què podries fer? Ser molt més realista. Atenció, jo aquí em vaig començar a sentir gran, és una de les coses que em va passar. Ser molt més realista i no li atorguis gènere, dic. Això és molt més realista? Sí. Uau. O sigui,
0: bueno, és que van per damunt de nosaltres.
1: Van
0: més ràpid i ens donen castanyes a vegades directament a la cara.
1: I dic, doncs, tots els... El hola...
0: És veritat, tu parles de Cris, i és veritat que físicament no pots saber si és noi, noia.
1: Tot i que, atenció, no deixo de semblar-me al meu jo adolescent, però precisament a l'època jo em sentia bastant diferent, perquè estèticament tampoc entrava dins dels cànons i m'ho deien, que era com una mica andrògin. Vull dir que, imagina't, i per això m'ho deien ells, i dic, uau, és molt pertinent tot el que m'esteu dient. Va, anem-ho a fer.
0: Clar, llavors aquí et portava també a parlar de molts temes que són encara tabús, tu dius, amb aquest centrisme que tenim els adults, no? L'adultocentrisme, de no voler parlar potser de diferència de gèneres, de bisexualitat... amb la mateixa naturalitat que segurament ells a l'aula, quan tu els vas anar a veure, ho parlen entre ells.
1: Absoluta, amb una naturalitat
0: sense cap tipus de pànic o de por.
1: Cap. Sobte i a mi positivament, val? Que sóc una persona molt d'esquerra i molt oberta, i dic, ostres, hem avançat, i el que tu deies, van per davant. Perquè, i a més, abans, a més, és que si tu te'n vas als estudis que s'han fet de tema de gènere, el tant percent de gent que no s'identifica en aquesta franja d'edat en cap gènere concret és molt alt. I aquí, doncs, veus? Estan per davant nostre i s'accepten tal qual, no? Doncs aquesta és una altra... Perdona, que he fet
0: no.
1: De Cris. És Cris. És simplement Cris. Ah, i m'ho van dir ells. Dic, hosti, quin nom li poso? Perquè en tenia un altre. No me'n recordo quin nom tenia. No ho sé, Jaume, Josep, no ho sé. I em van dir Cris. I vaig dir, Cris, per què? I em van dir, són els dos... A qui es fa servir? Àlex o Cris? I dic, ah, sí? M'ho van dir ells,
0: m'ensenyaven
1: ells. Clar,
0: perquè són dos noms excursats, que poden ser un gènere o poden ser l'altre, no tenen, no tenen gènere.
1: Àlex, Alexandra, Alexis, no, Cris, Cristina, Cristóbal, i ostres, això m'ho ensenyaven ells, era fascinant, la veritat. I aprenent moltíssim amb el procés, clar.
0: No. A més, crec que és un còmic amb el qual es pot fer molt treball de camp a l'escola, no només parlant d'aquest abandonament escolar, sinó de moltes altres temàtiques. De fet, la protagonista Cris, en aquest cas, no, que durant que té aquesta part, no, fictícia, doncs que l'atrapen aquestes ombres, que no sap, que com que es bloqueja, no sap ben bé què li està passant, no? I és quan ella, doncs, a través del dibuix ajuda a d'altres personatges, i aquests altres personatges l'ajuden amb ella, també, no? Un dels personatges als que ajuda li diu: "Flipa, al final no tenia tanta mania. Tu també ho feies tot per fer-li la feina difícil." Parla d'una profe, no? En aquest cas, perquè tu, quan et sents diferent, et sents que t'aparquen, que ningú et reconeix, que no saps ben bé si estàs avorrit o no estàs entrant en el món de l'aula, sempre hi ha algú segurament en què penses, no? Com el cas de Cris amb la profe, no? No m'està entenent, passa de mi, no està volent saber el que jo estic intentant a través dels meus dibuixos transmetre, no?
1: Sí, però alhora, amb tots, quan parlava, tots aquests nois i noies, sempre eren nois i noies que havien abandonat però que havien reenganxat, tenien aquesta especificitat, aquesta cosa comuna, val? I llavors jo els hi preguntava que per què havien reenganxat, i tots em deien que en un moment donat hi havia un professor o professora que els hi havia preguntat que aquest passa i que com estàs. Què passa aquí amb això? Jo tenia una altra por. Hi ha una escena iniciant en la qual el nostre protagonista el fan fora de classe, és una professora que la fan fora de classe, perquè Cris també...
0: Ja
1: ho fa, eh? Vull dir, ojo, fa aquella cosa que tot dibuixant, tot aspirant a dibuixar havia fet, que és que caricatures del professor. El que passa que en un moment donat l'enganxa i li diu: "Mira, això que estàs fent, o sigui, què et sembla a tu? Això, et sembla bé a tu això?" I llavors, en un moment donat, si us hi fixeu, hi ha un joc de mirades entre els companys, i ell té dues oportunitats. Dir: "Ei, vale, m'he passat, passo." O sigui, m'he passat, de veritat.
0: Clar, perquè fa una caricatura de la professora.
1: I
0: estrident, no? Passada de voltes.
1: Clar,
0: no?
1: I té dues opcions. Dir o seguir amb el seu rol que se li ha atorgat, fer-se el gracioset de classe i dir: "Doncs em sembla que has quedat molt afavorida." Llavors tots riuen i fan fora de classe. Jo tenia una por, i és que en aquest còmic es llegís una crítica a, no al sector educatiu, sinó al professorat, que jo no volia que es llegís una crítica al sector educatiu, però no així al professorat. La meva dona és mestra, jo estic molt vinculat amb el sector educatiu, i tenia por que això es llegís així. No s'ha llegit així, De fet el sector educatiu és el que més s'ha bolcat ara amb aquest còmic.
0: Sí?
1: D'una manera bestial. I però alhora, per això dic que al final, a la resolució del còmic, es diu: "Ei, al final la professora resulta que no és que tingués mania, és que tu no li posaves fàcil tampoc, i de fet dona la clau de dir: ei, pots reenganxar amb els estudis, pots anar a classes de dibuix, pots, no tens
0: per què deixar-ho." Que és el que li mola, no? El que li agrada, el que li trau, no? El que li aporta aquell plus d'interès que potser no el té a la majoria de classes que li estan donant, no?
1: Sí. I és el que et deia, el cos de mestres, o sigui, portem un mes que ha sortit el còmic, i sembla que portem un any, perquè la de coses que ens han passat en un mes han sigut demencials. No m'havia trobat en cap novetat, o sigui, ens ha explotat a les mans, és una cosa al·lucinant.
0: Això vol dir, perdona que t'interrompi, Oriol, que hi ha una necessitat, una necessitat de crear un producte, i ho poso entre cometes, producte, perquè no m'agrada el concepte. Alguna cosa creativa que ajudés a reflexionar a través d'un llenguatge que és el teu, però que també és el llenguatge que més atrau, que més pot captar aquest alumnat, no? L'alumnat que està, doncs, a l'adolescència i que està entre l'ESO i el batxillerat.
1: I posar-ho fàcil, que era una mica... Jo soc molt barroc, i era una mica una de les meves pors, també, una altra de les meves pors a l'hora de fer-ho. És a dir, tenia molt clar que ho havíem de posar molt fàcil, que havia d'haver eminentment un fotimer de pàgines que fos llenguatge visual perquè entressis d'una manera seqüencial la seqüència al còmic i que la lletra vingués. De fet, si t'hi fixes, el sí. text ve molt passat moltes pàgines i pensava, a veure si això es llegirà com que s'ha posat, és molt fàcil o no. Aquestes coses que està passant ens demostra que aquests elements que vaig anar decidint i que a vegades també vam anar decidint entre tots eren els adequats, val?
0: Potser més ara una de les pàgines que tinc, no?, que és quan es troba una mica amb el que serà la seva ombra, no?, de crisi, es comença a preguntar qui és, què està passant, què representa això, no? És molt audiovisual.
1: Sí.
0: És còmic, és dibuix, és tinta, no?
1: Sí, és tinta. I vol això, que sigui molt visual. Aquí hi ha un punt d'humor, també. Hi ha una mica d'humor en el sentit de, no?, que se li encara i fa aquesta cara de dir tu qui ets? I la seva ombra no li respon. És que es troba, hi ha un moment donat que es troba amb la seva pròpia, en el passadís es troba amb la seva pròpia ombra i li intenta parlar i no, en principi no li diu res. No?
0: I no li diu res. No?
1: I és molt existencial, en realitat, perquè dir-li a la seva ombra tu qui ets, en realitat el que vol dir metafòricament és que s'està qüestionant a ell mateix qui sóc jo, no?
0: Clar.
1: I bé, sí, exacte. Anem per aquí.
0: Els canvis de colors, perquè llavors a continuació, no, hi ha com uns ocres, uns marrons, no, que és una mica la família, no? O els comentaris de ets massa dur amb el teu germà, dur, sí. L'han tornat a expulsar de l'institut, és un inútil, no?
1: Sí.
0: Que van parlant d'un pis sí. a un altre o d'una habitació sí. a un altre, no? Amb sí. tot de paperots per terra que... Sí. Aparentment, no sé si són els dibuixos de Chris.
1: Sí, totalment. Constantment els dibuixos de Chris van voltant per tot el còmic. I al final també acaba amb un dels dibuixos que voleien, no? Aquí jo parlava, era molt interessant, molt interessant. Una de les altres coses que jo vaig veure quan anava pels centres és que molts d'ells, altres sí, però en la majoria, no se'ls havia explicat res del poder de la metàfora, de la poesia i de l'art. Aleshores, aquí era una oportunitat, cosa, a mi primera cosa que em deixava flipat, perquè estava en una edat i estem en un tipus de persones que necessiten molt expressar-se.
0: I que tenen una imaginació desbordant i que s'ha d'aprofitar o canalitzar, no?
1: Però ho has de treballar perquè ho sapiguem fer de forma personal. I aleshores jo aquí els explicava, mireu, tota aquesta primera part que hi ha les ombres, que apareix la problemàtica i tot, i els deia, quina gamma cromàtica, mireu, no?, gràficament, quina gamma cromàtica he fet servir? Mireu, gamma cromàtica, els colors, quins colors he fet servir? Doncs blaus, grisos, dic, molt bé, doncs això en el món de l'art li diem els colors freds, i són els colors que fem servir per representar les ombres. Però de sobte... quan rematem a la seva vida personal, quan comencen a haver guspires de llum, no?, quan comença a repensar-se a si mateix, entren els colors càlids. Mireu, quins són? Ostres, és veritat! Passem de pàgines completament fetes amb blaus a pàgines completament fetes amb grocs i terres, colors càlids. Molt bé. Això és que esteu llegint en imatges i flipaven. Jo no estic fent servir text, però vosaltres esteu entenent que comença a haver guspires de solució. Comença a entrar la llum. I més endavant començarà a entrar el color, que és la llum, no?
0: Clar.
1: I, hòstia, flipaven. Dic, veieu, en teoria... us penseu que heu llegit molt poc, perquè text n'hi ha molt poc, però heu llegit molt, perquè heu llegit en imatges, i no ho sabeu, però el vostre cervell està interpretant coses. Flipaven, o sigui l'entusiasme era...
0: I per què no es potencia aquesta part? Jo no dic que, perquè no tots poden saber dibuixar, no? Però tu has dit l'art, la metàfora, la poesia, és igual, pot ser jo he vist, no?, amb xavals adolescents, una lletra tipus urbana, no?, que pot ser entre música i poesia i... expressar sentiments.
1: És que aquestes sessions jo les feia amb el Pau Llong i vaig voler que m'ajudés per això, perquè ell té molta experiència amb els versemblant, anar a tallers i a escoles amb realitats difícils, o no, però també, i fan servir l'escriptura creativa i el rap, a través del rap els enganxen, acaben fent escriptura creativa i s'acaben, no?, i mentre els explicaven, el Pau i jo ens n'adonàvem que fèiem servir exactament les mateixes tècniques, el que és el storytelling, la metàfora, i els hi feia un clip del rap de Fulanito. Per què aquest rapero de sobte aquí ensenya la taula buida? Què vol dir? Uau, ho entenien superbé, i els hi dèiem, això és art, això és metàfora, tios, així com parla ell. Així us podeu expressar, i és que, de veritat, el que generava allò, però és que ens adonàvem que això s'ha treballat poc a les aules, que es treballa poc, què està passant aquí, no? doncs entrem,
0: clar,
1: si
0: perquè...
1: vols, a la fase, en el jardí tan necessari de trepitjar de la realitat educativa actual. No?
0: Sí, sí, perquè està la cosa complicada, perquè l'abandonament és multifactorial, però m'imagino que també, tu dius, no mai has volgut, o en cap moment, no, amb el respecte que tens al col·lectiu educatiu, que Ombres de Colors arribés com una crítica, no, a aquest sector, però sí que és un sector que està molt cremat per moltes coses.
1: Per tant, és un sector que no que també rep aquest problema.
0: Exacte, que no pels alumnes, no pel comportament, com poden dir molts, de clar, és que així no. És impossible, mira, sinó són molts components i moltes coses. No pressupost, no horari, no... és a dir, tota una sèrie de coses que els limiten per poder desenvolupar el seu dia a dia a l'aula i poder, persona a persona, doncs, ha anat enfocant tots els temes.
1: Exactament. Mira, el dia de la roda de premsa, l'última setmana d'agost, hi havia Bufill, representants de la Bufill, també, i deien, però ja fa 2 anys que estem treballant aquest tema, perquè tenen aquesta campanya de no abandonament, zero abandonament i tal, no? Llavors els periodistes els diuen, molt bé, si fa 2 anys és que ja heu fet, heu parlat amb el sector polític, i deien, sí, a finals de l'any passat els hi vam fotre molta canya, tal i qual, i ens deia, i us han dit algú, ells? I deia, sí, però era surrealista. Què és el que és surrealista? Bueno, ens van dir, en pocs dies, ens van dir que estaven intentant desenvolupar una eina digital que els demanarien permís a les famílies per emprar les dades personals de manera que pogués desenvolupar un software per detectar els possibles futurs casos d'abandonament. Això és flipant.
0: Això és com la IA.
1: Flipant. Sí, exacte.
0: És intel·ligència artificial.
1: Tot ho passem per aquí. Quan jo, que sóc molt... Ja et dic, la meva dona és mestra, i sé perfectament que tots els nostres docents detecten perfectament quins són els casos de possible abandonament escolar a les escoles. El que passa que no tenen els mecanismes per treballar-ho, cosa que ha de ser duríssima per un mestre.
0: I per treballar situacions conflictives de moment a l'aula, perquè si en tens una o en tens dues, davant de, no sé si són 30, 35 xavals que pots tenir, potser ho pots encarar bé amb ajuda externa, però davant l'horari que tens i tantes personalitats diferents,

0: Portugal, sabeu que no és un país precisament més ric que el nostre. Però va haver un... Va haver un reset, val? I es va col·locar a nivell polític
1: a gent
0: molt vàlida, que era especialista en aquest tema, gent que en sabia realment. Val? Només amb això, ja no que també cal, el tema econòmic, sobretot, sí, que sí. La veritat, que molts professors m'ho diuen. Ojo que dius, perquè ens calen molts recursos. Òbviament, però abans dels recursos cal una presa de consciència. Només amb la presa de consciència i les accions que d'això es poden derivar, es va reduir a un 7% en temps rècord. A un 7.
1: O sigui, un 10% menys.
0: O sigui, però a lo bèstia. Això està... O sigui, aneu a la web de la Bofill, tot això ho trobareu. O sigui... això ens està dient molt de que s'està fent aquí molt malament les coses i que sobretot hi ha molt poc interès.
1: Clar.
0: O sigui, hi ha molt poc interès, perdoneu-me, de veritat, és que jo no ho puc entendre de cap altra manera.
1: Clar, no es poden donar per perdudes coses quan, a nivell de gestió política, no?
0: No, perquè saps que, per exemple, tot aquest còmic és reivindicatiu, però és lluminós.
1: Totalment.
0: I planteja la primera part una problemàtica, però tota la primera part busca solucions i planteja solucions. D'acord, estem aquí. Però, ostres, repensem una mica com estem fent les coses, que jo aquest matí m'he posat com una moto i llegia que se'ls havien acabat aquestes alçades de curs, que és una setmana, val? Els recursos econòmics per balladors, a les aules, per gent amb necessitats.
1: Especial,
0: i alhora hi havia la notícia que el xec, que el val escolar s'ampliava als adolescents.
1: Sí, que cosa reclamada, però que reduïa de 100 a 70. De 100 euros a 70.
0: I m'ha bullit la sang. Yeah. M'ha bullit la sang, yeah. Perquè anem a veure... O que, per exemple, la problemàtica dels mòbils, resulta que s'anava allà a legislar i va i es deixa en mans dels centres.
1: Que cadascú decideixi el que vulgui.
0: En canvi, el tema dels calés destinats al val no s'ha deixat en mans dels centres, perquè és una mesura molt popular i a nivell polític... Mira, què està passant aquí? Què està passant? Repensem una mica totes aquestes coses, perquè són eines que ja tenim a la nostra mà, i si sabem repensar-les una mica, incidim directament en la solució del problema. Val?
1: Clar.
0: Que falten molts recursos, perquè si les ràtios se superen i falten professionals dins de l'aula, i per exemple, la meva dona és mestra d'educació especial.
1: Val.
0: Doncs la realitat de l'aula inclusiva, a la teoria, a nivell polític, de sobte va ser collonut,
1: sí,
0: va funcionar molt bé, però la realitat és que un professor o professora amb 25, 27 persones a dins d'una aula i amb, invento, 6 casos de TDAH, no pot tirar endavant ni els nanos amb problemàtiques, ni la resta perquè tiren endavant, sinó que necessiten més professionals dins de l'aula. Això vol dir que falten recursos.
1: Evidentment, vale. Evidentment.
0: No. Ja et dic,
1: No, això demostra...
0: No sé si deu pensar que estic cridant molt, però... Clar,
1: no.
0: Ja veieu que vaig agafar un tema que m'interessa.
1: Que t'interessa. Tu ara parlaves de TDA. Un dels personatges amb els que Chris es troba i que també són hombres, no?, que se li acosten com per demanar ajuda, perquè ella té aquesta habilitat per dibuixar, no?, i li demanen, tu només dibuixa'ns i dona'ns color, torna'ns una mica la...
0: Com érem
1: abans, no? Abans de convertir-nos en ombres, no? I un dels personatges és, a mi de petit la cosa m'anava molt bé, no? Els tres, els tres ho diuen. M'ho passava teta, però és veritat que era bastant mogudet. Més endavant sí que vaig notar que la meva procedència influïa en moltes actituds del meu entorn. Això i que jo diria que era hiperactiu. És que no parava. Esclar, això, un cop ets a l'ESO, és que jo no em podia estar una hora atenent un profe que no parava de parlar. M'era impossible, no? Aquí parles de la hiperactivitat, del TDAH, també de la procedència.
0: El col·lectiu migrant,
1: no? De moltes coses que es troben a l'aula dia a dia. Abans, evidentment, totes aquestes coses no es diagnosticaven.
0: No.
1: Abans eren mogudets, el que era mogut, sí. El castigava i punto.
0: Sí,
1: i es feia fora, se'l lligava a la cadira, se'l feia fora de classe, s'anava al pati, etc, etc, etc, no?
0: Sí, sí. I també parlen tots tres que la cosa, perquè allò que dèiem de detectar, va començar a P4.
1: Ja.
0: I ho deixen a l'ESO.
1: Clar.
0: I ens volem inventar una IA que detecti aquestes coses quan porten tota la seva vida donant senyals de que estan passant coses?
1: Clar. No, deia això, no? Tu aportes amb aquests tres personatges, també amb Chris, moltes de les coses que passen a l'aula, no? Moltes de les problemàtiques i moltes dels possibles factors que fan que algú decideixi deixar-ho. Però el que tu dius, no. Evidentment no ho deixen de menuts, ho deixen

0: tots a l'ESO.
1: Sí.
0: Quan han passat no sé quants anys.
1: Perquè veuen que arriba al final l'etapa obligatòria i ja s'ho plantegen que no tiraran endavant, no? I ja et dic, es diu que és abandonament escolar prematur perquè ho deixen quan acaben l'ESO, però que moltíssims ni tan sols acaben l'ESO, que és més sagnant, perquè què està passant aquí? El seu entorn els està permetent, no?
0: Clar, i també, d'altra, una de les noies diu: jo vaig abandonar l'ESO, però en realitat la cosa venia de lluny. A casa no, jo a casa estava superbé, amb la meva família, però aquí va a l'assetjament. Parlem del bullying. Des de ben petita i em vaig aïllar. Vaig començar a menjar molt i, és clar, encara era pitjor, perquè llavors se'n reien, no?, d'aquesta persona, el bullying, també la pressió estètica, no?, el començar a menjar i atacar aquella persona perquè és grassa. Quan vaig passar l'ESO em sentia agredida, no només pels companys de classe, també per part de molts professors. N'hi havia de molts xungos, em culpaven de tot. Aquí hi ha també aquesta versió, no?
1: La connexió... Jo ja ho vaig ara durant el... tot el procés del llibre, però la connexió abandonament i escolar de bullying no és en el 100% dels casos, però és molt, molt, molt comú. Molt, molt comú. La majoria de vegades sempre hi ha bullying pel mig.
0: Bueno, és que arribes a un moment mental i físicament en què ja n'hi ha prou.
1: Ja n'hi ha prou.
0: Que no estàs disposat a... I si no ho expliques
1: sí.
0: i no es detecta i no es treballa...
1: Sí, i
0: això es va...
1: Passant. Saps que està, una de les altres coses que està passant des de que tinc aquest llibre és que rebo un pro diari, t'ho juro,
0: O sigui,
1: és una cosa, mails, no? O DMs, missatges directes de gent, no? I rebo missatges directes de gent de la meva edat, o sigui, jo me'n vaig cap als 50 ja, que t'ho agraeixen, que s'han sentit identificats, o sigui, que al final començava...
0: Amb temes que no són ara.
1: No.
0: És a dir, tu no estàs parlant d'una realitat ara, estàs parlant d'una realitat que ha estat silenciada i amagada sota la catifa durant molt de temps.
1: Que et donen les gràcies, que t'expliquen que hi havia bullying, però abans tampoc es parlava de bullying,
0: i que
1: et demanen a veure si pots seguir visualitzant aquest tema de la mateixa manera, però vinculant-lo ja més estrictament amb el tema bullying. Molts, m'ho demanen molts, que es faci més... O sigui, és un altre temazo que tenim aquí per obrir. El tema bullying. Perquè tenim... Ja sé que s'està treballant, que s'està començant a treballar. No s'ha treballat fins ara el que s'hauria de treballar, però també és un altre tema que s'ha d'abordar, perquè és que m'ho estan explicant moltíssim. Vull dir, jo vaig abandonar, però vaig abandonar perquè és que el bullying era molt bèstia i el bullying no només hi havia implicat, ja ho sabeu, qui el bulli, que m'estava...
0: Exacte, el que ataca, sinó els que miren i no fan res.
1: Sí, que miren cap a una altra banda, exactament. Entorn familiar, entorn escolar.
0: És molt bèstia. O que, evidentment, tu estàs parlant també d'una època, no?, ara que parles d'aquests mails que reps o d'aquestes situacions, no?, al voltant dels nascuts a principis dels 70, no?, que clar, era allò de alguna cosa hauràs fet.
1: Sí.
0: Quan tornaves a casa i te veien castigat, tenies una nota a l'agenda, etc, no? Potser no hi havia allò de l'autoritat, també, no? Que ara és diferent, l'aula. No sé si millor o pitjor, però sí que és veritat que hi havia moltes coses que passaven molt desapercebudes.
1: Moltes. Sí.
0: I jo què sé, fins i tot hi ha gent que de gran o d'adulta li han diagnosticat, ara no em sortirà la paraula, i era perquè tenia el problema a l'escriure. Ara no em surt.
1: Sí. Ah, val. Ara m'ho dirà.
0: Què era?
1: M'ho han encomanat.
0: Sí.
1: No, que...
0: La dislèxia.
1: Sí,
0: que no em sortia. Dislexia, gràcies, Jordi.
1: Sí, gràcies.
0: En aquest cas, i dius, però t'estic dient 30 i pico d'anys.
1: Sí.
0: I el problema d'aquella persona moguda que no tenia a classe o que s'avorria o que no sé què, i que se'l renyava tant perquè no, era incapaç de fer una cosa bé, era perquè hi havia una problemàtica, no?
1: Sí, totalment.
0: Clar.
1: I no se n'era conscient. Això és molt interessant, de coses que te n'adones compte ara. La d'amics que jo que n'he parlat i pensava, te recordes allò que em passava a l'escola? Allò era bullying, dic, i tant, per molt menys avui en dia haguessin saltat les alarma, i ho assumíem, ho amagàvem, no ho explicàvem a classe. Vull dir que també hem avançat.
0: Home, hem avançat,
1: hem millorat, també, no tot ha de ser matxacar.
0: No, i tant que no. I aquestes ombres que volen sortir cap a la llum, gràcies al traç de Cris, també s'explica amb els colors. Hi havia profes que intentaven ajudar-me, però ja era massa tard. Em vaig acabar enganxant els porros i ja no hi va haver remei. També parles aquí de les addiccions, eh?
1: Sí. I podíem parlar... I la salut mental.
0: I salut mental, i també del tema mòbils, no? Avui en dia, clar, les xarxes socials, ho hem dit abans, no? El bullying, la pressió estètica, no? Fins i tot ara els casos, no? Temes més sexuals, no? O sigui... tot s'està pervertint molt. La solució, evidentment, no és prohibir mai, ni una cosa ni l'altra, però sí que poses damunt la taula ombres de colors moltes coses,
1: sí,
0: Oriol.
1: Sí, moltes. Jo estic detectant, tot i que ja veieu que sóc molt crític, però estic detectant una presa de consciència. Al final, tot quan toca a fons, veus... Per exemple, penso... Jo tinc dos nenes, 11 i 8 anys, i deia... Ai. I molt combatiu amb el tema dels mòbils i tal, i fins i tot començo a veure pares de famílies que amb els quals em discutia... Ben discutit, vull dir,
0: amb arguments.
1: I li traien ferro i tal, comencen a dir, hòstia, sí, aquí està passant, aquí, això no pot ser, hem de començar a prendre mesures, vull dir, que hi ha empreses de decisions i hi ha un canvi, no, de paradigma, però clar, el que és molt important també és abordar-ho i parlar-ne obertament de totes aquestes problemàtiques, de totes.
0: I en algun moment també es diu, necessitem un cop de mà des de fora, no? Una cosa important, no som els únics responsables de la nostra situació, no? Aquests tres casos, no?, que parlen amb la crisi, que després l'ajudaran també amb ella a seguir un camí d'obertura, de color, de llum a la seva vida, se n'adonen i expliquen com ho fa Cesc Triquell en el pròleg, de que abandonar pot tenir molts significats i que, com diu el Triquell al final, i que aquella ovella que un dia no es va sentir part del ramat pugui, amb prou distància, ser l'ovella que salvi la resta d'ofegar-se.
1: Això és tan real. T'has també una altra cosa que m'ha passat des d'aquest llibre, durant aquest mes, durant totes les promos i tal, i també durant el procés, m'ha anat dient gent que al·lucinaria, i que ho deixo, no l'han dit privat, i que estan aportant moltíssim a la nostra cultura i societat i política, que se m'han acostat i m'han dit, ningú sap, però jo vaig abandonar. O sigui, gent que està a primera ordre del món cultural, social i polític de català d'ara, no? De la realitat. I que en el seu moment es van sentir l'última ovella, l'ovella negra, no? Això té una mica de perill, dir-ho molt, també, perquè llavors ens diu, pues mira, pues jo també abandonaré, me'n sortiré. No és
0: escollir el camí fàcil.
1: Ni molt menys. Sinó que això està molt bé fer-ho servir en els termes de que estem parlant ara. És a dir, qui surt del ramat és per algun tema. I el sistema no està preparat per atendre a qui està sortint del ramat. I per què? Perquè tots amb els que he parlat que han abandonat, tots aquests nanos que jo vaig estar parlant, em deien, això no ho volia. Jo no volia abandonar. Jo aquesta situació no la volia. No l'hagués volgut mai. Igual que jo, Oriol Malet, tampoc la volia. Els meus professors flipaven perquè em deien, a veure, Uri, què passa? Vens a primera línia de classe, estàs superatent, fas les preguntes més pertinents, després vens a l'examen, o no et presentes o em suspens. Què està passant aquí? Què està passant?
0: Què és aquesta manca d'interès o aquest passotisme que et podien dir en el seu moment?
1: Clar,
0: no ho era.
1: No ho era, i segurament jo, o sigui, jo penso i dic, no sé, jo era una persona molt donada a somiar despert, tenia el cap a un altre lloc, que a lo millor amb un simple toc d'atenció adequat hagués estat el tema, però no va haver ningú que digués, què passa?
0: I et passaves el dia dibuixant.
1: Com
0: Cris, no? Que vas fent... No només... Exacte.
1: De fet, aquestes idees de les ombres, sobretot la idea principal de que està tancat els passadissos, perquè la situació principal és que es troba trencat dins un passadís d'un institut de nit i no pot sortir.
0: I que no pot sortir.
1: Això no m'ho he inventat ara. Això és de quan jo tenia 15 anys. No? Ho he recuperat una mica, i tot allò sortia d'aleshores. Per tant, a mi la creativitat i l'imaginació, una mica remetent el que diu en Triquell, és el que em va salvar. De fet, jo abans de tota aquesta campanya, de tot aquest llibre en el que parlo de coses estrictament d'educació, jo... Totes les entrevistes que m'han fet els últims 10 anys, que és amb els que estic treballant amb això, totes sempre he dit, i fins i tot se m'ha tret en titular, a mi la cultura m'ha salvat la vida. I algú m'ha dit, és un exagerat. No. A mi la cultura m'ha salvat la vida. A mi la cultura m'ha donat salut mental. A mi la cultura m'ha fet acceptar com
0: soc. I la cultura no vol dir només el dibuix, vol dir la música, vol dir molt tipus d'art.
1: De fet, com que jo era una persona erràtica, jo dibuixava, però no em costa molt pensar en referents de dibuix, perquè també el que feia era llegir, que tenia una biblioteca al meu barri i estava allà tancat, i descobria mons, i els meus referents són literaris i musicals, per exemple. No? Jo també ho he explicat sempre. I la cultura és el que m'ha fet sempre trobar un camí, el que dèiem abans, saber que hi ha una manera d'expressar-me, saber que el que sobresurt el trobo com a protagonista de tots els llibres que estic llegint, sobresurt a males i a bones, saber que els antiherois també poden ser herois, podríem estar hores parlant, no? Però el tema cultural és molt important. I el triquell aquí, jo crec... És un pròleg una mica fosc, també, però, òbviament, a una persona li demanes un pròleg i que s'expressi lliurement.
0: No, evidentment.
1: I ja em vaig encarregar jo d'intentar donar llum al final del llibre i amb el dossier que adjuntem al final, però, clar, és un tio molt sensible, és un tio que pensa molt més enllà dels motius pels quals estrictament ell ha saltat a la palestra i està a primera ordre del dia.
0: Ja cultural. No és acció-reacció, sinó que...
1: Va molt més enllà, pensa en moltes més coses, està molt atent a la salut mental, si l'heu sentit, entrevistes és superinteressant, tot el que ell ens pot... I és que és joveníssim, és molt jove, no? En tot el que ell ens pot explicar. I trobàvem que era un perfil molt adequat i l'havíem encertat, la veritat. Està molt vinculat amb el llibre, eh?
0: Sí, molt vinculat, perquè ell també diu en algun moment d'aquest pròleg, la part poètica però autodestructiva de tota persona que en algun moment s'ha sentit desatesa és que al final pot ser inspiradora d'obres d'art precioses.
1: Veus? El no? que estava dient jo ara.
0: És com és el llibre, no? El que dius tu, no? Perquè malgrat, evidentment, hi ha aquestes ombres, no? Que xuclen, que et fan pensar cap a on vas, què és el que t'està passant, cap a quina és la solució. Es van dibuixant aquests colors mica en mica, com tu deies, els colors són llum, no? I mica en mica ells van recuperant la llum i aquestes mateixes persones, hi ha aquest feedback, no? Sí. D'empatia, sí. No? Entre persones que se senten diferents, que se senten diferents, però que potser troben el camí per ajudar-se mútuament, no?
1: I que són molt diferents entre ells, però junts, no? Aconsegueixen coses. I aquesta empatia, tu has donat a la clau, eh? L'element empatia es pot adjudicar a tots i cadascun dels elements dels que hem anat parlant al llarg de tota aquesta entrevista i és el que et donen la clau, eh? És a dir, des de quan us deia la crítica social, potser hi ha algú que ha de ser una mica més empàtic amb la realitat, després un element social d'aquest adultocentrisme que ens porta socialment a parlar dels alumnes d'una manera despectiva, hauríem de ser una mica més empàtics, aquí té problemàtiques de salut mental, problemàtiques socials, no? aquestes etiquetes dels que sempre hem portat penjats molts de nosaltres, el que abandona, el que fan fora de classe és el perla, s'ho ha buscat? No, hem de ser més empàtics, no s'ho ha buscat, s'ho ha buscat, sí que s'ho ha buscat, però són adolescents,
0: clar,
1: no són
0: adults.
1: És
0: allò que ens deien fa molts anys, no? Aquest és car de canó, no? Tot el que fa ja va derivat en que no té un futur o ja... No,
1: I ho acceptem no.
0: I no ho etiquem, però clar...
1: Aquest serà el perla,
0: exacte.
1: El pringat, no, doncs no és així, perquè hi ha qui destaca doncs, perquè té una problemàtica, hi ha qui destaca perquè té unes capacitats bestials amb altres coses i no es pot contenir, no, totes aquestes històries que coneixem, i l'empatia és molt necessària amb tot això.
0: L'empatia és necessària, l'amistat també i la colla també, com ho és en aquest llibre Ombres de colors, no? Amb aquesta ajuda mútua entre uns i altres, no?
1: Sí.
0: El sentir-se que individualment no estàs sol en
1: formes
0: el camí.
1: Part d'un grup.
0: Formes part d'una situació d'un grup, d'un col·lectiu de persones que es poden sentir com tu, no?
1: I la relació amb ells és primordial. Amb aquesta era de postpandèmia tots ho hem après molt bé, la necessitat que teníem de relacionar-nos amb algú i de parlar amb qui sigui i en els termes que siguin, és molt necessari, no? També t'ajuda moltíssim.
0: I en el llibre, evidentment, tu deies llum, color, té molt a veure amb l'art, amb la pintura, amb la manera que teniu de descriure els que pinteu i de que no tot han de ser ombres a la vida, perdó, i que hi ha d'haver-hi al final del túnel una llum i que tot està per fer. Vol dir que tots hem de posar de la nostra part, no? En aquí parles dels alumnes, els que volen abandonar, els que se senten diferents, el professorat, les famílies també, perquè surten representades, no? Tothom té la seva part, no dic de culpa, no vull utilitzar, de responsabilitat.
1: De responsabilitat, sí. Tothom pot aportar la seva cosa. De fet, el que tot està per fer, hi ha un altre recurs gràfic que es representa amb l'última plana, que és que el dibuix era un croquis, i aleshores jo els ensenyava amb aquests nois, per acabar també una mica, no?, i amb aquest work in progress, i mira si havien après també el tema de la metàfora i del poder visual, que vam convindre entre tots que l'estil de l'última vinyeta podia canviar respecte a l'altre, i en lloc de ser un estil completament acabat i net, el podien deixar en croquis, perquè això també volia dir que tot està per acabar i ells mateixos es poden acabar de dibuixar el seu futur, no?
0: I de definir, cap allà, de concretar.
1: Doncs això va sortir amb aquests treballs col·lectius i vaig pensar, bé, visca, ho han agafat molt bé, això.
0: I escolta, Muriol, ara, a part d'aquestes xerrades que has tingut, Ombres de colors, com tu dius, no? En un mes... Això anirà corrent. Hi ha xerrades previstes, sí. Hi ha clubs de lectura, a instituts...
1: No hi eren, però la demanda ha sigut molt bèstia. I jo ara a curt termini no puc, perquè estic a punt d'entregar el meu proper llibre que l'he fet amb en Carrin, i ha de sortir per Sant Jordi, l'entregarem in extremis al final del gener. Però vaig dir a Bofill, a tothom qui ens estem assenyant a la taula, que a partir del febrer o així tornarem a les escoles, perquè no sé exactament com ho enfocarem aquest cop, però ens demanen que hi anem a parlar-hi, amb aquest còmic a la mà, i per tant ho hem de fer.
0: I tant que sí, és important. Ombres de color, Oriol Malet, editat per Coma Negra, amb pròleg de Cesc Triquell. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres i per la xerrada tan interessant.

Radio 4. Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Tornem a ser-hi, les del territori clandestí. Ja sabeu que aquest mes d'estiu estem recuperant alguns dels continguts realitzats al nostre programa i avui, mireu, avui a Biblioteca Inflamable em sembla que l'Oriol Rossell ens torna a portar un llibre del David Graeber. Sempre és una bona notícia. I alhora també recuperarem la feina d'un dels músics més interessants del nostre país, com és el cas de l'Antonio Arias, dels Lagartija Nik. Ja sabeu que el 2024 la banda de Granada celebrava el seu 35è aniversari i ho feia amb una gira per diferents racons de tot el país. Una gira que va donar com a fruit molts concerts, evidentment, i aquests concerts van ser enregistrats i es van editar amb un treball en directe titulat Eternamente en Vivo. Llavors vàrem tenir oportunitat de parlar amb l'Antonio Arias perquè ens fes 5 cèntims una miqueta bé, doncs, de tot aquest temps de música d'una de les bandes més creatives del nostre país i alhora també de que ens expliqués doncs, quins eren els seus projectes en endavant. Per tant, avui, Antonio Arias i David Graeber, protagonistes al nostre territori clandestí.

És la música de la Clara d'Aguilar, ens venia molt de gust, ja que parlarem de dues persones, com dèiem abans, investigadores i alhora creatives, com són Antonio Arias i David Graeber, començar precisament amb la veu i la manera de fer d'una dona que no es queda precisament enrere. Ella era Clara d'Aguilar amb el seu Veo Ciervos, ara sí és el torn d'Antonio Arias.

0: Ai, desplazamientos, desplazamientos. Han fet molts la gent de Lagartija Nick en aquests 35 anys d'existència, 35 anys, ho dèiem, que van celebrar l'any passat amb aquella gira maratoniana que els va portar a moltes ciutats d'arreu del nostre país i que van decidir recollir amb un treball discogràfic el primer disc en directe de la seva trajectòria. I això ens ha portat a demanar-li a l'Antonio Arias dels Lagartija Nick què suposa, perquè, mireu, antigament en el món de la música, quan una banda feia un disc en directe, podia significar dues coses: una que tancava etapa i s'acomiadaven, o una altra que decidien canviar total i absolutament i mostrar una altra manera de fer musical. Doncs bé, aquesta ha estat la nostra primera pregunta. Després, evidentment, per què i en quin moment van decidir enregistrar un disc en directe. Quantes hores es van passar pensant els temes que havien d'incloure en aquest treball. Estem parlant de 35 anys de trajectòria i de discos absolutament meravellosos, i evidentment què ens han preparat per aquests concerts. I us ho torno a recordar: 20 de desembre, Ciutat de Barcelona, Antonio Arias, Lagartija Nick.
1: Bueno, te anticipa los acontecimientos verdaderamente. El caso es que sí, es verdad que el disco en directo como que cierra una etapa, había una necesidad, es un recopilatorio. Hace poco que estrenamos la película Generación Lagartija, que abarca principalmente los discos Buñuel, Los Cielos Cabizbajos, Bar de la Mar o Omega, algo así. Así que sí, tiene ese aire de cerrar una etapa. Eso invita siempre, en nuestro caso, a una nueva transformación. No adelantemos acontecimientos.

0: I si tinguéssim la possibilitat de tenir asseguts a la nostra biblioteca inflamable aquells autors que van passant de tant en tant, doncs ara, amb una de les cadires, hi hauria el David Graeber.
1: Hi hauria el David Graeber. Seria una mica gore, perquè és mort, pobre home, des de fa uns...
0: Bueno, és que l'altre seria el Mark Fisher.
1: Sí, hauríem de tenir un programa...
0: Quina col·lecció de cadàvers!
1: Un programa Ouija, eh? Sí, David Graeber, una altra vegada, però és que, la veritat, és inesgotable el llegat d'aquest home. Recordem, David Graeber, antropòleg, anarquista, un dels cervells darrere de Occupy Wall Street, que ens va deixar molt d'hora. A més, no ha quedat mai gaire clar com i de què va morir. Tenia 50 pocs anys, si no recordo malament. I que... Com et dic, va escriure moltíssim i segueixen sortint llibres i llibres i llibres de David Graeber, no? Clar, hi té una gran obra acadèmica com a antropòleg i justament, bueno, saps, a més, és curiós perquè post-mortem, diguem, ha sigut una mena de supervendes gràcies a El amanecer de todo, no?
0: Que me has de contar, que me has de contar.
1: Que sé que te l'estàs llegint.
0: Sí, senyor.
1: En tens per dies, eh?
0: Sí.
1: És llarg.
0: Sí. Jo el volia portar a la platja, innocent de mi.
1: I no hi cabia la platja.
0: No cabia al cistell.
1: David Graeber, autor també del llibre sobre el deute, que és absolutament meravellós, que ara no recordo exactament el títol. Mm-hmm. Autor també d'un llibre que va funcionar molt bé, que és Trabajos de mierda, aquest Bullshit Jobs. Un paio, doncs, que tenia una de les coses més interessants del David Graeber és potser el fet de que va saber canalitzar tot el seu coneixement, tots els seus estudis com a antropòleg cap a, diguem, un posicionament ideològic molt clar, insisteixo, de tall anarquista, un tipus d'anarquista, per això molt poc dogmàtic, també et dic. I justament d'això va aquest volum, també voluminós, valguis la redundància, que és Possibilidades, ensayos sobre jerarquia, rebelión i deseo, amb traducció de Damián Queirolo, que ha publicat els amics i amigues de Bellaterra. De què estem parlant aquí? Estem parlant d'una antologia de textos, molt d'ells acadèmics, dividits en tres blocs, i que parla, com el títol indica, de les possibilitats, que és una cosa que en aquest programa apareix de forma recurrent, també. Al final sempre estem parlant del mateix, Consol.
0: Ja, però és necessari, eh?
1: És absolutament necessari. Hi ha una qüestió que a mi m'interessa molt. Saps que moltes vegades mencionem aquí, no?, aquesta suposada fi de la imaginació política, aquesta incapacitat per imaginar, per somiar quelcom més enllà del marc neoliberal en el qual ens trobem, i cal tornar una vegada més a incidir en aquella famosa frase d'és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. I el que fa Graeber aquí no és alimentar la imaginació, sinó, i d'alguna manera estaríem parlant d'una mena de revelació interseccional, per dir-ho d'una forma, descobrir-nos altres maneres d'organitzar-nos en societat que no són una fantasia, sinó que són realitats a altres llocs del món, i ens desvia una mica de la nostra visió eurocèntrica, blancocèntrica, occidentalocèntrica, com vulguis dir-li. Aleshores, ell va passar molt temps fent estudis a Madagascar, per exemple. I en el llibre parla, per exemple, de com s'organitzen determinades comunitats a Madagascar. Pren altres exemples que, a més, coneixem molts d'ells. No necessàriament els menciona Graeber, però penso, per exemple, en tot el moviment zapatista, no? Que realment van plantejar un modus operandi, una via d'organització social que trencava amb totes les tradicions que coneixem nosaltres i que va funcionar mentre es va poder funcionar, no? Llavors, el que fa Graeber és... Pensem en possibilitats. No fa gaire vaig estar en unes classes que va donar a l'Amador Fernández Sabater, que és un autor i un pensador que últimament m'interessa molt i que molaria molt si un dia d'aquests ve a Barcelona poder-lo portar, perquè està escrivint i dient coses superinteressants. I vaig anar a unes classes que va fer sobre el llegat de Herbert Marcuse, no? Un dels de l'escola de Frankfurt, dels 60, no? L'autor de l'home unidimensional, etc. I explicava d'una manera molt clara, perquè a més l'Amador té una vessant pedagògica molt interessant, és supergenerós explicant les coses. Els que no som experts en filosofia com tu i com jo, agraeixes molt les classes de l'Amador perquè té aquesta generositat, et dic, aquest afany d'explicar-se i de fer-se entendre, no? Mm. I Jo els explicava una cosa que a mi em va semblar molt interessant, que ja l'havia llegit en Marcuse, però ell la va posar com molt més clara, no? Diu que l'ésser humà tradicionalment té dues dimensions, no? Una dimensió és allò que és, el que hi ha. I l'altra dimensió és allò que podria ser, el que podria haver-hi, no? Aquesta és la dimensió de la possibilitat, no? I sembla que aquesta dimensió l'hem perduda, no? Per això, el 1964, Germán Marcuse treu un llibre que es diu El hombre unidimensional, amb una sola dimensió, que ha perdut aquesta capacitat de somiar, d'imaginar, de projectar futurs diferents, radicalment diferents, a allò que hem conegut fins ara, no? Aleshores, aquí és on entra en joc la idea de la possibilitat. El problema és que, d'alguna forma, no podem evitar estar atrapats amb el que podríem dir la probabilitat. És a dir, la probabilitat no deixa de ser un procés pràcticament matemàtic, no? Si jo et dic 2, 4, 6, 8, tu em diràs... Què em diràs?
0: 10.
1: 10, 12, 14... Vale. És a dir, una continuïtat a partir d'allò que ja coneixem, no? A partir d'allò que ja coneixem, a partir d'allò que ja hi ha, pensem 2-3 vies possibles de desenvolupament. Però fora i molt més enllà de l'àmbit de la probabilitat, és l'àmbit de la possibilitat, d'allò que és possible. Val? D'això és el que parla Grever. De les nostres el nostre pensament probabilístic està, evidentment, arrelat en el que nosaltres coneixem, que és el nostre entorn, la nostra societat, la nostra construcció política. Però hi ha altres realitats que ens permeten obrir-nos a la possibilitat, no? I això és el que desenvolupa en gran mesura... T'acabo de posar el cap com un bombo.
0: No.
1: Això és el que desenvolupa en gran mesura en els textos inclosos, que, com et dic, és una antologia de textos acadèmics, aquest Possibilidades, ensayos sobre jerarquia, rebel·lió i deseo, que ha publicat Bellaterra.
0: No m'has posat el cap com un bombo. M'està patant el cap perquè abans comentaves allò de... Sembla que sempre estiguem parlant del mateix i jo et deies que és necessari, doncs probablement conèixer aquestes possibilitats que ens mostra el David Graeber en aquest llibre a partir d'algunes de les seves experiències. No és que sigui necessari, és que és ultranecessari.
1: És indispensable.
0: Veient el que està succeint. Anem-hi.

0: Decidí llamar a esta compilación de ensayos Posibilidades, porque la palabra engloba mucho de lo que originalmente me inspiró a convertirme en antropólogo. Me sentí atraído por esta disciplina porque abre ventanas a otras formas posibles de existencia social humana, porque sirve como un recordatorio constante de que la mayor parte de lo que asumimos como inmutable ha sido, en otros tiempos y lugares, organizado de manera muy diferente, y por lo tanto, que las posibilidades humanas son, en casi todos los sentidos, mayores de lo que por lo general imaginamos.
1: Doncs anem-hi, perquè tinc molt interès amb alguns dels exemples que treu el senyor David Graeber en aquest llibre, Posibilidades, ensayo sobre jerarquies, rebel·lión i deseo, perquè, com dèiem, aquestes possibilitats són més necessàries que mai, tot i que de vegades, Oriol Rossell, a mi em fas la sensació que abans comentaves, no?, sobre la possibilitat és allò que podia ser, no? Clar, és que moltes vegades hi ha molts interessos en fer-nos creure... Abans que deies allò de és més fàcil imaginar-se la fi del món que la fi del capitalisme, hi ha molts interessos en fer-nos creure que no tenim doncs cap possibilitat de crear aquestes noves possibilitats.
2: Clar, clar, és una mica la gran crítica que es fa, diguem, a l'esquerra organitzada amb unitats de partit, per dir-ho d'una manera, no? Aquesta idea de, que és una cosa que aquí hem parlat també alguna vegada i que a mi personalment em preocupa, no? Em dóna la sensació que l'esquerra de partit, si més no, és com si hagués renunciat a la possibilitat del canvi i, en essència, s'estigués dedicant a intentar frenar el cop. No? Està completament a la defensiva per mantenir alguna cosa que en si mateixa no funciona, amb la qual cosa tampoc li veu jo ninguna ventaja a l'assumpte. Saps? Perquè dius, no perdem més drets. Bueno, no perdem més drets, però és que igualment són drets minsos, també, el que estem intentant preservar, no? Que és allò que diuen... Què hem de fer? Proposar o parar o frenar per una altra banda l'avançada dels altres, no? És aquesta mena de rendició implícita de la possibilitat de canvi que desanima a moltíssimes persones, no? Jo no vull que l'esquerra m'estigui dient no, estem intentant salvar no sé aquesta... Que evidentment ho hem de fer, però és al mateix temps... Proposa'm coses, explica'm possibilitats, imaginem maneres diferents. És com si no hi hagués escapatòria de cap mena. El there is no alternative, te'n recordes, no?
1: Sí, sí.
2: Que és la gran victòria, és la gran victòria del capital, no? Quan esdevé pràcticament un sistema cognitiu, una manera d'entendre el món, i no podem entendre el món fora d'aquest sistema, no? Però el món, afortunadament, encara és més gran del que ens pensem. I encara hi ha aquestes fugues, aquests espais, no? Espais que a vegades t'has d'anar a buscar a tribus perdudes o agafar exemples, com fa el Graeber, que és molt divertit, de la Islàndia medieval, de com s'organitzaven les comunitats, de com s'organitzaven les confederacions dels natius nord-americans abans de l'arribada dels blancs. Totes aquestes històries. Llavors tornem a una altra qüestió que és important, que és... hem de voler tornar al passat? No hem de voler tornar al passat, perquè justament el passat només tenia sentit en el seu context, en aquell moment, en aquelles circumstàncies. Avui dia és ridícul intentar imitar allò. Però sí que ens pot servir d'inspiració, de punt de partida, no? Una de les reflexions que fa Graeber, que sobrevola tot aquest llibre, aquest Possibilidades, i que potser és el que més m'ha interessat, perquè a mi l'antropologia m'interessa d'aquella manera, també t'ho diré, és que, com ell diu en el text que hem llegit abans, la mayor parte de lo que asumimos como inmutable ha sido en otros tiempos y lugares organizado de manera muy diferente, y por lo tanto las posibilidades humanas son en casi todos los sentidos mayores de lo que imaginamos.

0: situar-se en un marc netament anarquista. Val? I fa una comparació molt divertida. A més, reparteix unes quantes hòsties amb el món acadèmic, que sempre va bé. Explica una història molt divertida, que ell va conèixer Pierre Bourdieu, que potser és el gran referent, no, de la sociologia contemporània. El va conèixer quan ell era estudiant. I, bueno, i ve a dir que clar, diguem que per què, per exemple, el tema de l'anarquisme no ha estat cultivat degudament en el món de l'acadèmia, no? I diu, clar, diu, és que en l'anarquisme no hi ha un líder, no hi ha un pensador, no hi ha un Marx. Diu que sí, que Kropotkin, que Bakunin, que no sé què, diu, però és un moviment que surt del poble. Diu, i clar, diu, això dificulta molt la mecànica que articula, diguem, tot el que és el desenvolupament de l'estudi acadèmic, no? Diu, però justament perquè no hi ha líder, perquè no hi ha pensador de referència. Diu, a més, fa una reflexió que jo no havia fet, sincerament, i em feia molta gràcia. Diu, t'has donat compte que en el comunisme les vessants sempre porten el nom de qui l'ha fet? És a dir, marxisme, leninisme, estalinisme... Sempre hi ha una referència a una persona en concret, no? Mm-hmm. Diu, en canvi, diu... Sí o no?
1: És veritat, és veritat. Jo tampoc ho havia pensat
0: que
1: mai.
0: Diu, amb l'anarquisme no hi ha...
1: Sionisme, no hi ha, nazisme,
0: que no hi ha, capitalisme... Però en l'anarquisme no hi ha vacunisme. No hi ha kropotkinisme, saps? Mm-hmm. Diu, i justament els noms, les vessants del comunisme que no porten aquests noms propis són les que es troben molt més a prop de l'anarquisme, no? Diu, precisament perquè és aquest moviment horitzontal, desjerarquitzat, sense fars intel·lectuals, sense vaques sagrades, no? I llavors hi ha una part que em sembla que és el tall que ve ara, si no recordo malament, que és molt interessant. Sí, que posem-lo un moment i el comentem, perquè és molt, molt xulo.
2: Mientras que la votación alienta a uno a reducir las posiciones de sus ponentes a una caricatura hostil o a lo que sea necesario para derrotarlos, un proceso de consenso se basa en un principio de compromiso y creatividad, en el que uno cambia constantemente las propuestas hasta que puede llegar a algo con lo que todos pueden al menos aceptar.
1: Ah, és molt interessant, això.
0: Clar, nosaltres entenem la democràcia com un procés de votació, que ja el Francisco Llado ens va explicar tots els biaixos. Fòbia política.
1: Fòbia política.
0: Editorial Catarata.
1: Ah,
0: Equiliqua. Quina memòria. No me'n recordava de l'Àries, però d'això sí. Mentre la democràcia nosaltres l'entenem normalment com aquest sistema finalment jerarquitzat de votació, ell el que aboga és pel que es coneix com una democràcia directa, no? Clar, ell va poder veure i aplicar tots aquests principis a Occupy Wall Street, que és un moviment molt semblant al que aquí va ser el 15M, etc, etc, no? Totes aquest moviment assembleari, no? I diu, ell planteja la idea d'una democràcia com ha vist a segons quins grups a Madagascar, a segons quines confederacions entre nadius americans, etc, etc, no un sistema de votació, sinó un sistema de consens. I diu, una de les crítiques que es fa sovint a l'anarquisme és que perd molt temps parlant sobre els seus propis sistemes, és a dir, com ens hem d'organitzar, com hem de decidir les coses. Diu, però és que això és la clau de tot. Els que hem alguna vegada estat a prop dels moviments assemblearis, moltes, i segur que injustament, a vegades ens hem posat molt nerviosos i nervioses de, és que no estem decidint res, no? Estem perdent el temps de, aviam com decidim el que hem de decidir. No estem decidint com decidir. Diu, però és que això és el fonament de tot. Si no tenim un principi de consens diferent als patrons tradicionals de les democràcies occidentals, mai podrem transcendir aquest marc, no? I llavors planteja això. Una cosa és votar i l'altra és tenir un consens. Diu, votar és anar a guanyar l'altre per superioritat de números, d'arguments o del que sigui. Diu, consens és jo tinc això, tu tens allò, anem a veure... i s'ha de ser creatiu, anem a veure per on

0: cedeixes tu, per on cedeixo jo, i fins on arribem per trobar un punt de convergència en el qual estiguem completament d'acord. No? Llavors, clar, quin és el problema? Que això és una estructura incompatible amb la mateixa idea d'estat, que comporta un desplegament burocràtic monstruós. Imagina't que estiguéssim tots fent consens tot el sant dia. Clar que també hauríem de tenir en compte de... I quin problema hi ha en perdre el temps? Digo jo, que sempre estem amb moltes presses i no se sap per què. No? Perquè estem, finalment estem imbuïts d'aquesta idea pròpiament occidental del progrés, no? Que sempre hem d'anar a més i a millor, que també et dic que ens ha sortit regulint fins ara, no?
1: Yeah.
0: Estem aquí amb un antropocè acuciant, estem en una crisi climàtica, estem en una precarització de la vida, estem en una cultura de la vigilància i la monitorització absolutes. Això és el que ens ha portat al progrés. No es tracta de no desitjar estar millor. Evidentment, tots i totes volem estar millor. Però potser aquesta via del progrés que fins ara hem tingut coll avall, que era la manera, potser no és la més adequada. Potser, com et dic, gràcies a persones com David Graeber i els seus estudis antropològics, podem fixar-nos en com altres societats han entès la idea de millorar dia a dia sense haver de passar per aquestes mecàniques d'acceleració com el progrés occidental.
1: A nosaltres, que ens agrada de manera molt especial, ho hem demostrat en el decurs d'aquest programa i sobretot de la Biblioteca Inflamable, perdre el temps, deixar anar a volar la imaginació, fer laboratoris d'idees... home, alguna cosa bona han de tenir quan s'esforcen tant, i abans jo deia allò de des dels estaments de poder, des del neoliberalisme, des del capitalisme, de repetir-nos una vegada i una altra és que there's no alternative, no? O carregar-se, per exemple, i fer mofa i bufa de tot allò que té a veure amb les assemblees, amb els comitès d'idees, etcètera, etcètera. Si no fossin molestos, si no els hi preocupessin,
0: ningú els donaria casito, que es diu.

0: Las prácticas democráticas, procesos de toma de decisiones igualitarias, ocurren prácticamente en todas partes y no son una particularidad de ninguna civilización, cultura o tradición. Suelen surgir donde quiera que la vida humana se desarrolla fuera de las estructuras sistemáticas de coerción.
1: Madagascar, la Islàndia medieval, m'has dit?
2: L'Islàndia medieval, sí, sí. És molt interessant perquè, vulgues que no, en part, tot el mite que sustenta el colonialisme és que nosaltres som la civilització.
1: Yeah.
2: És que nosaltres hem inventat la democràcia. És que nosaltres... I el que ve a demostrar Greber en aquest Possibilidades, Ensayo sobre jerarquia, rebel·lió i deseo, que ha publicat Bellaterra, que, com et deia, és una antologia de diferents articles, molt d'ells purament articles acadèmics d'antropologia, és que la democràcia, com diu en aquest text, o el que podríem entendre com a democràcia, perquè a més només entenem la democràcia d'una manera, val? Que és el, diguem, el model atenense, que ja va néixer una mica d'aquella forma, no? Com explicava el García Collado, està present a totes les comunitats humanes del món. Sempre i quan estiguin, com diu, fora d'un sistema de coerció, és a dir, no estiguin sotmeses a un sistema feudal, a un sistema de... el que sigui, no? Dictatorial de qualsevol mena. Per tant, perdó, el que ve a dir Greber, d'alguna forma, és que... I això jo... Què vols que et digui? Puc estar d'acord o no puc estar d'acord? Però a mi m'agrada. Greber parteix a la base una mica de que l'ésser humà és bo per naturalesa. O sigui, té la necessitat de pactar amb l'altre, de consensuar amb l'altre per naturalesa. Pensa que el Greber, i a més em va fer molta gràcia, perquè darrere del llibre hi ha la típica frase era recomanar el llibre.
1: Sí.
2: Hi ha una declaració que diu Possibilidades, que és el títol d'aquest llibre, és una descripció acertada de tota su obra. És una descripció aún mejor de su vida. Su regalo fue ofrecernos posibilidades inimaginables de libertad. I qui el signa? Marshall Salins. Qui és Marshall Salins? L'autor del llibre que vam parlar, tu i jo, fa uns mesos, sobre la naturalesa humana.
1: Ai, sí.
2: Que van treure els Amics i Amigues de Virus. Te'n recordes? On Marshall Salins, que era mestre d'antropòlegs i, pel que he vist, mestre de David Greber, venia a dir que aquesta idea de que l'ésser humà és egoista, inherentment egoista, no deixa de ser una construcció cultural. I te'n recordes, no? Se n'anava a la Grècia antiga, se n'anava a l'edat mitja per demostrar com s'havia constituït aquesta idea de que la naturalesa autèntica de l'ésser humà sense civilitzar és completament egoista, no? Allò, el llop que tots i totes portem a dins, no? I que, per tant, fan falta sistemes de coerció, sistemes de control i monitoratge per no deixar anar aquesta bèstia interior que tenim tots per naturalesa, no? Lo qual justifica tots els sistemes d'opressió i repressió habidos i por haver. Greber entra una mica en aquesta onda. És a dir, com el deixeble de Marshall Salins, diu, no. Diu, l'ésser humà no és egoista, no és un llop per naturalesa. Això és el que s'ha construït. Ve a dir una mica lo de sempre, no? Tot és una gran construcció. No hi ha una naturalesa pura inherent a l'ésser humà. I si la hi ha, segons ell, és la necessitat d'entendre's amb altres éssers humans i consensuar acords per millorar la vida de tots i de totes en comunitat. El qual em sembla extremadament interessant.
1: Avui estem posant molta llum, eh?
2: A la foscor.
1: A la foscor, sí, sí.
3: DJ.

0: La innovación democrática y el surgimiento de lo que podrían llamarse valores democráticos tienden a surgir de lo que he llamado zonas de improvisación cultural, por lo general también fuera del control de los estados, en las que diversos tipos de personas con diferentes tradiciones y experiencias se ven obligadas a encontrar alguna manera de relacionarse mutuamente. Tenemos buenos ejemplos de comunidades fronterizas, como en Madagascar o en la Islandia medieval, en los barcos pirata, las comunidades comerciales del Océano Índico y las confederaciones de nativos americanos a los lindes de la expansión europea.
1: ¿Los barcos pirata?
2: Té un llibre sobre pirates.
1: Què m'has dit?
2: Sobre com s'organitzaven, no l'he llegit, però sobre com s'organitzaven les comunitats de pirates, que sembla ser que també era un mode de democràcia assembleària molt interessant.
1: Ei.
2: És tot a volau, eh?
1: Amb tot de ron, imagino, no? Amb les assemblees.
2: Amb ron i passant-los per la... allò que els tiraven al mar.
1: Per la quilla, no?
2: I el Long John Silver, abanderat de la democràcia directa,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Sí, sí, té un llibre sobre pirates.
1: Bueno, mira la que van organitzar Isla Tortuga.
2: Sí, totalment.
1: Ostres, un dia les aportava. Vinga, va, que ens queden pocs minuts.
2: M'interessa molt això de zones d'improvisació cultural.
1: Sí.
2: És a dir, la pura necessitat d'entendre'ns entre tots i totes genera unes dinàmiques de consens completament al marge de les regulacions estatals, el qual estaríem parlant, per tant, d'una democràcia directa, d'una democràcia molt més pura, diguem, que aquella que passa per tot el sistema electoral tradicional, no? I ell, clar, això és el que va posar en pràctica a Occupy Wall Street. Mm. O el que es va poder viure durant un instant al 15M, a les assemblees del 15M. Que després ha passat el que tu vulguis. Però últimament també penso molt en això, avui estic molt confessional. Últimament també penso molt... Han aconseguit que ens acabem sentint malament per recordar coses i pensar, bueno, però van sortir malament, no? Ja, bueno, van sortir malament, però justament si van sortir malament és perquè van representar alguna cosa i va haver-hi una urgència perquè sortissin malament.
1: Però és que sempre és el mateix esforç, és el que parlàvem abans, no? El negar la possibilitat el fer mofa de quan la gent doncs s'organitza a nivell col·lectiu i fa assemblees, i el fer-te creure que determinats moviments revolucionaris o que han volgut plantejar revolucions, ja siguin petites o grans, sempre han fracassat, no? I dius, va, vale, pues si sempre han fracassat, no entenc després com han seguit certes directrius polítiques i socials diferents maneres de fer política, o senzillament perquè li estàs dedicant tant d'esforç en fer-me creure que tot allò s'ha anat en orris.
2: Això és una mica el que, com que havia de sortir avui el Fisher, a la introducció que va deixar d'aquest llibre que mai va fer i que mai... Bueno, que és molt una tristesa no poder-lo gaudir, que era Comunismo Ácido, a la introducció deia, era molt interessant, perquè feia una mica d'acte de contricció, i deia, jo, com a tio que ha crescut amb el post-punk i tal, vaig estar rajant dels hippies tota la vida, diu, i ara estic començant a pensar, i si el que va passar és que realment van ser una amenaça real a l'estabilitat del sistema, i tota la cultura s'ha bolcat en fent-nos creure que va ser una colla de pijos il·luminats i que no va servir per res i que tant de bo no hagués existit mai i tal i qual, diu, i per tant hi havia un perill latent en aquell tipus de proposta, no? I és una mica això, a més està molt bé perquè tu mateixa ho has dit, no crec que ho hagis dit pensant en el llibre, dius, ens fan oblidar totes aquelles possibilitats.
1: Clar.
2: No? Doncs això, Possibilidades, David Graeber, Ensayos sobre jerarquia, rebel·lión i deseo, amb traducció del Damián Queirolo, a l'editorial Bellaterra, un llibre per aprendre altres formes d'organitzar-nos, mirant, no partint d'arguments absolutament teòrics, sinó emmirallant-nos amb comunitats que existeixen, que han existit i que se n'han sortit organitzant-se, com et dic, d'una manera diferent a la que nosaltres coneixem i que poden servir de model, d'inspiració, per poder desplegar aquest ventall de possibilitats més enllà de lo probable, que tots i totes crec que necessitem amb certa urgència per reactivar la nostra imaginació política.
1: Doncs sí, certament necessitem aquest llibre i molts més, eh? Déu-n'hi-do, eh? Tenim tot un prestatge del David Graeber i encara
2: home,
1: ens falta...
2: Home, clar, però és que cada llibre no ocupa mig de prestatge.
1: Sí, això també. I encara ens falta aquest dels pirates. Escolta'm, abans de que marxis.
2: Digues-me.
1: Qui era aquest personal que sonava?
2: Aquest personal que sonava, doncs mira, li he de donar les gràcies a un amic, l'Enrique Zamorano, que és crític de música al Confidencial, i me'ls va descobrir ell. Es diuen 8420. 8420, pel que tinc entès, és un col·lectiu veneçolà que agafen la salsa, agafen el reggaeton, però també agafen el shoegaze, agafen el noise, agafen les gravacions de camp i fan un poti-poti absolutament espectacular. La veritat és que m'interessa molt. I és interessant veure també com des de Venezuela han sortit... Arca també és veneçolana.
1: Ah, sí, sí.
2: Arca és veneçolana. Cardo Pusher també és veneçolà d'origen. Jo no sé què els hi donen de menjar a Venezuela, però, escolta, coses molt estranyes i molt interessants.
1: Que no s'enteria el Trump. Oriol Rossell, moltíssimes gràcies. Tornem diumenge, vale?
2: A disposar.
1: Vinga, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Ja sabeu que ens podeu tornar a seguir per xarxes i, res, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Fins dissabte a les 7 de la tarda. Adéu-siau. Puedo perder en el plazo de un mes, quizá un año, de repente tres, incluso 10, pero en realmente de quién estamos hablando, en términos de a quién le importa cómo se termina, para los fracasados no existe control de daño, y para el otro lado todas las faltas se olvidan, dime cómo lo harías, hazme sentir mal por lo que me voy a perder.

0: Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
1: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
1: Antoni Rojas, Rabaneda, som en un matí de dissabte, tot just a l'entrada del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Ens hem vingut així a la part, no al final de tot, però al nord de la Costa Brava.
2: Correcte. Nosaltres estem a la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda, en ple cap de Sant Sebastià, que és... Estem en el centre de la Costa Brava. Si miréssim cap al sud, tindríem la línia de costa on podem identificar Llafranc, Palamós, Sant Feliu de Guíxols. Si girem la mirada cap al nord, trobaríem la línia de costa que travessa Begur i va cap a Empúries. D'acord? Després, si mirem cap a llevant, tindríem el mar, la immensitat del mar, i cap a ponent, doncs, la plana. Estem en aquest lloc específic i aquí és on es troba el poblat.
1: O sigui, aquí tenim un poblat que va ser un poblat indiqueta, que va tenir una vida, diguem, entre els segles VI abans de Crist i finals del primer abans de Crist. Vull dir, aquí tenim una ocupació d'uns 600 anys d'una gent que, en general, se li deia ibers, però no estan sols, vull dir... Em dóna la sensació que estem en un espai que en aquella època va ser molt poblat.
2: Clar, Sant Sebastià de la Guarda és un dels poblats del territori indiget. I us preguntareu quina extensió tenia aquest territori. Doncs perquè ens fem una idea, les actuals comarques de Girona. I per tant, Sant Sebastià de la Guarda comença una activitat... a la segona meitat del segle VI abans de Crist, poques dècades després del que considerem la formació plena del món ibèric, d'acord? I la seva fi, les darreres empremtes d'activitat, és principis del segle I abans de Crist, quan els romans, que ja portaven un segle en aquest territori, ja comencen a intensificar la seva forma de ocupació territorial.
1: D'això en parlarem ara una mica més endavant, perquè a mi m'interessa sempre molt, és el seu punt d'interessant, quan parlem dels romans, quan els romans entren en contacte amb aquestes civilitzacions que tenim aquí a diferents indrets de la península, però Sant Sebastià de la Guarda, una de les coses que té és que potser no és el darrer, però és un dels darrers poblats ibèrics que diguem que aguanta, que té aquesta personalitat indigeta o ibera abans de que el món iber quedés totalment diluït entre els romans. Vull dir, són gairebé dels darrers que aguanten drets.
2: Correcte, és que estem trepitjant un territori amb una història fascinant. No? És apassionant pensar que fa més de 2.000 anys els romans arriben a Empúries, el 218 abans de Crist, perquè estaven en lluita amb els cartaginesos. Era una qüestió de poder, de sobreviure, una potència o l'altra. Quan arriben al territori els romans per enfrontar-se als cartaginesos, tenim en aquest territori la Gran Ullestret, que tenia una activitat de feia ja 4 o 5 segles. Sant Sebastià també hi tenia activitat. Què passa 20 anys després de l'arriba dels romans? Ullestret, que és considerada la gran capital d'aquest territori, deixa de tenir activitat. Per què? Segurament perquè els romans volen començar a desmantellar l'estructura política i social del món íber. Alguns altres poblats, semblants als de Sant Sebastià, també deixen de tenir activitat. Quan hi ha una revolta indígena, en aquests moments, 20 anys després d'aquesta arribada dels romans, aquesta revolta és esclafada per Cató.
1: El meu amic Cató el Vell és que sembla, el tinc una mica entre cella i cella.
2: Clar, hi ha una revolta segurament de desesperació. Era l'últim moment de dir o ens enfrontem o desapareixem. Per tant, sí que una sèrie de poblats, però sobretot la gran capital, deixen de tenir activitat. Però Sant Sebastià i altres poblats, com Castell de Palamós, continuen. És el que hem pogut documentar aquí a Sant Sebastià. Encara perdurarà un segle més.
1: Som aquí, el que podríem dir... Anava a dir tot just a l'entrada del que es pot visitar del poblat, a més, a sobre d'una tarima, des d'on es poden veure la base de les construccions o d'algunes de les construccions que formaven part d'aquest poblat. Abans de deixar aquesta tarima i baixar, el que sí m'agradaria és que m'expliquessis alguna cosa més d'aquest espai, perquè clar, això va ser un poblat íber fins a algun moment del segle I abans de Crist, molt a prop tenir el far de Sant Sebastià, al costat tenim una hostatgeria, vull dir, això és un espai que independentment del seu ús fa més de 2.000 anys ha continuat tenint un ús humà. Què és el que es pot veure o que forma part ara de l'entorn que envolta aquest poblat?
2: Tenim a tota l'esplanada, a tota la superfície que ocupa el cim de la muntanya, que estem a 175 metres sobre el nivell del mar. Les investigacions que hem fet, que hauran de continuar, ens diuen que quan arriben els romans i dècades després trobem, identifiquem la màxima expansió del poblat, que coincideix amb la mateixa topografia, els límits topogràfics, d'acord? De nord a sud. Aproximadament, això comporta una hectàrea i mitja d'ocupació del poblat. Per sobre d'aquest poblat, que s'abandona a principis del segle I abans de Crist, que és el moment quan es funden Garunda, Plandae, l'Empúria Romana, tardaran segles en ocupar la muntanya de Sant Sebastià. És el segle XV quan tenim datada la construcció de la torre de Guaita i el segle XVIII una hostatgeria i una ermita. Per no dir el far de Sant Sebastià, que es construeix el 1850. Per tant, una continuïtat des del segle XV, després de segles sense activitat, des de l'abandó del poblat, fins a l'actualitat. Actualment també s'urbanitza, però pel que fa a les restes arqueològiques sí, hi ha un control, evidentment.
1: Actualment el que segurament tenim a l'estiu són molts turistes, o sigui, hi ha molt de moviment de gent per aquesta zona. Et sembla que baixem una mica d'aquesta tarima i anem a visitar? Em vas explicant algunes coses sobre com es vivia, com eren les cases, que és el que sabem de la gent que vivia aquí. Et sembla bé?
2: Doncs som-hi.
1: Anem.
2: Ara estem passejant pel camí central, però això, aquests habitatges...
1: Continua allà o no?
2: Sí.
1: Doncs anem... Bueno, en teníem baixat. On ens has portat?
2: Nosaltres ara estem trepitjant la part museïtzada del jaciment. La part museïtzada és la zona nord de l'assentament, perquè les parts centrals i sud encara no estan excavades per la urbanització que s'ha efectuat durant segles i fins a l'actualitat. Us emmarco breument aquestes fases que tenim estudiades del poblat. El que sabem fins ara és que a la segona meitat del segle VI abans de Crist hi havia com a mínim un petit nucli, potser un o dos habitatges, i fins i tot amb algun precedent d'una cabana molt simple, amb materials peribles, que no és gens inusual. Ho trobem a l'illa d'en Reixac. Tots aquells poblats que ja estan actius al segle VI abans de Crist, habitualment començaven en cabanes. El que fa, el que entenem per món íber, la cultura ibèrica, és precisament anar imposant estructures de pedra i fang. Per tant, és en aquesta cronologia que comencem a veure l'activitat del poblat. Un nucli sembla petit. Un segle després trobem que es construeix una sèrie d'habitatges de plena tradició arquitectònica ibèrica. És a dir, habitatges simples, de dues habitacions i adossats. Aquí hem trobat un mínim de 8 que queden tallats per aquesta urbanització de la zona. Però això és molt habitual en els poblats, tots els que heu visitat els podeu trobar a habitatges adossats, aprofitant el poc espai que sol haver en aquests llocs enlairats, aprofitant també els recursos naturals de l'entorn, però adaptant-se a la topografia. Un segle després d'activitat d'aquests habitatges adossats, passa alguna cosa. S'abandonen de cop i no sabem per què. No hi ha indicis d'incendi, d'enderrocs fortuïts, un terratrèmol, No tenim indicis. Si no, trobaríem molta més ceràmica, molta cultura material in situ, d'acord? I quin és l'element que ens ha sorprès? Doncs que a partir d'aquí no tornen a construir habitatges adossats. En aquest espai nord del jaciment es comencen a construir habitatges separats, sempre aïllats per places per espais oberts.
1: Perquè els oients s'ubiquin i es situïn o puguin valorar això que tu estàs explicant, el que significa és que estan fent una arquitectura que no té res a veure amb el que coneixem de l'arquitectura dels indiquetes. Vull dir, estan construint un espai urbà totalment atípic, desconegut i que no trobem en un altre lloc, o no, o si l'hem trobat en algun altre lloc. I m'agradaria que avancéssim en això, vull dir, en què ho relacionem?
2: Les tècniques arquitectòniques són idèntiques a les que trobem a qualsevol poblat i no varien des del segle VI fins a l'abandó del poblat, com passa a qualsevol altre assentament.
1: O sigui, la construcció de les cases, és a dir, les cases, o sigui, el tipus de maons o de pedra, com es ubiquen, on posen les finestres, vull dir, són les mateixes que qualsevol altra casa ibera. El que canvia és com està fet el poblat, l'urbanisme.
2: Exacte. Quan anàvem excavant, veiem que trobàvem un habitatge i al costat no hi havia res. Bueno, pensàvem que havia desaparegut. Però després vam veure un patró, perquè a mesura que excavaven en extensió, vam veure que sortien més habitatges i sempre amb un espai entremig. Els íbers aprofitaven l'espai. Per tant, és una característica la densitat d'aquesta construcció d'habitatges. Després, depenent de la topografia de cada, i la orografia de cada indret, doncs, hi havia places al centre, un espai molt gran al centre, com pot ser el de Lloret de Mar, o carrers estrets, no?, per la circulació de la gent. Però el que ens sorprèn que a partir de finals del segle IV es comencen a construir aquestes cases que primer semblen disperses i amb espais grans. Passen les dècades, arriben els romans, desapareix Ullestret, desapareixen altres poblats i continuen d'altres. Sant Julià de Ramis, Sant Sebastià de la Guarda. En aquest moment, i no ho estic relacionant directament, però coincideixen cronològicament, Sant Sebastià creix, s'expandeix. I què passa almenys al nord del poblat? Que aquesta forma de construir continua. Casa, habitatge, espai obert. Casa, habitatge, espai obert.
1: I com ho relacionem en el segle IV que es faci aquest tipus d'urbanisme? Teniu alguna resposta? Ja sigui relació amb altres pobles, amb altres cultures, ja sigui relació econòmica... Vull dir, la gent, no m'imagino jo que en aquella època fes això perquè és que li agradava tenir el jardí davant de casa seva. Vull dir, això en aquell moment, algun ús o alguna resposta o alguna relació amb algun altre, alguna utilitat havia de tenir aquest espai. En això teniu com a mínim algunes hipòtesis?
2: Sí, no tenim grans respostes perquè recordem que l'arqueologia doncs, és una tasca científica i sempre hem de distanciar-nos de l'especulació. Que és temptador, no?, anar imaginant com podria ser, però aquesta no és la nostra feina. Què trobem en aquests espais oberts? Hem de pensar que aquests jaciments també, aquests assentaments també estan erosionats pel pas del temps i no tenim tota la informació. Però sí que han tingut la sort que en alguns d'aquests espais hi han forns, per exemple. Hem localitzat un mínim de 2 forns, un destinat al pa i un altre metal·lúrgic. Per tant, el que podem arribar a concloure és que eren espais dedicats al treball, que tampoc es distancia del que podien fer en un altre assentament ibèric. Però per què en aquell moment, a partir de finals del segle IV, quan hi havia una arquitectura idèntica a altres poblats, hi ha aquest canvi, no?, de cases disperses, i quan passen dècades i estan els romans al territori, continua actiu, o sigui, és d'utilitat pels romans, els deixen viure, els deixen amb les seves tècniques, les seves explotació del territori, perquè segueixen aquest model. És una gran incògnita. No sabem si té una resposta econòmica que s'especialitzin en algun aspecte econòmic, per comerciar, etc. En no tenir paral·lels en aquest territori és encara més difícil de respondre. I a sobre, atès que no s'abandona per causes fortuïtes, ni aquests incendis, ni aquestes lluites, una lluita, un atac, un enderroc sobtat, encara tenim menys pistes, perquè els subjectes no queden en el seu lloc.
1: Clar, jo mentre t'escoltava, que donaves aquesta explicació, sobretot m'ha cridat molt l'atenció el fet de que hi hagués un espai de forn que es feia servir forn tant per alimentació com per tractament de metall. Clar, tu dius que aquest urbanisme, aquest ús de l'espai no és l'habitual en aquesta zona, en altres poblaments o poblacions d'aquesta zona, però potser l'hem de buscar o l'heu anat a buscar a altres espais. Vull dir perquè quan parlaves d'aquest ús econòmic i domèstic, o sigui, el metall i el forn de pa, jo ara pensava, potser arquitectònicament no és igual, però jo pensava en els usos en altres jaciments, en altres espais del sud de la península, de poblaments o poblacions autòctones que, per exemple, estaven en contacte amb comerciants o assentaments fenicis, i com en aquesta part del sud de la península l'activitat econòmica i social es transforma a partir del contacte amb els fenicis, i llavors quan trobes cuines, per exemple, en les que es feia gairebé en el forn, es feia gairebé el mateix tractament a l'aliment que al metall, en el metall amb el que després es comerciava, es donava material als fenicis, no? Llavors, quan incidies en això, clar, jo deia, potser aquí no tenia un similar o una activitat similar, però en altres espais sí que l'heu trobat, o potser és un camí a seguir a partir d'ara.
2: No hi ha cap indici que respongui a una activitat gran. Estem parlant d'accions domèstiques, si no tindríem més vestigis vinculats amb la metal·lúrgia, per exemple, i per tant era una societat en aquest territori molt ramadera, però sobretot de producció de cereal, amatge, comerç, i per tant no aniríem per aquesta línia. Ara per ara semblen doncs estructures domèstiques. Això no vol dir que en algun moment tingui alguna funció econòmica d'aportar elements de ferro, perquè hi ha molt de tràfic de gent, de diversos agents que s'especialitzen en accions comercials, en accions artesanals, i que en el poblat doncs produeixen petites coses que serveixin per agents que vinguin o passin pel territori, no? O que arribin a l'abadia de Llafranc, eh? Però no estem parlant de grans accions o produccions econòmiques.
1: Exemple, Antoni, continuem caminant, sí. I anem parlant, i em vas... Això, o cap a on anem ara? Bueno, la gent no ho està veient. Això potser és una sitja, o
2: sí,
1: era una sitja?
2: No, sí, simplement...
1: La resta... Bueno, la sitja...
2: Ara estaríem, en aquest moment tardà del poblat, en un exemple d'aquest espai obert, on ha quedat la marca, això és part de la musicització, d'on es situava el forn metal·lúrgic. Per què sabem que era metal·lúrgic? Doncs sobretot per l'estratigrafia que hi havia al costat, les capes de terra, on trobem doncs moltes cendres, petits elements de ferro, etc. No? Et dona llavors la pista, ho associes a aquesta producció.
1: Sabem que construïen, que fabricaven?
2: No. No arribem a tant, perquè està molt molt erosionat, eh?
1: Per cert, quanta gent... Suposo que en totes les èpoques no va ser igual, però quanta gent podia viure aquí o va viure aquí?
2: És la gran pregunta, sobretot si fem visites guiades, doncs és una pregunta recurrent. I al llarg de la recerca en el món ibèric s'ha intentat calcular quanta gent podia viure en un poblat. No tenim prou dades per dir-ho de forma categòrica. S'han fet càlculs, per exemple, d'unitat familiar, no? En un habitatge, doncs, 5 persones podien viure, doncs, depèn dels habitatges, doncs, tantes persones. Aquí, al poblat de Sant Sebastià, estem a la zona nord, no tenim tota l'extensió fins al sud. Per tant, serien aproximacions que no ens donarien dades realistes, eh? Veritablement, no podem arribar a concloure quantes persones hi vivien, que segurament no eren només les que ocupaven els habitatges. Aquesta és una altra dada. En aquesta zona nord i en aquesta cronologia més tardana hi vivia una certa classe social, i podríem explicar doncs aquesta separació d'habitatges. Si abans en el mateix lloc hi havia habitatges adossats, ara es separen per una qüestió socials, o la zona nord es dedica a temes més artesanals, i per tant estem parlant d'habitatges que potser no estaven ocupats per l'elit del poblat, sinó que potser hi havia artesans, hi havia altres agents que desconeixem.
1: Clar, perquè ara estem, si vols continuem caminant, però jo el que t'anava a comentar, nosaltres estem en el que es pot veure ara, el que s'ha excavat, en aquesta darrera fase d'ocupació del poblat de Sant Sebastià de la Guarda, però realment era, igual era més gran i hi ha més part per excavar, i a part que està enterrada encara, vull dir que fer el dibuix definitiu d'aquesta ocupació humana en aquest espai, doncs hores d'ara no el teniu, no?
2: Correcte. On hem pogut excavar en extensió, que és la metodologia que es fa servir actualment, és en aquesta banda nord. Per què? Perquè és on, durant aquests segles, fins a arribar a l'actualitat, s'ha construït menys. Penseu que aquí hi ha hagut horts del far, horts de l'hostatgeria, quan tenia la seva activitat original, s'han arribat a fer, potser als anys 70, arrossades, s'han plantat arbres, tot això afecta. Però no s'ha construït una torre o una ermita. Per tant, és la part més ben conservada. Si anem cap a la part central i sud, és on trobem aquestes construccions a partir del segle XV. Aquí és on haurien d'anar ja fent excavacions molt acotades per veure què en queda i comprovar els indicis que tenim, que és que arriba fins a pràcticament el far. No fa gaire, es van localitzar unes sitges al voltant del far, perquè les sitges, on estan excavades a la roca, es conserven millor.
1: Antoni, això ho comento amb tu ara perquè els oients encara no ho saben, tu sí. Abans he anat corrent a preguntar-te, quan m'estaves parlant, realment era un forn per treballar el metall, però jo he vist l'estructura una mica rodona i he anat corrent a dir-te, oh, això era una sitja. I no ho era, perquè tu saps que jo vinc molt interessada que en una part d'aquesta entrevista acabarem parlant d'un possible o hipotètic crim, un true crime del segle II abans de Crist, amb la població o part de la població d'aquest espai implicada, i potser un romà de víctima. Però bueno, això és molta elucubració, molta imaginació, però tu saps que una de les històries que vas explicar un dia i que a mi em va agradar molt és aquest true crime que tenim localitzat aquí, no?
2: Correcte, això té diversos components del que coneixem del poblat.
1: Però després, vull dir que...
2: D'acord, sí, perquè les sitges tenen alguns aspectes molt interessants aquí al poblat, doncs després en parlem. Si voleu, seguim per un
1: sí,
2: altre...
1: Sí, on anem ara?
2: Un altre element...
1: Aquí, el del temple, o sigui, aquí hi ha un cartell que posa on és el temple. Realment s'ha trobat temple?
2: No, de fet, la musicització està... molt bé, és molt simple respecte a l'espai, sense intervenir massa, però té una sèrie de plafons, que és una pregunta i una resposta, d'acord? Llavors et diu, on és el temple? Doncs a Sant Sebastià no s'ha trobat. No vol dir que hi haguessin temples a tots els poblats. De la informació que tenim actualment, la religió, segurament les creences religioses es feien o temes cultuals es feien dins de l'àmbit de la casa. Pot ser que alguna estigui especialitzada en això, no?
1: Sí, a mi una cosa que em crida l'atenció, o més que cridar-me l'atenció, o sigui, m'interessa i alguna vegada m'agradaria continuar llegint o investigant o coneixent una mica en aquest camp, és precisament tot l'espai cultural i religiós dels ibers. Sí que identifiquen una part que es fa dins de l'àmbit familiar, i en general fora no hi ha temples, vull dir, la seva religió, anem a dir-li entre cometes, segurament estava més relacionada amb espais naturals, amb espais oberts, amb altars, segurament ara l'aire lliure, i no tant la idea que podem tenir de temple grec o romà, no?
2: Clar, recordem que quan parlem dels ibers, doncs van gairebé des del sud de França fins a mitja Andalusia, no? I la cultura material és molt diferent segons el territori i també les manifestacions, d'acord? Doncs, segons el territori, pots trobar temples clars, alguns d'influència mediterrània, des del punt de vista constructiu, però si viatgem a aquest territori indiget, o hi és tret, trobem un d'aquests temples que sembla que té aquesta influència constructiva mediterrània, però en aquests poblats més petits, que culturalment estan vinculats amb grans assentaments com Ullastret, localitzem petites pistes, d'acord? D'aspectes culturals. Les teles podien ser un cas, no? El que passa que aquí a Sant Sebastià es van trobar abans de les excavacions i fora de context, d'acord? Però pot ser una pista, un indici, un exemple d'aquests rituals, formes culturals. Nosaltres ara estem davant d'un habitatge que ja veus està seccionat per la carretera que passa per aquí, però precisament quan fèiem l'excavació d'aquesta part d'aquí, vam veure, excavant, que per sota d'aquest habitatge hi havia un altre d'aquesta línia d'habitatges adossats on, quan van construir, abans de fer el paviment, van deixar una sèrie d'ofrenes, que són alguns bassets. Això és més habitual en el món ibèric, ho podem trobar més habitualment en aquest territori, i de fet a Castell de Palamós es va localitzar un cas pràcticament idèntic i amb el mateix tipus de baset, que és el que es pot veure, per exemple, en un dels plafons. Això sí que és més habitual en aquest territori, o posar petites peces de metall, o fins i tot això, produccions ceràmiques.
1: Que són ofrenes en si mateix, no? Són ofrenes a algun... Bueno, crec que tu participes en un article en el que, clar, és una hipòtesi, però identifiqueu el possible nom d'un déu desconegut fins ara. O sigui, vau trobar una inscripció a sota d'un platet. Correcte. Que podria indicar que aquell era un nom d'un déu, però només tindríem el nom i és una hipòtesi.
2: Ja saps que el món dels íbers té la mancança de grans descripcions d'altres cultures, com la romana o la grega. Per tant, desconeixem bona part del funcionament, no? En aquest territori sabem que hi havia un jaciment molt gran, altres de petits, però com funcionaven, com comerciaven, quina era la seva religió, quines eren les seves manifestacions. I un dels interrogants és l'escriptora, com sabeu. Es pot transcriure, però encara no es pot traduir. Però es va avançant molt. És habitual en aquests poblats petits trobar, doncs, una lletra en les produccions ceràmiques, en un got que pot venir de Grècia, en un altre cas sigui també fabricat pel món íber, en un plat, en un bol que molt tardà, de producció itàlica, vam localitzar una paraula. I per tant aquesta es va estudiar. Bascaler. Podia ser el nom del propietari, però l'estudi epigràfic que es va fer indicaria que aquest er, Bascaler, és com un datiu, i està dedicat a Bascal. Per tant, la hipòtesi és que podríem estar davant d'una divinitat de les que hi havia en el món íber. El que ja no sabem és si estava vinculada a Sant Sebastià, si era generalitzada en aquest territori o una extensió més gran, no? Però com a mínim tenim aquesta petita pista en un jaciment petit.
1: Estem enregistrant aquest capítol de Sense Memòria en un matí de dissabte, anem a dir ennuvolat, entre ennuvolat i amb una mica de boira, des del jaciment Indiget.
2: Es podria acceptar Indigeta, però actualment parlem en aquest territori de la indigèsia, i el territori Indigent i els indigets.
1: Doncs el jaciment o el poblat, el que queda del poblat Indigent de Sant Sebastià de la Guarda, al costat del far de Sant Sebastià, que vull dir que si has de venir aquí, si poses això a Google, és fàcil d'arribar. Poses far de Sant Sebastià i llavors arribes. Com deien, estem fent aquest programa des d'aquí amb el doctor en història Antoni Rojas Rabaneda. I, Antoni, hem estat visitant, diguem, el que seria la primera part visible o visitable d'aquest jaciment. Però és més gran, no? O sigui, què anem a descobrir ara? O m'has d'ensenyar alguna cosa més d'aquí?
2: No, nosaltres el que estem passejant ara mateix, estem trepitjant, és com un espai irregular, que era l'espai de circulació en aquests habitatges del moment més tardà del poblat. Recordeu que hem dit que construïen habitatges separats i amb espais oberts, doncs quedava un petit espai per anar de nord a sud, i és per on trepitjaven els ibers de Sant Sebastià, en aquest moment on els romans estan fent de la seva en tot el territori. I estem davant d'uns dels habitatges que conserva la planta sencera. Aquí veieu que queden seccionades per aquest camí o per l'erosió del terreny. Però, Isabel, on situaries la porta?
1: Allà? No, no. Ah, clar, mira, el Pedro, que ve amb nosaltres, m'ho acaba d'assenyalar. Bueno, és que el Pedro ha estat ja en altres jaciments i els fixa molt més en les pedres.
2: Ja té la mirada més entrenada.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs estem davant d'un habitatge que, com conserva tota la planta, és del més característic de l'arquitectura ibèrica i d'aquest tipus de jaciment. Com veieu, són dues estances, una planta rectangular, i és un habitatge molt simple.
1: Això que tenim al davant seria el pati?
2: Exacte.
1: O això és estança, també? És pati, no? Això és pati.
2: Fixeu-vos. Exacte. Repetim, aquesta seqüència que bueno, amb els anys haurem d'analitzar, anirem veient, doncs, si apareixen en altres poblats, quina és la causa, no?, d'això, si és només un barri del poblat, si simplement, doncs, també es va estendre cap al sud. Però sí que tenim aquesta seqüència d'habitatge, espai obert, habitatge, espai obert. I ens paràvem davant d'aquest habitatge, que, ja dic, és de plena tradició ibèrica, perquè conserva la llinda. I la llinda té una pedra diferent a la resta de blocs del mur. No és habitual que es conservi la llinda, es conserva només l'espai, l'espai sense pedra, i, per tant, és més fàcil identificar l'entrada. Però aquí es conserven dos blocs amb una pedra que sabem que venia dels clots de Sant Julià, que està a uns quilòmetres d'aquí, i que, al llarg de les investigacions d'altres poblats, sabem que es feia servir a Ullastret, a Castell de Palamós, etc. És a dir, tenien pedra del mateix entorn, però també feien servir altres tipus de pedra, potser amb una mica més d'intenció estètica, pels habitatges.
1: Tu saps que ara que m'ho has dit, clar, és fàcilment... Ara que ja ho sé, el que m'estàs explicant de la pedra, la diferència és fàcilment identificable.
2: Clar, sí, sí. Tot i que el pas del temps, no?, també gairebé va igualant, no?, els colors, les tonalitats, però sí que quan un mira aquesta perspectiva, no?, doncs,
1: ho veu clar.
2: Doncs comença a veure més clar.
1: Saps, abans, Antoni, quan m'estaves explicant, o quan estàvem parlant de la inscripció del possible déu que havíeu trobat aquí i la dificultat amb gairebé totes les cultures íberes, o sigui, no conèixer la seva escriptura, el que expliquen, i no tenir les referències d'altres pobles posteriors sobre ells, doncs encara és un món molt, molt, molt desconegut. I jo me'n recordo fa uns mesos, parlant amb en Joan Santacana, que ell deia, una part de la conversa en deia que el que faltava era trobar les grans ciutats. Deia, el dia que trobem les grans ciutats i trobem, és probable que llavors ens trobem realment els seus documents, o sigui, el format que tinguin, escrits, diu, i llavors, diu, el dia que descobrem les seves ciutats, diu, els descobrirem, no?, a aquests pobles que en genèric els hi han dit ibers.
2: Sí, en el territori indiget tenim identificada la ciutat més gran, no? Jo l'he visitat, l'Illa d'en Reixac, el Puig de Sant Andreu, i és allà on hi hauria d'haver més escrits. Tenen el plom amb escriptura i molts exemples d'escriptura. Però ajudaria moltíssim, doncs, poder fer aquesta traducció, com a mínim, per anar lligant informacions d'altres qüestions, no? Materials, la ceràmica...
1: Anem a parlar una mica dels romans, quan arriben i com, d'alguna manera, ho trastoquen tot. Clar, els romans, abans al principi ho comentaves, arriben amb el que serien ja la Segona Guerra Púnica amb els cartaginesos, i entren per Empúries.
2: Sí.
1: Els romans, en aquell moment, no sembla que siguin directament interessats en aquest territori, tot i que els romans sempre han estat interessats en tot, no? Però potser tenien una altra prioritat quan fan una mica el primer gran contacte.
2: Correcte. Això, per exemple, aquí s'ha estudiat moltíssim. Des dels anys 90, que començaven a despertar les primeres grans excavacions, s'ha avançat moltíssim des dels anys 90, i en 30-40

0: producció, l'explotació dels recursos econòmics, la realitzaven amb les seves pròpies tècniques i amb les seves pròpies tradicions. El 218, quan arriben, desembarquen a Empúries i s'extenen cap al sud, tenen primer uns objectius, que és el militar, contrarrestar a Cartago, els cartaginesos. El que sabem és que durant pràcticament un segle necessiten l'expertesa dels ibers d'aquest territori. I, per tant, necessiten disposar de cereal, necessiten arribar als llocs on hi ha aigua, necessiten tot tipus de recursos tècnics i humans. Per tant, deixen fer a bona part dels poblats ibèrics. Com estàvem en un context de conflicte, de guerra, sí que és veritat que els que s'han aliat amb el bàndol contrari sembla que aquests són els que desapareixen. I recordem que desmantellen Ullestret per no tenir un possible rival fort. Per tant, durant pràcticament un segle, deixen fer. És quan ja tenen controlat el territori, quan comencen a desplegar la seva concepció econòmica, social i de control territorial. És aquí on es notarà ja l'inici del final de l'estructura, de la manera de fer ibèrica.
1: És palpable? Es pot veure la romanització, per exemple, aquí a Sant Sebastià de la Guarda?
0: No, precisament a Sant Sebastià de la Guarda pràcticament no hi ha cap rastre arquitectònic del món romà.
1: Però a prop, per exemple? Perquè de vegades els romans el que feien era instal·lar-se a prop.
0: Sí. Et deia que no tenim un habitatge romà o fins i tot molta producció ceràmica després del segle o abans de Crist que diguis, hi ha presència romana. El que sí que tenim és alguns indicis de que els romans estan aquí. Per exemple, tot i que els ibers de Sant Sebastià no perden les seves tècniques arquitectòniques durant aquests 6 segles, ni després d'un segle d'activitat de presència romana al territori, veiem que en alguns habitatges trobem teules romanes i fragments de dòlia, que eren aquells grans recipients, sobretot per l'emmagatzematge del vi. Això què vol dir? Doncs que Roma està present al territori, segurament hi ha contactes, però que deixen fer el poblat. Sant Sebastià és un cas que s'abandonarà sense pràcticament influència romana. Si anem una mica més cap al sud, Castell de Palamós sí que és evident que aprofiten els romans i que instal·len allà una part de la seva concepció de l'explotació econòmica. Aquí a Sant Sebastià, la següent pista dels romans és a l'abadia de Llafranc, a les faldes de la muntanya. Allà, pràcticament en cronologies molt properes a l'abandó del poblat, s'inicia tot un seguit d'activitats econòmiques vinculades amb la producció de ceràmica, amb el vi i altres accions econòmiques.
1: I sempre buscant també badies, ports i punts de connexió. Encara
0: que, bones connexions de comunicació, la facilitat de produir, per exemple, àmfores pel comerç del vi. Podien produir vi, fabricaven les seves pròpies àmfores i tenien el mar a prop per poder fer un cabotatge i un comerç costaner i importar-les cap a altres punts.
1: Antoni, aprofitant que estem davant del plafó informatiu que explicaria que és una sitja i a més on està marcat o reproduït on hauria quedat la resta de l'entrada de la part superior de la sitja, i aprofitant que estem parlant dels romans i que ens haurem d'anar sí o sí a principis del segle II abans de Crist, al 190 i pico, quan en aquesta zona hi ha una revolta, després d'aquella primera incursió dels romans que venen a lluitar a la Segona Guerra Púnica contra els cartaginesos, dècades després, aquí en aquest territori que estem trepitjant nosaltres ara, hi ha una revolta que ve a sufocar a Marc Porci Cató, Cató el Vell, i és en aquella època en la que hem de situar aquell esquelet que es va trobar, o aquelles restes òssees que es van trobar fa unes dècades durant l'excavació i que et va portar, anem a dir, a especular, a imaginar en que potser podria ser un crim que es va produir aquí. Posats una vegada en situació d'on volem anar o cap on volem enfocar el que queda de programa. Primer, les Sitges.

0: és un altre dels elements que hem investigat al poblat. De la part excavada hem localitzat 26 sitges, les hem excavat. Algunes són immenses, arriben a tenir 5 metres de profunditat. Per què servien les sitges? Sobretot per emmagatzemar cereal. Penseu que estaven conreats als camps, a la plana, però aquí a Sant Sebastià, a 175 metres sobre el nivell del mar, transporten cereal i l'emmagatzemen. Poden ser per reserves de cereal o per una qüestió, fins i tot per comerç, per reserves també des d'un punt de vista econòmic, no? Fer reserva i després vendre-les. El cas és que des del segle IV, quan hi ha aquest canvi d'habitatges que parlàvem abans, es comença a emmagatzemar en sitges, en poques quantitats, en poques sitges. I és amb la presència dels romans en el territori quan s'incrementen el nombre de sitges. Això està estudiat, això és generalitzat. Segurament els romans necessitaven més cereal per les tropes, per altres itàlics que començaven a arribar al territori, no?, per qüestions econòmiques. I quan arribem a aquest segle II, que és quan ja s'ha produït aquella revolta, quan Cató l'ha esclafat, quan Ullestret s'ha abandonat, quan continuen altres assentaments, doncs Sant Sebastià creix, s'incrementa el nombre d'habitatges i continua emmagatzemant cereal en sitges. En una d'aquestes sitges, potser de les més tardanes, avançaríem la cronologia cap a pràcticament un segle II ben avançat, es va trobar un esquelet. Llavors, ens hem de fer diverses preguntes. Primer, era un enterrament? No. Primer, perquè els ibers incineraven, ja ho sabem. Segon, perquè l'estudi antropològic que es va fer doncs informava que era un esquelet, un cos llançat de qualsevol manera, amb poca cura, per tant no hi havia cap indici de ritual. I l'altra pregunta és, té alguna cosa a veure la cronologia on es dona? Home, doncs, dels pocs casos que tenim en altres assentaments, que també es dona, no és un fet totalment inhabitual, coincideix la cronologia, sol ser en moments molt tardants, en aquest segle II, I. Això vol dir que és una època també de conflictes. Què va passar a Sant Sebastià? No ho podem saber, no? El cas és que 2.000 anys després, amb les excavacions, es troba aquesta persona dins d'una sitja, abocat, amb terra, amb ceràmica, però com un altre deixall a més. Però és important que és en aquest moment del segle II on podia haver conflictes, tensions, el que no sabem més si era un romà, si era un íber, si era un enemic o no.
1: Aquí és on entra el nostre CSI particular, per exemple, amb investigadors com la Viviana Agustí, a la que ja van conèixer l'any passat en una altra excavació arqueològica. Vull dir que, i a partir d'aquí s'investiga tot, des de les dents, es pot intentar averiguar quina edat té, quina complexió física tenia, no? Quantes branques de la ciència o de la ciència arqueològica històrica es necessiten per poder investigar una cosa així.
0: Aquí la importància, no?, de les experteses, de l'especialitat, és el que ha donat més dades en els últims 20-30 anys, perquè cada cop es poden fer més analítiques d'aspectes que abans doncs, no podíem obtenir. Ja en el seu moment es va extreure molta informació d'aquest cos, no? Era un personatge robust, d'uns 40-60 anys, que tenia càries, o sigui que ja en el seu moment es va extreure molta informació. Malauradament, a no ser que avanci també molt la ciència, no tenim, no, el relat de qui era doncs, aquest senyor, si era un habitant del poblat o si simplement era algú extern que va acabar dins de la sitja. Però sí que és veritat que és aquest moment pràcticament finalitzant el poblat, l'activitat del poblat.
1: Trobar-se amb un hipotètic crim de l'antiguitat d'aquesta manera sempre ho fa tot una mica més divertit.
0: Sobretot quan és inusual.
1: però és inusual, perquè no fa molt en un altre espai arqueològic i històric, parlant amb dues historiadores i arqueòlogues, me'n recordo, això ja era ja conversa fora de micròfon, que m'explicaven, tu no saps la quantitat de morts que trobem, o sigui, i no em refereixo només al tema enterrament, sinó fins i tot morts violentes, o sigui, has trobat les restes d'un assassinat de l'antiguitat o de l'edat mitjana, diu que ens trobem quan excavem, no? O sigui, aquesta sorpresa, diu, és més habitual del que la gent s'imagina.
0: Clar, trobem contextos molt diferents, no? Tenim els cranis d'ulls estrets, que tenen una altra raó de ser, un altre context, ritual, simbòlic... el que no és tan habitual és trobar-te un cos dins d'una sitja, però sí que surten restes humanes en assentament d'aquest tipus, però els ibers s'incineraven. És una altra incògnita del món ibèric, en quins moments, totes les classes socials, on enterraven. A Catalunya, per exemple, tenim poquíssimes necròpolis localitzades, probablement perquè si tenien necròpoli era fora de l'espai del jaciment, i habitualment sempre s'ha excavat dins del recinte, i és una qüestió fins i tot d'excavació en els entorns, no? Que també s'està fent darrerament, avui estrem mateix, doncs coneixem tot un món extern a les muralles d'artesans, d'activitats diverses que actualment se'ns escapa, no? En altres tipus d'assentament.
1: Tu saps que et diria, jo segur que ja ho heu pensat vosaltres, el que et dona l'altra pista d'aquest no enterrament, vull dir, és que va ser llançat a una sitja, vull dir, les sitges quan deixaven de tenir la seva funció d'emmagatzematge de cereal i s'havien de clausurar, s'emplenaven amb tot tipus de restes.
0: Clar, si tornem a aquest pobre senyor, no? Pobre entre cometes, potser era una mala persona, era molt, i s'ho mereixia, però parlem de deixalles, no? I estem davant d'un cas, ara se'ns acostarà en Carles Porta per aquí, no? Però és tractat com una deixalla. Llavors, no arribem, encara no arribem amb la ciència, amb les dades arqueològiques, a saber què va passar. I no podem especular, però és divertit, no?, pensar-hi com a mínim. Per exemple, hi ha una estoneta per pensar-hi, ho allunyem de la investigació, però què podia haver passat? Doncs, bueno, tenim com a mínim aquest context que estan passant moltes coses. Estem pràcticament al final de l'estructura ibèrica. Les seves formes de fer ja no les trobarem més en segles posteriors. Aquests ibers s'aniran diluint entre la nova societat romana. Que, per cert, en el tema de Sitges i deixalles, algunes sitges quan les excaves no trobes pràcticament res, i en altres, com va passar en una que tenim ben a prop, doncs vam localitzar 8.000 fragments de ceràmics, a una cratera grega amb escenes mitològiques, i també té la seva història. Durant l'excavació d'aquesta sitja, recordo que quan vam començar a excavar-la, un catedràtic jubilat i de gran prestigi, en Josep Maria Nolla, ens visitava i va comentar: és la sitja més pobra del nord-est de Catalunya, no?, en material, no? I això sempre ho recordem, no?, l'equip sempre m'ho recorden. I al poc hi havia roda de premsa per, bueno, doncs fer una conclusió d'aquella campanya. Doncs quan teníem a tots els periodistes, la gent que estàvem dins de la sitja van començar a treure fragments de la cràtera. I tothom pensava que estava preparat, no? Vosaltres, que sou periodistes, no? De dir, no, això ens ho han posat aquí, estan escenificant, doncs que han trobat moltes coses. I va ser així. No, el moment precís, estava la premsa, i potser a nivell material, que no sempre és el més important, doncs és una de les sitges amb més riquesa material de les que hem localitzat.
1: Estava esperant el seu moment. Escolta, com que m'ha agafat aquest punt de crims, què et sembla si parem i anem a buscar precisament a una de les investigadores d'aquestes restes humanes en el seu moment d'aquest hipotètic crim, a que ens digui què és el que va descobrir ella al laboratori? Anem a buscar la Viviana Agustí i després tornem a veure aquesta conversa i ens anem acomiadant una mica de la visita de Sant Sebastià de la Guarda, et sembla?
0: Molt bé, perfecte, perquè el tema és apassionant.
2: Quan en Joan Llinàs, l'arqueòleg que en aquell moment feia la intervenció arqueològica a Sant Sebastià de la Guarda, va fer la troballa i va registrar el dipòsit, em va avisar i em va fer arribar les restes humanes al laboratori d'antropologia un cop ja extretes. Era un esquelet de total preservació que es conservava en prou bon estat com per fer un examen antropològic basat en les restes humanes, és a dir, les òssies i dentàries. L'estudi va concloure que es tractava d'un adult. Un adult una mica madur, havia superat la quarantena i tenia un aspecte robust i uns trets o marcadors sexuals masculins. Doncs la veritat és que encara ens queden moltes coses per conèixer, no només de Sant Sebastià i d'aquesta sitja, sinó en general del món iber, de tot el seu ideari i dels seus costums. Concretament, aquest cos sembla, aquest esquelet en sitja, que podria ser només una anècdota, un fet insòlit, però entre línies també hi podem llegir altres cosetes en aquest fet. Podria haver estat un individu de poca o nula rellevància social, potser un esclau, potser un presoner, potser un passavolant, algú a qui ningú coneixia o simplement un indesitjable a qui es va castigar amb aquest tipus de tomba irregular. Però amb el que tenim no podem anar més enllà.
1: Tornem a l'espai on érem, que és el jaciment de Sant Sebastià de la Guarda, i aparquem aquesta investigació sobre un possible crim de fa més de 2.000 anys, per veure si potser en algun moment ho podem acabar d'esclarir. Vés a saber, la ciència i la investigació avança molt, igual d'aquí uns anys podem donar més respostes o donar una identitat al cos aquest que es va trobar. Tenim amb nosaltres el doctor Antoni Rojas Rabaneda, i a mi abans d'acabar aquest programa i abans d'abandonar aquest espai, el que m'agradaria saber és quina és la situació actualment tant de la investigació d'aquest espai i després, en tot cas, quin seria el futur, però això ho podem parlar després.
0: Ara no s'està excavant perquè tenim moltíssimes dades, milers de dades, i per tant, com passen altres jaciments, que es diu habitualment que futures generacions doncs hauran d'estudiar totes les restes materials o fins i tot a tornar a excavar, pel que fa a Sant Sebastià, hi ha encara molta recerca a fer. Jo mateix he estat anys només per una part de la investigació, que és estudiar 6 segles d'activitat i veure l'evolució arquitectònica iconològica de l'assentament, però precisament com a base per nous estudis més aprofundits de tots els conjunts ceràmics, qualsevol altre material, anar comparant amb altres excavacions, la mateixa distribució de l'urbanisme, a veure si apareixen noves dades en aquest sentit, que les reflexions o hipòtesis o fins i tot conclusions que realitzem ara doncs poden modificar. Tant de bo es poden modificar perquè hi hagi noves dades. Però també cal ara publicar a nivell científic i especialment divulgatiu. Cal transmetre al públic en general tot allò que sabem de l'assentament, i això és molt important, que la recerca generi impacte a la societat. Un d'aquests impactes ja és la museïtzació del jaciment. Actualment, qualsevol que s'acosti al far de Sant Sebastià, a la muntanya de Sant Sebastià, pot entrar lliurement. Això vol dir que no s'haurà d'excavar més? Jo diria que no. Que s'ha d'excavar, s'ha de tenir marge per excavar, tot i aquesta urbanització de l'indret. No com hem fet fins ara, que era excavar en extensió, sinó que anar analitzant, identificant aquelles zones on és possible excavar i resoldre grans dubtes.
1: Hi ha interès i recursos per fer aquesta continuació de l'excavació?
0: Jo crec que interès sempre hi és, l'arqueologia agrada, la història agrada, tots sabem que els recursos són limitats i, per tant, penso que aquí cal projectes ben edificats, com el que hem fet aquí. Nosaltres, quan vam començar a excavar amb la Universitat de Girona, ho vam fer amb un projecte d'excavació, estudi, posada en valor de les restes i publicació. És el més important, transmetre a les institucions, al públic en general, que pot donar fruits, tornar doncs, a fer una inversió, tornar a excavar, etc. Però també ho ha de voler la població, eh? És com fer un museu, no? No podem anar fent museus perquè sí, sinó si realment respon a una necessitat de la societat. Eh? Jo crec que no hi ha d'haver problema en un futur, trobar recursos, hi ha convocatòries, hi ha entitats que poden anar a portar, i per tant la part més important és disposar d'un bon projecte. Per què es vol fer i què volem aconseguir? I estic ben segur que es tornarà a excavar. Però tenim molta, molta feina encara per investigar i donar resultats molt interessants. Eh? Penseu fins i tot que la divinitat bascal l'hem conegut fins fa poc. Perquè anem doncs, traient els materials i anant i cerquem, no? Doncs noves dades, noves conclusions i aplicar noves ciències en l'estudi.
1: T'ho deia perquè és cert que crec que ho comentaves al principi, per exemple, el que és visible ara aquí, la part museïtzada, és, diguem, la darrera part, la darrera època de supervivència d'aquest poblat, d'aquesta estructura urbana, però darrere queden com a 6 segles més. Em dona la sensació, tot i que en els darrers anys sembla que algunes coses han canviat, però em dona la sensació que durant molts anys, anem a quedar-nos només a Catalunya, hem descobert la superfície i durant molts anys ens hem conformat amb aquesta superfície fins a èpoques més recents.
0: Sí, també és una qüestió de comprensió, no? De museïtzació dels espais. Segurament en alguna ocasió heu visitat algun jaciment on no enteneu res perquè hi ha diverses fases constructives, no? Aquí, per exemple, a Sant Sebastià tenim la darrera fase perquè és més fàcil entendre una sola fase. Com estan distribuïdes els habitatges, com són els carrers, com aquest carrer central que han passat, on estan situades les sitges. Per tant, la nostra feina és fer visible aquestes altres fases a través de les publicacions. Les tecnologies ajuden, però també hi ha un factor de conservació. Si deixem a les restes d'altres fases, al final les formes de conservar són molt complexes i, per tant, acaben perjudicant el mateix jaciment. Eh? Jo ja trobo bé que es pugui veure una sola fase, però hi ha d'haver complements perquè no quedi cap fase cronològica sense entendre. Eh? Però aquestes fases úniques ajuden a un usuari que arriba, no especialitzat, a entendre una part de la història d'aquest poblat.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Rojas Rabaneda, per aquest temps, per aquest repte que ens ha portat en aquests camins. Gràcies per atendre avui a Sense Memòria aquí a Sant Sebastià de la Guarda, un programa que hem fet també amb el suport i la producció d'en Pedro Blázquez. Si no, com el faríem, no? Moltes gràcies, Antoni.
0: Doncs tot un privilegi formar part del Sense Memòria.
3: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4.
2: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Com sempre que sentiu aquesta sintonia, això és l'Hora Clàssica. I avui, al programa, aquí a la sintonia de Ràdio 4, dediquem aquest temps principal a una figura imprescindible de la música catalana. Ell és en Salvador Brotons. El proper 14 d'abril, el Palau de la Música Catalana dirigirà un concert únic en homenatge a Conxita Badia, recuperant la 9a Sinfonia de Beethoven i peces de Toldrà i arranjaments seus en un acte que commemora un episodi històric de la nostra cultura. Salvador Brotons ens acompanya per repassar la seva trajectòria com a compositor, director i docent i per parlar del significat d'aquest concert i dels seus projectes de futur. I com a petit tast, al final del programa farem una breu incursió en el nou disc de la violinista Anna Urpina, que rescata la música de compositores barroques oblidades. Doncs tot això en els propers 55 minuts aproximadament, i ho sentirem i ho veurem gràcies a que a l'altra banda del vidre tenim la Carina Barón i l'Alba Campos. I al meu costat i ben acompanyat el Pep Gorgori. Hola, Pep, què tal?
3: Avui ens traiem una espina. Una...
2: Sí, mira que fa temps
3: és
2: que deia.
3: És el meu greuge històric, sí. De portar el Salvador Brotons,
2: sí.
3: D'una... Anava a dir punyetera vegada.
2: Ja ho has dit.
3: Ja tocava.
2: Ja ho has dit, ja tocava. Vam tenir aquí la seva dona.
3: No tenim vergonya.
2: Tu sobretot, fi, eh?
3: Sobretot jo. Perquè a més, mira, hi ha d'altres que és que viatgen molt, que és molt difícil agafar-los. Ell viatja molt, però es deixa fer. No tenia sentit.
2: Ja li preguntarem.
3: Avui parlarem poc, eh?
2: Sí. Direm
3: Puccini, que ja, mentre pujàvem a l'ascensor, ja hem dit Puccini, ja no hem pogut dir res. Tu i jo.
2: El sentiu que riu, però encara no l'hem saludat. Un moment. Anem a posar ordre. Anem a posar ordre, no?
3: Això que no hi haurà en tota l'entrevista, ho saps. No?
2: No hi haurà ordre, però serà un plaer parlar amb ell. Aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
2: Ara sí, senyor Salvador Brotons, què tal? Com està?
4: Doncs mira, molt content d'estar aquí amb aquesta companyia tan agradable i retrobar-te tu, sobretot, després de fa tants anys que no ens havíem vist.
2: Un plaer estar amb el Salvador, efectivament. Ens coneixem de fa molts i molts anys. A tu ja t'havia entrevistat el meu pare.
4: Mare meva, al Palau, al Liceu, a tot arreu. Mm-hmm. Sí.
2: T'havia vist tocar la flauta i al Liceu.
4: Però estem parlant de fa molts anys.
2: Estem parlant de fa molts anys perquè tenim uns quants anys.
4: I tant.
2: Tu una mica més que això,
4: Una miqueta més, sí.
2: Una miqueta.
4: Ja ho sé.
2: Però ja ho deia el Pep, Escolta, no sé què passa, que no has vingut encara a l'Hora Clàssica.
4: Mira,
2: no t'hem convidat.
3: No l'hem convidat.
4: Però estic molt content d'estar aquí.
3: El Salvador Brotons, compositor, flautista, pedagog, director d'orquestra, director de la banda municipal de Barcelona.
4: No, ara ja no.
3: Molt de temps.
2: Un currículum importantíssim.
4: Aquesta setmana faig un concert amb la banda, precisament.
2: Veus? Sí. Ja ho deies tu, que no parlaríem.
3: Sí.
4: No interrompo més.
2: Sí, cap problema. Ens encanta. Fem 5 cèntims més.
3: Estava en ello. Tot això va començar la seva carrera, ara ho esmentàvem, com a flautista a l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. on ens consta que gaudia especialment quan feien obres de Puccini.
2: I si
4: no,
2: estàvem d'espectadors,
4: no nosaltres també. No només
2: també.
4: Puccini, també m'agrada tot el verisme, m'agrada molt Wagner, m'agrada Verdi, m'agrada molt Prokofiev i Sostakovich,
2: però Puccini primer especialment. Puccini.
4: Primer Puccini,
2: és que aquí som del club de fans de Puccini.
4: Oh, jo també. I bueno, escolta, hem de fer una reunió tots,
2: una reunió.
4: Que no parlarem de parlar.
2: Però tu, president, eh?
4: No, m'heu de fer una prova.
2: Una prova?
4: Sí. M'heu de posar allò que es diu drop the needle. Bueno, que abans es deia drop the needle.
3: Quan hi havia needles i les dropaves.
4: Sí, o sigui, que em caure amb un disc que roda, sí. Aquí, i amb un minut de música jo us has de dir a quina òpera és i quin acte.
2: I quin acte?
4: Jo penso que no fallaria.
2: Segur, jo no ho dubto, Salvador.
4: Bueno,
2: no
4: aviam, potser sí que fallaria. Mira que ho conec, però això és difícil, només un minut.
2: I tant,
4: eh?
2: Que és difícil.
4: Però l'òpera segur que l'endevinaria. El que passa que potser l'acte potser podria errar-la.
2: Clar, podries fallar una miqueta,
4: però no massa, eh?
2: No massa,
4: alerta,
2: no massa.
4: Perquè és que m'ho conec molt, potser.
2: Doncs algun dia li fem això, aquesta prova.
3: Salvador, prometo a la propera entrevista fer exactament la prova. Això. La propera entrevista
4: així
3: que serà la setmana vinent.
4: Així m'agrada.
2: Sí, això ens ho apuntem.
4: Hi ha més dies que llengonisses, ja ho farem.
3: Això apuntadíssim. No sé, em deixo moltes coses perquè com que...
2: Clar, mira, has dit que tocava la flauta al Gran Teatre de Liceu i a l'Orquestra Ciutat de Barcelona.
3: Segueixes dirigint l'Orquestra de Vancouver, que aquesta...
2: Aquesta que queda aquí al costat, no? Vancouver?
3: Sí, però tu
4: sempre... Vancouver-Washington, alerta. La gent es pensa que és Vancouver-Canadà.
2: Canadà, no és Canadà.
4: És Vancouver-Washington al costat de Portland-Oregon.
2: No, però fas bé de dir-ho.
4: Digues, clar.
2: Perquè la gent es pot pensar que és Canadà.
3: Clar, que tu portes tota la vida saltant d'una banda a l'altra perquè Portland...
4: Des de l'any 85 que he viscut molt als Estats Units, vaig viure 13 anys als Estats Units seguits, i després vaig tornar cap a Catalunya, però també he estat anant cap allà molt sovint, i vaig 8 vegades a l'any, com a mínim.
2: Clar, ara que he sentit Portland, he pensat amb la NBA, ja sabeu que...
4: Els Blazers.
2: És que jo sé que el Salvador és culer, és del
4: Barça. Sí, el Barça molt.
2: I seguidor, però no sé si l'esport en general...
4: Sí, m'agrada el bàsquet també.
2: Si allà als Estats Units havies anat a veure la NBA.
4: I vas anar a veure els Blazers un parell de vegades.
2: Veus?
3: Home, és que deu ser un ambientasso, no?
2: És un espectacle.
4: Sí, és fantàstic. El bàsquet dels Estats Units és el millor del món.
2: És un espectacle.
4: És molt bo, m'agrada molt. Però jo hi vaig anar quan hi havia el Drexler, quan hi havia el Michael Jordan, en aquest temps, fa temps. Estic parlant de fa molt, abans de les Olimpíades aquí.
2: No ho dic perquè veieu que al Salvador també li agrada l'esport. Jo sempre, jo al meu pare, també li agradava molt l'esport, i era un home molt dedicat a la música.
4: No és incompetent la música amb l'esport.
2: No, no, però hi ha qui ho pensa.
4: No, què va, mare meva.
2: Cada vegada menys.
3: No sé si farem gaire entrevista, jo estic segueixo intentant fer el perfil.
2: I no acabes. Però on t'havies quedat?
3: No, si algú s'ha perdut, a la Wikipedia busca Salvador Brotons i allà surt tot endreçat.
2: És molt fàcil.
3: Si seguiu escoltant el programa, doncs veureu aquest vessant del Salvador Brotons, i tu i jo, que hem vingut aquí a parlar una estona sobre... Anava a dir música, però tampoc estem fent això.
2: Sobre ell, bàsicament.
4: No, va, parlem de música.
2: Sobre ell.
4: Sí, millor que no pas de mi. Va.
3: No, sí, clar, t'hem convidat perquè parlis de tu, també. Una trajectòria, per cert, un input més reconeguda amb el Premi Felip Pedrell fa un parell d'anys.
2: 2024, no? 2024.
4: Sí, l'any passat, sí que és veritat. Sí.
3: I ara el podem trobar, si algú té ganes d'aprendre composició, doncs pot anar a l'ESMUC, fer les proves d'accés, i el pot tenir com a professor de composició.
4: No, de composició, dono classe de direcció d'orquestra.
2: Doncs si algú vol ser director d'orquestra...
4: Havia donat classe de composició, però ara em prefereixo dedicar-me només a la direcció d'orquestra, a l'ESMUC. Digues.
2: Intèrpret, director d'orquestra, compositor, professor, que és el que més t'agrada.
4: És que he fet massa coses en aquest món.
2: No,
4: jo crec que sí, sí, tant. A veure, és molt bonic això de fer moltes coses i tenir diverses activitats. Jo m'ho passo molt bé i potser si tornés a néixer faria el mateix.
2: Clar que sí.
4: Però si vols fer una carrera excepcional, m'hagués hagut de dedicar o a la direcció o a la composició o a alguna cosa específica.
2: Vol dir que toques massa tecles.
4: Massa tecles.
2: Massa tecles.
4: Això és veritat.
2: Però tu has estat feliç així.
4: Molt feliç.
2: Doncs
4: per això mateix, jo al matí assajo amb una orquestra i a la tarda em vaig a casa a compondre. Per mi això és el dia més feliç. I de tant en tant una classe amb una persona que vulgui aprendre molt...
2: Que tingui interès, no?
4: És el mateix, fantàstic. Ara, però esclar, avui dia tot va encaminat a les especialitats.
2: Ja. Però si vols, a compondre cada dia?
4: Gairebé sí. Alguna cosa faig.
2: Però si és no, com si una no, rutina si no de faig... dir de tal hora a tal hora... Jo...
4: No. No soc tan escrupolós amb, el, no. amb els horaris, no. soc bastant lliure.
2: Dispers.
4: Però sí, no, a cada moment, cada dia faig alguna cosa relacionada amb la composició. Mm. Rarament passo més de dues setmanes sense escriure una nota. Sempre faig alguna cosa. O orquestro, o faig una composició nova. Sempre hi estic amb algun projecte entre mans.
2: Aquí amb això que no ha dit el Pep, perquè ha anat una mica així desendreçat, diu que has creat més de 170 obres, majoritàriament orquestrals i de
4: 177,
2: càmera.
4: Ara vaig 177. Acabar les 177.
2: Sí, més de 170, anava bé. O sigui que les portes numerades.
4: Clar. Bueno, hi ha algunes que no porten números, o sigui, són més de 170.
2: Són ja. més de 177.
4: Sí, perquè tota la música per cobla, per exemple, no li tinc posat número.
5: I això?
4: Perquè, mira, no sé, no ho he posat mai. Tota la... Bueno, música per cobla, sí. Si no són sardanes, però totes les sardanes no li he posat... el número d'opus.
2: I quantes sardanes pots tenir?
4: Em penso que en tinc unes 11 o 12.
2: 11 o 12 sardanes.
4: No sóc un compositor de sardanes, però també. Escrit, clar. Però això és un deure moral com a català.
2: Com a català,
4: clar, absolutament, no? És una cosa que has de fer de tant en tant.
2: Exerceixes de català a Vancouver? Amb l'orquestra?
4: Digues, què?
2: Si fas de català quan vas a Vancouver.
4: Oh, sempre, per descomptat. Ja saben d'on vinc,
2: ja
4: qui sóc.
2: Ja saben d'on va.
4: Oh,
2: i et diuen hola, bona tarda, bon
4: no,
2: dia.
4: No. Però saben qui sóc i tothom sap de que sóc català.
2: No?
4: Els he portat música catalana,
2: sí.
4: també. Bé, programant música catalana, i els ha agradat molt. Vas portar una cobla, fins i tot.
2: Molt bé,
4: perquè
2: sí,
4: van fer una obra de cobla i orquestra fa uns anys, i va tenir molt èxit. Bueno, m'agrada que tothom sàpiga de qui sóc.
3: Déu-n'hi-do. Tota aquesta dispersió, diguem-ne així, en molt bon sentit, et ve des de sempre, perquè tu vas començar estudiant... Flauta
4: i piano.
2: Flauta i piano. A quina edat?
3: I a partir d'aquí?
4: Doncs era molt petitet, perquè el meu pare em va posar un flautí a la mà,
2: sí.
4: un flautí, que és una flauta petita.
2: Petitona.
4: I esclar, llavors vaig començar a bufar i tot això, i després escolta, toca el piano també, el piano, i el piano anava al conservatori a prendre el piano, i els estius feia la flauta amb el meu pare. Tot això compaginat amb l'escola de sempre, no?
2: Clar, perquè el pare era músic.
4: El pare era músic, sí, és que això és molt important.
2: Clar,
4: sempre he viscut un ambient musical a casa molt fort, molt li agradava molt fer música de càmera, i tocava el piano, jo tocava la flauta, a vegades al revés, era un ambient musical molt fort, i la música sempre ha estat una cosa dins meu, m'entens?
2: Sí, que potser no t'has plantejat ser una altra cosa a la vida que música.
4: Doncs
2: sí.
4: Possiblement no. No. Ja de seguida vas veure que tenia molta passió, que tenia molta facilitat, també. El meu pare, d'entrada, ella pensava no, que sigui una altra cosa, que no sigui música, perquè la música és molt difícil
2: i tot viure
4: això, i és molt difícil que viuri. Però quan va veure que tenia l'orella absoluta, o sigui, allò de que vas al piano, toquen una nota, pa, la, do, si, la, mi, de seguida ho sentia, i
2: sí.
4: home, venia traduït, no? Va dir, home, això és un avantatge molt gran, doncs
2: clar.
4: Aquest noi, sí, que té moltes condicions, va, vinga.
2: Sí, llavors
4: es va volcar amb mi.
3: Déu-n'hi-do. I a partir d'allà, com va anar evolucionant la cosa? Flauta,
4: mica,
3: piano...
4: Mica,
3: quan
4: mica,
3: vas començar a escriure?
4: Vaig ser flauta, piano, això va ser paral·lel. Després vas començar a compondre quan tenia 13 anys.
2: 13?
4: Sí, però molt poquet, coses molt...
2: Bàsiques.
4: Molt bàsiques per piano, res, Però sí, a partir de quan tenia gairebé 14 anys, doncs vas començar a compondre i no he parat fins ara. I després una mica més tard em vaig interessar per la direcció d'orquestra. I aquí doncs també em va agradar molt. I mira, doncs he viscut bàsicament de la direcció d'orquestra.
2: Sí, és el que més has fet, no?
4: Perquè, home, és que la composició, a no ser que tinguis molts padrins i molta... Amb la música que faig jo, que és música sinfònica i música de cambra i música coral, això és difícil que puguis guanyar la vida. En canvi, amb la direcció, home, sí, potser és un aspecte que és més... que pots viure d'ella.
2: Clar, suposo que amb la direcció has viatjat pel món...
4: Sí, Déu-n'hi-do. He viatjat en bastants països i he fet coses amb moltes orquestres.
3: Anem a escoltar una mica de música del Salvador Brotons.
4: Què posareu? En què t'has pensat?
2: A veure si estàs d'acord o no estàs d'acord.
3: Aquí tenim... Són excuses per anar xerrant,
4: Sí, va, estic curiosit.
3: Amb què començaràs? Doncs comencem amb flauta.
4: Ah, vinga, també va bé.
2: Vols començar pel principi,
3: però comencem per Port de la Selva, que així també...
4: És una sardana, però en quina versió posaràs? La de cobla o la de flauta?
3: No, la de flauta, Roberto Álvarez, Beatriz Lin...
4: Això és una arranjada l'arranjament, perquè la versió original és per cobla.
3: Però t'agrada l'arranjament?
4: Sí, bueno, el vaig fer jo, sí.
2: Pobre d'ell que no li agradi, si el va fer ell.
4: Sí, sí. Bueno, escolta, era molt jovenet, això, quan ho vaig escriure. Era l'any 75.
2: O sigui que 75?
4: Sí, 75, això
2: 20 anyets?
4: Era... Uf, sí, era, no? Molt, era molt, molt jovenet. Molt.
3: I per què vas escriure algun
4: estiu? Perquè estava a Port de la Selva i em vaig inspirar en una sardana i la vaig fer primer per piano, després la vaig fer per flauta i piano i més tard la vaig orquestar per cobla.
2: Escolta, la balles, la sardana, també? La balles?
4: Bueno, sí, però no som massa bon ballador. No,
2: no
4: sí
2: sé per què m'ho imaginava.
4: Sí que la sé ballar, però no és les meves aficions.
2: Tu
4: no,
2: veieu que la ballin altres mentre tu toques o dirigeixes, no?
4: M'agrada més escoltar-les, sí.
3: Doncs escoltem? Mira, anem a escoltar-la.
2: Escoltar-la, va.
3: Au, va.
4: Fantàstic.

0: El Port de la Selva, amb flauta, l'instrument primer del nostre convidat d'avui, del Salvador Brotons, que ens explicava com va compondre aquesta sardana, perquè estaves al Port de... tu anaves al Port de la Selva.
1: Bueno, la meva mare és nascuda i tota la meva família materna són de Port de la Selva.
0: Ah, nascuda a Port de la Selva.
1: Sí, nascuda a Port de la Selva, sí, sí. O sigui que he anat des que tenia 2 setmanes.
0: No ho recordes,
1: jo he nascut el 17 de juliol i el meu pare agafava vacances a final de juliol i anaven tots
0: cap a Port de la Selva.
1: O sigui que és un lloc que m'identifica molt.
0: I això et va inspirar per aquesta...
1: Sí, bé, no sabia quin títol posar-lo i com que la vaig escriure al Port de la
0: Port
1: Selva, allà mateix, doncs ja li vas posar... Era molt jove, eh?
0: Encara hi vas, o què?
1: Sí, tinc una casa molt maca.
0: Tens una casa molt maca.
1: Oh, fantàstic, sí, estic molt orgullós.
2: Ens ho va explicar l'Elisenda.
0: Ah, és veritat. Sí. Té mala memòria.
2: I la Melissa. La Melissa.
1: Sí, tenim una casa molt maca. De fet, tots els meus estalvis estan depositats en aquesta casa, gairebé.
0: Sí. Molt bé. Doncs haurem d'anar un dia, escolta.
1: Home, esteu convidats, i tant, ja quedarem.
2: Escolta, us agradarà molt. Crec recordar que t'havíem convidat, perquè ara, a l'abril, d'aquí a no res, fas un concert al
1: Palau,
2: homenatge a Conxita Badia.
1: Exactament.
2: Esmentem-ho, perquè veig... ara hi he caigut, sí, i he pensat, dic, esmentem-ho ara, perquè si no després...
0: I encara no parlarem.
1: Llegiré la novena de Beethoven amb l'orquestra de Sant Cugat, que és l'orquestra que porto aquí, a Catalunya.
0: Actualment portes l'orquestra de Sant Cugat a Catalunya?
1: Actualment porto, ja fa 3 anys que la porto jo, sí, sí.
0: I què tal, content?
1: Bé, molt content, és que està jove, amb moltes possibilitats, i que està creixent molt, i estic molt content, ja veureu si veniu al concert, que gaudireu, perquè estan en bona forma i treballem amb molta intensitat.
2: Una orquestra jove, dius?
1: Bueno, aquesta més aviat jove, també, no? Hi ha de totes les edats, eh? Però sí, la mitjana és bastant jove, sí.
2: Que bé,
1: i és una orquestra molt, molt, molt d'aquí, molt d'aquí. Ah. És com el Barça d'avui dia, no?
0: que hi ha gent de la cantera.
1: Doncs és el mateix. Aquí també l'orquestra de Sant Cugat hi ha molta gent de la cantera.
0: I per tant senten els colors, en aquest cas de l'orquestra.
1: Home, esclar que sí, que senten els colors, i tant, perquè... Bueno, aviam, és que això passa, per exemple, molt, perquè, per exemple, l'orquestra de Barcelona, l'orquestra de l'OBC, que és una orquestra fabulosa, esclar, agafen els millors de tot el
0: món,
1: i avui dia fan oposicions, i que paguen bé, i agafen, doncs, gent que ve de Rússia, de tot arreu.
0: Sí, això són com els fitxatges.
1: Ah, exactament. I l'orquestra nostra, doncs, és una orquestra més local, però també que funciona molt bé, que sona molt bé.
0: Que local, també, i catalana, era catalana, Conxita Badia.
1: Exactament. I Conxita Badia també,
2: no, i a més, recordant un concert, un no concert, de fet, molt especial, amb aquella novena de Beethoven, que l'any 36 estava assajant Pau Casals amb la Conxita Badia.
0: I va arribar la guerra.
2: I que van quedar-se en l'assaig general.
1: Van quedar-se en l'assaig general. O sigui, va entrar una persona i va dir, escolteu, hi ha hagut un cap d'estat. El concert no es podrà fer demà o demà passat.
0: No sé si demà pensaven, passat. No, demà i demà passat no, potser un altre dia, no?
1: I pensaven, però la Pau Casals després va dir, escolteu, saps què? Acabem l'assaig i cantem el darrer moviment de la novena de Beethoven, perquè potser no ens tornarem a veure. I efectivament no es van tornar més a veure.
0: Que fort.
1: I la Conxita Badia sempre ho recordava, això. Sempre ho recordava, que aquell dia, doncs, que van cantar la novena amb el Pau Casals, i el Pau Casals va dir, això cantem, perquè potser no ens tornem a veure. I bé, i això, doncs, aquest concert vol, com que és aniversari de la mort de la Conxita Badia, 50 anys de la mort de la Conxita Badia, també, doncs, també és aniversari del Pau Casals aquest any.
0: N'hem parlat aquí,
1: o sigui,
0: al programa.
1: De la mort de, hi ha moltes coses que coincideixen, i la novena de Beethoven sempre és un èxit.
0: Per tant, què representa per tu estar en un dia així?
1: Home, estic molt,
0: no?
1: Molt, molt content, i em fa molta il·lusió aquest concert, i penso que serà un concert estel·lar, i home, la novena de Beethoven és tota, la faig de memòria, a més,
0: sí?
1: O sigui, la tinc molt interioritzada, que déu-n'hi-do, perquè la novena no és fàcil de memoritzar. Si és com altres sinfonies de Beethoven no són tan difícils de memoritzar, la novena és difícil, és llarga, són 1 hora i 10 minuts, i el darrer moviment, tots els cors, canvis de tempo, variacions per aquí, per allà, no és gens fàcil dominar tot allò.
0: I és habitual això de fer de memòria? Ho dic perquè...
1: Jo ho faig sempre de memòria.
0: Jo mateixa, o la gent que ens escolta, potser no... no...
1: Sí, jo ho faig sempre de memòria. Ara t'asseguro que per fer-ho de memòria has d'estudiar 5 vegades més la partitura si la fes en partitura.
0: Clar, de memòria vol dir que no tens la partitura davant.
1: No tinc la partitura davant, jo tot ho tinc al cap. Faig un viatge mental del principi fins al final, i has de saber que ara ve allò, ara has de donar l'entrada aquí, ara has de fer un creix creixendo, ara has de fer el tempo una miqueta més ràpid, ara has d'accelerar, i això ho has de tenir molt clar al teu, a la teva ment.
0: No, i això des de la... que no ho sé. Tot el, hi ha molts directors que ho facin.
1: Sí, sí, es pot fer, però has d'estudiar molt. Yeah. Si no tens temps i no estudies massa...
0: Has de tenir la partitura.
2: Jo diria que això no ho hem explicat mai, perquè tampoc hem tingut ningú que li poguéssim preguntar, però com s'estudia? És a dir, més o menys, qui més, qui menys, a l'escola li van fer memoritzar un poema.
0: Sí.
2: O ens hem après el Pare Nostre.
1: Doncs és el mateix.
0: O els rius de...
2: Bé, el mateix, però clar, amb una partitura...
1: Una partitura de moltes pentagrames, i has de saber molt bé el que el compositor vol, o el que ha posat a la seva partitura, i després una mica la teva interpretació, i dominar l'orquestra, i saber què has de fer en cada moment, conèixer molt la frase interna, conèixer molt la forma de tota l'obra, conèixer molt les tensions, les distensions, i, bueno, viure l'obra, que és el que és important, i comunicar-la amb els músics, i els músics la comunicaran cap a l'audiència.
0: No?
1: Això és la meva tasca, és aquesta.
0: Escolta, i ser també intèrpret de flauta, de piano, i ser també compositor, com ajuda per ser director d'orquestra?
1: És molt important.
0: Suposo que ajuda, no?
1: Molt important.
0: Perquè tu saps estar de diferents papers.
1: Mira, jo vaig estar 8 anys com a primer flauta a l'Orquestra del Liceu.
0: Sí.
1: Vaig veure molts directors que passaven per allà. Això em va formar moltíssim, perquè veia com els directors bons i els directors que no tan bons i els directors que eren xarecs, no eren bons.
0: Ja, hi havia de tot, no? Amb una trajectòria com la teva.
1: Hi havia de tot, clar, i llavors allà s'aprèn molt, molt. A més de conèixer molt el repertori, vas conèixer molt Puccini, Wagner, tots els grans compositors, Verdi també, o sigui, tots els grans compositors els vas tocar, i sobretot vas veure com treballava el director, no?
2: Què és un bon director quan ets flautista del Liceu? Posem per cas, estàs allà assegut.
1: Home, un bon director és aquell que sap comunicar el que vol amb l'obra, saps treballar bé l'orquestra, i després al moment del concert ho dona tot perquè la gent ho entengui i faci vibrar els músics i faci vibrar a l'audiència. Això és un director, no és fàcil, perquè has de comunicar-ho bé amb els músics, has de tenir un bon plan d'assaig també, que no de fer un assaig que passi bé, que no siguis un pesat i després o una persona que insisteix molt en alguna cosa i els músics estan avorrits, que no poden més, no? O sigui, és complex ser un bon director d'orquestra. I després al moment del concert ho has de donar tot, clar. Has de tenir la idea, tota l'obra, com un viatge mental des del principi fins al final, i posar-lo en pràctica, esclar.
0: Clar, que va suant, segur. Escolta, i jo tinc una curiositat.
1: Digues.
0: També. Ser, en aquest cas, tu, en el seu dia, doncs, flautista d'una orquestra d'un teatre d'òpera,
1: sí,
0: o el director,
1: sí,
0: quan la música no és només música, sinó que és teatre, també,
1: sí,
0: és com molt diferent.
1: Home, l'òpera és el gènere potser més complex de tots.
0: Ja,
1: perquè,
0: per
1: clar, tens música, cant, teatre,
0: per
1: moviment,
0: clar,
1: una cosa llarga, complexa, els cantants, mare meva, els cantants, que poden fer de tot, a vegades no estan bé de veu, a vegades estan millor, pitjor, clar, és normal, això.
0: O canvien la lletra.
1: Canvien la lletra, o canvien el tempo, o se salten això. I
0: els que hem fet teatre sabem
1: meva,
0: això.
1: Sí, no és gens fàcil, no.
0: Això passa.
1: No és gens fàcil, és però curiós. És complexa.
2: Donava la sensació que estàveu parlant i dins dels vostres caps hi havia cares, hi havia imatges de cares amb noms de persones que no direm.
0: Parlàvem
2: de directors en general, anem a parlar de directors en particular.
1: Sí,
2: José Rafael Pascual Vilaplana és un bon director de la banda.
1: Sí, és el director que em va suplir amb la banda. Jo vaig dirigir la banda de Barcelona durant 11 anys, i després ell va ser el director que va venir després, i és un noi que coneix molt el repertori de banda, bon director, bon pedagog, i està fent una feina molt bona a la banda, sí.
2: Doncs me n'alegro, primer perquè és amic de la casa, diguem, i segon perquè és el director d'una obra teva, Vent del Nord, Tramuntana.
1: La va estrenar ell. Sí, bueno, és el quart moviment.
2: També.
1: És el quart moviment d'una obra que es diu... La Mar d'Amunt, que precisament és la mar que hi ha al Port de la Selva. La Mar d'Amunt, que és des de la Cap de Creus fins a la Punta de Cervera.
2: Vita, doncs anem a escoltar aquest Vent del Nord de Salvador Brotons, interpretat per la Banda Municipal de Barcelona, que ell mateix va dirigir 11 anys, però que ara dirigeix José Rafael Pascual Vilaplana, que és qui ha enregistrat aquesta versió.

0: Escoltàvem Vent del Nord, una composició del nostre convidat d'avui a l'Hora Clàssica, del Salvador Brotons. A més, l'escoltàvem amb una banda que era la seva, la Banda Municipal de Barcelona, dirigida en aquest cas per Pasqual Vilaplana. Jo pregunto, Salvador, tu que ets director i que ets compositor i que ets intèrpret, quan dirigeixen una obra teva, com tu mires tu això? Què hi veus?
1: Home, aviam, si el director és bo, m'agrada molt, sí? Perquè ho agradeixo molt des de l'audiència. Ara, si el director no ha entès l'obra, m'ho passa molt malament.
0: Llavors t'enfades una mica.
1: No puc enfadar, perquè sí, és aquella cosa de que després vas a veure el director i què li has de dir, que ho ha fet molt bé, no li pots dir. Li has de dir, home, escolta, molt difícil aquesta obra, eh? Has treballat molt, no?
0: I una mica ja està, esquerra, no?
1: Sí, bueno, mira, però home, t'ho passes malament si no t'ho fan... No, i això no només amb directors d'orquestra, sinó amb intèrprets. Ja. A vegades vaig escoltar una obra i penso, ai, aquest intèrpret, com la meva...
0: Que no ho està fent com jo pensava que s'havia de fer.
1: A vegades no reconec ni la meva obra, gairebé. Bueno, a vegades m'ha passat, eh? Però a vegades no, moltes vegades ho han fet molt bé, o sigui, t'ho trobes de tot.
0: I això de dirigir amb el compositor allà present fa... cosa o no?
1: Dirigim a compositor present.
0: Clar, en aquest cas que dirigeixeu...
1: Sí, quan jo dirigeixo una obra d'un altre compositor...
0: Sí, per exemple,
1: altre...
0: o quan dirigeixen la teva.
1: Com que jo me'ls estimo molt, els compositors, o les obres que dirigeixo, ja és una obra, si la dirigeixo és perquè m'agrada.
0: És perquè t'agrada.
1: Ja, doncs, normalment doncs, tinc molt bona relació amb el compositor i els hi dono molt de protagonisme. Dic, veniu aquí, digueu-me coses, va, com que jo he
0: clar,
1: estat a l'altra banda.
0: Clar, perquè tu estàs a l'altra banda, és que tu estàs a les dues
1: doncs,
0: bandes.
1: Doncs aleshores he dit, veniu aquí, digueu-me coses, digue'm tot el que tu trobes que jo no fer prou bé. No, això ho fas molt bé, molt bé. Bueno, aquest tempo una mica més ràpid, no és una mica més ràpid d'aquest tempo, ja està. No, bé, cap problema.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, al llarg de la teva trajectòria també hi ha aquesta altra pota, aquesta altra branca, que és la pedagogia, la d'estar ensenyant a joves amb els quals estàs molt en contacte, tant a l'Orquestra de Sant Cugat com a...
1: Sí, bueno, l'Orquestra de Sant Cugat és una orquestra que, de fet és assajar amb una orquestra és fer pedagogia, també, és clar. També aprens molt, però aprens molt quan venen estudiants que volen estudiar direcció d'orquestra, que els has de ensenyar tot, com han d'aprendre la partitura, com l'han de tenir, com l'han de memoritzar, com han d'implementar el seu gest, no? com han de respirar, quins gests són apropiats, quins gests no són apropiats, no? I, és clar, això és descobrir un món molt gran, que en 4 anys que tinc, per exemple, els estudiants estudien 4 anys a l'ESMUC amb mi, uh-huh. I en 4 anys no en tenen ni per començar, perquè
0: sí,
1: és una carrera de molta experiència de, molt, de molts anys. I
0: que has d'estar contínuament estudiant, m'imagino, no?
1: Uf, mare meva, només per conèixer el repertori, i els dic, què has de fer? Que em diuen, què has de fer aquestes vacances per estudiar? Dic, primer que tot, escoltar molta música.
0: Clar.
1: I després, si les obres que has escoltat t'han agradat, doncs agafa la partitura i mira com està fet i com l'hauries de dirigir, no? I després en podem parlar, però de moment, escolta molta música, perquè, és clar, has de començar tot el repertori, que és molt, des de Haydn o Mozart fins avui dia, m'explicaràs. Uh-huh. I fins i tot, si vols dedicar a la música barroca, encara has d'anar més antic,
0: no?
1: Clar. Però la música barroca no, en aquell temps no es dirigia, i ara avui dia també ho dirigeixen algú, però es pot dirigir des del primer violí o des del clave.
0: Ja, no cal que hi hagi
1: un
0: director.
1: No cal que hi hagi un director, uh-huh. Sí.
2: La pedagogia, la didàctica de la direcció, ha canviat molt respecte a quan tu estudiaves direcció?
1: Va canviant, sí, va canviant. Cada director, cada mestre té la seva metodologia, no? Però sí que segurament sí que ha canviat.

0: els jocs on és, perquè si el músic veu el director i no sap en si és un 3 o un 4 o un 5 o un marca, doncs llavors el músic dirà, bueno, aquest director no, que no va claro, no el miro, perquè si el miro em perdo.
1: El Salvador esclar, va fent el gest amb la...
2: Sí, els clients no ho veuen, però ens està fent aquí
1: una classe pràctica.
0: Sí, clar, és la primera condició que ha de tenir un director. Després, clar, has de ser expressiu, has de conèixer l'obra, has de comunicar-la bé amb els músics, has de comunicar-la bé amb l'audiència, tens moltes altres coses, però la primera qualitat és aquesta.
2: Mm-hmm. Deu ser difícil, no? És precisament el que deies, quan aprens a tocar el piano, quan aprens a tocar la flauta, el violí, hi ha tota una tècnica, hi ha tota una tradició de com s'ensenya allò, com s'adquireix aquella habilitat. Però la direcció?
0: La direcció tens de tenir una orquestra. És clar, no cada dia tens una orquestra per aprendre. De moment, a les classes
2: no
0: de direcció tenim un pianista que, de moment, quan fan així, el pianista toca, però, esclar, només és una persona, ja, o sigui, tampoc val. Però sí que em val per dir, aviam, aquest gest serà efectiu, aquest gest no serà efectiu, aquí no t'entendran, aquest levare que has fet no aniran junts, etcètera, etcètera. Després, quan tenim la pràctica amb músics, llavors també doncs, els hi dic moltes coses, no? Però no, sí, és, no hi ha dubte que és molt complexa. S'espanten molt els directors, no? Els directors que aprenen s'espanten molt, que es posen davant d'una orquestra que ells tampoc marquen massa bé, fan coses estranyes, no saben si està culpa seva o és culpa dels músics, i és, clar, la cosa del director d'orquestra és la persona que, quan tu dirigeixes, has de dirigir bé i has d'escoltar bé, perquè després has de discernir el que no ha funcionat i el que has de dir perquè funcioni, no? I això, és clar, això a vegades als estudiants els hi costa bastant.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, estàvem parlant del concert aquest que teniu el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana, que toqueu, entre altres coses, la novena de Beethoven, rememorant aquell nou concert de Pau Casals que es va quedar en l'assaig general a causa de l'esclat de la guerra.
0: Sí.
2: Després, què més tens en els propers mesos en l'agenda? Què estàs escrivint? Què fas?
0: Vaig als Estats Units, després també que tinc més novenes de Beethoven per aquí, fem una gira amb l'Orquestra Sant Cugat en tot Catalunya. Després vaig a fer un festival d'estiu a Michigan, també un altre festival amb la meva orquestra a l'estiu als Estats Units. Després, has de mirar el calendari, tinc coses. Vaig a Portugal a dirigir, també vaig a Portugal a dirigir la banda sinfònica de Oporto, que més vaig... i com a compositor ara de moment no tinc cap encàrrec, perquè això va molt per encàrrecs, però si no tinc encàrrecs em faig una cosa, em busco una excusa per escriure alguna cosa.
1: Te l'encarregues tu mateix.
0: Me l'encarrego jo mateix, clar. Faig una cosa per mira, ara se m'ha d'estrenar una cosa per dos violins d'aquí poc. Què més? He fet un trio de cordes també que no es tinc estrena encara. Bueno, coses que faig de tant en tant per passar l'estona.
1: Per continuar,
0: per
1: no?
0: Per continuar actiu.
1: Escolta, i actualment dius la meva orquestra és l'Orquestra Simfònica de Vancouver, com tu deies. Aquí
0: sí,
1: tens la de Sant
0: sí,
1: Cugat, però
0: exactament.
1: Tu ets el director de la de Vancouver. Explicàvem que era Washington.
2: Washington, això?
0: Una orquestra molt bona,
1: Que no és a Canadà.
0: Molt bona, que ha crescut moltíssim.
1: I com es fa això de ser... estar aquí, o sigui, has d'estar contínuament allà?
0: Bueno, són orquestres de temps parcial. Són orquestres de temps parcial. No treballen cada dia. Ells treballen una setmana al mes. Mm-hmm. I treballem intensament una setmana, fent dos concerts a cap de setmana i parem. I després vinc cap aquí, faig també el mateix.
1: I vas viatjant amunt
0: i
1: avall.
0: Sí. I això no és una mala idea, perquè d'aquesta manera l'orquestra fan diverses activitats, també molts ensenyen, i d'aquesta manera cada vegada que hi vaig per fer un projecte estan il·lusionats en tornar a fer un altre programa i un altre repertori.
1: I encara que no estiguis molt regularment, vas de tant en tant allà a Vancouver, però tu has estat...
0: I vaig moltes vegades un cop al mes.
1: Un cop al mes.
0: Una setmana al mes.
1: Però tu has estat als Estats Units, vull dir, coneixes bé la vida dels Estats Units.
0: Sí, conec bé el jet lag, i conec bé els canvis d'horari, conec bé... Home, sí. Home, normalment vaig a la meva orquestra de Vancouver. També, per exemple, aquest estiu vaig a Michigan també a un festival, que hi vas cada any, i és tot una altra cosa als Estats Units. Canvies de llengua, canvies de mentalitat, canvies de manera de fer concerts, perquè hi ha tot el patrocinador, els patrocinis són privats, i has de tenir molt bon contacte amb l'audiència que et ve a escoltar. És molt fàcil, eh? Als Estats Units és molt més fàcil que aquí.
1: Sí, aquí.
0: Sí, aquí has de tenir endoll polític i aquelles coses, i no fots res. Allà, en canvi, la gent que és el públic

0: que mana, sí. O sigui, el públic...
1: Si al públic li agrada...
0: Al públic li agrada, ells tenen una xarxa de gent que també aporta moltes resources, que diuen allà, i això fa que l'orquestra tiri endavant.
2: I amb els últims temps ha variat alguna cosa? Pateixes?
0: Va en crescendo, ja. Va creixent, malgrat tot el que està succeint als Estats Units, que la popularitat del seu president no és massa bona, doncs no passa res. Allà la gent... hi ha dos temes que no es parla mai, que és el tema de política, i de religió. No se'n parla d'aquestes temes.
1: Així no hi ha discussions.
0: No hi ha discussions. I aleshores, tu, com va dir tu, el que estic, jo vaig allà i m'entenc bé amb demòcrats i amb republicans, i there's no problem.
1: La música és universal.
0: La música és el llenguatge universal, sí.
2: Doncs, escolta'm, aquest llenguatge universal que ens ha plegat, haurem d'anar-nos acomiadant. Ens queden moltes coses al tinter.
1: Sí,
2: entre elles, fer-li la prova aquesta del Puccini, de posar-li uns segons de cadena.
0: Això tinc ganes de fer-ho, sí.
2: No, ho farem a la propera, ja et dic ara que ho farem.
1: Però ara escoltem més música.
2: Ara ens anirem acomiadant, perquè hem de parlar de l'Anna Urpina, que ha tret aquest disc preciós, realment.
0: La conec, l'Anna Urpina, també. S'ha fet coses amb ella. Molt bona.
2: I ens acomiadarem escoltant La teva romança i aire de tango.
0: Està bé aquella obra, és més recent aquesta.
2: És més recent? M'has dit que posés alguna cosa marxoseta.
0: Ja fa 10 anys que l'he fet, ja fa 10 anys que
1: el temps passa molt ràpid.
0: Sí, és massa ràpid. Sí, està bé, és una obra maca.
1: L'escoltarem al final del programa.
2: Sí, exacte.
1: Per acomiadar-nos. Ara ens anem acomiadant.
0: Ara no he posat res d'orquestra per això. No he posat.
1: Ara
0: trenyarà. No, però un altre dia.
2: Com que has de venir un altre dia, que hem de fer allò del Puccini.
0: Sí, ja posem orquestra i posem de tot, clar. Una obra d'aquelles... alguna cantata meva, que són molt bones.
2: Que s'ha quedat moltes coses al tinter,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, farem la segona part. Farem la segona part, Salvador.
0: Farem la segona part. Vinga,
1: ara que ja
2: tenim
1: aquí.
2: Així ja tenim excusa. És que, clar, tens... A la pràctica tens gairebé 200 obres.
0: Déu-n'hi-do, sí, tinc bastantes. Escric massa.
1: No, però no paris, continues, no?
0: Sí, perquè m'agrada molt.
1: Doncs ja està.
0: No hi ha cap problema.
1: Has de fer allò que t'agradi. Salvador, ha estat un plaer que ens acompanyis tot aquest temps.
0: Igualment, m'ho he passat pipa aquí. Sou fantàstics. Ha estat ritme de Puccini, del teatre de Puccini.
1: Ens inspira Puccini. Sí, Salvador, et veiem d'aquí poc. Que vagi superbé aquest concert del 14 d'abril.
0: Serà un èxit.
1: Amb la Conxita Badia, segur que sí.
0: Gràcies
1: a tu.
2: I nosaltres ens quedem parlant d'això que dèiem, de l'Anna Urpina.
1: Perquè encara ens queden uns minuts per parlar d'una novetat discogràfica. Avui a l'Hora Clàssica volem posar el focus en un projecte musical que no només recupera el passat, sinó que el fa ressonar amb veu pròpia. Ja ho dèiem, la violinista Anna Urpina presenta el seu nou disc, un homenatge a les compositores barroques que van quedar relegades a l'oblit i que ara tornen a parlar-nos a través de la seva música, Pep.
2: Doncs sí, i a més, no només amb l'Anna Urpina, que és una violinista de casa meravellosa, sinó que a més s'ha buscat unes companyies que no són gens perilloses.
1: Tot el contrari, no?
2: Potser és perillós escoltar aquest disc desprevingut de tan bonic que arriba a ser. És l'únic perill que pot tenir la soprano Maria Hinojosa, Nicola Brovelli al violoncel, Nacho Laguna a la tiorba i, com a clavecinista, el Daniel Oyarzábal. És que s'ha buscat aquí un dream team. Hem parlat amb ella i ens ha explicat unes quantes cosetes.
1: Doncs anem a conèixer més detall aquest disc de l'Anna Urpina.
2: Amb aquest treball, l'Anna Urpina no només rescata peces inèdites de fa més de 300 anys, sinó que també ens obre una finestra a la història de dones que van quedar convenientment sepultades per la història. Per tant, un projecte que és al mateix temps una recerca i una reivindicació.
3: Rescata de l'oblit la música, la història, les vivències de les nostres compositores dones avantpassades barroques. Un homenatge a aquelles dones valentes que van decidir expressar les seves idees, els seus ideals, els seus sentiments, però moltes no van aconseguir que la seva música fos escoltada o publicada. I, per tant, van ser totalment oblidades dels llibres d'història.
2: Aquest disc és el fruit d'anys de recerca exhaustiva. L'Anna Urpina i els seus companys de viatge han treballat en manuscrits originals de biblioteques de París, de Venècia, i d'aquesta manera han tornat a la vida peces que mai havien estat interpretades i molt menys enregistrades.
3: Amb aquest projecte tenim la possibilitat de redescobrir i escoltar per primera vegada aquesta música directament extreta dels manuscrits originals d'aquestes dones, de les biblioteques de París i de Venècia. És música oblidada de més de 300 anys d'antiguitat. Aquest treball és la culminació de 3 anys de recerca d'investigació d'obres inèdites, mai enregistrades ni mai interpretades, de dones compositores barroques, tant instrumentals com vocals, ja que la veu era l'instrument més important de l'època barroca.
2: Però no es tracta només d'un treball de recuperació, sinó que al costat de noms d'aquestes figures de dones oblidades de fa segles, trobem també el nom de compositores contemporànies.
3: És un resultat de 12 compositores italianes, franceses, espanyoles i angleses, amb 7 obres inèdites de recuperació històrica. 2 d'elles de compositores contemporànies, així poden dialogar amb el passat i donar la veu i fer-se sentir les dones compositores actuals.
2: Doncs bé, avui al Nora Clàssica ens fixem precisament en una d'aquestes compositores contemporànies, l'Elena Cánova Parés, que contribueix amb la peça Largo Once Again, aquest disc de l'Anna Urpina que ha enregistrat acompanyada amb Maria Hinojosa, Danilo Oyarzábal, Nacho Laguna i Nicola Brovelli. Anem a sentir, doncs, aquest Largo Once Again d'Elena Cánovas.

0: Doncs Anna Urpina ha estat al final del nostre temps aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4 amb el Salvador Brotons, que ja hem acomiadat però que encara està aquí amb nosaltres i que per tant escoltarà la música final, que també és seva, oi Pep? Amb
1: el
0: la
1: que
0: ens
1: dèiem,
0: acomiadem,
1: sí,
0: no?
1: Una romança gaire de tango interpretada per la Banda Municipal de Barcelona. Ens queda per la segona edició de l'entrevista de Salvador Brotons, el segon capítol, diguéssim, sí? Que serà... No trigarem gaire.
0: No trigarem gaire.
1: Ens queda parlar més de Puccini,
0: sí?
1: Ens queda escoltar obres simfònica seva, ens queda no me'n recordo què més hem dit,
0: sí, simfònica,
1: alguna cosa més que hem dit,
0: i tu vés apuntant.
1: No, jo tinc tot apuntat.
0: Aquesta obra que no ha marxat encara, apropa't al micro.
2: No, aquesta dic aquesta obra que anem a escoltar està dirigida per mi.
0: Ah, s'haurà dirigida. Què més volem? Què més volem? Salvador, veiem aviat i a vosaltres ja ho sabeu, fins la setmana vinent, que vagi molt bé, adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continua la tensió a Ceuta un mes després de l'arribada massiva d'immigrants procedents del Marroc. A nit, alguns centenars de veïns van tornar a sortir al carrer per protestar pel que consideren una invasió i reclamar la devolució de totes les persones que van entrar a la ciutat autònoma de forma irregular. Les mobilitzacions s'havien suspès aquest dissabte en tenir coneixement de l'arribada d'embarcacions des de la península amb membres de l'extrema dreta per tal d'evitar incidents. Els manifestants, que tot i això van sortir al carrer, es van convocar a través de WhatsApp. Ceuta s'ha convertit en el focus d'atenció principal en aquest inici del curs polític. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern d'haver actuat tard i malament i reclama la compareixença de la directora del CNI al Senat per donar explicacions sobre el que se sabia abans de l'entrada dels immigrants a Ceuta. Des del PSOE, el portaveu al Senat, Juan Espadas, li recorden a Feijóo que la directora del CNI només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés.
2: Que comparezca la directora del CNI, de la intel·ligència espanyola, en el Senado, comprometiéndose a decir la verdad a los españoles de cuándo avisaron, qué concretaron y qué sabía el gobierno antes de la invasión.
3: El señor Feijóo lo que hace es sencillamente de líder de Vox, porque fue Vox quien solicitó justamente la comparecencia de la directora del CNI. Feijóo, una vez más, se dedica a hacer de líder de la extrema derecha de nuestro país. Pues si lo es, si quiere serlo, sencillamente que se lo diga a los españoles.
0: I Esquerra Republicana, soci d'investidura del govern Sánchez, critica l'actuació de l'executiu a la crisi de Ceuta. Elisenda Alemany, secretari general d'Esquerra.
4: Les imatges que hem vist són inacceptables, de gent bloquejant aliments i aigua per a la supervivència de la població que està a la platja, però també li he de dir que les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez en aquest sentit sigui molt més àgil, molt més eficient i que no espolsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
0: La xifra de morts a l'arribada de dimecres entre el Nepal i el Tibet arriba ja a 750 víctimes, a més de 3.000 desapareguts. El Ministeri Espanyol d'Exterior s'ha confirmat aquest dissabte que entre les persones desaparegudes hi ha almenys dos espanyols, mentre que les autoritats del país asseguren que els han localitzat en vida, però encara no han pogut ser rescatats. Les pluges estan complicant les tasques de rescat perquè provoca noves esllavissades. La Xina atribueix la causa de l'arribada mortal a un col·lapse d'una glacera al Nepal. Les autoritats nepaleses fan una crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar fenòmens com aquest. Al Níger, el govern dona per sufocat l'intent de cop d'estat. El govern militar assegura que va reprenent progressivament el control després de l'atac armat de la matinada de dissabte contra una base aèria de Niamey, la capital del país, i també contra el Palau Presidencial. En un comunicat llegit a la televisió, el govern ha fet una crida a la calma a la població. I tornem a Europa. A Islàndia hi ha un empat entre els partidaris d'adherir-se a la Unió Europea i els contraris a fer-ho, tot i que guanyarien lleugerament aquests últims, segons el recompte dels vots emesos en el referèndum celebrat aquest dissabte. Amb la meitat de l'escrutini fet, el no supera de dues dècimes el sí per només 400 vots. El recompte final depèn ja només de quatre circumscripcions que, segons les enquestes, són partidàries de no entrar a la Unió Europea. Als esports, una de les notícies esportives de les últimes hores és l'abandonament de la Vuelta a Espanya del ciclista eslové Tadej Pogacar, que era líder i clar favorit per guanyar la cursa. Una caiguda a l'etapa d'ahir li va provocar una commoció cerebral i diverses ferides que el deixen fora de la Vuelta i també el farà perdre's al Mundial, que es farà el mes que ve a Montreal. L'etapa d'aquest dissabte la va guanyar el francès Brian Coquart i el balear Enric Mas és el nou líder de la cursa que avui transcorre a Alacant. En futbol, derrota de l'Espanyol al camp de la Reial Societat 2-1. En segona divisió, doble victòria catalana. El Girona va golejar 5-2 la Unió Deportiva Las Palmas i el Sabadell es va imposar 1-0 a l'Almeria. Avui la selecció espanyola d'hoquei herba podria fer història guanyant per primera vegada el Mundial. A partir de 4:45 de la tarda per Teledeporte disputarà la final contra Alemanya a Bèlgica. I acabem amb la previsió meteorològica des de l'EMET, Jordi Oriós.
5: Bon dia. Avui continua el temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat o cel clar, i les temperatures avui en ascens, excepte el Ter Sud, en variaran poc. Les màximes avui a la depressió de Lleida seran significativament elevades. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Aquests valors, sense grans canvis fins al dimecres, a partir de meitat de la setmana que ve s'espera una pujada de les temperatures cap a valors significativament elevats, especialment cap a l'interior. Avui el vent serà fluix variable al matí, tendint al migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí de moment. Més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'estiu del Són quatre dies.

0: Donar sang sempre és important. L'estiu i les vacances són alguns dels moments més crítics pel que fa a les reserves. Per recordar-ho, tornarem a saludar el doctor Joan Ramon Grífols. Ell és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. I amb el nostre xef, Raül Balam, tornarem a parlar de cuina, i de cuina amb orgull, dedicada als referents LGTBIQ+, de les nostres vides. I aquesta primera hora s'acabarà amb l'Iker Mons. Amb ell superarem la ficció parlant de les grans utopies feministes de la literatura. El calendari hi ha dies assenyalats per decidir-se a fer algunes accions concretes i avui, 14 de juny, tenim marcat donar sang, coincidint amb aquesta efemèride, el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, per sensibilitzar sobre la importància de la donació. I per això saludem a aquesta hora el doctor Joan Ramon Grífols, ell és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Doctor Joan Ramon Grífols, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: De donacions, doncs, hi pot haver-hi moltes, però sempre en parlem. Però per què? Encara si algú s'ho pregunta, per què hem de donar sang?
1: Hem de donar sang perquè la sang i els seus components sanguinis són essencials pel tractament i el suport de molts processos mèdics o quirúrgics de tots els nostres malalts de Catalunya. Sense aquests components sanguinis, que no els podem fabricar a data d'avui, no podríem realitzar ni donar suport a tots aquests processos i a tots aquests malalts.
0: Uh-huh. En una donació es poden extreure uns 450 mil·lilitres de sang. Quin és el camí de la sang donada? I recordi'ns com acaba arribant a les persones que, per exemple, necessiten una transfusió.
1: Un cop feta la donació, aquesta donació s'ha de processar. Hem de separar aquesta donació amb els diferents components que té el teixit sang, és a dir, els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, que són els tres grans components sanguinis que analitzarem, guardarem i distribuirem a qualsevol dels hospitals de Catalunya on faci falta per atendre els malalts.
0: Uh-huh. Hi ha campanyes puntuals de donació. Entenem que, i ho sabem, no?, que l'objectiu és que la donació no sigui puntual, sinó que sigui habitual, una constant, una activitat regular que permeti, doncs, garantir, per exemple, aquest accés universal a les transfusions. En ple 2026 encara és difícil, no sé si m'equivoco, si aquesta és la paraula, aconseguir aquest objectiu, doctor?
1: Més que difícil, és qüestió de perseverància. Com has dit, cada dia distribuïm de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis a qualsevol hospital de Catalunya i, per tant, cada dia, faci fred, calor, sigui festa o no festa, necessitem més o menys d'unes 1.000 donacions per fer front a aquests 800-850 components que cada dia distribuïm. D'aquí la perseverància amb el fet de la donació no és una cosa puntual d'un dia, sinó és el dia a dia, perquè cada dia necessitem d'aquestes donacions.
0: Mm-hmm. Hi ha donants que són habituals, afortunadament, però no està, sempre ens agrada recordar quins són els requisits, què es necessita per fer aquesta donació de sang, doctor.
1: D'entrada, tres requisits molt, molt senzills. Tenir de 18 a 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-nos bé de salut en principi. Quan ens dirigim a un punt de donació, prèviament, doncs, analitzarem si la persona que vol donar sang ha fet algun viatge que pogués contraindicar la donació, si està prenent algun medicament que també el pogués contraindicar, si ha estat sotmès a alguna cirurgia que també la pogués contraindicar. Tota una sèrie d'elements que avaluen la idoneïtat d'aquella persona que vol donar sang. Si tot és correcte, doncs ja es podrà procedir a fer la donació tant de sang com de plasma, és el mateix.
0: Uh-huh. Donar sang és compatible, per exemple, estic ara pensant en algun oient que ens escolti que prengui certs medicaments que estan relacionats amb algunes malalties. El web del Banc de Sang i Teixits, les persones que estan interessades poden informar-se, però comentem-ho, és a dir, quines malalties cròniques o quins medicaments habituals són compatibles amb la donació?
1: La llista és molt llarga i més que el medicament en si, la substància del medicament, a vegades, la majoria de vegades, és la causa per la qual aquella persona que vol donar sang pren aquell medicament, que és fruit d'una malaltia de base i per la qual pren el medicament, i és aquella malaltia la que contraindicarà segurament la donació, no el medicament en si, tot i que hi ha medicaments que, òbviament, n'hi ha molts, que poden contraindicar la donació. S'ha d'analitzar cas a cas.
0: Cada cas requereix el seu anàlisi, no? La seva atenció per esbrinar-ho, oi?
1: Sí, a veure, per dir alguna cosa, les persones que prenen anticoagulants orals, doncs en principi ja per se, ja pel fet de prendre aquest medicament,
0: No poden.
1: no es pot donar
0: No.
1: sang, però segurament l'estan prenent per alguna malaltia de base que requereix que prenguin aquest medicament, que tampoc podrien donar sang per la malaltia de base que es té.
0: Doctor, hi ha algun nombre de donacions anuals, per exemple, recomanades? O recomanen algun tipus de donacions habituals?
1: A veure, nosaltres cada any distribuïm de l'ordre d'uns 247.000 components, unitats de sang. En total són uns 300 i pico mil components sanguinis, perquè s'hi ha d'afegir les plaquetes i el plasma. I a nosaltres el que ens interessa sempre és modular la necessitat que té la nostra població en components sanguinis amb les donacions. Tampoc podem fer, per dir-ho d'alguna manera, un dia 5.000 donacions, cada dia 5.000 donacions, perquè els components sanguinis tenen una caducitat i si després no tenim els malalts que utilitzen aquests components sanguinis, òbviament faríem un mal ús d'aquests components perquè els hauríem de llançar per caducitat. És a dir, hem de ajustar una miqueta la demanda a l'oferta, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns.
0: O sigui, a fer aquest ajust, no?, entre la demanda
1: Exacte.
0: i l'oferta. I el temps, per exemple, entre donacions? És a dir, si qualsevol que ens escolti diu avui 14 de juny, fa quant temps s'ha d'esperar fins a la propera?
1: Mira, els homes poden donar 4 vegades l'any amb un interval de 2 mesos i les dones poden donar 3 vegades l'any també amb un interval de 2 mesos.
0: O sigui, aquest seria el temps recomanable, no?, aquest interval.
1: Exacte. Sí.
0: En quins punts de donació podríem dirigir-nos habitualment? Perquè crec que al seu web, si no recordo malament, vaig veure que hi havia un llistat. No sé si ens pot fer una petita radiografia de dir avui és diumenge, em vull adreçar a certs espais.
1: Sí, la forma més fàcil és entrar a la nostra web, el www.banksa.net, i allà qualsevol persona que vulgui donar sang veurà cada dia i dels dies propers a quins punts de la geografia catalana farem una campanya de donació o aquells punts on de forma permanent tenim un punt de donació fixa. Avui, per dir-ho així de memòria, diria que tenim campanya de donació a Arenys, a la Granada, a Vacarisses i em sembla que me'n deixo algun més, però vull dir, entrant directament a la web, qualsevol persona que vulgui donar sang podrà veure aquell punt que li pot ser més proper a la feina, al domicili, per poder tensar-se a fer la donació quan li vagi bé.
0: Ara hi pensava, doctor, que a vegades, ara que s'acosta l'estiu, que molta gent farà vacances, clar, sempre és habitual, no?, escoltar aquesta cantarella de animeu-vos a fer aquestes donacions perquè l'estiu a vegades se'n necessita, perquè, si no recordo malament, hi ha alguns moments que potser són més crítics durant l'any que sempre aquesta mancança es fa més rellevant, no, doctor?
1: Sí, a veure, com dius, l'estiu o les festes de Nadal acostumen a ser èpoques on la donació decau un 20-25%. Tots plegats perdem una miqueta la rutina i deixem de banda doncs, la donació. El que passa que hem d'entendre que els malalts segueixen estant allà, necessitant la sang. Els procediments quirúrgics o els mèdics dels hospitals se segueixen realitzant, és a dir, els hospitals, per dir-ho d'alguna manera, no tanquen per vacances i d'aquí el fet que ens decau la donació, però la necessitat segueix present. D'aquí que sempre aquestes crides que fem en aquestes èpoques per recordar a tothom que abans de marxar de vacances fem la donació.
0: Hauria de ser com una tradició, no? Potser el fet de aquesta frase que acaba de dir vostè ara mateix, abans de marxar de vacances, donem, si us plau, no?
1: Sí,
0: Per
1: sí, sí.
0: que hi
1: Sí.
0: pensem en la situació com vostè apuntava, el fet de, malauradament, de malalties n'hi ha, els malalts continuen i sempre és una necessitat tots els dies de l'any.
1: Exactament. És d'aquí la nostra insistència en aquestes dates així tan
0: I
1: assenyalades.
0: detecten, per exemple, en jornades com avui, que els mitjans ens fem ressò d'aquest Dia Mundial del Donant de Sang, detecten un augment de les donacions?
1: Sí, òbviament, vull dir, sempre que surts a mitjans, vulguis o no, hi ha un repunt perquè, vulguis o no, com a ciutadà, ens arriba el missatge i dius, ostres, vaig descuidar d'anar a fer la donació, demà hi vaig o avui m'atanso. És un recordatori bueno, que com éssers humans, doncs, ens ho recorden i dius, és veritat, me n'havia oblidat, vaig a fer la donació. Veiem aquest repunt sempre que apareixen els mitjans per qualsevol motiu.
0: Doncs esperem que sigui així, doctor, i que amb aquesta, fem aquesta crida des d'aquí, des de la Ràdio Pública, des de Ràdio 4, des del Són 4 Dies, perquè si algú encara s'ho està pensant d'alguna manera, doncs que no en dubti i que faci la donació. Ja bé perquè sigui el Dia Mundial avui del donant de sang, o bé perquè, com dèiem, es converteixi en una rutina habitual. Doctor Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui aquí en directe al Són 4 Dies a Ràdio 4. Bon dia.
1: Bon dia. Gràcies a tothom.

0: Som-hi, Balam, Balam, què tal? Raül Balam, com estàs?
1: Molt bé, content, feliç i amb aquest aroma,
0: que tenim...
1: hem aixecat el plat, o sigui, hemos destapado la casilla número 1.
0: I en la casilla número 1 havia premi?
1: Hi ha premi.
0: Crec que sí, perquè, escolta, bona pinta, t'he de dir, que sempre els deures que em poses els tasto abans, però aquesta vegada no ho he fet.
1: No.
0: Ai, o sigui, no ho he fet.
1: Home, doncs...
0: Ho fem ara ja? El tasto ja ara?
1: Home, hauries de tastar... Esperem. Home, esclar que sí, perquè esperem al final...
0: Esperem al final de la secció.
1: Sí, que no se't quedin travessat.
0: Clar, sí.
1: I llavors hagi de fer jo aquests 20 minuts jo solet, eh?
0: T'anava a dir, igual, jo vaig fent el...
1: No,
0: però fa...
1: Parlarem al final, però fa una olor de justícia, eh?
0: Jo he seguit, fil per randa, la recepta que... T'he de dir que m'ho he passat, m'estàs descobrint una cosa, i això t'ho dic amb el cor a la mà, de debò, no és parlar per parlar, que m'està agradant molt aquestes tardes que estic passant a la cuina.
1: Home,
0: ahir vaig gaudir moltíssim.
1: És que l'acte d'amor, quan cuines per tu mateix, llavors ho pots compartir, però aquest acte d'amor que és per tu, és el millor que hi ha. Ara diré una bajanada.
0: Ai, digue-la.
1: És com una masturbació.
0: Ai. Per favor.
1: Bueno, no passa res, no he dit res dolent, és un acte d'amor a un mateix.
0: Sí, és veritat, sí. Però no m'esperava aquesta comparativa ara.
1: Bueno, jo he avisat que anava a dir una bajanada.
0: T'anava a dir, deixem aquí, perquè estem parlant d'aquest magnífic pollastre amb cireres, aquesta recepta tradicional, crec que...
1: Del Maresme, del segle XVII, d'una família d'Arenys Amunt.
0: I ara mirarem a veure com acaba això.
1: Fa molt bona olor,
0: però,
1: això.
0: Però, clar, a veure, demà és el dia de l'orgull LGTBIQ+.
1: Cada dia és el dia de l'orgull.
0: Què t'anava a dir?
1: Cada
0: demà
1: dia.
0: Posa el calendari.
1: Demà és el calendari, però... el 8M, no? Que sembla que només existeix aquell dia i cada dia s'han de reivindicar doncs, les igualtats per a tots.
0: O el dia de la mare, recordo.
1: O el dia de la mare, també, cada dia és el dia de la mare. És que cada dia és el dia de tot. I jo crec que ho hem de pensar. Perquè a mi a vegades hi penso una mica, no? Perquè demà ens tornarem tots bojos penjant a les xarxes banderetes i parlant d'actes de justícia i tot, però llavors arribarà el dia 29, o el 30,
0: i traurem la bandereta
1: ja no ens en recordarem, però ja ens hem de recordar perquè molta gent diu para cuando el día de un orgullo hetero, no?
0: Ai, quina mandra.
1: El dia que no siguin igual a tots, doncs aquell dia potser sí que haurem de reivindicar i tots els altres col·lectius hauran d'apoyar aquesta situació.
0: El dia que tots i totes siguem iguals i que ningú hagi de patir per agressions,
1: doncs
0: que pugui anar lliurement pel carrer, perquè de
1: doncs
0: fet podem començar fent una salutació efectiva i una forta abraçada a les fades.
1: Sí, home, doncs sí, perquè a mi em fa molta ràbia això, perquè un grup com les fades, que és un grup de tres components que són més lliures que ningú, que es diuen fades, que són una festa quan els veus actuar, que saltes, que brinques, que t'ho passes teta, que tinguin, i a més en el Maresme, que em va fer molta ràbia, que
0: tinguin... A Vilassar de Mar, si no recordo malament.
1: A Vilassar de Mar, que tinguin, doncs, que els ataquin enmig d'un concert... És que és molt greu que passin aquestes coses i que quedi una cosa així a l'oblit que ho vaig sentir parlar aquell dia i no se'n senti a parlar més. Jo, si no m'agrada una cosa, jo no hi vaig.
0: Clar.
1: I ja està. I no passa res. I respecto. Per exemple, a mi, si no m'agraden els toros, no me'n aniré als toros. I punto. I ja està. I si fan toros, doncs mira que els facin. I ja està. Que no estic a favor, eh? Però... Ostres, és això, no aniré allà i em ficaré a cridar.
0: A banda, crec que va ser que els hi van, fins a tres vegades, els hi van llançar glaçons de gel mentre feien l'actuació. Van haver de cancel·lar l'actuació perquè deien és que és normal, dius, és el que dius tu, si no t'agrada el grup, perquè no comparteixes, perquè no t'agrada la música,
1: doncs no hi vagis.
0: No estàs obligat
1: segur
0: a anar als concerts.
1: Segur que a Vilassar estaven de festa major i segur que hi havia 10.000 actes que podies anar a fer... I segur que tenien la part del troglodita, perquè quan una persona ataca una cosa així és que és troglodita i que no ha evolucionat dintre seu.
0: És el tema dels drets, no t'estan obligant, és a dir, el fet que tinguis un dret més és per que siguem tots i totes iguals.
1: 100%.
0: És a dir, no t'obliguen.
1: No.
0: A fer una cosa que tu no vulguis. Aquesta llei no t'està dient que tu has de fer, t'està donant un dret. I donar un dret, sigui quin sigui, donar un dret, crec que és el més important del món.
1: 100%. 100%.
0: Perquè ens ha de fer tot un món més just. És molt, molt fàcil aquestes afirmacions, però s'han de fer i s'han de reivindicar cada dia.
1: S'han de reivindicar, perquè si hi ha una cosa que no t'agrada, doncs, però has acceptat mentre no facin mal a ningú. I no estaven fent mal a ningú, al contrari, estaven donant alegria a la gent. I és molt, molt trist, no?, que hagin parat un concert quan han rebut a la tercera, eh?
0: O sigui, a la tercera vegada.
1: És que al final, pobres components, al final es desmotivaran i deixaran d'actuar perquè dic, per què? Perquè jo he sentit declaracions d'ells i dic, ostres, que sempre ens ataquen a nosaltres perquè ens veuen com a pallassos. I jo crec que són uns artistassos, de veritat, tenen unes cançons...
0: Que estem escoltant les sí. cançons, són
1: no,
0: boníssimes.
1: El m'agrada, I Like It, J'adore, és que és una cosa... És que el dia que estàs cap a baix, et fiques aquesta cançó i és que ho aixeca tot.
0: T'aixeca l'ànim mentre, per exemple, mira, mentre cuinem.
1: No, per de això, fons. De fons, et fots la, et fiques fada.
0: Aquesta. Puja-la, vinga. Arriba de fades. M'agrada, I like it, m'agrada, j'adore. Miri que m'amiri, sé que som amiguis, perquè va amb un top. Coco loco, en llimona. Aquí li pot fer mal una cançó. Ja no... M'agrada. Sí. Si és que agradar és maco.
1: No, no, és que és això. I a més, quan amb un altre artista no li farien. Per exemple, dic, puja Bad Bunny a cantar una cançó així i es fica unes faldilles i al contrari, no s'atreviran.
0: I aleshores encara diran que...
1: Oh, que trenyes, oh, que bé, guai.
0: No, i en canvi,
1: unes persones que fan música amb la nostra llengua, que ens són entendibles, que són modernes, que et sents que per al jovent...
0: Divertides, que són un missatge exacte per...
1: Que sempre són així, que no creen l'odi i tot, doncs mira, una plaça a cada carrer, les fades.
0: Exacte, i és que les fades, des del Són Quatre Dies, reivindiquem les fades i, com deia, la nostra abraçada cap a elles.
1: Clar que sí.
0: I que... aquest missatge, sisplau, si no us agrada alguna... No hi aneu.
1: No hi aneu i
0: ja està.
1: I respecteu. Respecte sempre, que és el que es reivindica demà. Es reivindica un respecte a pensar potser diferent, no?
0: Escolta, però, clar, aquí jo sé que sempre hem de parlar.
1: Aquí,
0: fora de dies del calendari ni res.
1: És que tu t'has fixat? És que... treguis el tema que treguis,
0: sempre
1: apareix ella.
0: Sempre aquí surt.
1: És com Nostre Senyor.
0: Surt ella. O de grandíssima Cher, que sempre és la... Està sempre... Anava a dir, està aquí, a l'estudi 41 de Reformat. Està al moment, està a tot arreu.
1: Haurem de canviar el nom del programa i ficar Cher 4 dies, eh?
0: És que... Anava a dir, vols que li posem Cher 4 dies?
1: Cher 4 dies.
0: Són 4 Chers.
1: Cher 4 dies. És que jo crec que és meravella. És que és una dona que està a tots els fregals.
0: A tot arreu.
1: La setmana passada vam parlar... De què parlàvem? De la mort de Gaudí.
0: Perquè coincidia amb el centenari que era de la mare.
1: De la mare. I ara que parlem de l'orgull, podria ser una diva més, com poden ser totes les divas, la Maria Carey, la Madonna, la Thalia, la Rihanna, totes... Sí, sí. Podria ser, però és que més, la Cher va parir un ésser, que un dia li va dir... No em sento dona, em sento home. I ella va dir, doncs fill meu, si et sents home, endavant.
0: Sigues
1: I és
0: home.
1: Quan va néixer en Zaz Bono, que és un activista transsexual, que és una meravella, fill de la Cher, i d'en Sonny Bono.
0: En Sonny Bono,
1: o sigui, que era, el senyor Bono. Doncs mira, van tenir aquest meravella de fill, que avui en dia, doncs...
0: Que és un símbol.
1: És un símbol.
0: I Cher és un símbol, però...
1: I ell també hi acceptar, perquè diu, no ha de ser... Suposo que pels pares, quan has tingut una criatura que ha nascut d'un sexe i quan arriba una època et diu, no, jo em sento de l'altre, doncs suposo que fàcil no ha de ser, i menys si tens uns pensaments o uns altres. Però sempre el respecte i l'acompanyament, doncs, en el teu fill o a la teva filla, doncs, cap a aquest camí, perquè al final la vida són 4 dies i hem de venir a gaudir i a disfrutar.
0: I saps què m'agrada, Raül, a banda de la Cher, que m'agrada molt, és que ara dèiem una diva, no? És a dir, que un referent, orgull LGTBI, i a sobre que tu puguis fer-ho, és a dir, que tinguis un exemple a casa... Clar. Que no sigui un postureig. És a dir, no, perquè no, no, hi ha molts cantants el que diem que a vegades fan les coses per un postureig. Sí, sé que un referent de tal...
1: Lacher, no.
0: Ella és activista.
1: És activista 100%.
0: I ho ha demostrat
1: 100%.
0: Perquè un fill, com molt bé dius tu, va dir un dia que es sentia home i li ha donat tot el seu suport en tot moment.
1: Al 100%. I encara que potser dintre seu potser no ho entenia, dic, ostres, si vaig tenir una filla i dic, per què això? Però, ostres, s'ha d'acceptar, s'ha de respectar perquè... aquell individu que decideix o dius ostres, és que jo sóc això, és el seu problema i és la seva vida i de ningú més, perquè cada individu som personals, únics, i ens hem d'acceptar a tots els colors.
0: Que no n'hem de fer res.
1: No n'hem de fer res, amic, que cadascú,
0: dir, cadascú...
1: Jo sempre dic, Sant Antoni es va enamorar d'un porquet. I aquí ningú li ha dit res, saps?
0: I aquí ningú va criticar.
1: Aquí ningú va criticar. Al contrari. Però... llavors el venerem i fem els tres tombs d'aquestes coses.
0: I fem desfilades i fem tradició.
1: Sant Antoni es va enamorar d'un porquet.
0: Però aquí és important aquest missatge. La gent dirà, però per què estem parlant si la secció d'en Balam sí? Perquè amb en Raül passen aquestes coses.
1: Sí, parlem de...
0: Que parlem de tot. Jo crec que amb l'excusa de la cuina...
1: De la cuina...
0: Acabem mantenint aquesta xerrada quinzenal, que és com una mena de...
1: De teràpia conjunta que fem.
0: Sí,
1: arreglar una mica, fem una mica de safreig.
0: Sí, fem safreig, que els temes ens marca l'agenda, ho podem posar una excusa, però acabem parlant del nostre dia a dia.
1: I de la Txer.
0: I de la Txer, que no falti mai la Txer. Però a veure, clar, tu em vas dir, a veure, David, sí,
1: que em vas passar una llisteta...
0: I tu em vas dir, falta...
1: La diva de les divas.
0: La diva de les divas, i falta, potser... El que es diu en castellà, con ella empezó todo.
1: Con ella empezó todo, no? Fa 15 dies parlàvem de la mort de Gaudí, i doncs per la mort d'aquesta actriu, cantant, que pobreta ho va passar molt malament, amb les seves addiccions i tot, però que va morir bastant jove, doncs quan va morir, doncs tots els homosexuals de Nova York es van anar a reunir en un bar molt mític, on hi anaven cada 15 dies i entrava la policia i els donava de pals, però aquell dia estaven passant un dol. Uh-huh. I va entrar la policia i van dir, fins aquí. Avui no toca.
0: Avui
1: i va
0: no
1: ser el dia que es van revelar tots els homosexuals i lesbianes a Nova York, i doncs mira, a Stonewall, no? I allà va... Ahir, com bé, amb ella van passar,
0: si algú
1: va començar
0: encara
1: tot.
0: No sap, estem parlant de
1: la... Sí, és que no ho hem dit.
0: Però... A Norma Judy Garland.
1: Judy Garland. Mare d'una altra diva, Liza Minnelli.
0: Liza Minnelli.
1: Clar. Minnelli és la filla de la Judy Garland, que té un documental molt xulo de Liza Minnelli, que, o sigui, que si voleu recupereu-lo, perquè el que ha viscut aquesta dona podria ser Cher 2, eh?
0: Anava a dir,
1: m'estàs
0: dient que Liza Minnelli és...
1: Pues Liza Minnelli és aquesta, no baila, no canta, no actua, però no se
0: però
1: la pierden.
0: La codiva de,
1: sí,
0: de la secció.
1: Sí, però 100%. És una, és
0: i que
1: una...
0: jo digui ara amb aquesta escena aquest, no? Aquest creuar, aquest arc.
1: Aquesta, sí, de, oh. Bueno, i passar... El color, no?
0: El color, el que la teva vida
1: tingui
0: color, tingui alegria.
1: Bueno, va vendre això i tothom es va sentir molt, molt identificat amb això, però ja ho hem dit, va passar una vida també pobreta bastant fosqueta.
0: Escolta, és que veus, ens passa això, que comencem a parlar
1: i no parlaríem.
0: Tenim 10 minuts és i que ara vinc un rellotge i dic...
1: Jo hauria de venir a les 9 del matí.
0: Et anava a dir...
1: I punt.
0: Escolta, hem de venir, un dia hem de fer les 3 hores.
1: Les 3 hores i ja està.
0: Pim,
1: jo entro... Jo parlo de tot, eh?
0: Per això t'anava
1: a
0: dir
1: que... Jo no dejo títere con cabeza, com diuen de l'Ebre cap allà.
0: És el que t'he dit abans, que busquem un tema. Però
1: sí,
0: un tema perquè vens aquí cada 15 dies i el tema, però després acabem parlant de les nostres coses.
1: Jo tinc una bona amiga que diu és que a ti te cabe un barco. I és que és veritat, a mi fica'm el tema que fiquis que jo te'l puc parlar.
0: Escolta,
1: i si no m'ho invento.
0: Però deixa'm acabar aquests 2 minuts i escaig que ens falten, perquè clar, em vas posar uns deures...
1: Sí, complicats,
0: complicats.
2: Eh? Complicats. Desde que no nos vemos y en cocina.
0: A veure, aquesta vegada, mira, aquesta vegada potser ho farem a l'inrevés. Tu ves fent,
1: sí.
0: Ara parlem de xerrar, tu ves fent...
1: Ostres!
0: I jo vaig a perquè es pollastre amb cireres, i tu ves fent i vas explicant el que faig.
1: Bueno, doncs, vaig ficar fa 15 dies, vaig donar una recepta que es tenia que haver fet, en teoria, el dia de Sant Joan, la
0: sí,
1: nit de Sant Joan.
0: El dia de Sant Joan no podia, i... i no va haver temps.
1: No va haver temps, bueno, però és igual.
0: La vaig fer gairebé per Sant Pere.
1: Tots els sants tenen vuitada, o sigui, no passa res. Tots els sants tenen vuitada. I vaig ficar-te, doncs, aquesta recepta d'aquest pollastre amb cireres, que val a dir que ets una mica malparit i has ficat el birranci, que jo no puc prendre alcohol i no el podré tastar, però fa una olor...
0: Se'm va oblidar,
1: fa una olor
0: perdona,
1: de justícia.
0: Raül,
1: no disculpa. Passa res. Quan hem destapat el plat, s'ha impregnat tot l'estudi amb
0: vaig,
1: una olor...
0: Eh?
1: Sí, no. És que té... Mira, està tallant en aquest moment.
0: Espero que això d'anar fent i tallar la vegada...
1: Sí. No havies fet jo això, eh?
0: Expliques tu, a veure.
1: Bueno, però té molt bona pinta. Les cireres estan senceres i magnífiques i ara està tastant, doncs, el que seria el pollastre. Val a dir que és bo fet i menjat. Clar, el vas fer ahir. Què et sembla? Menja't una cirera. O no ets de fruites? Sí. Oi, és que potser són les cireres. Vigila amb l'os, eh? Tot acaba dins, home!
0: Ai,
1: amb els dits, home! Amb les pizzas d'Andorra! Ara! A veure si he de venir jo aquí a manar. És que potser és la cirera. Què et sembla, això?
0: Boníssim.
1: Això, ara, jo t'ho vaig dir fa 15 dies amb entrepà. Amb entrepà. És boníssim, això.
0: Ara hem d'anar a portar... Ui, que estic parlant... Ara que acabo de fer baixar el pollastre.
1: Tens 30 segons per despedir-ho.
0: Està molt bo.
1: Està boníssim o no?
0: Ens quedarà una cita.
1: Una cita?
0: Estic pensant...
1: Mira, l'altre dia...
0: No,
1: ja ho tinc. Faràs una coca de patata, que la vaig penjar l'altre dia, i això és una meravella. No porta alcohol.
0: Coca de patata.
1: I així jo podré menjar aquesta coca de sobrassada, patata i albercocs.
0: Em passaré la recepta.
1: Sí.
0: I l'última trobada de dissabte...
1: Portaràs. Potser portaré jo també quelcom.
0: Ai, Raül Balam, gràcies. Un plaer.
3: Informació, entreteniment i bon humor, perquè... Són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callat Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.
0: Dale du de Vicente a l'Iker Mons. Iker, com estàs? Molt bon dia.
4: No sé si superarem, eh? No sé si farem bé aquest canvi, eh?
0: Per què?
4: Traumàtic.
0: Per què? Com?
4: Perquè jo no sóc incomparable amb l'Edu. L'Edu és una ànima de la ràdio i jo...
0: Per què? No diguis això. No. Tu ets una altra ànima de la ràdio. Tots som ànimes radiofòniques aquí als 4 dies a Ràdio 4.
4: No, sí, definitivament. Jo crec que la gent no és conscient de que som persones reals i que després del programa sortim, anem a fer la vida.
0: A les nostres coses, el nostre dia a dia.
4: Hi ha dos tipus de professions que la gent pensa que no existeixen fora d'aquella professió, com... Els professors, que un cop tu te'n vas del col·legi o de l'escola, els tanquen en un armari fins a la temporada següent.
0: Fins al curs vinent.
4: El curs vinent, exacte, i el mateix amb amb la ràdio, que es fiquen...
0: Sí. Seguim. Tenim les nostres vides i les nostres històries.
4: Escombres.
0: Però, escolta, això té a veure amb el que, del que parlem
4: avui? No, absolutament
0: res. Pensava. No sé per què pregunto, perquè sempre és igual.
4: Estem patant la xerrada i ja està.
0: Però dic, si vols, passem aquí i anem xerrant. I...
4: Vols que fem això? Llenço la secció?
0: Sí, no, deixem el guió i anem a xerrar fins a les 12.
4: No. Em nego
0: fem-ho.
4: Que aquesta m'ha quedat bé.
0: Aquesta, només aquesta.
4: Les anteriors? Una merda.
0: Això ho dius tu. Jo no ho he dit, eh? Jo he dit que em desconcert... que em tenen desconcertat. Ara, que no hagin quedat bé, no.
4: Bueno, doncs... Pues,
0: dit queda.
4: Anem per feina. Anem per feina, va.
0: Som-hi.
4: A veure, estan sent unes setmanes intenses, no sé si ho hem notat, perquè hi ha unes quantes notícies que arriben de l'absurd al més absurd i... Bueno, jo pensava que aquest any ja l'havíem superat, ja havíem viscut suficient. No, encara més. El principal canal de notícies israelià assegura en una tertúlia que els iranians han utilitzat ones mentals per influenciar el Trump perquè signés l'acord de pau.
0: Uh-huh.
4: El que no saben és que amb uns carmelets això ja funciona, ja serveix.
0: Aniria bé.
4: També, sobre els acords, segons el New York Times, sembla que els Estats Units va alertar a l'Iran que Israel anava a intentar assassinar a algun dels seus negociadors. En fi... L'altre, a l'altre costat del món,

0: a que l'aigua mulla, a que el foc crema o que la sarna amb gust no pica. Doncs anem per bon camí.
1: Afegim el llistat.
0: El cert és que sí, l'ultradreta està guanyant terreny. Sembla mentida que sigui una sorpresa, però fixa't. Antigament la van combatre d'una manera que no són capaços de confrontar, que és el sentit crític, i ara farem exactament el mateix. Ens haurem de preguntar per què tots els professors d'història són d'esquerres, anarquistes o comunistes, o per què els nostres dies semblen com aquells capítols de les sèries antigues de Mejores Momentos, però mal.
1: Doncs, malos momentos.
0: No és nostàlgia, és ignorància. Parem i pensem perquè les xarxes socials i l'absurditat incultural ens està aportant al no-res, no? I, de fet, particularment la cultura incel està apoderant-se d'espais de poder. Així que avui descobrirem la masculinitat fràgil, com si això no existís, i acabarem amb ella.
2: Quina importància té per a tu que la noia també arribi a l'orgasme?
3: Gens important. L'esforç addicional que cal fer perquè això passi simplement no tindrà un retorn.
0: Doncs per fer-ho hem de presentar-nos... Exacte, he de presentar-vos aquest energumen, per dir-li d'alguna manera.
1: Sí,
0: es tracta de l'influencer anomenat Clavicular, que fa directes a la plataforma Kick, on els segueixen milers de nois normalment adolescents. Uh-huh. És un paio que promou el Lux Maxing.
1: El què?
0: Lux Maxing. La cultura masculina incel, no? de potenciar la bellesa masculina fent absurditats com donar-se mastegots amb un martell als maxilars, o perquè es marquin, o anar per la vida amb la cara tensa i els ulls mig tancats, no? Com si haguessis xarrupat una llimona.
1: Una llimona.
0: Aquest personatge, a banda de no preocupar-se gaire de la satisfacció femenina, considera que estimar o que t'agradin les dones és gay.
1: Què?
0: És el tio més homòfob, racista, impertinent i nen ric que et puguis imaginar.
1: I t'has quedat curt, Iker.
0: Sí, m'he quedat curt. Va arribar a fer un concurs, això és fastigós, amb un grapat de dones, el premi del qual era, cito textualment, fertilitzar-la i portar el seu fill al ventre.
1: Apa, apa!
0: És un tipus que, per tal de tenir l'aspecte més atractiu del món, s'ha injectat de tota la cara, s'ha operat...
1: I després s'hi donen mastegots amb el martell.
0: I, és que ojo, s'ha posat, va posar de moda en el seu moment que els homes s'injectessin testosterona.
1: Sí, n'hi ha alguns que van sobrats d'això.
0: Bueno, tècnicament, he de dir que és el primer home cis heterosexual a transicionar a home cis heterosexual. En fi.
1: Clar, estava pensant això.
0: I tot per què? Per acabar semblant a l'humà de Shrek.
1: Però això és un personatge, per dir-ho així finament, però per què ens parles d'aquest Clavicular?
0: Doncs de la mateixa manera que estem escoltant Stromae, ha visitat recentment França.
1: Uh-huh.
0: I no ha estat gaire ben rebut.
1: Ah, vaja! I per què serà?
0: El seu tour per Europa han sopegat amb els francesos i això m'ha donat certa esperança en la humanitat i en el sentit crític. Cap persona li va seguir el joc. Cap. Escoltem alguns moments estrella.
3: Hauries de vendre-me'l a mi.
4: Ho sento, però és que tenim masses demandes. Moltes persones volen els nostres rellotges.
3: Ja, però jo sóc famós.
5: Entens.
3: No voldria molestar-te mentre treballes, però ets molt guapa.
6: M'és igual.
3: Ei, noies.
6: Aparteu.
3: Res d'anglès?
4: Les dones franceses són diferents aquí.
3: A Miami t'acostes a una i li dius, ei, meu, que vols follar?
4: Aquí no funciona igual.
6: Ets un coi de nazi. No ets benvingut aquí. Tractes malament a les dones i dius coses fastigoses.
7: Enjoy your night.
6: Torna-te'n al teu país.
3: I a més està bé passejar amb una noia maca.
6: No he begut suficient.
0: Bueno, per sort, això, cap persona li va donar
1: per
0: bola.
1: Per sort, i li van dir a la cara moltes veritats.
0: Exacte. Almenys no estaven suficient borratxos, com ha dit l'última, per aguantar-lo. I això ho diré una vegada només. En tota la meva vida, no ho penso repetir mai. Si m'ho pregunten, ho negaré.
1: Ai,
0: i si em torneu a posar aquest àudio per demostrar-m'ho, penso negar-ho,

0: i dic que és IA clonant la meva veu. Però,
1: ai, que vas
0: per
1: a
0: un
1: dir,
0: cop
1: carai,
0: en
1: que vas
0: la
1: a
0: meva
1: dir.
0: Vida, estic orgullós dels francesos.
1: Però... dit això, que ho has dit, i després,
0: el que
1: a continuació
0: dit?
1: De la IA,
0: no, el que he dit.
1: Sortirà la meva veu dient aquí que això és veritat, i Cremons, que ho has dit. Aquest tio és un masclista, sembla que a Europa... afortunadament no li fem gaire cas, però això què ens diu?
0: Doncs justament que encara som una espècie de feu de la democràcia i de les veus en contra de personatges públics com aquest idiota, no? Que cada cop consideren més amenaçants les dones en ple 2026. Doncs podem superar-ho. Escolta, pots fer-te un ou ferrat tu sol, netejar-te els calçotets, satisfer-te tu solet, perquè elles estan ocupades. Concretament, sirviendo coño. I ara em direu, no, home, no tots els homes són així.
1: També, veritat.
0: Ja, però sempre són els homes. Així que mirem on més els homes fan nosa.
1: I parlem de les vespes? O sigui, salten... O sigui, a veure, això... A veure... Les vespes? Ara aquí m'he quedat... A aquestes altures de la temporada, no? Jo hauré d'estar ja preparat per tot del que m'expliquis, el que ens expliquis, però ara aquí no sé cap a on aniràs. No tinc ni idea.
0: Sincerament, jo crec que hauries d'estar curat d'espans, però bueno. En fi, hi ha un bacteri que va decidir que els mascles eren un problema i va resoldre de la manera més inquietant possible. Quan els científics ho van descobrir, la veritat és que no s'ho creien. Tot va començar amb un estudi d'un grup de vespes i es van adonar que només eren femelles. Es reproduïen soles, es clonaven, cosa que no era habitual en la seva espècie. Llavors, el científic a càrrec els va administrar un antibiòtic i les vespes, de sobte, van començar a aparèixer mascles. Era un bacteri l'encarregat d'eliminar-los. Un altre científic va trobar el mateix, però amb paneroles. El bacteri agafava els embrions masculins i els transformava en femelles. Alterava la producció hormonal per canviar el sexe del bitxo. I aquests no són casos aïllats, Hi ha més, per exemple, la papallona blava, que el bacteri mata directament a l'embrió masculí. I darrere de tots aquests comportaments tan estranys hi ha un mateix bacteri, que és la Wolbachia.
1: Wolbachia. I això, però, per què ho faria?
0: Doncs sembla perquè la Wolbachia només es pot reproduir dins dels òvuls. Els espermatozoides són massa petitons i no hi cap. Només pot fer servir a les femelles. Llavors, al llarg de milers d'anys, ha trobat les maneres de desfer-se dels mascles. I a més és que pensem que és increïble que aquest bacteri està per tot arreu. Es calcula que infecta a prop del 40% dels artròpods.
1: Que són bastants, eh?
0: I perquè et facis una idea, al planeta Terra hi ha 8 milions d'espècies d'animals i aproximadament el 80 són artròpods. Llavors, fes-te la idea.
1: El 80% són artròpodes, per tant, el 40% d'aquests són...
0: Exacte, el 40% dels artròpods, que és... Pensem que són el 80% d'aquests 8 milions d'espècies animals que hi ha al planeta, doncs tenen aquest bacteri. Tota aquesta informació es pot descobrir en el llibre Yo contengo multitudes, de Young, i la veritat és que proposa coses bastant inquietants com aquesta, que potser ens planteja, imagineu que això pogués passar en els éssers humans, no?
1: Ui.
0: Que...
1: Ui.
0: Algú ja ho està desitjant.
1: Clar, t'anava a dir que algú potser desitja, eh?
0: Una societat governada únicament per dones. En una... La veritat és que ara pensem aquí en una societat masclista com la nostra, això només pot ser fantasia. I de fet és... Com seria una societat formada només per dones? Doncs aquesta pregunta se la fan moltes obres de ficció i entre elles un clàssic de l'any 1915 de l'escriptora nord-americana Charlotte Perkins Gilman, que va publicar Herland, considerada una de les primeres grans utopies feministes de la literatura. La història és bastant senzilla. Tres exploradors descobreixen un país amagat entre muntanyes on només hi viuen dones. La sorpresa és que encara és més gran perquè descobreixen que la societat fa més de 2.000 anys que viuen sense homes, gràcies a una espècie de partogènesis, un sistema de reproducció asexual que els permet tenir descendència sense intervenció
1: dels homes. No?
0: Exacte. A partir d'aquí, doncs, la Gilman no escriu tant una novel·la d'aventures, sinó més com un experiment social, una espècie de manifest. Què passaria si una societat pogués evolucionar sense guerres, sense competició entre sexes i sense els rols tradicionals imposats a les dones? Doncs el resultat és una comunitat pacífica, molt avançada en educació, agricultura, sanitat, on el benestar col·lectiu està per damunt dels interessos individuals. La Charlotte Perkins no només és novel·lista, també és sociòloga, era conferenciant i una de les grans pensadores feministes del segle XX. També és coneguda pel Paper pintat de groc, que és una brutal història de terror d'una dona sotmesa a un tractament postpart que consistia a viure en captiveri en un llit dins, durant mesos, sense entreteniment, sense menjar més que carn i sense aixecar-se mai. A més, autobiogràfica, aquesta última, i amb un resultat positiu, perquè el doctor que li va practicar va entendre que no podia fer-ho més, perquè la dona va acabar desquiciada.
1: Parlem del Paper pintat de groc.
0: Exacte. Doncs particularment per l'altra, a Herland, si algú està interessada en llegir-la, doncs està en català, esteu de sort, perquè l'any 2020 va editar-ho Laertes Ediciones i va publicar l'obra amb el títol Terres d'Elles, traduïda per Jordi Vidal Tubau.
1: I la segona proposta, Iker, ens porta fins al Japó, però crec que ens dius que no fins al Japó que coneixem.
0: Parlem de Ooku, de Fumi Yoshinaga, que et porto el
1: sí,
0: manga,
1: el tenim
0: aquí. Imagino una història alternativa en què una misteriosa epidèmia acaba amb la majoria de la població masculina dins de durant el període Edo. Davant d'aquesta tragèdia, doncs, les dones passen a tenir o a ocupar els càrrecs de poder, no? Els governants, els samurais, els ministres, els comerciants, doncs, i fins i tot els shoguns. Els pocs homes que sobreviuen conviuen en el que anomenen Ooku, que són els apartaments privats del castell del governant. La governant. El més interessant és que Yoshinaga no es limita a partir els papers entre l'home i la dona, no? Simplement fa una reflexió molt intel·ligent sobre el poder, la política, la història i la construcció dels rols de gènere. El resultat és una obra plena d'intrigues cortesanes, drama, rigor històric, malgrat aquest canvi de rols. Fumi Yoshinaga és una de les autores més prestigioses del manga contemporània actualment, especialment dins d'aquest gènere, el Yosei, que és destinat al públic adult. I en castellà, a Ooku ens arriba amb Ediciones Tomodomo, que ha apostat per una gran edició de 12 volums, molt ben valorada entre els lectors, he de dir, perquè es fa una idea, ha guanyat uns quants premis, la llista és impressionant, ha guanyat, per exemple, el prestigiós premi cultural Osamu Tezuka, un dels grans guardons només reservats als millors mangas japonesos, i aquí també tenim un reconeixement molt més proper. L'any 2024, Ooku va rebre el premi a millor manga Yosei, el 30è manga a Barcelona, un guardó que demostra l'excel·lent rebuda que ha tingut justament a casa nostra.
2: As much as I've loved dismantling the empire and saving all your planets, I can't wait to get home and spend some quality time with my friends.
1: I aquesta, Iker, potser molts dels nostres oients la coneixen.
0: Potser els més jovenets, o els de la meva quinta.
1: Sí, jo no.
0: Steven Universe és
1: una... No, no conec.
0: És una sèrie d'animació de Rebecca Sugar a Cartoon Network, i segur que algun cop, fent zapping, a lo millor te l'has trobada.
1: A veure, explica'm.
0: A primera vista sembla una sèrie infantil, però ràpidament es converteix en una història molt més profunda sobre la identitat, la família, l'amistat i l'acceptació. Particularment aquesta última, l'acceptació, és molt important. El protagonista és l'Steven, un noi que viu amb unes guerreres extraterrestres que es diuen les Crystal Gems, que tenen únicament aparença femenina, i de fet és que la seva civilització està formada gairebé exclusivament per aquests personatges femenins, i això permet explorar les relacions entre elles sense seguir els esquemes habituals de moltes altres sèries d'animació.
1: No és el patró habitual que segueixen, no?
0: Exacte.
1: Pel que expliques.
0: De fet, perquè et facis una idea, Rebecca Sugar també va ser va fer història a convertir-se en la primera dona en crear una sèrie d'animació per Cartoon Networks i en introduir de manera natural personatges i relacions LGTB, obrint camí dins d'una animació que infantil que normalment estava molt titllada a ser carca. Uh-huh. La crítica també és unànime, ha rebut una quantitat de premis, sobretot reconeixent les obres que contribueixen a una representació més inclusiva de la diversitat. Uh-huh. És una sèrie que ha demostrat que una producció adreçada també als joves pot ser i pot tractar temes complexos amb sensibilitat i amb intel·ligència.
3: Hola!
4: Buenos días, Uma.
3: Espere, ¿dónde estoy?
4: Estás en Paradise, por supuesto.
0: I acabem escombrant cap a casa perquè parlem de Paradise Hills, que és una pel·lícula dirigida per l'espanyola Alice Waddington i estrenada el 2019. Es tracta d'una producció espanyola amb participació internacional i, això sí, rodada íntegrament en anglès. La versió que escoltem és la amb actrius de doblatge. Hi participaran actrius com Emma Roberts, Daniel McDonald's, Eiza González o Mila Jovovich. La protagonista és enviada a una exclusiva acadèmia situada en una illa paradisíaca. Oficialment, el centre serveix per educar a joves de famílies riques perquè es converteixin en la millor versió d'elles mateixes. Però ben aviat descobrim que darrere d'aquesta aparença perfecta s'amaga una realitat molt més fosca. La pel·lícula parla del control social, dels cànons de bellesa, de la identitat i de la pressió que sovint reben les dones per adaptar-se a la societat, a lo que la societat espera d'elles. Pensat que això ja ens ressona una mica a lo que és la nostra societat.
1: El món actual,
0: ja no és tan utòpic, sinó més distòpic.
1: Sí.
0: Visualment, espectacular. És els decorats, el vestuari, la fotografia recorden a contes de fades, no? Barrejant una ciència-ficció i terror pràcticament psicològic, no? I fins aquí aquest recorregut.
1: Déu-n'hi-do, aquest recorregut, Iker.
0: Fins aquí perquè hem portat quatre obres molt diferents entre elles, però unides principalment per la mateixa pregunta: com seria una societat on les dones ocupessin espais públics, socials, simbòlics, no? Des de l'utopia, la ucronia, la distopia i els universos fantàstics, totes ens conviden a imaginar altres formes d'organitzar el món i, sobretot, estructurar-lo i a reflexionar sobre el nostre, perquè potser no estaríem tan malament si les escoltéssim de tant en tant amb elles.
1: Si les escoltéssim de tant en tant i si veiéssim la vida amb la mirada i amb l'ús de dona. Sí. És a dir, que ens aniria potser millor a tots i a totes. Si com a mínim, si fet a través del que hem parlat avui, si fem aquesta reflexió, crec que ja hem fet alguna coseta.
0: Crec que mentre una única persona, un únic oient, hagi vist aquesta obra i digui, mira, m'ha picat l'ullet, la llegiré, la veuré, endavant,
1: ja
0: esteu convidats.
1: Iker Mons, com sempre, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Acabem aquesta primera hora del Són 4 dies, especial estiu, amb la columna sonora de la Irene Desumvila, dedicada a Neil Diamond.
5: Què tal, David? El New York Times acaba de publicar la llista dels 30 millors compositors americans vius i la veritat és que aixeca una mica de polseguera. No per falta de talent, sinó per la seva sorprenent transversalitat. Veure Bob Dylan o Bruce Springsteen compartint espai amb Bad Bunny, Kendrick Lamar o Taylor Swift ens convida a fer una reflexió. Que ja no som en l'era on, com deia Dylan, una cançó és una melodia i una guitarra. Avui dia, i ho apuntava bé el Jordi Bianchotto en un article al periòdico, la cançó contemporània no és cançó o no només és cançó, sinó que és arquitectura musical. És producció, és beat, és textures, és disseny sonor, és el ritme guanyant terreny a la melodia. Canvia el que significa ser un bon compositor i potser la figura també del productor que va guanyant doncs, més importància. L'evolució tecnològica i narrativa és fascinant, veure com canvia la música més enllà dels gustos personals, però sí que és cert que sempre quedarà un racó, penso, d'admiració màxima per la magnificència de la simplicitat, és a dir, una cançó senzilla que sobresurt per sobre de tota producció, una veritat autèntica que s'aguanta sense trucs, aquella que commou sense artificis. La música ens pot salvar l'ànima i he agafat també un autor nord-americà i un big hit per recordar-nos-ho. Neil Diamond ens explica que una melodia senzilla té el poder de curar, de guarir-nos el cor. Al cap i a la fi, la cançó continua sent el gran refugi. I potser serà feta amb una vella guitarra o potser serà feta amb un ordinador, però al final l'important és que la cançó sigui un reflex de nosaltres i que ens ajudi a expressar qui som. Songs on Blue.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Un mes de la crisi migratòria de Ceuta, de l'entrada irregular de desenes de milers de persones migrants provinents del Marroc i d'una estira i arronsa polític entre el govern espanyol i l'oposició. Els veïns de Ceuta, amb l'esperança de recuperar la normalitat, exigeixen mesures i accions eficients per resoldre aquesta crisi enmig d'una calma tensa mentre alguns migrants encara malviuen a la platja del Trampolín. Segons l'executiu, uns 5.000. La prioritat, diuen, poder-los reubicar el més aviat possible per retornar-los als seus països d'origen. És Ángel Víctor Torres en declaracions a Televisió Espanyola.
2: No creo que lleguen a 5.000. Lo que tenemos que hacer es que estén en espacios cuanto antes, porque desde que estén datados, filiados y en espacios, es mucho más rápido que se produzca la devolución. Y vuelvo a repetir, la voluntad es que todos sean devueltos, todos los que entraron el 30 y el 31, acorde a ley.
0: A la ciutat autònoma encara queden uns 1.500 menors no acompanyats. L'oposició, liderada per Alberto Núñez Feijóo, acusa el president del govern, Pedro Sánchez, i tot l'executiu de mentir, de contradir-se en les declaracions, i exigeix la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Castelleiro.
3: Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, de la inteligencia española, en el Senado, comprometiéndose a decir la verdad.
0: El Partit Popular es personarà en la casa oberta a l'Audiència Nacional. I de l'exterior, almenys una víctima mortal i 5 més de ferides de diversa consideració en una festa rave a la ciutat d'Aro, al nord de Suïssa. És el primer balanç provisional de la policia, que ha muntat un operatiu de recerca i captura del presumpte autor dels fets. Demanen a la població que eviti la zona on s'estava celebrant aquesta festa i que es preveia una assistència d'unes 2.500 persones. De moment, les autoritats no s'han pronunciat sobre les possibles causes d'aquest tiroteig. I al Nepal continuen les tasques de rescat i de recuperació dels cossos enmig de noves amenaces per riuades i esllavissades. La fragilitat del terreny obliga els equips d'emergència a canviar d'ubicació i alenteix la feina. Han pogut entrar ja els primers grups internacionals. Segons el darrer balanç, les víctimes mortals són 750 i poc més de 3.000 desapareguts. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol parla de 3 desapareguts i les autoritats del Nepal asseguren que n'han localitzat 2, però encara no els han pogut rescatar. El Nepal fa una crida internacional a lluitar contra el canvi climàtic després d'aquesta riuada mortífera que s'hauria originat pel despreniment d'una glacera. Reconstruir el país, calculen les autoritats, tindrà un cost de 3.000 milions i mig d'euros. I l'acord històric entre els Estats Units i Venezuela per controlar més de 65.000 milions de barril de cru no comportarà que el país sud-americà perdi sobirania. És el que ha explicat la presidenta interina Delcy Rodríguez.
4: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
0: Un pacte que tindrà una vigència de 25 anys i l'objectiu de produir 1,5 milió de barrils al dia. Els Estats Units aporten capital i tecnologia i Venezuela més del 20% de les seves reserves de cru. Amb aquest acord, Caracas calcula guanyar prop de 210.000 milions de dòlars i Washington poder duplicar les seves reserves i reduir així el preu del petroli i d'altres carburants. En esports, derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp de la Reial Societat. Els xuriurdins es van avançar al minut 3 i just abans del descans Robert igualava el marcador, però un segon contraatac va donar els 3 punts al conjunt basc. Aquest és l'anàlisi del tècnic Manolo González.
5: La situació de perill sempre provoca nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueja bastant, la veritat.
0: A segona divisió, doble victòria catalana. El Girona va golejar les Palmes 5-2 i el Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0. A la Lliga Femenina, el Barça comença la defensa del títol. Serà al camp de la DG Tenerife a les 7 de la tarda. Abans, a les 12, el torn de l'Atlètic Badalona. I en motor, Gran Premi de l'Aragó a 12:15, 12, cursa de Moto3. Quan passin 5 minuts de les 12 serà el torn de Moto2 i a les 2 del migdia MotoGP. I una cita que pot ser històrica, la final del Mundial Masculí d'hoquei herba que disputa la selecció espanyola contra la selecció alemanya a partir de 4:45 de la tarda. 11 catalans, entre ells el capità Marc Miralles.
6: Estem molt contents de la maduresa que hem demostrat, sobretot el saber girar partits que no se'ns posen de cara i sobretot seguir jugant el nostre joc sempre.
0: 28 anys després tornen a disputar una final en el seu palmarès, dues plates, la del 71 i la del 98, i en ciclisme, novena etapa de la Vuelta amb un nou líder, Enric Mas, després de la caiguda i retirada del màxim favorit Tadej Pogačar. L'eslové pateix una commoció cerebral, una fractura de clavícula i una altra de cervical. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica. Des d'Aimet, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia, avui continua el temps estable a Catalunya amb cel poc ennuvolat o cel clar i les temperatures avui en ascens excepte el Ter Sud, en variaran poc. Les màximes avui a la depressió de Lleida seran significativament elevades. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Aquests valors sense grans canvis fins al dimecres. A partir de meitat de la setmana que ve s'espera una pujada de les temperatures cap a valors significativament elevats, especialment cap a l'interior. Avui el vent serà fluix variable al matí, tendint al migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'Aimet.
0: I un darrer apunt, incidència a l'alta velocitat. No hi ha trens entre Barcelona i Girona per manca de tensió elèctrica. Hi ha dos convois aturats. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat. I ara sí, ho deixem aquí. Més notícies a les 11 a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Som-hi amb la segona hora d'aquesta edició d'estiu del Són quatre dies.

0: El nostre home de l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola, Jordi Nutó, recordarà un programa d'aquesta casa anomenat Los mejores años de nuestra vida. Es va fixar en un d'ells dedicat a les cançons d'estiu que ens han acompanyat i ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Acabarem el programa d'avui amb la Júlia Anet Valiente. Recordarem el dia en què va venir acompanyada d'en Gerard Zamora, un dels responsables del perfil d'Instagram Artes con H. Amb ells vam parlar de la relació entre l'art i el col·lectiu LGTBIQ+.
1: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: A veure, Jordi Nuto, avui, tu normalment, clar, em tens molt ben acostumat i ens tens molt ben acostumats i acostumades a parlar en dies... Avui què toca? Avui és el dia de tal, avui parlem de tal. Avui, de què parlaràs avui?
2: Avui de la programació de verano de televisió.
1: Molt bé, molt bé.
2: Que començava avui, que d'aquí... No sé si hi ha minuts o...
1: Minuts.
2: Ens falta, perquè comencem a l'estiu.
1: 10, em sembla, 10, sí, sí.
3: Uau, em sembla increïble que ja sigui l'estiu.
1: Ja és estiu, eh? Ja està, d'aquí 10 minuts.
2: Ara venien els petards i venia tot aquella... Tot el festival de Sant Joan, que cada any és menys Sant Joan...
3: Per què?
1: Per què?
2: Home, ahir vaig estar passejant pel barri gòtic i quan jo sóc del barri gòtic t'asseguro que el dia de la setmana abans de Sant Joan no podies passejar pel barri gòtic sense sentir traques, petards i tal. Ni un em vaig sentir.
1: Això, jo, per exemple, que tinc por amb la meva edat als petards, jo ho agraeixo. Perquè jo anava fent saltironets com qui va saltant amunt i avall fent... Ai, ai, ai, ai. Per anar a agafar el metro, que dic, no té lògica, no vull patir per agafar el metro. Per tant, tu no ho trobes a faltar?
2: Jo ho trobo a faltar.
1: Ai, va, doncs va, som-hi, vinga, va. Sant Joans a banda?
2: Sí, Sant Joans en parlarem, avui.
1: En parlarem. La teva cerca de què ha anat, Jordi?
2: Doncs comença la programació d'estiu i hi ha tot un conjunt de tòpics i coses que passen sempre a televisió. Ja sabeu que a mi m'agrada molt treballar, ja us vaig pensar, aviam si algú ja ho ha fet, això, i vaig anar a RTV Play a mirar, i vaig veure que havien fet un programa, dic, ja està, ja m'han fet la feina, en la qual vaig pensar, meravella...
1: Fantàstic,
2: i fantàstic.
1: Estupendo.
2: Bueno, clar, l'alegria dura poc, perquè veig que el programa era del juny del 2009, es deia Los Mejores Años.
1: Los Mejores Años, espera, perquè t'he buscat la sintonia d'aquest programa, la capçalera. A mi m'encantava aquest programa, Jordi.
2: Aquest és...
1: Perquè trobo que és una sintonia, una careta llarga, com les d'abans.
2: No, com altres que no en tenim...
1: Ui, Jordi! A veure...
2: Que tenim la mateixa...
1: Deixem-ho a part, això.
2: No toquem temes caretes. El fet és que van dedicar a diversos espais i van dedicar una a les canciones del verano que va servir per, en el fons, parlar de la programació. Ja dic, jo estava molt content, dic, feina feta,
1: agafo-vos
2: aquí... Dues hores de programa. Ostres, per favor, clar, que jo...
1: I què? Que...
2: Home, si agafo un de 10 minutets, faig els talls, pim-pam, no?
1: Però està bé, els són 4 dies dura 3,
2: sí?
1: No passa res.
2: Però, clar, però això vol dir, jo sóc molt sacrificat i em vaig empassar les dues hores de programa. I dedico, això sí, als millors moments d'aquest visionat.
4: Todos hemos cantado muchas veces esta canción y el estribillo, ¿no? Numa, numa, yey. Pero nadie sabe exactamente lo que significa. Numa, numa, yey.
5: Nobody knew that.
4: No, nobody.
5: Somebody knew that.
4: Well, yes. Yes, yes.
5: Well, that means that you don't take me with you. So the meaning is... The meaning of the chorus is that you want to leave, but you don't want to take me with you.
4: Ah, que el significado exacto es que tú te quieres marchar, pero que no te permiten irte con él, que no te dejan ir, que no te dejan ir. No me deja ir, no me deja ir. Estupendo. Muchísimas gracias.
2: Sempre s'aprèn alguna cosa, i això no ho sabia.
1: M'agrada molt. M'agrada molt això, i m'agrada molt al final que diu, venga, chao. O sigui,
2: sí, sí.
1: Diu, a veure, deixem saludar perquè també tenim a l'estudi, que avui la Júlia ve acompanyada amb el Gerard Zamora. Què tal, Gerard?
6: Hola,
1: molt bon dia.
6: Què tal?
1: I ja veus que això, anem xerrant, el Jordi ens porta l'edició d'arxiu, el Jordi parla amb la Júlia, qualsevol cosa lliurement comentem. Però m'agrada molt això. Li explica el que viu la cançó, que crec que deu parlar del Dragostea d'Intei, que és la que jo recordo, que és aquella cançó, que, i diu Numa Numa Yei.
3: Canta-la una miqueta.
1: No, no cantaré, perquè no em facis cantar, perquè cantaré el Numa Numa Yei
2: sí, és aquesta,
1: i no es diu Numa Numa Numa Yei.
2: La cançó és aquesta.
3: Però,
2: és aquesta,
3: jo crec que si la busques ara a la IA, te la troba, eh? Numa Numa Yei.
1: Numa Numa Yei. Numa Numa Yei. Sí.
2: Si me la tararé, com deia el Eugenio.
1: I era això, al final, recordo això, al final del tall. Vinga, xau, o sigui, adéu, ja fins aquí i arreando.
2: El que hem sentit era la veu de Carlos Sobera, que era el presentador, que anava acompanyat d'Àngela Fuente i d'Anna Simón. que eren els presentadors una mica del programa. També crec que hi havia permanentment difícil de qualificar la seva funció, en Xavier Daltell, perquè és un personatge que a mi m'encanta, ho he de dir.
1: Perdona, Jordi, disculpa. Aquesta? Era aquesta la que ens feia referència? Crec recordar que són de Romania. Sí. Ara ho diu.
3: Això és d'Eurovisió?
1: No. Però són d'aquests discos que es deien el disco estrella. I
2: el disco de verano.
3: No, jo que sé que no hagi sortit d'Eurovisió, és que no...
2: També podria ser.
3: És que em sona de...
6: Sí, no?
1: Bueno, per què recordem aquesta cançó? Sí, va, seguim. Gràcies, vaques, en seguim perquè entrarem en uns debats.
2: Ja dic, hi havia tres presentadors, el Xavier Daltell, que anava fent de les seves per allà al mig.
1: Com sempre.
2: Que jo crec que li havien posat el guió, li havien dit, pues, el que vulguis.
1: És una proposta.
2: Algú semblant al que faig jo, no? Que diuen, tu posa't el guió i després ja faràs. Pues, anem a un dels elements que tenia la programació televisiva estival per antonomàcia.
7: Si hay algo del verano más típico que los platos combinados con huevos y salchichas y estas cosas, y las verbenas de pueblo, eso es, sin lugar a dudas, los amores de verano. Los hemos tenido en todas las décadas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso por los más sonados.
2: Bé, anaven traient història des dels anys 50, de l'Amoríos, des del Richard Burton, amb la... anaven traient, però clar...
1: Perdona, per què diu que els platos combinados són del verano? Jo un plato combinado me'l puc menjar en verano o en invierno. És a dir, aquesta, no sé si era un tema del guionista o la guionista de Thor, que potser tenia un mal dia en aquell moment. El amor los platos combinados con la... El chorizo... Moment, a veure. Plato combinado de verano. Depèn on estiguis i la calor que faci, menja el plato combinado i els fogots que t'entren...
6: Cordó de 45 graus,
1: clar,
6: no?
1: Plato combinado, clar, que si entra...
6: És veritat que...
1: O sigui, entra... Estupendo, vai. Segueix, Jordi, disculpa.
2: Bueno, no passa res. La productora era Jazz Music, que aprofitava, doncs... els triunfitos, perquè les actuacions i les cançons que estaven posant entremig les interpretaven els que havien participat en la darrera edició o anteriors d'aquesta producció televisiva.
1: Era un reciclatge. No?
2: Sí, llavors...
1: Ben entès, és a dir...
2: Parlem d'amores...
1: La carrera, pel que sigui, no anava bé discogràfica, no anava bé la carrera, no acabava de sortir i dèiem, vés a cantar mixos.
2: Ara anem a imaginar, doncs, que estem parlant... Amores de verano, que és el primer que et ve al cap. A mi em ve el pare, no el fill, el del Julio Iglesias, perquè aquell també tenia cada amor de verano, però Julio Iglesias també en va tenir alguns que doncs el van portar a la nòvia, o sigui, ser nòvia d'algú era suficient perquè et convidessin a un programa. Ah. I la Trinca, ja és músic i d'això no cal que faci massa relacions matemàtiques per arribar a la quadratura del cercle, doncs van portar a la novieta de torn del Julio Iglesias. Què li preguntaríeu a la novieta de Julio Iglesias? Pues lo que li van preguntar els de la Trinca.
8: Tú que has estado en Miami, en casa de Julio Iglesias, ¿Julio Iglesias tiene un refugio como este atómico en su casa o no?
9: Yo nunca he bajado en el refugio. No, hacía otras cosas.
2: Bueno...
3: Yo nunca he bajado y lo deja ahí.
1: Hacía otras cosas, es muy genérico.
2: També.
6: Y en el reflujo, ¿no? Yo entes,
1: sí, sí. L'idioma és com el mateix castellà que tinc a l'anglès. O sigui, té la mateixa... No he bajado el reflujo per fer altres coses. No, no queda bé la idea. Ai.
2: Bé,
1: no havia de Julio Iglesias, com a càrrec.
2: El fragment era el programa Tariro Tariro. Aquesta era la novieta del senyor que sempre ha dit que no sé quantes nòvies havia tingut. I un dels tòpics de l'inici de la temporada de l'estiu era també un fet que vosaltres ja penso que heu tingut la sort d'estalviar-vos. La foto de l'estiu començava amb...
10: En verano tenemos que meter tripa, lucir tipazo y ponernos el traje de baño. Y en la categoría de mujeres que hicieron que esta prenda fuera inolvidable, tenemos que recordar a Ana Obregón.
1: Sempre començava l'estiu. L'estiu no començava d'aquí dos minuts.
3: Claro.
1: L'estiu començava amb Ana Obregón, amb un posado veraniego a la platja, amb una contraprestació econòmica, segurament, per fer... Això no hauria fer altruistament, crec jo.
2: No ho sé. No
1: igual
2: sé,
1: sí.
2: No.
1: Igual
3: aquesta
1: sí,
3: dona
1: eh?
3: No fa
1: igual
3: res, sí. Altruistament.
1: No, o sigui...
3: Ni tenir un fill, fixa't.
1: Exacte. Pel seu currículum, crec que alguna cosa li hauríem pagar per
2: posar-se allà... Hi ha gent que posa jardins més que jo, eh?
1: És igual, a vegades cal. Mira, avui estic jardinero. Jordi, mira, avui fotrem jardins.
3: Ai, perdó, podem seguir.
2: No. El programa és del 2009 i consta que jo m'he donat compte que, ostres, que moltes de les cançons d'estiu que anaven sortint en el programa han calat. I això de la canció del verano, doncs, m'ha arribat a mi i que ara actualment quasi bé ho hem substituït per un anunci de cervesa. La canción es...

0: Mítica, mítica.
1: No entraré jo en la qualitat de les cançons d'estiu, ni si eren bones
0: o
1: dolentes, però que se t'enganxaven està clar.
0: Quin missatge llença? Vacaciones de verano para mí, vacaciones de verano para ti. Ja està.
1: El cas
0: és que va la cançó de Vacaciones de Verano, no enganya.
1: El cas és que un dels convidats d'aquest programa especial de 2 hores va ser Fórmula Quinta, això sí, una mica més granadets, els nois, i el seu cantant va explicar els motius per què havia tingut èxit la seva cançó d'estiu.
2: Pero la voy a confesar. El secreto era que el cantante del grupo fuera alto,
3: bien,
2: guapo,
3: bien,
2: rubio,
3: bien,
2: y con los ojos verdes.
3: Bien.
2: Como yo no reunía ninguna de esas 4 facultades, pues nos tuvimos que conformar con hacer canciones divertidas, directas, sencillas y sobre todo auténticas. Y lo auténtico, lo bueno que tienen las canciones auténticas es que envejecen muy bien y luego siempre se recuerdan, pues eso, como estas, con una sonrisa y con mucho cariño.
1: Cert és que la gent recordem les cançons
0: aquestes
1: d'estiu,
0: molt. I per què Carlos Sobera va dient, quan diu, tiene que ser rubio, bien, ojos azules, bien.
1: A més, si recordeu...
0: I què té en contra de la gent que no som rubios?
4: Jo crec que perquè ell, quan era més jove, suposo que era ros.
1: No.
0: Jo crec que no era ros.
1: No. I si recordeu el cantant de la Fórmula Quinta...
0: El cantant de la Fórmula...
1: Guapo, no...
0: Apa, tu dius el meu jardí, però tu, Jordi, també estàs aquí en un jardí guapo, ara.
1: Bueno... Potser no tenia res que veure tot el que ens ha explicat de la cançó de verano, sinó que ens la matxacaven a tota hora. O sigui, tu posaves la ràdio, sortia la cançó del verano. Anaves a fer un cafè, la cançó del verano. Anaves a la cançó del verano. I un altre dels fets televisius endèmics, que va ser, doncs, per tot cas, si hi ha un programa que cap cadena doncs no s'estalviarà d'emetre.
0: Sí.
1: Si no el podeu veure, busqueu a RTV Play els que tingueu mono d'això.
5: En series no hay discusión alguna, porque no hay verano que se precie sin una reposición de verano azul.
4: Como nosotros.
6: Como nosotros, como nosotros en la bici.
5: Desde su estreno hemos visto la serie enterita 11 veces.
0: Poques em semblen. 11 veces, diu.
1: No, però el 2009.
0: O sigui, clar. Anava, el 2009. Però aquí... Verano Azul, de diferents generacions que estem en aquest estudi ara mateix, hem fet tots que som al cap, tots i totes. O sigui, hem vist Verano Azul.
1: Sí.
4: Jo la sèrie completa no he de dir, però alguna cosa sí que he vist.
7: Sí. Jo vaig més justet, eh? Jo soy más de Aquí no hay quien viva que Verano Azul a l'estiu.
0: Verano Azul. Jo l'havia vist amb reposició a la tele.
1: Jo no tinc,
0: als estius.
1: Ara no tinc informació privilegiada i no sé si aquest any també la posaran.
0: A la tele normal, és a dir, en lineal, què es diu? No.
1: No ho sé, jo ja no...
0: No sé si... Anava a dir si ens escolta algun directiu de programació des de Madrid i ens ho vol confirmar, però jo crec que no la posen ara mateix.
1: En tot cas, el que segur que tornen a posar, perquè he vist l'anunci, és una mica light, la famosa vaquilla.
5: Si yo os digo Ramón García y la vaquilla...
6: Ahí estamos, el Gran Prix, con Ramonchu.
8: Ahí está, Botavara, nuestra primera vaquilla... De esta tarde noche, donde vamos a ver... ¡Ahí va! ¡Caiga! ¿Se atreverá a bajar? ¡Pues sí! ¡Y ahí está! ¡El primer revolcón! Bueno, vamos a ver... ¡Ahí sube!
6: Un nuevo programón, ¿eh?
5: Pues sí.
6: Con vaquilla incluida, i sempre con mala leche, la vaquilla.
5: Pobre, clar.
1: La vaquilla, la veritat, que s'ho passava la mar de bé, si penso.
0: La vaquilla, sí, però no recordava que abusava molt dels efectes aquests, perquè en aquest fragment, boing, puing, puing, ai, puing, puing, puing, puing...
1: Això no sé si és...
0: Quines
1: això no sé si...
0: T'imagines l'Albert Vaques, el tècnic de ping, ping, ping, ping, ping, ping, a cada paraula que diguem, poing, poing, poing, poing, poing, poing... Ara, això.
4: A
0: veure,
4: vas diciéndolo todo el rato.
0: 3 hores, pam.
1: Si algú té ara risc d'aprendre mal... El que pot prendre mal ja no són els concursants. Jo penso que el que pot prendre mal és el presentador, que no sigui que faci alguna relliscada amb l'edat.
0: El Gran Prix, sí, no? La d'aquí, el recordem, aquest sí.
7: Sí.
1: Però clar, ja ara és light, ara ja no hi ha vaquilla, ara hi ha un tio disfressat de vaquilla que llavors...
0: Per un tema de lluita, de benestar animal, potser...
4: En això estem d'acord, en això estem d'acord.
0: No cal, no calia.
1: Home, sempre el morbo aquest de veure com enganxava la gent.
4: Home, no, Jordi.
0: Això, Jordi, és una cosa del passat. No, no, això no.
1: Bueno, ja que parlem de vaques, i us he dit que la intervenció del Xavier Deltell sempre era una mica estranya. I va sortir amb un aparell sonor una mica particular.
3: Carlos, atención, porque mira lo que tengo aquí. Escucha, eh?
1: Aquest tall l'he agafat...
0: Què és això, Jordi?
1: L'he agafat a títol molt personal i ara ho he d'explicar.
0: A veure, explica.
1: Perquè és que vaig al·lucinar. Quan vaig veure amb el que feia aquest soroll, era un pot que quan tu anaves a visitar la fàbrica de RAM que hi havia a Barcelona, que encara hi havia la fàbrica a la ciutat, a les escoles ens donaven aquest, que era com un got, i quan tu el giraves feia aquest soroll, el mu de la vaca. I a més que vaig dir, ostres... Si ho busquen, encara el trobaria en algun lloc, perquè, bueno, per casa meva deu estar...
0: Deu estar amagat, el deu tenir al...
1: Perquè era el mecanisme del moco, tu giraves i... I sonava la cosa.
0: Acabarem fent el programa amb sons només avui. M'estic veient fins a les 12.
1: Sí. Bueno, però ja dic que he fet una mica de voler fer balleta.
0: Està bé, un vintage moment, clar que sí.
1: I llavors m'ha fet pensar això, de, que sembla que estava fent publicitat de la RAM, dic, pues, ostres, vaig fer els anuncis que a l'estiu també frapaven. I em van treure bastants en aquest programa. Jo n'he recollit dos i els he fragmentat pel que deia en l'anunci.
9: Ahí viene el negro negrito, el frigo con meneito, bola y chocolate y reganata para ti.
1: Xocolata i regalata per allí. Vinga, jo aquí no vull entrar.
4: No, perquè... No. Jo crec que podem fer un salt.
0: Anava a dir, jo no obro la boca. A vegades, no, el silenci és la millor crítica.
4: Saps el meme aquest de ups, que s'ho piso una mierda? Doncs pues podem fer això.
0: Sí, sí, sí. Seria això. Ara, altres èpoques, no.
1: Ara,
0: no
1: si voleu, podeu dir cap verd, ja ho sé, ja ho dic per haver tret aquest tall, però... Aviam, i no faig cap al·lusió a la selecció que va empatar amb la Roja, eh? No vull dir res. Anem ara a un segon tall. Jo he de felicitar, perquè realment el publicista de la ONCE va ser genial sempre. Sí, sí. Va fer impactes en els seus anuncis. I aquest, que fa referència a la canción del verano, tenia que ser-hi.
10: Jefe, que lo que tiene... ¿Qué es lo que tengo de todo?
11: Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la ONCE, o haces la canción del verano.
10: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
0: Continuava, tengo bocilla, tengo ensalans, que sí, ja ens fèiem una
7: retaila.
0: Un plat combinat, vinga, el plat combinat d'abans. Sí.
4: Jo aquesta cançó no l'havia escoltat.
0: No, Julià.
1: Oh, sí. És brutal, aquesta. Bé, bueno, serà casualitat o no, però...
0: Julià, a veure, com que no mai?
4: No, ho sento, però això és del 2009, o això que és més antic? Del
1: és
4: 2009.
1: Molt més antic. Molt
4: ah, vale, sí. vale. Dic, bueno, no ho sé, ai. No l'havia escoltat. Perdoneu-me, perdoneu-me, part.
0: No passa res, no passa res.
1: Per això,
0: no passa res.
1: Per això està aquesta
0: per
1: secció.
0: Per això està el Jordi, clar. Ah,
7: per tal,
0: per això està el Jordi, sí, perquè així ho escoltem. Ja està.
1: Bé, a l'estiu és temps de practicar l'esport, o si més no, mirar-lo. Mira quina casualitat.
12: El verano, una època muy propicia para grandes acontecimientos deportivos, como por ejemplo un mundial de futbol.
1: Home, el mundial de futbol, que ja t'omple mitja programació.
4: Sí. Home, i més programació.
0: Trobo que els... Perdó, no va a criticar els guionistes d'aquest programa. El verano és una època que propicia grandes eventos deportivos, com el mundial de futbol.
1: Ja està.
4: I
1: després vam parlar de...
0: Por ejemplo, esto. Ara vull fer un guion ben fet d'eventos deportivos de verano, que no deuen haver-hi 30.000 més.
1: Sí. No, també...
0: Com el mundial de futbol.
1: Aviam, que això és un resum, que després surten les Olimpiades i surten més coses.
7: El Giro d'Itàlia, el Tour de França, a les 4 de la tarda, que bueno.
1: Clar. Oh, genial. Ah.
0: És a dir, o sigui, hi ha moltes coses, però...
1: La programació estava condicionada per les actualment les pauses d'hidratació. El que no sabien els que jo he descobert és que qui feia les lletres d'un cantant que es deia Pepe de Rosa, he vist i trobat que era un tal M. Rajoy.
13: A ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerte al adversario.
0: I olé.
1: Té la marinera.
0: Conocer ben l'adversario. Pepe de Rosa. Aquest me n'han parlat. No l'he viscut jo, però...
1: És curiós que llavors es feia un fenomen que els que sortien per la tele normalment acabaven editant discs i es deia que moltes de les intervencions televisives eren, si no gratuïtes, pràcticament, però en canvi els promocionava d'una manera brutal perquè després la gent comprava això o els cassets de gasolinera, que un dia hauríem de parlar, tela marinera els continguts.
0: I les versions... els cassets de versions i els CDs de versions.
1: També he de dir...
0: Que si el cantant, perdó, és a dir, Raül cantava Paul, per no pagar.
1: Que el casset de gasolinera, els d'Eugeni van fer furor perquè eren brutals.
0: Sí,
1: I tamanitzaven el viatge quan hi havia caravanes de veritat, no com ara.
0: Com ara. Ara no hi ha ni caravanes. El que hi ha ara no són caravanes.
1: Però el que... Ja acabo, perquè si no trepitjaré massa. El que s'associa sí o sí, malauradament ja no en podrem sentir més, perquè ja no hi és, però encara podrem gaudir dels seus enregistraments, les cançons de Jordi Dan. Contra!

0: Perdona, però tenim a Letizia Sabater, que actualment fa exactament el mateix.
1: Puc dir una cosa amb
2: quin,
1: això?
2: Quin consol he tingut ara, sí. No, no sabia què faria.
1: Ara us ho puc confessar, vaig anar diumenge a veure-la.
2: Què?
1: Oh. A Letizia Sabater.
3: Oh, ídola.
1: Sí, va cantar dos temazos, la salchipapa,
0: claro.
1: I la seva versió de...
4: Hey, DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa?
1: Això.
4: Es el baile del verano, bro, de con la Leti.
1: La Leti, sí. Està molt bé, la Leti, ara mateix.
0: Papacito,
1: està en forma.
0: Sí, no?
1: Sí. No va, bueno, no va bé. No explicar la meva vida, perquè hauré d'explicar per què vaig acabar allà un diumenge a la tarda i...
2: Jo he parlat de jardins, però tu us has quitat de jardins. Aviam qui treu.
1: Exacte. Jordi Dan, deixem avançar d'una pas a la Júlia i en Gerard. La barbacoa, no?
2: Sí, sí.
1: Jordi Dan, molt bé, sí. El recordem. Però jo m'he permès, Jordi, amb el teu permís, seleccionar un fragmentet de la cançó que a mi m'inquieta i em crida també l'atenció. A mi...

0: Yeah.
1: Ara. Ai.
2: La vecina que és muy mona.
1: Venga, ala.
2: Toma el sol en la tumbona.
1: Perquè l'està mirant, eh?
2: Yo le saco algo sencillo, pero quiere solo mío, que le gusta mucho más.
0: Veus?
1: A veure...
0: Exactament el que fa la Letizia Sabater avui en dia.
1: La salxipap, la vecina podria ser Letizia Sabater.
0: Per exemple, sí.
1: O sigui, que és increïble. Jordi Dan, un geni.
3: Sí, sí.
1: No? O no. Cadascú,
4: bueno.
1: Cadascú queda i que tregui les seves discussions.
3: Total, total. Deixem un córrer, però... Jo... amb alguna festa major havia tingut problemes amb les cançons del Jordi Danda perquè les havia xiulat i...
1: Sí, sí. Ui, explica-ho.
3: Vols explicar?
1: Sí, explica.
3: Sí, sí. Home, jo ho trobo horrorós, vull dir, no...
1: No, són de...
3: Home, a més, teníem canciones del verano que estaven molt millor, home. Tampoc era cap meravella, eh? A més, les orquestres s'entenia que tenien que pagar per les cançons que posaven. Bueno, les festes majors seria un altre tema.
1: Un altre tema, un altre dia. Jordi, gràcies.
3: Ho deixem aquí.
5: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.
1: La Irene de Zumbil ens acosta una columna sonora dedicada a Wang Chung.
6: Què tal, David? Llegia aquests dies un article acrític de l'historiador Mark Bray. En ell s'explica l'auge de l'extrema dreta als Estats Units, reacció als avenços dels drets civils, control de la cultura de masses i xarxes i conquesta amb conceptes com woke o la criminalització de qualsevol protesta. I apuntava també un diagnòstic interessant. Terrorisme estocàstic, n'hi diu. El fet d'assenyalar públicament enemics com periodistes o com el propi Bray, que va haver de marxar d'Estats Units per amenaces de mort, i crear un ambient que faciliti l'assetjament. L'any 1984, Wang Chung ens feia ballar amb Dance Hall Days, una cançó que respira la nostàlgia d'uns vells dies de ball idealitzats. Però, tot i la seva meravellosa i atmosfèrica progressió d'acords, no us deixeu endur per l'obsessió de tornar a un passat perfecte. És precisament la benzina de l'extrema dreta als Estats Units, diu Bray. Un passat que poc té de daurat, sinó de supremacia blanca i violència. Una melodia perillosa que intenta fer-nos retrocedir en el temps. Avui, però, el compàs el marquem nosaltres i decidim ballar amb consciència les notes de Wang Chung. Això és Dance Hall Days.

0: Passi tothom el que vulgui, clar que sí.
1: Eso, i com alguns d'aquí podem saber o no, el juny doncs és el mes de l'orgull, i tot i que jo no sóc massa fan d'aquestes macrofestes, ultra, no sé què, reivindicació, bla, bla, bla, sí que és veritat que celebro i venero que es puguin realitzar de manera lliure i feliç. És important reivindicar aquestes festes com a quelcom no aïllat de les manifestacions, ja que, malgrat la disbauxa, l'alegria, els colors, etc., aquesta és la part només visible. En el rerefons de tot això hi ha una lluita que s'ha de seguir fent perquè qualsevol persona, independentment del seu gènere i el seu sexe, pugui estimar a qui vulgui de manera lliure.
0: El que dèiem, tal qual, Júlia. Escolta, tot i que crec que avui, precisament, no parlarem d'això.
1: No. No he vingut a parlar d'això, sinó de com la comunitat LGTBIQ+, o Q+, en català, ha esdevingut una de les grans aliades per l'art i la nostra cultura. No sé si us heu preguntat mai per què el món de l'art està ple de gent que forma part del col·lectiu. Jo, per exemple, quan estudiava Història de l'Art, pensava, hòstia, l'art ens transforma tots, o com va la cosa?
0: O sigui, no està demostrat que l'art tingui aquest poder de canviar la teva sexualitat, que tingui aquest poder? Està demostrat
2: menys,
0: això?
2: Més o menys.
1: A veure, no te transformarà en gai, saps? Te farà com abans amb la vareta, saps? Pam, no, però sí que hi ha quelcom en el món de l'art que genera un espai segur per totes aquestes persones que no se sentien tan segures dins l'hegemonia.
0: Suposo que no només parles de gent del col·lectiu, sinó també de persones racialitzades, per exemple, cossos i persones dissidents.
1: Exacte, i això és imprescindible entendre-ho des del primer moment, perquè el mes del Pride reivindica la llibertat i la seguretat sexual, però no exclou, o no hauria d'excloure, a ningú, i molt menys altres col·lectius que han estat minoritaris i que segueixen sent relegats als marges. Però bé, anem al tema central.
0: Vinga, va.
1: Avui vinc a explicar com, quan i per què, una mica així ràpid, l'art ha esdevingut el refugi excel·lent per un gran nombre de persones que, com bé dic, han estat relegades als marges durant la nostra història.
0: Però avui, Júlia, abans l'hem presentat, però fem-ho bé. No fas aquesta secció, no la fas sola.
1: No, avui tinc l'honor de fer el programa amb tot un professional sobre el tema, com és el Gerard Zamora, que el tinc aquí al meu costat, que és el creador del perfil d'Instagram Artes con H, on parla, a part de ser un molt gran amic meu i jo l'admiro professional i personalment, on parla d'art contemporani en aquest perfil i tot el que té a veure una mica amb aquestes coses que es desconeixen, no, del món de l'art, vincles amb la política, conceptes varis, coses molt boges, així que per mi és tot un orgull, mai més ben dit que avui estem parlant de l'orgull, poder compartir aquest programa amb ell.
0: Escoltem, si et sembla, un segons al seu perfil d'Instagram perquè així també els nostres oients ho sàpiguen. Vinga, va.
3: Hola, yo soy Gerard Zamora, esto es Artes con H, y hoy os cuento por qué este palé sí que se puede considerar una obra de arte. Y es que en las últimas horas este palé se ha vuelto viral gracias al vídeo que propuso la Fundación Juan Marx de Palma, en el que el director describía la pieza titulada Madera, de Guillermo Lledó.
4: Es una pieza construida a propósito para hacernos pensar que es un palet con sus marcas de uso.
0: Gerard Zamora, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal? Gràcies. Bona, Júlia, David. És un plaer estar aquí i fer-ho en català, no? Que és una cosa que també em fa bastanta il·lusió.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies. A veure, per on comencem en aquest programa ple d'orgull?
1: Doncs, aviam, podríem començar des del principi. Seguirem una mica les mateixes característiques o el mateix recorregut que fem normalment, no? Per exemple, amb el que vam fer amb les habitacions femenines, que era remuntar-nos una mica en les primeres cultures i de les primeres societats. I, per tant, marxem ràpidament a les civilitzacions grecoromanes, sobretot les gregues, perquè què passava a Grècia i Roma, bàsicament?
0: Fem aquest salt fins a l'antiga Grècia. M'ho sembla potser a mi, no sé si ho compartiu, Júlia Gerard, però és un esclat de bellesa, de cossos,
1: ara,
0: de mirades,
1: ara.
0: Jo des de la meva ignorància, totes fetes per un desig sexual. Està molt, molt sexualitzat, no?
1: Sí, o sigui, hem d'entendre que no podem entendre Grècia com un paradís queer. Bàsicament és un altre argot actual i contemporani, però sí que podem entendre-ho com una societat i, per tant, un lloc on el desig entre persones del mateix gènere existia i es representava amb normalitat. Tenim infinitud de peces, sobretot les trobem en ceràmica o en alguns frescos que es conservin, on es troben aquestes representacions més eròtiques o inclús homoeròtiques quan es tractava de representacions de déus, de deïtats, com Dionís, no? Uh-huh. Que és el màxim, la màxima representació que actualment...

0: marca una mica, no? El que és l'orgull, que és la festa, el vi, l'alcohol, les orgies, el teatre, l'èxtasi, bla, bla, bla.
1: Bueno, Dionís justament és molt pride, no?, en aquest sentit. I, bueno, i justament el que vam veure als Jocs Olímpics de París de 2024, la inauguració, que molta gent va dir que era un sant sopar, no?, pues realment el que representava eren unes bacanades, que és honor a Baco, no?, aquest déu que també era Dionís, no?, a l'antiga Grècia, per representar la diversitat. Aleshores veiem com aquest imaginari, no?, de paradís queer, a lo millor no és tan així perquè no existia en el moment, però l'hem adaptat, no?, a la nostra contemporaneitat.
0: Mm-hmm. I el mateix passa amb els poemes de Safo, o inclús amb la paraula Safo, o sigui, la poetessa Safo, que va néixer a l'illa de Lesbos.
2: En parlàvem amb l'Esteve Plantada, clar, no fa gaire, de fet, aquí
0: sí?
2: Al programa.
0: Mira,
2: sí, sí, sí.
0: De... l'Esteve, que va ser professor meu, de mira, fet.
2: Veus que bé? Estem tot,
0: bàsicament
2: tot
0: és això, en plan, coneixem Safo i d'aquí hem tret... la paraula sàfic, i coneixem Lesbos, i d'aquí hem tret la paraula lesbiana, o sigui,
2: sí, sí,
0: està tot connectat i des de ben lluny que ens arriba.
2: És força sorprenent, podríem dir, com és possible que d'aquesta representació podem passar a tot el contrari, és a dir, una censura i la privació de qualsevol representació o gest homosexual.

0: això, Júlia, per què és important?
1: Bàsicament, és important això que comentaves, perquè si recuperem també un dels programes anteriors, que quan parlàvem de com l'art sagrat havia dominat el que nosaltres entenem per història de l'art, podem veure que desapareixen aquestes representacions. Hi ha una censura evident i una persecució. Hi ha investigadors, igualment, que es dediquen a trobar ressonàncies entre la bellesa canònica aquesta que xerràvem abans, que també en l'art cristià, en l'art sagrat, la podem veure representada sobretot a través de les personalitats de Crist i la Verge. I el que recerquen una mica és l'homosexualitat dels creadors d'aquests quadres. Mm-hmm. Sobretot passava en el renaixentisme, que és quan se senten aquestes bases més idíl·liques del que ha de ser una representació bella i sagrada. Passava amb Caravaggio. Tenim representacions de Caravaggio on te pinta humanets, que en alguns els diu que és Dionís, precisament, o Baco, en el nom romà, i es diu això, es recerca aquesta idea de bellesa que Caravaggio tenia, que podria agafar-se una certa homosexualitat del propi Caravaggio.
2: I de sexualitat també podem parlar primer de l'èxtasi de Santa Teresa, no? Que és un gran orgasme representat, no? I també a mi em ve sempre que penso a aquesta cosa cristiana en clau queer, aquest Sant Sebastià, que Sant Sebastià és la representació, no?, homoeròtica. No sé si esteu d'acord amb això.
1: Sí, va sortir també en algun programa.
2: I a sobre menciones Caravaggio, però, òbviament, pues, per antonomàcia, no? Hem de parlar de Miquel Àngel, un d'aquests grans exemples, on era ben conegut la seva predilecció pels joves cossos masculins, i ho dic en tots els sentits, això, en tots els sentits. I és una cosa que podem veure perfectament a l'obra, no? Sobretot a com representava les dones, que realment eren aquests cossos masculins, no? Bastant mazaos, o sigui... No sé com ho veieu,
1: si comencem a escarbar aquí, hi ha molt de terme.
0: És una primera capa.
1: Vull dir, hi havia censura, sí, però ui sota quina, la censura.
0: De quina manera, no, es podia aquesta censura, aquesta manera de no parlar-ne, com es parlava sense parlar?
2: Total.
0: Deixem per ara, si us sembla, la religió cristiana.
1: Sí.
0: I, Gerard, Júlia, on saltem concretament?
1: Doncs ja hauríem de saltar gairebé a la nostra contemporaneïtat, perquè sí que és veritat que és el que dèiem, amb aquesta censura ens trobem poques representacions homosexuals en el que és els segles anteriors de la nostra cultura, tot i que hi ha excepcions brillants que sí que es remunten al segle XIX, com és la del retrat de Dorian Gray, el llibre per excel·lència d'Oscar Wilde, una obra censurada pel contingut homoeròtic de les seves pàgines, que jo ara mateix me l'estic llegint perquè l'editorial Bernat Metge va fer una reedició amb un pròleg d'Albert Serra, i me'l van regalar per Sant Jordi, tot just ara me l'estic acabant, i penso, hòstia, estaven sonats, tampoc és per tant, vull dir... I és la primera vegada que en català aquest llibre s'edita... no en català, sinó que s'edita amb la primera versió original,
0: la
1: més homoeròtica, saps? I bueno, a veure... és que s'escriu molt bé,
0: fent
1: literatura,
0: val
1: s'escriu
0: pena,
1: molt bé, però d'aquí haver-ho de censurar... Bueno, doncs imagina't com estaven les coses. Sí,
0: exacte,
1: com
0: estaven aquestes coses.
1: I ja d'aquí, pues, així, contingut més homoeròtic, i parlant amb els gais sempre ha passat que potser s'expandeix una mica més el tema, amb les lesbianes encara queda, o les bisexuals encara amb les dones, està més censurat encara, però tenim l'exemple de Virginia Woolf amb Orlando, que va subvertir qualsevol narrativa.
2: Sí, sí. Bueno, justament de Virginia Woolf, d'Orlando, hi ha una versió de Paul B. Preciado que recomano, audiovisual, increïble, no? Que és una adaptació contemporània justament sobre lo queer i tal. I crec que tots aquests exemples, també el que hem comentat sobre el Renaixement, són també exemples que entenen que l'homosexualitat o la dissidència de gènere sempre ha estat present a la nostra societat.
0: Sempre,
2: no?
0: Hi era.
2: Sempre ha estat allà, el que passa que, clar, quan et posen censura de per mig, no, és molt difícil representar-te. Bueno, censura inclús, la legalitat, no? Et castiga per ser com ets, no? Aleshores, jo crec que aquests són exemples de com tot això sempre ha existit i, tot i haver de patir censura, com se les arreglaven per sobreviure.
0: Per subsistir.
1: Sí. I podem, de fet, trobar mil exemples, cada cop anem descobrint, gràcies també a les investigacions que es fan en clau de gènere, que nosaltres sempre les reivindiquem, i jo en aquest programa també intento fotre-li una cullerada més, perquè no s'entengui la història de l'art com alguna cosa rígida i sobretot que és fragmentada, no. O sigui, tot va en relació, tot té vincles amb si mateix.
0: Relacionat amb el moment social, amb l'època, amb el paper de la dona, el paper de la dona també en cada moment.
1: Mm-hmm. I, bueno, a parlar, no, d'això, de que no podem negar que durant dècades la censura segueix sent brutal, sobretot en els nostres dies. O sigui, parlem de fa 50 anys, o sigui, no 60. Uh-huh. I, precisament, l'art havia de, per tal de, no, de seguir aquests patrons, havia de reinventar-se d'alguna manera, no? I és... gràcies a aquesta idea, doncs, en part, de la idea moderna del progrés i tal, doncs, que és tradicional, que és dominada, impartida, però és, en la seva gran majoria tot això passava sota la mirada dels homes i per una direcció institucional molt concreta.

0: A veure, Gerard, Júlia, aleshores, realment, quan canvia aquest paradigma de l'art? Perquè fins on ens esteu explicant, aquest art era entès des d'una posició que podem definir com a més elitista i industrial, no?
1: Sí. Bueno, no sé si vols passar tu, Gerard, a parlar una mica d'això, que tu jo crec que en saps més.
2: Bueno, no, o sigui, és veritat que a la dècada dels 60 trobem, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, no?, que totes aquestes utopies de l'avantguàrdia i tal, no?, entren una mica ja en decadència, comencem a entrar això que dices realismo capitalista, Mark Fisher, no?, ja ens donem compte, però hi ha un punt de resistència que sobretot a la dècada dels 60, on veiem un bombardeig, això, de noves imatges, de noves teories, i sobretot de nous espais on poder divulgar, pensar, crear... I tot allò que havia fins aleshores, no?, quedat invisibilitzat per aquesta història que diem, no?, tradicional, molt recta, etc.
0: Que
2: no?
0: Sempre havia, que havia existit. I per què passa això?
1: Sí, en comptes d'entrar, anem a fer-ho fàcil, no?, en comptes d'entrar en aquests tecnicismes i d'anàlisis més sociològic que normalment podríem recaure per tal d'explicar tot, el que realment s'ha de tenir en compte és que la direcció que estava agafant la cultura en aquell moment, abans del 60, era quasi unidireccional. O sigui, parlem de les avantguardes artístiques, que potser tots en tenim una mica...
0: En ressona
1: al cap. Des del principi del segle XX fins gairebé el 60... La majoria de l'art que es feia i la cultura era gairebé unidireccional i amb, amb un objectiu institucional
0: un
1: concret.
0: Sentit, un objectiu molt definit.
1: Ens trobem amb col·lectius que intentaven subvertir aquestes coses, però no hi entrarem. Vull més agafar-me aquesta idea de que l'interès requeia en una cultura encara amb unes narratives molt tradicionals, que resseguien els cànons establerts, i això es traduïa en el fet, doncs, que aquesta cultura seguia representant sí o sí, sigui a través de l'art, a través de la música, el cinema, la literatura, a un grup molt reduït de gent i molt normatiu, quan la realitat de moltes societats era completament diversa.
2: Sí, no? I penso que aquesta idea també ve molt influïda d'aquesta idea d'Estats Units, no?, agafant-se aquesta capital cultural, no?, de pues, fer-se com la capital de la cultura d'aquell moment, de l'art modern, però transformant-ho en un art modern molt, molt concret, no?, dominat pel mercat, l'expressionisme abstracte com a màxima aspiració, no? I a partir dels 60 veiem aquesta decadència de l'expressionisme abstracte amb el pop, amb altres moviments, no?, que crec que donen una visió de com estava passant la cosa, no?, en el món de l'art, com, per exemple, apareixen formes d'art com la performance, el videoart, la pintura expandida, que són formes que desafien les nocions bàsiques, no?, del propi món d'art, però a la vegada això també estava passant a la societat. O sigui, no hem d'entendre l'art i societat com coses separades.
0: Sense les revoltes, no? De...
1: Que no té res a
2: veure.
1: No, o sigui, no es pot parlar d'una cosa sense parlar de l'altra.
2: Totalment. O sigui, no podem parlar de la rebel·lió en el món de l'art sense parlar de maig del 68 o les diverses manifestacions activistes com les ecològiques, les feministes, sobre la diversitat cultural, sobre el racisme, no? I crec que tot indica una mica el mateix, no? Aquest sentiment per intentar canviar l'estatu quo.
1: Exacte. I també cal recordar que l'homosexualitat era il·legal a la majoria de països a Occident fins als 70 i més enllà. I és precisament aquest silenci imposat, no?, que fa que la dècada dels 60 sigui tan i tan explosiva. És també aleshores quan els col·lectius comencen, com bé diu el Gerard, a posicionar-se, a crear el que s'anomena la contracultura, com bé dit, amb el pop, sobretot amb referències i creuaments entre disciplines. Veiem art en altres disciplines com la música, no en la música, sinó en les portades de discs, per exemple. El primer episodi d'aquest programa vam parlar del plàtan d'Andy Warhol a The Velvet Underground, en Nico. També com aquesta representació de del penis ens remuntava també a l'època grecorromana amb, com hem dit, en ple de representacions. O sigui, és un imaginari,
0: no?, imaginari
1: que està constantment
0: que
1: a totes les nostres societats i que s'ha de tenir en compte, no només per a l'hora de veure art als museus, sinó també d'estudiar-lo, perquè... És una lectura que està implícita, diguéssim, no? I, per tant, no podem entendre ni l'art contemporani, en aquest cas, sense la política, tampoc sense la societat, perquè el discurs que s'hi amaga al darrere d'un simple objecte banal, com podria ser una portada de música, és molt més poderós que el propi art, de fet.
0: Aleshores, és com si l'art que es crea a partir dels 60 podem explicar-ho com un nou inici de la història de l'art, oi?
1: Sí, és una subversió, és a dir, és un capgirament dels fonaments precedents, és qüestionar com s'havien fet les coses fins ara per tal de millorar-les, per fer-les inclusives. De fet, els dos col·lectius que més van tenir iniciativa, a part dels homes gais, que és un, com he dit, és un altre
0: meló
1: que s'hauria d'obrir, va ser les dones i les persones negres, sobretot al nord global, però a Estats Units amb força pes.
2: Jo, perdona, Júlia, obriré el meló amb un petit incís. perquè, clar, o sigui, per les persones gais hem de pensar que el món de l'art va ser un dels únics camps per poder expressar realment una contranarrativa a totes aquelles notícies que, per exemple, sortien als diaris sobre la crisi del SIDA, no? Les pràctiques dels 80 i dels 90 relacionades amb aquest tema ens ensenyen justament aquells moments de cura, de patiment i de comunitat en un moment que aquella pròpia comunitat estava sent estigmatitzada per tota la societat, no? Llenço només una recomanació superràpida, que és l'acció Carring de Pepe Espaliu, que crec que és una de les més precioses i més emotives en aquest sentit, on l'artista, ja malalt de sida, és portat sobre les espatlles de diverses persones sense tocar el terra en un recorregut fins al Reina Sofia, no? Com flotant. Aquesta idea de les cures, de la comunitat, de la unió contra l'estigma, de la resistència, no? De tot això crec que és una imatge que ens pot fer...
0: Per fer un breu resum ràpid, d'un minut, que ens queda un minut de secció, com ho fem?
1: Clar, com ho fem, això? Bàsicament quedar-nos amb la idea de que l'art que es crea i que tindrà força serà el que tingui vincles sociopolítics. Uh-huh. És a dir, no només, no només passarà que l'art agafi una altra dimensió, com també hem explicat, sinó que alhora l'aproparà encara més a gent, a més espectadors, que fins ara no havien tingut l'oportunitat d'apropar-se a l'art des d'una manera més personal. Com hem dit, venim d'una tradició més tradicional i elitista, no? I és aquesta idea, que amb aquests vincles cap a la societat, cap a la política, això de no entenc l'art, no és, tampoc no és perquè l'entenguis, és perquè t'hi sentis també identificat, saps? És una mica això, clar, és complicat fer un minut.
2: I des de la negativitat no es pot entendre l'art tampoc. Jo reivindico molt la curiositat, crec que tothom pot entendre l'art contemporani, només fent tres preguntetes, crec que, i a Martes con H ho intentem fer, que pot entendre l'art contemporani d'actual.
0: Doncs crec que és un resum excel·lent de tot el que ens heu explicat. Júlia, com sempre, gràcies.
1: Moltes gràcies,
0: Gerard,
1: a tu, David.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Fins aquí el programa d'aquest diumenge. Ens acomiadem a ritme de New Order. Tornem al cap de setmana vinent. Bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Un mes de la crisi migratòria de Ceuta, de l'entrada irregular de desenes de milers de persones provenents del Marroc i també d'un estira i arronsa polític entre el govern i l'oposició. Els veïns de Ceuta, amb l'esperança de recuperar la normalitat, exigeixen mesures i accions eficients per resoldre aquesta crisi enmig d'una calma tensa, mentre alguns migrants encara malviuen a la platja del Trampolín. Segons l'executiu, uns 5.000. La prioritat, poder-los reubicar el més aviat possible per retornar-los als seus països d'origen. Es al ministro Ángel Víctor Torres en declaraciones a Televisión Española.
2: No creo que lleguen a 5.000, lo que tenemos que hacer es que estén en espacios cuanto antes, porque desde que estén datados, filiados y en espacios, es mucho más rápido que se produzca la devolución. Y vuelvo a repetir, la voluntad es que todos sean devueltos, todos los que entraron el 30 y el 31, acorde a ley.
0: A la ciutat autònoma encara queden uns 1.500 menors no acompanyats. L'oposició, liderada per Alberto Núñez Feijóo, acusa el president del govern, Pedro Sánchez, i tot l'executiu de mentir, de contradir-se en les declaracions. El president del Partit Popular exigeix la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, una formació que també ha avisat que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional. I de l'exterior, Islàndia cada vegada més lluny de reprendre les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. A falta de resultat oficial, però amb l'escrutini gairebé completat, el no s'imposa amb més d'un 52% dels vots en el referèndum celebrat aquest dissabte. Uns 8.000 vots més que el sí, però des de la radiotelevisió pública adverteixen que encara falten els resultats finals d'un dels districtes del país, tot i que capgira la negativa sembla bastant improbable. Població dividida. A la capital s'avenen a l'opció de formar part de la Unió Europea, mentre que la zona rural fuig d'aquest plantejament. I almenys una víctima mortal i 5 més de ferides de diversa consideració en una festa rave a la ciutat d'Arou, al nord de Suïssa. És el primer balanç provisional de la policia, que ha muntat un operatiu de recerca i captura del presumpte autor dels fets. Demanen a la població que eviti la zona on s'estava celebrant aquesta festa i que es preveia una assistència d'unes 2.500 persones. De moment, les autoritats no s'han pronunciat sobre les possibles causes d'aquest tiroteig. El 30 d'agost es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de les Desaparicions Forçades. No hi ha un registre oficial, però el govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes, 2.400 de les quals a Catalunya. La major part de les desaparicions es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Sense dades registrades, es calcula que a Espanya es van robar uns 300.000 nadons entre 1940 i 1990, una època on existien centres de reclusió i internament per a joves embarassades que no tenien recursos, on se les humiliava i castigava. Una d'elles va ser la Itziar del Salto. El primer dia ja la van intentar convèncer perquè donés la seva filla en adopció, però no va cedir.
3: Des del primer moment que entres, la hermana Mónica, junto con la directora, me dijeron que qué pensaba hacer con lo que naciese, que lo que podía hacer era darlo en adopción. Entonces yo le dije que no, que yo no daba a mi hijo en adopción. No pudieron conmigo de esa manera y entonces pues me empezaron a machacar de diario.
0: A dia d'avui, milers de casos encara no s'han pogut resoldre. I en un altre ordre de coses, també us expliquem la incidència a l'alta velocitat. No hi ha trens entre Barcelona i Girona per manca de tensió elèctrica a l'estació de la Sagrera. L'avaria afecta tots els operadors, diu Renfe, i s'ha produït poc abans de les 9 del matí. Hi ha dos convois afectats, un avant entre Barcelona i Figueres, amb una trentena de passatgers que està aturat a l'estació de la Sagrera, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint cap a Sants. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal d'ADIF. En esports, comencem parlant de motor del Gran Premi de l'Aragó. A les 11 ha arrencat la cursa de Moto3 amb David Almansa sortint des de la primera posició. A un quart d'una serà el torn de Moto2 i a les 2 del migdia MotoGP. I en futbol, derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp de la Reial Societat. Els xuriurdines van avançar al minut 3 i junts abans del descans Robert igualava el marcador, però un segon contraatac va donar els 3 punts al conjunt basc. Aquest és l'anàlisi del tècnic Manolo González.
4: La situació de perill sempre que nosaltres hem perdut sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs a mi em fastigueja bastant, la veritat.
0: A la Lliga Femenina, el Barça comença la defensa del títol al camp de la DG Tenerife a les 7 de la tarda. Abans, a les 12, serà el torn de l'Atlètic Badalona. I una cita que pot ser històrica, la final del Mundial masculí d'hoquei herba que disputa la selecció espanyola contra la selecció d'Alemanya. 28 anys després tornen a lluitar per penjar-se el que seria el primer or. Paraula de capità, paraula de Marc Miralles.
5: Estem molt contents de la maduresa que hem demostrat, sobretot el saber girar partits que no se'ns posen de cara i sobretot seguir jugant el nostre joc sempre.
0: I en ciclisme, novena etapa de la Vuelta, prop de 190 quilòmetres entre Villajoyosa i Alto de Aitana. I una imatge, la que ha compartit Tadej Pogačar a xarxes socials després de la caiguda que va patir aquest dissabte quan faltaven 30 quilòmetres per arribar a la meta. Se'l pot veure amb un collar ortopèdic i un apòsit a la cella. L'eslové pateix una commoció cerebral i dues fractures. I amb això acabem. Ja ho saben, tornem amb més notícies al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Reubicar les 5.000 persones migrants que encara queden a Ceuta és un dels primers objectius del govern espanyol per procedir després amb les devolucions als seus països d'origen. És el que ha explicat Ángel Víctor Torres a Televisió Espanyola.
2: No creo que lleguen a 5.000. Lo que tenemos que hacer es que estén en espacios cuanto antes, porque desde que estén datados, filiados y en espacios, es mucho más rápido que se produzca la devolución. Y vuelvo a repetir. La voluntad es que todos sean devueltos, todos los que entraron el 30 y el 31, acorde a ley.
0: I dimarts el Consell de Ministres aprovarà un paquet de 165 milions d'euros per ajudar a Ceuta, un pla d'emergència perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat que va perdre fa un mes, quan es va produir precisament l'entrada irregular de desenes de milers de persones provinents del Marroc. Conflicte sobre el terreny i també conflicte polític. El president del Partit Popular acusa el cap de l'executiu i els seus ministres de mentir. Per esclarir què va passar el 30 de juliol, Feijó exigeix la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència. I Bòsnia, Polònia i Ucraïna són els tres països que visitarà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant els propers sis dies. Una missió institucional amb l'objectiu de promoure vincles històrics de cooperació, defensar els drets humans i entregar ajuda humanitària. La primera parada aquesta tarda a Sarajevo, Llorenç Llop.
3: El vincle amb la ciutat de Sarajevo remunta a la Guerra dels Balcans, quan la capital catalana va crear el districte 11 i que a dia d'avui encara manté diferents projectes de col·laboració en marxa. Collboni també visitarà Varsovia i es reunirà amb el seu homòleg. Serà la primera vegada que un alcalde de Barcelona visiti la capital de Polònia. Els actes centrals d'aquesta missió institucional humanitària tindran lloc a Kiev, la capital ucraïnesa. Collboni visitarà sistemes de protecció civil i refugis afectats pels atacs russos i lliurarà material humanitari. Trobada també amb Sor Lucía Caram per avaluar les conseqüències d'una guerra enquistada des del febrer del 2022 i les afectacions sobre la població civil ucraïnesa.
0: Gràcies, Llorenç. Islàndia no reprendrà les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. El no s'ha imposat amb més d'un 52% dels vots en el referèndum celebrat aquest dissabte i ara ja sí amb el 100% de l'escrutini. Una població dividida a la capital eren partidaris de formar part de la Unió Europea, mentre que la zona rural fuig d'aquest plantejament. Les negociacions van començar el 2010, però tres anys després van quedar congelades per les discrepàncies que a dia d'avui encara es mantenen. 118.000 vots pel no i 105.000 pel sí. La ciutadania ha decidit i el govern de centre-esquerra que va convocar la consulta assegura que respectarà els resultats. I a casa nostra continuem pendents de la incidència a l'alta velocitat. No hi ha trens entre Barcelona i Girona per manca de tensió elèctrica a l'estació de la Sagrera. Els tècnics d'ADIF ja hi treballen. L'avaria afecta tots els operadors, diu Renfe, i s'ha produït poc abans de les 9 del matí. Dos combois s'han vist afectats, un avant entre Barcelona i Figueres i un tren avant entre Barcelona i Lió. Ja s'ha evacuat el passatge dels dos trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. En esports, Máximo Quiles s'ha endut la cursa de Moto3 del Gran Premi de l'Aragó, seguit d'Almansa i Morelli. En 10 minuts, mal comptats, Moto2, i a les dues del migdia, MotoGP amb un Marc Márquez que sortirà segon i amb la voluntat de continuar retallant punts el líder del Mundial, Jorge Martín, ara mateix té el madrileny a 33 punts. En futbol, l'estrena del Badalona a la Lliga Femenina. A les 12 ha començat el partit al camp de l'Atlètic de Bilbao i a les 7 de la tarda les vigents campiones defensen la corona Barça ADG Tenerife. I en clau masculí, derrota de l'Espanyol 2-1 al camp de la Reial Societat i una cita que pot ser històrica, la final del Mundial Masculí d'hoquei herba que disputa la selecció espanyola contra Alemanya 28 anys després, tornant a lluitar per penjar-se el que seria el primer or. Paraula de capità, paraula de Marc Miralles.
4: Estem molt contents de la maduresa que hem demostrat, sobretot el saber girar partits que no se'ns posen de cara i sobretot seguir jugant el nostre joc sempre.
0: La final a 4:45 de la tarda i en ciclisme, novena etapa de la Vuelta, prop de 190 quilòmetres entre Villajoyosa i Alto de Aitana. Enric Mas és el nou mallot vermell després de la caiguda que va patir l'eslovè Tadej Pogačar i que l'ha obligat a retirar-se d'aquesta edició de la Vuelta. És tot, més notícies a la una aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
5: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
0: Un
6: diumenge més, un dia més. Preparadíssims, tot l'equip d'Angel i Llimona, el Toni Cano passejant-se i la Leo a l'estudi per posar-te la millor música del món, per donar-te un aire més d'estiu o més festiu, o digue-li com vulguis, però per fer d'aquest cap de setmana un moment bo per tu, interessant, divertit, amb informació a vegades necessària i de vegades una mica innecessària, però d'aquella que t'agrada tenir, eh? Per tenir un tema de conversa, per passar-t'ho bé, perquè, jo què sé, són cosetes que està bé conèixer, estiguin relacionades directament amb l'estiu o no. Parlarem de fruites avui, parlarem... No sé de què parlarem amb en Toni. Què provarà avui i on estarà? Bueno, això ho descobrirem d'aquí una estona. És veritat que l'estiu... fa calor, diríem, com crema tot, no? Doncs va, anem amb una cançó que precisament es titula Burn. Amb això donem el tret de sortida amb Gel i Llimona.

0: característica Ellie Goulding. Per això ha sigut l'escollida per començar el programa d'avui. Últim diumenge del mes d'agost. Espero que l'hagis gaudit al màxim. I sí, que hagis vigilat amb els focs, eh? Ai, per favor, que maco seria que no es cremés res.
1: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
0: Una cosa que seria molt maca també és que no truquessin per telèfon o a la porta gent indesitjable. Doncs mira, Colin Hay, de Men at Work, va fer aquesta cançó per totes aquestes visites que no desitges. Who can it be now?

0: no la coneixíem abans d'aquest Dance Monkey, que la va fer internacionalment famosa i ara hi ha fet col·laboracions amb David Guetta i molta altra gent, eh? Abans de triomfar, ella es guanyava la vida cantant al carrer a Austràlia i va explicar que va escriure aquest Dance Monkey inspirant-se en la manera en com alguns espectadors exigien constantment una cançó més, allò en plan, va, otra, otra... Com si fos un espectacle o una atracció de circ, eh? La lletra és una crítica subtil a aquesta pressió, tot i que molta gent la veu com molt animada. Jo sempre he vist aquest rerefons una miqueta drama, eh? Va, vinga, perquè no tinguis drames a l'estiu, anem a parlar de la fruita per excel·lència de l'estiu. Et pot agradar més o menys, però és la fruita de l'estiu. És la síndria, eh? No és la primera vegada que parlem d'ella, però és que s'ho mereix. És la seva temporada. També la del meló. Però la síndria... què vols que et digui? I vull explicar-te dues coses que potser no has provat mai i que potser quan les proves dius... Posar sal a la síndria la fa més dolça. Sí, sembla una excentricitat, però hi ha una explicació. Una quantitat molt petita de sal no fa més sucre a la síndria, però sí que li redueix la percepció de l'amargor que pogués tenir i fa que el cervell noti encara més el gust dolç que sí té la fruita. És el mateix principi que fa que alguns pastissers afegeixin una miqueta de sal a la xocolata. Això sí que ho has provat, no? Perquè hi ha tauletes de xocolata amb sal que estan espectaculars. La sal no fa màgia, però sap molt bé com enganyar les teves papil·les gustatives. I aquest estiu ho pots provar. I un altre tip que et dono per la síndria és que és una fruita que es pot congelar i queda sorprenentment bona. La talles a daus i serà perfecta per fer batuts, granissats o fins i tot per posar dins d'una copa d'aigua o de llimonada en lloc dels glaçons. Li donaràs un sabor especial i, a més, no la igualiràs. Què més vols? Escolta'm, vaya consells, no? Amb gel i llimona et dona consells alimentaris d'estiu i et posa cançons molt bones.
1: Amb gel i llimona, la terrassa musical de Ràdio 4.

0: dos himnes hem escoltat seguits, eh? Usher, DJ Got Us Falling In Love. I ara, Always, the Erasure. Cançons boniques per tota aquesta gent que està escoltant amb Gel i Llimona des de Ràdio 4 en aquest estiu 2026. Caps de setmana plens de bona música i, sobretot, i principalment, de ganes de que tu ho passis molt, però que molt bé amb nosaltres. Vaig a explicar-te alguna cosa que jo crec que tu la tens controladíssima, però m'agrada explicar-t'ho i recordar-t'ho.
1: Amb Gel i Llimona, només a Ràdio 4.
0: I és que si hi ha una cosa que ens preocupa a tothom, és la suor. Quan fa calor o quan fas esport, és igual. Suar és un dels invents més brillants del cos humà. I ho dic amb majúscules. És veritat que no ens agraden anar suats per la vida, això és cert, eh? Però quan la suor s'evapora de la pell, s'emporta part de la calor corporal i ens ajuda a mantenir una temperatura adequada en el cos. Per això és tan important hidratar-se abans de tenir set i abans de fer esport. Si no hi ha prou líquid, aquest sistema funciona pitjor. I, per tant, diguéssim que no fa la funció que hauria de fer, que és la de refrescar el teu cos i aconseguir que la temperatura corporal estigui d'una manera tan adequada que ho passis... Deixem-ho en menys malament davant de la calor, eh? És veritat que la suor és poc elegant. Això sí que és veritat. Però també et dic que és el teu aire condicionat propi i que l'has de cuidar. Així que no posis coses que la bloquegin. Dutxa't el que calgui i posa't un desodorant que t'ajudi a no fer l'olor que no desitges fer. Ja està. Així de senzill.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb Gel i Llimona.

0: nit, Men in Black, evidentment, sobre la base musical del Forget Me Nots de Patrice Russian. Podien haver-ho amagat, però van dir, no, no, que es noti que està aquí sota, eh? La van adaptar al to desenfadat de la pel·lícula perquè, evidentment, això era la banda sonora de Men in Black, pel·lícula en la que Will Smith també era protagonista. Una manera molt intel·ligent d'unir el funk dels 80 amb el hip-hop dels 90 i convertir-lo en un èxit. Jo no sé quina fusió haurà fet avui Antoni Cano. Anem a veure on està, anem a veure què fa, anem a veure què prova avui en alguna terrassa, a veure fins on ha arribat. Vinga,
1: hola. Hola, Leo, què tal? Doncs trepitjant la sorra de la platja, he Olé. Arribat fins un indret que transporta a temps passats. Estic a l'Emporium Beach Restaurant, és així?
2: Sí, és així.
1: És un... bé, va, això va néixer a l'Emporium com a club de bany, al casa de bany, podríem dir, al segle XIX. A finals del segle XIX, des de llavors, aquí hi ha gent gaudint de la platja, del sol, i avui estem, doncs, en aquesta zona que no cal ser soci, podem venir tots a fer el vermut, veritat, Carolina?
2: Sí, sí, el Emporium Beach Restaurant es un restaurant a parte dels banys, però està dentro de los banys, i podes venir a hacer un vermut de...
1: Un vermut, que porteu un vermut, vosaltres porteu el vermut des de Tàrrega?
2: Sí, des de Tàrrega.
1: Molt bé, un vermut de... Mira, lleidatà, no teníem encara cap, si no m'equivoco, o no sé, Leo, a veure, jo crec que no. I aquí hi ha molta família, aquí es fa, hi ha un ambient molt de comunitat, no?
2: Del Maresme. Baja mucha gente de Montgat, de Teià, de la zona, de los barrios de arriba de la sierra, de la montaña, y también viene gente de Badalona, de Barcelona y gente internacional también.
1: Clar, perquè estem aquí amb un raconet que sembla que hagis recorregut molts quilòmetres, que estiguis molt allunyat, però estem a tocar de Barcelona, realment.
2: Sí, muy cerca de Barcelona y tienes espíritu que estás en la playa y parece que estás en un pueblo del norte.
1: Clar, i sobretot és veritat que indrets com aquest no queden tants, la llei de costes doncs ha tirat molts a terra, però aquí encara resisteix i jo crec que és molt maco que així sigui, i a més veiem la gent doncs, que es nota que es coneixen. Em deies que ara mateix ha marxat una clienta que porta quant de temps aquí venint?
2: Vive en las casetas hace 30 años.
1: Ella viu aquí, però diu que tenia uns 80 i pico, m'has dit, i que porta des de ben petita venint per aquí amb la família i tot. Doncs això es nota això. I a més m'encanta molt el nom Emporium, perquè l'any 1927 va néixer una sala a Barcelona que es deia Sala Emporium, fins al 79, que a dia d'avui és el Teatre Muntaner. Llavors tenim aquest vincle, jo com a persona tan vinculada al Teatre Muntaner de Barcelona, doncs això d'Emporium. Carolina, vull fer aquest vermut i el vull acompanyar amb alguna cosa així. A veure, què em recomanes pel vermut?
2: Lo podemos acompañar con seitons, con bravas, tenemos huevos rotos.
1: Molt bé, ous trencats.
2: Sardines frescas todos los días.
1: Això fa molt d'estiu, la sardina fa molt d'estiu i molta vanera, eh? No sé si per aquí feu cantades de vaneres o alguna cosa així o...
2: No, no, no.
1: Ai, quina pena.
2: Tenemos música en vivo cada 15 días los viernes por la noche.
1: Ah, o sigui que també teniu plan... O sigui, al final l'estiu és viu i durant tots els dies de la setmana hi ha coses per fer, nit, dia... Bé, nosaltres estem fent ara aquí el vermutet, llavors m'has dit que podíem fer unes braves, podríem fer unes sardines, uns seitons...
2: Bunyols de bacallà.
1: Bunyols de bacallà, molt bé. A més, cassolans, no?
2: Cassolans, sí.
1: Molt bé. I alguna coseta més?
2: Ous trencats.
1: Els ous trencats, molt bé, els teníem, perfecte. Que els ous trencats, recordem que són aquestes patates amb els ous ferrats a sobre i una mica de pernil, veritat? I després es fa la barreja.
2: Tu lo barreges.
1: Sí, a l'estil madrileño, no? Aquest de vinga, trencar-ho tot i, clar, d'aquí, ous trencats.
2: También tenemos croquetas caseras.
1: La croqueta. Ojo amb la croqueta, que la croqueta és de guardar la calor, eh? O sigui, sempre s'ha de refredar molt bé. Tu ets com jo d'obrir-la, trencar-la per la meitat i deixar que fumeixi, i quan deixa de fumar... Ah, tu directament?
2: No, sí, directament.
1: No t'has cremat mai amb una croqueta? Perquè, ojo, les croquetes les carga... No.
2: Puede ser, sí. Quizás la de queso.
1: La de formatge, és veritat.
2: Formatge de cabra con ceba.
1: El formatge de cabra pot arribar a ser molt cabra mascle, eh? No direm la paraula, però aquí es queda. Bé, doncs anem a fer aquest tastet, anem a gaudir d'aquesta experiència gastronòmica aquí a Montgat.
0: Quina enveja.
1: I ara torno. Fins ara, Leo.
0: Fins ara. Realment aquest home s'està posant les botes. Ara jo aquestes croquetes de formatge de cabra tinc ganes de provar-les. Bueno, doncs haurem d'anar fins l'Empòrium de Montgat. Sabeu què passa? Que quan surto jo, ell ja no té gana.
3: Amb gel i llimona, la terrassa musical de Ràdio 4.

i és molt final d'agost. Perdoneu-me, també, eh? Canviem d'estil cap a un rap, directament. Un cantant que rapeja tan ràpid que fins i tot la gent ha arribat a dir d'ell que s'inventa la lletra. Bueno, és veritat que ell ha reconegut que en aquesta cançó rapejava tan ràpid que hi ha frases que ni ell pronunciaria igual a dia d'avui. No m'ho crec. Jo l'he sentit i encara rapeja una mica ràpid. Snow, això es diu Informer. Us en recordeu que hi havia una versió en castellà una miqueta dolentota, tot s'ha de dir? Però crec que tots ho fem, eh? Te informo, te informo. Es diu així, eh? Informer. Informer.

0: cançó escrita per els adolescents i cantada per una dona que ja no era adolescent. Li van adaptar una miqueta la lletra, però com va triomfar aquest Ring My Bell d'Anita Ward? Ai, les coses de la música.
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: Vols que t'expliqui una cosa? Sembla que portem tota la vida amb ell, i és veritat, tota la nostra vida portem amb ell, eh? Però en realitat he dit ell, sí, he dit ell i ho he fet bé. Pensava que m'estava equivocant, però no. Tota la nostra vida ens ha acompanyat, però és un invent o quelcom que va sorgir d'una manera bastant espontània i per necessitat. La majoria dels invents neixen per necessitat i la cosa és que després es converteixen en imprescindibles. El primer cucurutxo va néixer per culpa d'un descuit. L'any 1904, a la Fira Universal de St. Louis, als Estats Units, un venedor de gelats es va quedar sense terrines i, per tant, no podia vendre gelats perquè no tenia on posar-los per donar-los al públic. Doncs al costat d'ell hi havia una botigueta d'un senyor que venia unes neules fines i cruixents. Aquest senyor dels gelats en va agafar una, la va enrotllar en forma de con per poder ficar-hi el gelat i, sense voler, va inventar el que seria una de les cosetes més delicioses de l'estiu. El con dels gelats. Hi ha invents que canvien el món i d'altres, senzillament, fan que el teu gelat estigui tres vegades més bo del que tu et podies imaginar.

0: no recorda aquesta guitarra, eh? Escuela de Calor, Radio Futura. Una de les més característiques del pop espanyol dels 80 i una barreja d'estils dins d'una mateixa cançó que la van convertir en brutalment imprescindible. I va de barreges,
1: Angel,
0: això?
1: Angel sí. I Llimona, el teu refugi musical a Ràdio 4.
0: Perquè si la d'abans barrejava estils, en aquesta no vegis. Base electrònica, gravació molt antiga d'una trompeta de jazz i una veu gairebé teatral. Touch and Go.
2: Te he visto por aquí.
0: Y siento que me encantas. Would you? Així es diu aquesta.
2: ¿Quieres acostarte conmigo?

0: hem de tancar aquest primer bloc, ens n'anem a la informació. I ho farem amb una veu no teatral, però sí de falset, ja t'ho dic ara, eh?
1: Te he visto por aquí.
0: T'he visto por aquí.
1: Me siento que me encanta.
0: Doncs et seguiran cantant, ja t'ho dic ara, eh? Segur, perquè tenim molt bona música per tu i hem de tornar a connectar amb en Toni.
2: Amb Gel i Llimona, només a Ràdio 4.
0: Després dels Bee Gees, Robin Gibb volia demostrar que també tenia identitat pròpia. I amb Juliet va mantenir el seu falset, però va fer una producció molt més electrònica. Amb això, fins a la informació.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Reubicar les 4.500 persones migrants que encara queden a Ceuta és un dels primers objectius del govern espanyol per procedir després amb les devolucions als seus països d'origen. És el ministre Ángel Víctor Torres.
2: La voluntat és que todos sean devueltos, todos los que entraron el 30 y el 31, acorde a ley.
0: Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà un paquet de 165 milions d'euros per ajudar Ceuta, un pla d'emergència perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat que va perdre fa un mes quan es va produir l'entrada irregular de desenes de milers de persones provinents del Marroc. Conflicte sobre el terreny i també conflicte polític. El Partit Popular recorda que la sobirania nacional va estar en joc i que el president del govern, Pedro Sánchez, no ha estat a l'alçada. Elías Bendodo és el vicesecretari de Política Autonòmica del Partit Popular.
3: Mientras la soberanía nacional estaba en riesgo, el gobierno de Sánchez estaba de vacaciones. Nada, ni siquiera esos 70.000 violentando nuestra frontera le hicieron levantarse de la hamaca. Hasta un mes después no reaccionó.
0: Bendodo afegeix que, malgrat les compareixences de 8 ministres, hi ha preguntes encara sense respostes. Com pot ser, diu, que ningú s'assabentés d'aquesta entrada massiva i irregular i si algun membre del govern pot garantir que no tornarà a passar? Demà dilluns, compareixença de les ministres de Joventut i Infància i la d'Igualtat al Congrés dels Diputats. I repassem ara en format breu informacions de la crònica internacional amb la Laura Zurriaga. Al Nepal ja són 768 les víctimes mortals i se superen els 3.000 desapareguts.
4: Unes tasques de rescat i recuperació de cossos enmig de noves amenaces de riuades i esllavissades. La fragilitat del terreny obliga els equips d'emergència a canviar d'ubicació i alenteix la feina. Les autoritats del Nepal han deixat entrar els primers grups internacionals de brigadistes.
0: Islàndia s'ha pronunciat, no vol reprendre les negociacions per adherir-se a la Unió Europea.
4: Així ho ha decidit el 52% de la població en el referèndum celebrat aquest dissabte. 118.000 vots pel no i 105.000 pel sí. La ciutadania ha decidit i el govern de centre-esquerra que va convocar la consulta assegura que respectarà els resultats. Les negociacions van començar el 2010 i 3 anys després van quedar congelades. Amb aquesta consulta ha quedat demostrat que les discrepàncies entre els islandesos continuen vigents.
0: I a la República Democràtica del Congo, el brot d'Ebola continua desfermat i ja són més de 2.860 les persones que han mort i prop de 6.000 els casos confirmats.
4: S'han declarat 60 zones sanitàries d'emergència. Aquesta soca és la més mortífera i no té vacuna. Aquest brot va començar a mitjans de maig i l'Organització Mundial de la Salut continua batallant per intentar protegir la població.
0: Gràcies, Laura. I també us expliquem que mor un jove de 16 anys atropellat per un cotxe a Castelldefels. Els fets van tenir lloc a mitjanit al barri de Lluminetes. El conductor temerari ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. De fet, l'han arrestat a casa seva. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment aquest jove, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de llum a la rotonda del Passeig de la Marina amb el carrer 11. Va deixar també dues persones ferides de diversa consideració. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest sinistre. En esports, Alonso López aconsegueix la primera victòria a Moto2, ho ha fet el Gran Premi de l'Aragó. A Moto3 el guanyador ha estat Máximo Quiles, seguit d'Almansa i Morelli, i en una hora, a les dues, serà el torn de MotoGP amb un Marc Márquez, que sortirà des de la segona posició, i amb la voluntat de continuar retallant punts amb el líder del Mundial, Jorge Martín, ara mateix té el madrileny a 33 punts. I en futbol, tot a punt perquè comenci la segona part entre l'Atlètic de Bilbao i el Badalona, el descans s'ha arribat amb empat a 1, i a les de la tarda, les vigents campiones defensen la corona. Barça a DG Tenerife en clau masculina. Recordem la derrota de l'Espanyol 2-1 al camp de la Reial Societat i una cita que pot ser històrica, la final del Mundial masculí d'hoquei herba que disputa la selecció espanyola contra Alemanya a partir de 4:45 de la tarda. 28 anys després tornen a lluitar per penjar-se el que seria el primer or. Paraula de capità, paraula de Marc Miralles.
5: Pensem que per les circumstàncies de ser una final i tota l'al·licient extra que té això fa que no et serveixi del tot de referència per saber què passarà o no passarà, però sí que estem confiats en que amb les nostres armes i jugant al nostre joc tenim moltes opcions de guanyar-lo.
0: I en dansa, la novena etapa de la Vuelta és la primera etapa després de la caiguda aquest dissabte del que era el líder, l'eslové Tadej Pogačar. I nosaltres ho deixem aquí, ara a partir de 2:15, ja ho saben, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4.
6: amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
7: Aquí seguim a la terrassa musical de Ràdio 4 amb molt de gel, una miqueta de llimona i amb ganes de saber què està fent avui el Toni Cano en aquest espai fantàstic de Montgat. Després connectarem amb ell. Abans escoltarem una cançoneta i també recorda que aquí anem donant aquests consellets d'estiu divertits, macos, o aquells temes de conversa que quan els treus dius ai, mira, això no ho sabia, eh? Bueno, això ens agrada moltíssim. Va, comencem amb una d'aquelles cançons que jo crec que... Bueno, és veritat, no he conegut a ningú que em digui que no li agrada. Sempre hi haurà algú, eh? També és veritat, això. Però, de moment, jo en la meva vida no tinc ningú que m'hagi dit que el Losing My Religion de Rem no és espectacular. I, a més, no parla de religió. És una expressió molt típica del sud dels Estats Units que significa perdre la paciència o sentir-te completament desesperat.

0: Déu-n'hi-do, eh? Fantàstica manera de tornar de la informació i just abans de tornar a connectar amb en Toni Cano i anar fins a Montgat. Què haurà menjat? Què haurà fet aquest home? Sempre ens sorprèn, eh? Ens deixarem sorprendre, que això ens encanta. Toni, anem a veure què fa i on està. A veure si la connexió va bé des del principi, eh?
1: D'una terrassa a una altra, amb Toni Cano.
0: Toni, a veure, una, dos, estàs per aquí?
2: Leo, doncs, tastet fet i molt bé. Carolina, molt bons els bunyols de bacallà, m'han agradat moltíssim. Les braves també estan molt bé i m'agrada aquest punt. Bueno, jo és que soc de treure una mica la salsa, perquè a mi el picant, picant, soc una mica fluixet amb això, eh?
3: Bueno.
2: A tu t'agrada el picant o què?
3: Sí, me gusta.
2: Tu ets de picant, així, fort.
3: Molt no, sí, però más o menos.
2: Bé, doncs, Carolina, l'estiu, tu ets argentina. Els argentins teniu una gran sort, perquè podeu viure dos estius, o sigui, vinga, cada any dos estius, el d'aquí i el d'allà.
3: Podríamos, pero bueno, no es tan fácil ir dos veranos a Argentina, o sea, no es tan... No, vamos de vez en cuando, pero cuando nos toca sí que vivimos dos veranos.
2: Clar, clar, perquè hem de dir que l'Argentina no està aquí al girar la cantonada. És a dir, quant de temps és un vol fins a l'Argentina?
3: Directe a 11 hores.
2: Des de Barcelona hi ha directes a Buenos Aires, per exemple?
3: Algunos, sí.
2: Bé, doncs aprofitem la ràdio pública per reclamar que hi hagi més vols directes, que no s'hagi de fer escala, eh? Que sempre... Si és a Madrid encara, però a vegades quan s'han de fer escales per la resta d'Europa, d'unidor, eh?
3: Sí, són més caros.
2: Els directes, no?
3: Sí.
2: Clar, clar, clar. Doncs, Carolina, algun moment d'estiu per tu que sigui molt especial?
3: Bueno, para mí este año no me toca, pero es especial desde que nació mi hijo, que tiene 15 años, que nos vamos todos los veranos a una playa en Tarragona, en Tamarit, una juntada de familias y amigos de chiquititos que vamos todos los veranos en julio.
2: Acabas de parlar d'un racó preciós de la costa de Tarragona, que és Tamarit, o sigui, brutal. I per cert, estic aquí ensumant que hi he vist un arròs sortir. Quins arrossos també teniu per aquí, eh?
3: Sí, tenemos paellas, tenemos una especial de la casa que es de Secret Ibérico Ambulets, y tenemos el fideuá, arroz negro amb bacallà,
2: M'està tornant a agafar gana. I per cert, tu que ets de l'Argentina, quan vas venir aquí, la primera vegada que vas menjar arròs negre, et vas espantar l'endemà? Si tu sabies que l'arròs negre després un fa cacona negra...
3: No, te lo voy a decir en català. El meu marit és cuiner.
2: Ah, ja t'havia explicat tot, no? O sigui, el vas conèixer aquí o el coneixes d'abans?
3: En Bolívia.
2: El vas conèixer a Bolívia? O sigui, és de Bolívia o és d'aquí...
3: Sí, Bolívia.
2: Oh, i vau venir cap aquí els dos junts?
3: Sí.
2: Oh, que maca la història. Ai, m'agrada, m'encanten aquestes històries. I llavors vau tenir un nen que va néixer aquí, no?
3: Sí, sí.
2: Ai, que bonic, Carolina. Bé, doncs, Carolina, la música acompanya molt l'estiu, ens agrada molt la música, i m'agradaria que em recomanessis, doncs, una cançoneta que per tu faci estiu.
3: Bueno, Vacaciones de verano de Fórmula 5. Me recuerda cuando mi hijo era pequeño.
2: En sèrio? Però és molt anterior. És aquesta que diu... Vacaciones de verano... Saps cantar, tu? Cantaries amb mi? M'encanta perquè diu... Vacaciones de verano, hoy mi vida comienza... Això és molt maco, eh? Perquè a l'estiu sempre és com un tornar a començar. Quan comença l'estiu, que tenim aquesta gran festivitat de Sant Joan, tu fas algun tipus de desig, fas algun ritual per començar de nou?
3: Bueno, yo soy muy de la tierra y de la luna, así de la naturaleza, así que sí que hago el solsticio, hago el ritual en San Juan de quemar los deseos.
2: Molt bé, així, de tornar a començar, eh? I a més després, és veritat que molta gent sempre diu que comença l'any al gener, però moltíssima gent comença l'any, jo crec que molts els que fem temporada habitualment, és al setembre, és quan comença tot de nou també i és una manera de començar. Doncs Carolina, aquest estiu tenim un bon plan aquí a Montgat, així que et vindrem a visitar a l'Empòrium.
3: Los esperamos.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt, molt bé.
3: Igual.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs Leo, ja saps, aquesta cançó per la Carolina.
0: Sí.
2: Vacaciones de verano de Fórmula Quinta.
0: Vamos.
2: Petonets.
0: Mua, molts petons per vosaltres. Acabeu de passar bé. I no mengis gaire arròs, que després... Està una mica obsessionat amb l'arròs negre, el Toni. Haurem de parlar seriosament d'això.

0: Ai, caminar per la sorra. Cuidado, que et pots cremar els peuets i després tenim problemes, no?
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Vinga, escolta'm, cançons ben servides i coses que tenen a veure amb la migdiada. Ja hem parlat alguna vegada de la migdiada, però vull parlar-te de més coses relacionades amb la migdiada. Potser de coses que tu pensaves que sí i coses que pensaves que no. Els llangardaixos fan la migdiada? Perquè sempre els trobem quiets a sobre una pedra i sembla que no facin res. Però en realitat ells no fan com nosaltres, que s'adormen al sol. Ells el que estan fent és carregar energia. Sí, senyor. Ho necessiten fer perquè no poden generar calor corporal i necessiten el sol per arribar a la temperatura adequada i poder córrer o caçar. O escapar-se, sí, clar, corrents per escapar-se. És a dir, que si en trobes un, observa'l de lluny i no intentis agafar-lo. A part de protegir-lo amb aquesta acció o no acció, descobriràs un dels petits espectacles més curiosos de la natura. Perquè ell no està prenent el sol, està carregant la bateria. Tot i que nosaltres sí que carreguem bateria també fent migdiades. Però com de llargues han de ser aquestes migdiades? És un dels moments i un dels grans luxes de l'estiu. Sobretot perquè principalment quan no estem de vacances no podem donar-nos el luxe d'estirar-nos a descansar. Però això sí, i ho has de tenir en compte, si s'allarga massa, pot acabar jugant-nos una mala passada i dificultar que dormim a la nit. Què recomanen els especialistes? Quanta estona hauria de durar la migdiada per ser sanadora, curativa i encantadora pel nostre cos? Doncs més o menys entre 20 i 30 minuts, és a dir, que t'hauries de posar el despertador o com a mínim avisar algú que no l'estigui fent perquè et desperti. Amb això, tens suficient per recarregar i recuperar l'energia sense despertar-te més desorientat que un turista sense GPS. La migdiada perfecta és aquella que et desperta amb ganes de viure, no de tornar a dormir-te.
1: Amb gel i llimona, la terrassa musical de Ràdio 4.

0: rotllo dona aquesta cançó, eh? Dance Cake by the Ocean. Saps que el títol d'aquesta cançó va néixer d'una confusió molt divertida? Un dels compositors suecs volien demanar un còctel Sex on the Beach, però es van equivocar i van dir vull un Cake by the Ocean. La frase els hi va fer tanta gràcia que la van convertir en el títol del tema. Això sí, no us deixeu enganyar, eh? La lletra sí que és una miqueta picantona, eh? Perquè està plena de dobles sentits i aquell pastís a la platja és en realitat un eufemisme força... Com t'ho diria? Tu ja m'entens, eh, que sí? Bueno, doncs ja que estem així en plan una miqueta sexis... Anem a viatjar en el temps, molt enrere. Tot i que no fa gaires anys van convertir-se de nou en banda sonora d'una campanya de begudes que va sortir per la televisió i a partir d'aquí la gent va començar a recordar un tema molt antic. Una cançó cantada en anglès per dues integrants que actuaven en hotels de Canàries i que no tenien ni papa d'anglès, eh? Un productor alemany que es deia Frank Dostal les va descobrir allà mentre ballaven, eh? I els hi va escriure aquesta cançó en anglès i els hi va dir, us ho heu d'aprendre, heu de pronunciar frase per frase perfecta, i se la van aprendre, se la van aprendre i semblen angleses, totalment angleses, però amb un accent molt peculiar, perquè elles eren de Canàries. Estic parlant de Bacara, Yes Sir, I Can Boogie, Boogie Boogie.
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.

0: com a l'anterior cançó, aquí hi ha dobles lectures, si tu vols. Déu-n'hi-do, eh? Aquestes hores del migdia i demanant boogie boogie all night long. Bueno, ha arribat el moment d'acomiadar-me de vosaltres. I del mes d'agost ens tornarem a trobar, però ja serà la primera setmana de setembre i l'últim cap de setmana de gel i llimona.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.
2: Let me see you dance, babe.
0: Vinga, doncs continuem sexys, continuem ballant i així acomiadem el mes d'agost com cal. Ballant, sexy thing, és Zucchero.
2: Let me see you dance, babe.
0: Amb aquesta versió que va fer, convertint algunes estrofes al castellà. I li va quedar molt bé. Fins la setmana que ve!

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, amb agost a les acaballes estem en plena operació tornada de les vacances d'estiu, una temporada turística que Catalunya tanca amb bones xifres. A l'espera de les dades oficials, els hotels catalans han batut rècords, ho van fer el juliol amb prop de 2,7 milions de turistes, segons l'INE. De fet, tot l'any ha estat positiu amb més de 13 milions de viatgers fins a l'agost. Més visitants, però estades més curtes i més cares, un 34% més que abans de la pandèmia. I un altre factor a tenir en compte, cada cop es desestacionalitza més el turisme. Això vol dir que s'espera un setembre i un octubre molt favorables. Aquest estiu 2026 ha estat marcat per la calor excessiva que també es deixa notar en el turisme.
2: Feia tanta calor que la gent no podia sortir a la platja ni dinar ni fer un most perquè la mateixa calor no ho permetia.
3: Very hot. Molto caldo, sí. Fatal. No estamos acostumbrados.
4: Estan més a la piscina al dematí i aprofiten quan no hi ha tant sol per donar tomb per Barcelona.
5: Cuando en las noches, las tardes noches son cuando más aforo tenemos.
0: De seguida repassem tot plegat. Abans, la informació de servei. Una caiguda de la tensió elèctrica ha tallat aquest diumenge la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. La incidència ha estat a la zona de la Sagrera, on dos trens han quedat aturats i s'han hagut d'evacuar el passatge. Adif treballa per solucionar la incidència i no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens. I la situació i previsió del temps, emet Jordi Oriós.
6: Bona tarda. Avui, temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat en general i les temperatures en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Avui, les màximes significatives elevades a la depressió de Lleida. S'esperen valors màxims de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Temperatures sense grans canvis fins al dimecres, quan s'espera una pujada de les temperatures especialment cap a l'interior. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El sector de l'hostaleria celebra una temporada turística a Catalunya que tillen de molt bona. Els mesos estrella, juliol i agost, han deixat xifres d'ocupació que freguen el ple total a moltes destinacions. Les preferides continuen sent les de platja, amb pics d'ocupació també a l'interior, impulsats per l'eclipsi solar. Laura Zurriaga.
7: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Lluberol, gerent del grup Costa Brava.
8: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
7: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
9: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguent en compte que aquest augment s'està produint pràcticament a la pre- i la post-temporada.
7: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
10: La gent, diguem, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
7: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
11: La valoració, per tant, és positiva. M'ha estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 a un 95-100. El pont està al 25.
7: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
12: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
13: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
7: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
0: I no és per turisme, sinó en viatge oficial. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comença avui una visita institucional a Bòsnia-Herzegovina, Polònia i Ucraïna. L'objectiu del viatge és reforçar els vincles de cooperació de la capital catalana amb els territoris afectats per conflictes bèl·lics i lliurar ajuda humanitària. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, visita Ucraïna en els pròxims dies. Llorenç Llop.
14: Ho va anunciar ahir durant la inauguració del cap del Mena en l'últim dia de la trobada de govern a les comarques de Lleida. A Ucraïna, Salvador Illa podria coincidir amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que visitarà les diferents ciutats europees amb l'objectiu de promoure vincles històrics, de cooperació, defensar els drets humans i entregar ajuda humanitària. Avui el batlle ja es troba a Sarajevo, que és la primera parada d'un full de ruta de 6 dies. El vincle amb la capital bosniana es remunta a la Guerra dels Balcans, quan la capital catalana va crear el districte 11 i que a dia d'avui encara manté diferents projectes de col·laboració en marxa. Collboni també visitarà Varsovia i es reunirà amb el seu homòleg. Serà la primera vegada que un alcalde de Barcelona visiti la capital de Polònia. Els actes centrals d'aquesta emissió institucional humanitària tindran lloc a Kiev, la capital ucraïnesa. Collboni visitarà sistemes de protecció civil i refugis afectats pels atacs russos i lliurarà material humanitari. Trobada també amb Sor Lucía Caram per avaluar les conseqüències d'una guerra enquistada des del febrer del 2022 i les afectacions sobre la població civil ucraïnesa.
0: A poc més d'una setmana per l'inici del curs escolar, les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar, roba i tot el necessari per al primer dia de classe, suposa una despesa familiar considerable. Maria Gómez.
15: La tornada a l'escola, un daltabaix econòmic per a moltes famílies.
16: Llibres, carpetes, retoladors... Estan mirant alguna motxilla, algun tàper, alguna ampolla...
15: 500 euros de mitjana, però és només al principi perquè tot un any escolar en una escola pública se situa a prop dels 1.000 euros i gairebé 3.000 en cas de la concertada. Són dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que emplaça les famílies a seguir tres principis bàsics. Enrique García n'és el portaveu.
17: Planificació i apuntar en un paper aquello que realmente necesitamos. Pues la siguiente es la reutilización. Tener en cuenta qué podemos reutilizar de material, libro de texto, ropa, y que nos permita un ahorro significativo. La comparación. Los libros pueden variar hasta un 25% de precio en función del establecimiento donde los compramos.
15: Donar resposta a una d'aquestes regles d'or, la reutilització va ser l'objectiu de Badoca, una empresa que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text en funció de les realitats de cada centre. Una opció que té beneficis per a les famílies, però també sobre l'alumnat. N'hem parlat amb l'Àngels Quílez.
18: Un cop ja hi comencen i veuen també l'assalt econòmic i veuen també l'ús que se li dona, també, sí, és una manera també de poder educar els infants, no? Educar els alumnes amb el futur, no? Educar els alumnes amb aquest consum responsable.
15: Iniciatives que cada vegada guanyen més adeptes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya té els recursos per abordar una progressiva millora educativa, però reclama seny. En una entrevista al periòdico, a les portes d'una nova vaga de docents al primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat i serenor. El govern té voluntat de millora, diu, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, afirma el president de la Generalitat, que expressa el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Al sector de l'ensenyament hi ha un element que ha vingut per a quedar-s'hi i que està revolucionant la manera de treballar. Parlem de la IA, la intel·ligència artificial. Ofereix un ventall de possibilitats a l'hora de buscar informació i fins i tot pot elaborar treballs. Per això els mestres han d'estar molt atents per tal de detectar aquesta possibilitat, si l'alumne ha fet realment la feina. La IA fa replantejar-se la tasca dels docents i també la dels estudiants. Marius Martínez és pedagog, doctor en Ciències de l'Educació i president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya. Benvingut.
19: Moltes gràcies.
0: Des de fa un temps hi ha un convidat més a l'aula i sobretot a casa a l'hora de fer els deures i els treballs. La IA pot ser una ajuda, però també una excusa per escaquejar-se i no treballar, no? Aleshores, IA sí, IA no. Suposo que la clau és trobar l'equilibri, que sigui una eina d'ajuda, però que no eximeixi l'alumne de fer la seva tasca.
19: Justament. La IA ha de ser una eina al servei de l'aprenentatge i no un substitut del procés d'aprenentatge que ha de fer l'alumne. Per tant, la IA ens col·loca davant del mirall i ens fa pensar quina proposta li hem de fer a l'alumne perquè l'alumne pugui aprendre i alhora treure un rendiment addicional utilitzant les eines que en cada moment han d'estar al seu abast.
0: O sigui, tenim beneficis també inconvenients de la intel·ligència artificial. I un dels perills és pensar de què serveix estudiar si una màquina et pot fer la feina, no? Però després ens trobem estudis com el que recentment s'ha fet a la Xina, segons el qual la IA et pot fer aconseguir una bona nota en un treball, però a llarg termini els resultats dels exàmens són pobres. Aleshores, no és sort tot el que lluu, no?
19: Clar,

0: competències i de dinàmiques que són molt interessants. Amb la IA ens passarà el mateix, tot just acaba d'aterrar fa 2-3 anys, i ara estem en fase, primer alguns de fascinació, altres de terror. Crec que hem d'aprendre a trobar el punt mig a base de ser molt crítics, d'utilitzar-la amb molta cura, amb molta supervisió, i d'anar mesurant quins efectes té. Aquests estudis, com el de la Xina o d'altres que han anat sortint, ens van mostrant algunes idees que haurem de tenir en compte a l'hora de prendre decisions, de quan sí i quan no, i haurem de poder decidir que en alguns moments no.
1: Mm-hmm. Clar, la màquina pot fer les coses millor que algunes persones en molts moments, però segurament en un moment com aquest de tantes incerteses, on costa tant discernir el que és veritat, el que és mentida, les notícies falses, potser és més necessari que mai tenir un esperit crític, no? Saber pensar, i això no t'ho dona la tecnologia, això sí que t'ho pot ensenyar un professor.
0: Clar, però no només l'esperit crític, sinó també la capacitat d'empatitzar, de posar-se en el lloc de l'altre, o de contextualitzar, d'entendre les coses en un determinat context, amb elements que provenen d'aquest entorn, no pròpiament del que estem fent, són qualitats que atribuïm, almenys de moment, a la intel·ligència natural. I, per tant, és el que hem de desenvolupar en interacció entre persones, no amb màquines.
1: Com canvia la intel·ligència artificial la professió de docent? Perquè canvia la vida dels alumnes, però també la dels mestres, no? Com us ha canviat?
0: Jo crec que ens obligarà, no és que ens hagi canviat encara, perquè jo crec que encara estem una mica esturats i una mica amoïnats i una mica veient què podem fer, ens obliga a repensar què és el que volem que un alumne faci amb nosaltres, quina proposta és la que li hem de fer per tal que aquesta persona desenvolupi allò que volem que desenvolupi. I també ens obliga a repensar què avaluem. Potser no estem avaluant el que fa l'alumne, sinó el que ha fet la màquina.
1: En el cas dels mòbils es va establir doncs, un límit d'edat, no? A partir de quina edat es podia accedir al mòbil, no? O seria adequat per als nois. En el cas de l'intel·ligència artificial, hi hauria un límit d'edat? A partir de quina edat es podria treballar amb la IA?
0: Bé, jo crec que la recerca en educació s'ha de cuidar justament d'això. I, per tant, ha de començar a determinar en quin moment un alumne és capaç de discernir que el que la màquina li està proporcionant és una cosa o és una altra, és informació veraç o no. I, per tant, doncs, a partir d'aquest criteri, potser haurem d'introduir potser una edat i també, sobretot, moments en els quals sí i moments en els quals no. En el tema dels mòbils, i torno a aquest tema perquè, com deia abans, perquè és un tema del qual tenim 20 anys d'experiència, no? Perquè és que amb la intel·ligència artificial no en tenim d'experiència, és nou. Però en el cas dels mòbils, es va poder determinar, o de les pantalles, que fins als 3 anys l'efecte és nociu en tots els casos, i, per tant, no hi hauria d'haver mòbils, no només en interacció amb els infants, sinó en el seu entorn immediat. Quan un adult ha de fer servir un mòbil amb un infant, hauria de retirar-se. I això ho sabem perquè la recerca ho ha pogut demostrar. I després, la introducció ha de ser progressiva, supervisada, amb propòsit, reduïda, en poca estona, combinant coses, etcètera. No? Doncs, en aquest cas, haurem de fer el mateix. A partir de quina edat? Ho haurem d'anar determinant. El que és clar és que un alumne no pot pensar que el que té a l'altra banda és un humanoide, perquè no ho és. Ni és una persona, perquè no ho és. Ni tot el que diu la màquina és cert, perquè no ho és. Aleshores, en quin moment l'alumne té capacitat de discernir tot això o fins a quin punt pot fer un ús o un altre de tot això? Doncs això és el que la recerca i les proves molt, molt curoses i progressives ha d'anar mostrant.
1: Està clar que la IA ha irromput al món de l'ensenyament, com en altres aspectes de la vida, i no ho podem obviar, sinó que l'hem d'integrar, però amb les millors condicions, no? Que sigui una aliada, que sigui una eina i no pas un problema. Màrius Martínez, president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell d'Educació de Catalunya, moltíssimes gràcies.
0: Fins una altra, moltes gràcies.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
1: En el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades volem parar atenció a un capítol fosc de la nostra història recent. La desaparició de nadons durant la dictadura, robats en néixer a les seves mares, moltes adolescents i vulnerables. Una xacra que va durar fins a la democràcia. És el cas de la Clara. Ella va donar llum als 14 anys, s'havia quedat embarassada fruit d'una violació i va ser tutelada per l'administració. Va parir a la clínica de Xeus l'any 1987 i li van dir que la criatura havia nascut morta. 27 anys després va ser que tenia una filla viva que l'estava buscant.
3: Lo que yo sí que recuerdo fue despertar preguntar y me comunicó que, bueno, que mi hijo había fallecido. Y a mí me dieron el alta el día 21 y mi hija

0: nació el 18 de junio de 1987 a la 1:00 p.m. y el día 21 por la mañana es que ya me echaban, es decir, no es que me llevaban al centro, es que me invitaron a marchar y no tenía dónde ir. Me dejan en la calle y yo recuerdo perfectamente de estar yendo a la estación de Sants en ese momento, andando con 16 puntos, con fiebre, además se me había infectado, porque no me llevaron más al hospital a una revisión. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquel momento, cuando eres una persona bastante vulnerable, hacen contigo lo que quieren. Lo que hicieron conmigo fue, inhumano. Porque una persona vulnerable, donde está pasando una situación en su casa trágica, donde la violan, porque yo fui una niña violada, entonces lo que hacen es seguir atacando, seguir haciéndote daño. Yo solo pido justicia, que se reconozca la verdad, lo que me hicieron, que se me reconozca que el Tribunal de Menores actuó mal, que yo jamás ni abandoné ni di a mi hija en adopción.
1: De casos com el de la Clara n'hi ha més, molts més. Es parla d'uns 300.000 nens robats a Espanya, Llorenç Llop.
2: Mai s'ha realitzat una investigació oficial i, per tant, no coneixem la xifra real, però en els darrers anys s'ha parlat que podrien ser 300.000 els nadons sostrets a Espanya durant els anys 1940 i 1990. En aquella època existien centres de reclusió i internament per a joves solteres, embarassades i sense recursos. Allí patien càstigs, humiliacions i eren amenaçades perquè donessin els seus fills en adopció. 300.000 mares van ser enganyades per aquesta xarxa mafiosa, milers de bebès robats i intercanviats per diners, d'altres donats per morts però entregats a una família diferent. Moltíssims casos que en ple 2026 encara no s'ha pogut resoldre i que afecten a moltes famílies que només volen justícia, conèixer la veritat i reparar el mal. Neus Roig, antropòloga i autora del llibre sobre el tràfic de nadons No llores, que vas a ser feliç, explica la realitat que viuen les víctimes.
3: I han entregat més de 2.500 identitats de persones que volen saber qui és la seva mare. Ni una sola reclamació econòmica, ni una sola queixa. O sigui, les persones el que busquen és trobar qui són.
2: A banda dels nadons, el govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes de desaparicions forçades, de les quals a Catalunya n'hi hauria 2.400. La major part d'aquestes desaparicions van ser comeses durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Tampoc existeix una classificació oficial de països, però el president de l'executiu, Pedro Sánchez, va assegurar que Espanya és el segon país amb més víctimes, només per darrere de Cambodja.
1: El Cirque du Soleil s'acomiada de l'Hospitalet de Llobregat, la seva seu durant 8 anys, amb l'espectacle Curiós, que desplegarà el seu univers de fantasia i acrobàcies a partir d'aquest setembre. La companyia canadenca aixeca per última vegada la seva gran carpa a l'esplanada de la Feixa Llarga, on s'hi estarà fins a l'octubre, i busca una nova ubicació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Arquín.
4: Mentre la companyia quebequesa busca un nou lloc estable a l'àrea de Barcelona, planta per últim cop la seva gran carpa a l'Hospitalet de Llobregat. L'estructura té 19 metres d'altura, 52 de diàmetre i una capacitat per a 2.500 espectadors. Els operaris estan enllestint el seu muntatge per acollir a partir del 3 de setembre i fins al 18 d'octubre Curiós. Egoitz Gorbea és el cap adjunt de so de l'espectacle.
5: La carpa tiene los mástiles, llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura.
4: Curiós, estrenat el 2014, és un espectacle inspirat en els gabinets de curiositats, protagonitzat per un científic que aconsegueix obrir la porta a una altra dimensió, un món ocult ple de meravelles, habitat per personatges extraordinaris que transformaran el seu univers. Ambientat en un laboratori d'estètica steampunk de finals del segle XIX, el show combina les acrobàcies, la fantasia i la música en directe característics del Cirque du Soleil, destacant una mà metàl·lica gegant de 340 quilos, un centenar de vestits i 50 artistes sobre l'escenari. El seu director artístic és Michael Smith.
6: Si usamos nuestra curiosidad, todo es posible.
4: Aquest serà el quart i últim espectacle del Cirque du Soleil al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat, que ha estat casa seva els últims 8 anys, després que l'Ajuntament de la localitat hagi donat per finalitzar l'acord amb la companyia per destinar l'espai, equipaments i zones verdes.

0: Esports, el Barça tanca demà a 2:15 de la nit la tercera jornada de Lliga davant del Rayo Vallecano. Dani Esclusa, bona tarda.
1: Què tal, Olga? Bona tarda. Fa només uns minuts ha comparegut el tècnic Hansi Flick davant dels mitjans de comunicació. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Dani? Bona tarda. Sí, efectivament, aquí a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper ha finalitzat la conferència de premsa de Hansi Flick, una conferència que podríem dir que ha tingut un perfil bastant baix. No hi ha hagut cap pregunta referida a Julián Álvarez, fins i tot s'ha estranyat el mateix Hansi Flick, ha dit avui no em pregunteu. Ha dit, entre altres coses, que evidentment des de la secretaria tècnica amb Deco al capdavant doncs es continua encara treballant, perquè recordem que no es tanca el mercat fins demà, i en qualsevol cas ha dit que està molt satisfet de tot el que té, de com estan treballant, i l'anem a escoltar ara perquè precisament ha dit això, que estan en un bon moment i que de moment la plantilla que té es dona per satisfet. L'escoltem.
3: You know, this is in a season a lot of things can happen and at the moment we are in a good mood,
1: Bé, en una temporada poden passar moltes coses, però avui per avui estem bé. Tot té a veure amb com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador o de dos. Es tracta d'estar connectats i de ser un equip. L'entorn i l'ambient és molt bo i s'ha de seguir així. És important per aconseguir els objectius. L'esperit de l'equip ara mateix és molt important.
3: When you're well connected, when you have good atmosphere, when you have a team spirit.
2: Doncs això és el que comentava Hansi Flick. No ha volgut entrar a valorar, com ahir va dir Mourinho, que per ell la pilota d'or seria per Kylian Mbappé, perquè considera que és el millor jugador que hi ha. Ha dit que no és la seva tasca, que bastant té per tal de dirigir cada dia el Futbol Club Barcelona en els seus entrenaments, que no és fan d'aquestes coses, ha arribat a dir. També ha parlat de Rodri, ha dit que va tenir uns petits problemes musculars, però res important. Avui ha entrenat amb total normalitat i diu que està en condicions de poder jugar demà. I en quant a la sessió preparatòria, doncs dir que Frenkie de Jong, Gavi i Rooney Bardaghi han estat les absències, els tres lesionats, a més de Marc Cassadó, que continua fora, buscant-li encara una sortida que possiblement es pugui fer ja efectiva en les properes hores, tota vegada que demà tancarà aquest mercat. Héctor Fort, recordem que ahir va ser traspassat a la Reial Societat, 8 milions d'euros pel 50% dels seus drets, i el Barça, a més, es guarda una opció de recompra de 20 milions d'euros. A banda de tot això, ha parlat de Hans Abdelkarim, el jugador egipci, el davanter, ha dit que no és fàcil encabir jugadors tan joves dins del primer equip, però que està treballant molt bé i que, evidentment, compta amb ell i que tindrà oportunitats al llarg d'aquest temps. I poca cosa més. De Lamine Yamal també ha comentat que el veu bé, que somriu, que en els entrenaments ho dona absolutament tot, que l'altre dia va jugar els 90 minuts, que, per tant, no hi ha cap problema de tots els rumors que han sortit de que si està trist, etc, que ell no ho veu ni molt menys. Per cert, que Livakovic també ha dit que avui ha entrenat amb el grup, que seguirà lluitant amb Chesney, sí, per tal de fer-se amb la posició de suplent de Joan Garcia, igual que Visibu, que ha entrenat avui amb el primer equip, però que té fitxa, recordem-ho, del filial. El partit de demà, a 2:15 de la nit, al Spotify Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
1: Bé, doncs jo crec que Hansi Flick té ganes ja de que acabi el mercat i ja de poder pensar només en el que és l'aspecte esportiu, no, germà?
2: Sí, tots tenim moltes ganes de que acabi.
1: La veritat és que sí. Doncs moltíssimes gràcies, germà, t'escoltarem demà.
2: Fins ara.
0: La resta d'equips catalans, tant a la primera com a la segona divisió, van jugar ahir i ens deixen diferents sensacions.
1: Doncs sí, a primera divisió l'Espanyol no va poder fer un bon partit, va acabar perdent a Noeta davant la Reial Societat per 2-1. Els blanquiblaus es van veure superats per un conjunt local que va ser més incisiu durant tot el partit, però el que més va lamentar el tècnic perico, Manolo González, va ser precisament encaixar els dos gols en contraatacs. L'escoltem.
4: Tras el descanso pienso que el partido se ha igualado mucho más, pero es lo que te digo, lo que me fastidia más del partido, porque otros años, por ejemplo, perdimos 2-1 aquí hace 2 años y sufrimos mucho más sin balón, por ejemplo. O sea, no teníamos el balón, nos costaba mucho más contraatacar. Es un partido muy diferente al de hoy. A mí lo que me molesta mucho hoy es que los dos goles sean de dos contraataques. Jugando fuera de casa, en campo la Real, que no metan dos goles de contraataque, a mí eso sí que me fastidia bastante.
1: Bé, doncs això és el que ha d'intentar millorar el conjunt perícola. L'Espanyol queda ara momentàniament en desena posició, amb 3 punts, els que va aconseguir la primera jornada davant el Llevant a l'RCD Stadium. La propera jornada s'enfrontaran al Sevilla. I avui es disputaran també 3 partits més de primera divisió. A les 5, el Real Madrid de José Mourinho davant el el Màlaga, a 8:15, Deportivo de la Coruña, València, i a 9:15, Celta Atlètic de Bilbao. Pel que fa a la segona divisió, millor sort ahir pels equips catalans. El Sabadell va poder celebrar una victòria a la nova Creu Alta, a la categoria de plata, 5 anys després, i més concretament 11 anys més tard, per la seva afició, que no va poder viure l'última temporada a segona divisió degut a la pandèmia. El davanter estatunidenc Nicolás Gioacchini, nova incorporació d'aquest estiu, va marcar l'únic gol del partit al minut 53. Bé, abans ell mateix a la primera meitat ja ho havia aconseguit, però el gol va ser anul·lat per una falta prèvia. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, es mostrava molt content per la victòria i també per l'ambient viscut a la nova Creu Alta.
5: Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip. Penso que el partit ha estat en la línia del que ve fent l'equip. Un partit on hem sortit a portar la iniciativa, no especular, anar pel partit.
1: Bé, doncs un Ferran Costa que està realment molt content de com ha començat de moment el seu equip aquesta temporada. Encara no coneix la derrota. Els arlequinats són ara 5ens amb 5 punts. I bones notícies també per l'altre equip català de segona divisió, el Girona, que va aconseguir una gran victòria per 5-2 davant les Palmes a Montilivi. Ens ho explica Josep Guardiola, Girona.
6: Només era la tercera jornada de Lliga, però el Girona ja necessitava reivindicar-se i ahir el vespre va fer-ho de la millor manera possible amb una golejada àmplia davant de la Unió Deportiva Les Palmes per 5-2. Gols de Justin, Fran Beltran, 2 de Yacer Esprilla i un d'Izan. Un triomf que permet que el vestidor agafi confiança, tal i com explica el tècnic Quique Álvarez.
7: La victòria és una victòria, però sobretot és, jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és a nivell moral. Està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa i, bueno, és un punt important.
6: El partit també va deixar els debuts de Píxur i de Bonyar. En canvi, no s'han estrenat encara amb la samarreta del Girona ni Momín ni tampoc Unai. Pròxim compromís per l'equip gironí dissabte vinent al camp de l'Sporting. De moment, però, unes quantes hores encara incertes per tancar el mercat de fitxatges.
1: Moltes gràcies, Josep. Doncs esperem que li vagi bé al Girona, també.
0: Més enllà del futbol, una de les notícies esportives del cap de setmana és la caiguda de Tadej Pogačar.
1: Sens dubte, Olga, va ser la gran notícia del dia ahir, la gran notícia negativa, evidentment, en el món de l'esport, aquesta caiguda de la gran estrella del ciclisme actual, Tadej Pogačar, que el va obligar a abandonar la Vuelta a Espanya quan liderava de manera solvent la classificació general de la prova. Doncs bé, el que sabem a hores d'ara és que el crac eslové es troba ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona, acompanyat també pels metges del seu equip de l'UAE. De moment, s'espera que sigui operat en els pròxims dies d'una fractura de clavícula, tot i que haurà d'esperar una mica per precaució, degut a que també va patir una commoció cerebral. Pel que fa a la competició, més enllà d'aquesta caiguda de Pogačar, que evidentment deixa la Vuelta a Espanya, doncs amb una mica de regust amarg, però avui es disputarà la novena etapa entre Vilajoiosa i l'Alta Aitana, i el líder de moment de la general en absència de Pogačar és el ciclista mallorquí del Movistar, Enric Mas.
0: I atenció també a l'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb molts jugadors catalans, juga avui la final del Mundial davant Alemanya.
1: Els de Max Caldes han aconseguit una fita històrica, plantar-se en una final del Mundial 28 anys després de fer-ho per última vegada. Els Red Sticks van derrotar a Països Baixos 4-3 a les semifinals i avui tenen l'oportunitat de convertir-se en campions del món. El jugador català de la selecció, Marc Miralles, creu que tenen moltes opcions de guanyar.
8: Pensem que per les circumstàncies de ser una final i tot l'al·licient extra que té això fa que no et serveixi del tot de referència per saber què passarà o no passarà, però sí que estem confiats en que amb les nostres armes i jugant al nostre joc tenim moltes opcions de guanyar-lo.
1: El partit es disputarà a partir de 4:45 de la tarda a la ciutat holandesa d'Amstelveen i es podrà veure en directe per Teledeporte. Avui també comença l'Open dels Estats Units de tennis i ara a les 2 tindrem la cursa del GP d'Aragó de MotoGP.
0: Gràcies, Dani.
1: Gràcies.
0: Són les 2. En plena operació tornada de les vacances d'estiu, la temporada turística a Catalunya tanca amb bones xifres. A l'espera de les dades oficials de l'agost, es manté la tendència del juliol, on els hotels catalans han batut rècords en prop de 2,7 milions de turistes, segons l'INE. De fet, tot l'any ha estat positiu, amb més de 13 milions de viatgers fins a l'agost, i amb la desestacionalització del turisme, s'espera un setembre i un octubre molt favorables. Maria Gómez.
9: El sector de l'hostaleria fa l'agost tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava. L'ocupació es preveu que superi el al 90%. Xavier Guardia, portaveu de la Federació Hotelera de Tarragona, i Judit Llobarol, gerent Grup Costa Brava.
10: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Vol dir que el juliol i l'agost han funcionat bé. Ha funcionat millor l'agost com el juliol, que també ja és habitual.
11: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%.
9: Rècord també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. A la Plana de Lleida també s'ha fregat el ple arran de l'eclipsi. A Catalunya ens visiten principalment els turistes nacionals, però aquest estiu s'ha registrat un increment d'estrangers del 4%. Les estades són més curtes i més cares. A Barcelona una habitació costa 180 euros la nit. Segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, l'allotjament a la capital catalana s'ha encarit un 34% respecte al 2019.
0: I a poc més d'una setmana per a l'inici del curs escolar, les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar, roba i tot el necessari per al primer dia de classe suposa una despesa familiar considerable.
9: D'uns 1.000 euros un any escolar a la pública i de gairebé 3.000 en una escola concertada. Són dades de l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que emplaça les famílies a seguir tres principis bàsics per intentar reduir aquestes despeses. Planificar, comparar i reutilitzar. Aquesta última és la que fomenten des de l'empresa Badoca, que dissenya i gestiona els projectes de llibre de text a diferents escoles i els hi donen una segona vida. És l'Àngels Quílez.
12: No només suposa un estalvi econòmic, no?, sinó que també hi ha una part de valors, com ara el consum responsable, no?, el fet que no hagin de comprar les famílies tots els anys llibres de cara als alumnes, no?, perquè ells també aprenen a tenir cura, no?, dels llibres compartits i tenen cura també del material.
0: Al sector de l'ensenyament hi ha un element que ha vingut per a quedar-se i que està revolucionant la manera de treballar. És la IA, la intel·ligència artificial. A l'edició cap de setmana hem parlat amb Màrius Martínez, president del Fòrum de IA i Educació del Consell Educatiu de Catalunya.
13: La IA ha de ser una eina al servei de l'aprenentatge i no un substitut del procés d'aprenentatge que ha de fer l'alumne. Per tant, la IA ens col·loca davant del mirall i ens fa pensar quina proposta li hem de fer a l'alumne perquè l'alumne pugui aprendre i alhora treure un rendiment addicional utilitzant les eines que en cada moment han d'estar al seu abast.
9: La intel·ligència artificial canvia la tasca dels alumnes i també la dels professors. Per això, segons Màrius Martínez, cal repensar la feina dels estudiants. El sector de l'educació està tot just reflexionant sobre l'ús de la intel·ligència artificial que acaba d'arribar a l'aula, a partir de quina edat i en quins moments fer-la servir. El Fòrum Dia i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya, que es va posar en marxa a començaments d'any, es presentaran les conclusions al novembre.
0: I acabem amb la previsió del temps. Emet Jordi Oriós.
14: Bona tarda. Avui, temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat en general i les temperatures en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Avui, les màximes significativament elevades a la depressió de Lleida. S'esperen valors màxims de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, de component sud, amb intervals moderats durant la tarda. Demà, cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols baixos al litoral central i sud, al Pirineu Oriental, núvols d'evolució que no descarten algun ruixat o tempesta aïllada a la tarda que es podrien estendre a altres punts de Barcelona i Girona. Pel que fa a les temperatures demà, amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Més notícies a les 3.
15: Edició cap de setmana. Ara escolteu Codi 6 amb Oriol Nolis. Ràdio 4. Escolta.
16: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
17: Benvinguts a Codi 6. La història d'avui inclou ingredients de pel·lícula, una tribu indígena amb ritus ancestrals, aficionats al kitesurf i la desaparició d'un jove aventurer. El cas, que continua obert, ens portarà des de Vitòria fins a un lloc remot de Colòmbia on resulta difícil saber si tothom està dient la veritat.
18: Él se despide diciendo, para mi cumpleaños vuelvo. Y su cumpleaños es el 21 de mayo. Él volvía para esa fecha.
19: Nosotros pues manejamos una hipótesis de que de pronto él se sale de ahí, se va a caminar y de pronto puede ser que...
20: Otra de las hipótesis que barajé en su día es que a Borja lo confundieran con un espía o con un policía.
18: Nadie habla porque no hablan, pero es que al que quisiera hablar... Tiene un miedo de hablar tremendo.
21: Y Borja pues pidió permiso para poder fotografiar ese ritual.
18: Sigo igual, esperando una llamada siempre. Sigo con el teléfono en la almohada.

0: Radio 4.
1: Ara escolteu una selecció dels millors programes del Més que Esport de la temporada.
0: Més que Esports, amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes un altre cap de setmana, un mes. Ja sabeu que us acompanyem dissabte i diumenge des d'aquesta hora, 2:15 fins a les 3 en punt de la tarda. Avui amb l'Alba Campos i la Karina Barón al control de so. I aquest és el darrer cap de setmana abans de la Diada de Sant Jordi. I com sempre, el mes d'abril és el mes de les roses i els llibres. I per això aquest cap de setmana recuperem un tema habitual de la història del programa, els llibres de temàtica esportiva i els seus autors i autores. L'autor que avui ens acompanya és molt especial i el llibre que ens presenta també ho és. Ell perquè és un mític exjugador de bàsquet, conegut sobretot per la seva exitosa etapa al Barça al costat de noms com Epi, Sibilio, Solozabal, entre d'altres, i el llibre perquè és un còmic dibuixat per ell i que es diu Mi loca història del bàsquet, el niño que nunca dejó de soñar. Aquell nen que va créixer fins als 2,06 d'alçada es diu Andrés Jiménez. Andrés Jiménez va néixer a la localitat sevillana de Carmona el 6 de juny de 1962, però va arribar a Catalunya sent adolescent, mogut pel bàsquet, i va jugar al Cotonifici i al Joventut a Badalona abans de fitxar pel Barça. Amb l'equip blaugrana va jugar 12 anys, des de 1986 fins la seva retirada el 1998, i va guanyar, entre d'altres títols, 7 lligues i 4 copes del rei, a més de la històrica plata olímpica de Los Angeles 84 i la de l'Eurobàsquet de Nantes 83 amb la selecció espanyola. Un cop retirat, va rebre l'homenatge del club barcelonista i la seva samarreta amb el número 4 penja del sostre del Palau Blaugrana al costat d'altres pocs escollits com ell. Avançat al seu temps, va transformar el joc per convertir-se en un ala pivot que va reinventar la seva posició fins a arribar a ser un jugador modern, versàtil i imprevisible. Per això, el també mític periodista Andrés Montes el va definir com l'home que va marcar la diferència al nostre bàsquet. Però Jiménez no només va deixar empremta a la pista de bàsquet. Entre el Cotonifici, el Joventut, el Barça i la selecció espanyola, va alternar la pilota amb els llapissos de dibuix, demostrant que l'art i l'esport poden bategar al mateix ritme. Fruit d'això és el llibre que ens presenta avui, un còmic en què el mateix Jimix ens guia a través d'un llenguatge visual que reuneix tres peces essencials: la seva biografia, una boja història del bàsquet creativa i plena d'humor, i el diari de Los Angeles 84, una mirada íntima a la medalla que va canviar el bàsquet espanyol. Un còmic que, com diu una altra gran estrella que escriu el pròleg, Pau Gasol, deixa un llegat més enllà de la màgia que l'Andrés ens va regalar tants cops a les pistes de bàsquet.
0: Més que Esports, amb Marga Lluc.
1: Doncs avui és un plaer que ens visiti aquí als estudis de Ràdio 4 l'Andrés Jiménez, com sabeu, exjugador de bàsquet i autor d'aquest còmic Mi loca història del bàsquet, El niño que nunca dejó de soñar. Com estàs, Andrés? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
1: Una mica fònic, sí. Una mica fònic. Encara des de la festa de dimecres,
2: des
1: amb la presentació.
2: Des de dimecres encara, sí, vam fer una festassa. O sigui que, doncs encantat, un plaer d'estar aquí amb tu i amb el teu programa, i un honor.
1: Doncs un honor per nosaltres, no?, comptar amb una figura com l'Andrés Jiménez, que com explicàvem i ho deia també el Pau Gasol, que parlant d'honors, quin honor, no?, que et faci
2: doncs
1: el pròleg.
2: Doncs sí, la veritat és que sí, l'estic molt agraït. Uh-huh. Jo li vaig comentar de que, bueno, això no era simplement perquè em feia il·lusió personal, perquè, òbviament, és un jugador que admiro. Vam tenir, bueno, jo vaig tenir la sort del meu últim any, va ser el primer
1: ell, no?,
2: que el començava. De fet, jo no me'n recordava d'anècdotes que ell sí se'n recorda, perquè sí, ell va fer entrevistes i em va trucar un periodista. És que Pau Gasol ha dit que tu li feies aquesta broma i aquesta broma, en plan bé, però quan ell entrava al vestuari, ostres, i dic, curiós, perquè clar, a mi em passava el mateix, quan jo vaig començar, clar, tu entres per primera vegada, veus els veterans i per tu això, clar, se queda
1: són
2: gravat.
1: Són ídols i són, no?, clar, són persones amb una experiència que
2: clar,
1: tu no tens.
2: Però clar, tu de veterans, home, malgrat que Pau ja era un tio que és que apuntava maneres, però clar, diu, va, un altre xavalito, no?
1: Clar.
2: I llavors va ser molt curiós que ell se'n recordés d'això. Clar, jo era el capità.
1: T'anava a dir, tu eres el capità, aleshores.
2: Exacte, i ell se'n recordava, i bueno, i clar, i aleshores fora d'això, em faria molta il·lusió que el llibre, i li vaig dir, t'ho dic només per això, sí, per il·lusió personal, i m'ho va fer, i ho va fer molt maco.
1: Sí. I diu coses fantàstiques. Pau Gasol, doncs, que està fent el pròleg d'aquest còmic, que jo no sé quan va néixer, quan vas pensar tu de fer aquest còmic, perquè sí que explicàvem que tu dibuixar, has dibuixat des de sempre.
2: Bueno, sí, jo he anat fent intents de dibuix. No, sempre m'ha agradat. O sigui, a mi el món del còmic m'apassiona.
1: Uh-huh. Des de petit?
2: Sí, jo vaig començar a plantejar això, clar, la primera part, que és la biografia. Uh-huh. Clar, bueno, has de recordar, no?
1: Clar, i ahí és has quan... d'anar enrere.
2: Sí, i ahí és quan també jo he anat posant les coses una miqueta en ordre, i aleshores, clar, em vaig donar compte que a mi això em venia, crec jo, que abans de jugar inclús a bàsquet, uh-huh, el meu avi, allà a Carmona, ell tenia un quiosc, i al quiosc venia xutxes, uh-huh, i venia tebeus,
1: sí,
2: que abans es deien tebeus.
1: Sí, sí, que no dèiem còmics, que no, eren els tebeus.
2: Exacte, i aleshores, quan els meus pares anaven allà a visitar-los, clar, jo quedava en una cadira, i es anava agafant, i el meu avi, això també me'n recordo, l'únic que em demanava és que l'obrís molt poquet.
1: Clar, perquè després l'havia de vendre. O sigui, tu te'l miraves, tu te'l llegies.
2: Jo me'l llegia tots. El tenia aquí en una estanteria i jo sabia, quan arribaven, ja sabia que aquests ja me les coneixia, aquests eren el nou. I sí, i bueno, em va quedar impregnat. I res, i bé, aleshores jo vaig dirigir els meus estudis cap a la formació professional, electricitat electrònica, això és el que feia en Carmona. Uh-huh. Però quan em van fitxar aquí, l'Institut de Formació Professional a Badalona en un desastre.
1: Era un desastre.
2: Un desastre.
1: Tu volies continuar aquells estudis que havies
2: sí,
1: començat a Carmona.
2: Sí, perquè jo estava allà i el lloc era digne i la gent anava allà a estudiar, mm-hmm, però la veritat és que era un desastre. Jo vaig estar el primer dia i jo vaig dir...
1: No, aquí no em quedo.
2: Aleshores, doncs, això. I llavors em van comentar... De fet, no recordo qui, que a Badalona n'hi ha un institut que encara existeix, que és el Pau Gargallo,
1: sí,
2: que fa arts aplicades, que és, uh-huh, una miqueta el mateix que es feria belles arts,
1: diguéssim,
2: per la via d'aquí,
1: però
2: per la via
1: professional.
2: No?
1: Sí.
2: I jo vaig fer publicitat i disseny gràfic.
1: O sigui, vas canviar la mecànica, que era electricitat.
2: Sí, sí, sí, jo venia d'un altre rotllo,
1: sí,
2: i vaig dir cap per la vena creativa.
1: Molt bé.
2: I ahir vaig veure que, bueno, la veritat és que se'm donava bé, els projectes que anaven demanant als professors, jo traia molt bones notes, uh-huh, i bueno, que era creatiu. I ahir, bueno, ja vaig començar a fer dibuix artístic, perquè n'hi havia assignatures i tot
1: clar,
2: això.
1: Clar, clar, clar.
2: I, bueno, i ahir vas una miqueta ja estar entre el cotonifici i la penya. Uh-huh. A la penya ja feia, per exemple, n'hi havia un cartell de, bueno, d'un torneig de...
1: Perquè a Badalona... Sí, un cartell explicatiu del torneig.
2: Sí, sí, però un cartell amb la il·lusió, entre sí, la il·lustració, clar, allà...
1: I ho feies tu?
2: Sí, uh-huh, havia fet diversos, sí, havia uh-huh, fet... De fet... Vull dir, home, o sigui, era una professió que la veritat que m'agradava. Uh-huh. Però
1: se'm va donar bé el bàsquet.
2: No, se m'han donat millor, afortunadament, sí, sí.
1: Per tant, dibuixaves des de petit, però, clar, tu vas venir aquí i vas deixar els estudis de Carmona i tot això pel bàsquet.
2: O bé, clar,
1: a tu et van anar a buscar.
2: A mi m'van anar
1: tot
2: a buscar.
1: Tot i que tu vas començar, i recordo que ho explicaves a la presentació que vas fer dimecres, que vas tenir doncs, el plaer d'anar-hi, que tu jugaves a futbol.
2: No, a mi em posaven.
1: Et posaven de porter.
2: Jo no volia jugar a futbol.
1: No, però et posaven de porter.
2: Efectivament, clar, jo era molt... Imagina't, 13 anys, un 97.
1: Clar, 13 anys, tu ja feies un 97.
2: Sí, un 97.
1: Clar.
2: I aleshores, doncs clar, jo no era habilidós, perquè també amb aquella alçada tampoc pots ser un crac.
1: Clar,
2: el meu... Dos de porter, clar, jo imagina't tan alt, que a més no n'hi havia porteries, perquè al final eren dos pedres o la ropa allà...
1: Clar, per tant, l'alçada no se sabia quina era, era igual.
2: No, i jo no em pensava llançar allà, o sigui que també era un porter dolent. Per tant, a mi no m'agradava gens. Yeah. Fins que va haver-hi un moment que van venir dos xavals més grans, diguéssim una generació més, uh-huh, allà a la classe.
1: Sí,
2: i bueno,
1: et van veure l'alçada.
2: Exacte, aquests eren un que havien muntat un equipet de bàsquet, uh-huh, més grans, clar, i buscaven gent jove per una miqueta continuar el relleu.
1: Clar, clar, clar, clar.
2: I abans, quan entrava algú a classe, almenys allà, diguéssim, a la classe meva, tothom s'havia
1: d'aixecar. Tothom s'havia de posar dempeus.
2: I llavors, quan jo em vaig aixecar...
1: No van tenir cap dubte,
2: aquella, no? Aquells em van mirar i aquest... I bé, però, home, n'hi havia molta voluntat, molt bons principis, la veritat, perquè això sí que va estar molt ben impregnat de jugar en equip, de posar-lo tot. O sigui, això, aquesta base, que me n'alegro molt,
1: la vas aprendre allà.
2: La millor de totes.
1: Al Cotonifici, primer i després.
2: No, primer al Club Baloncesto Carmona.
1: Al Carmona.
2: Perquè
1: sí,
2: tècnicament no em podien ensenyar res perquè els pobres no n'hi havia.
1: Clar, no tenien el nivell, diguéssim.
2: Exacte, feien el que es podia.
1: El que es
2: podia. I era bastant. I aleshores, clar, jo quan a mi em fitxa el Cotonifici no és perquè jo sapigués jugar bé, me'n fitxen perquè és un tio alt.
1: Perquè feies ja...
2: Ja eren ja dos anys després...
1: Clar, estaves pels 2 metres ja.
2: Sí, doncs...

0: Perquè són grans, Queen, i aquest tema Bohemian Rhapsody.
1: El millor.
0: Que bonic, no?
1: El millor d'una dècada.
0: Ets molt fan de Queen?
1: Home, per descomptat.
0: Sí.
1: Dels grans músics i dels grans grups. Mm-hmm. És que qui no lo pot agradar, Queen.
0: Clar, i per què aquesta cançó, precisament aquesta?
1: No sé, és que n'hi ha cançons que et marquen. I jo no sabia la història. No m'acaba d'agradar moltes pel·lícules que fan d'aquestes de grups.
0: Sí, sí, sí.
1: Però aquesta em va agradar. Uh-huh. I quan van explicar la història i, bueno, i que no la volien perquè era molt llarga, i dic, hòstia, és increïble, i doncs mira-la.
0: Una de les grans cançons de la història de la música. Al final tu ets un jugador de bàsquet ja retirat i un artista. L'esport amb més art, l'esport amb més art.
1: Sí, bueno, jo sóc un aficionat.
0: Va, però artista, perquè, escolta, a veure, a mi que m'expliquin, si no ets un artista, com fas aquests dibuixos, que jo els estic veient, vosaltres si compreu el llibre, doncs també, no?
1: Doncs em costa, costa
0: sí?
1: bastant.
0: Sí? Costa
1: no,
0: molt.
1: No, home, vull dir que jo, a veure, jo respecto molt, perquè sóc un apassionat del còmic, tinc, ara, sobretot, tinc bastants amics dibuixants.
0: Ah, sí?
1: Grans dibuixants. Uh-huh. No, jo que sóc un monigotero.
0: Home, que no, que està
1: bueno,
0: superbé.
1: Vale, però que aleshores, doncs, bueno, doncs precisament per això jo respecto molt, i jo el que trato també amb aquest llibre, evidentment, és fer alguna cosa que la gent li agradi, però també atraure gent del bàsquet cap al còmic.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: perquè tenies companys que els agradés el còmic o no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. El bàsquet, no sé per què, un altre esport que tal...
0: Potser no.
1: Potser no. Però el bàsquet i el còmic sempre han anat molt, molt, molt, molt, molt units. Sí.
0: A la presentació de dimecres, Déu-n'hi-do, podíeu jugar un partit.
1: Home!
0: Jo anava mirant i tots eren molt alts. Ens veiem unes quantes, uns quants petits. Allà estava Epi,
1: sí.
0: Allà estava Odi Norris, sí. Per exemple.
1: Sí, sí.
0: Allà estava...
1: Juanito, no sé, de la Cruz.
0: Juanito de la Cruz.
1: Benvingut,
0: que està també en aquest programa.
1: Llegenda, llegenda.
0: Llegendes, sí, sí. Us va fer una foto
1: preciosa. I a més amics.
0: I a més amics. Que heu mantingut l'amistat.
1: Maquíssim, maquíssim, maquíssim. Uh-huh. I amb el temps... De fet, ens vam veure per dinar abans.
0: Abans perquè, de la presentació?
1: Sí, amb el grup de...
0: O sigui, primer el dinar, la presentació i després sí. La festa. Que no et pregunto... Clar, ara ja no jugues.
1: Bueno, per això han passat dies i encara estic...
0: Encara estàs amb la veu una mica tocadeta.
1: Exacte.
0: Perquè va ser un gran dia, no? M'imagino.
1: Va
0: estar fins i tot, aquest va estar més petit, eh? Però gran entrenador, Xavi Pasqual.
1: Home,
0: l'actual entrenador del Barça de bàsquet. Patint, per cert, el Barça de bàsquet.
1: Bueno, ara parlem de coses agradables.
0: Ja, sí.
1: Va venir, la veritat... Bueno, m'ho va dir, però ja la veritat no... Pensava dir, no podrà, perquè és que estàs amb un compromís i es va presentar allà.
0: Ja
1: em va fer moltíssima il·lusió.
0: Uh-huh.
1: El Xavi Pasqual és un gran tipus i és la nostra esperança, la nostra esperança.
0: Esperem que sí, que les coses vagin millor al Barça de bàsquet. Però aquests amics d'aquella època els hi agradava el còmic o no?
1: A l'Epi tenia
0: sí.
1: Una col·lecció...
0: A l'Epi no es deixa entrevistar, escolta. Tu que tens influències,
1: jo
0: no es
1: deixa. Jo respecto.
0: Jo ho he intentat diverses vegades.
1: Jo respecto. Però sí, ni molts, molts, gran aficionats.
0: Grans aficionats.
1: I per mi, a més, bueno, és que jo el considero un art, no és un segon art ni res. Per mi, tots els que es dediquen són un artistazos.
0: Uh-huh. És que ho són, realment ho són. Escolta, explicàvem aquí que hi ha la part de la biografia, que és la primera... La part d'aquesta boja història, perquè tu
1: sí.
0: Li dius la loca història del bàsquet, perquè a més, tu deies, tu ets una persona creativa, això és molt creatiu, i amb gran sentit de l'humor.
1: Sí, perquè jo tinc aquesta dualitat, perquè, bueno, ara com que estic més amb el tema del llibre, estic més en la part Jimmy, però jo soc molt seriós. Jo, l'Andrés Jiménez, jo tota la meva vida, com jugador, he sigut molt seriós.
0: Sí, clar, jugant. No, aquesta... Aquest sentit de l'humor que es veu aquí al còmic i que vaig veure també durant la presentació.
1: Exacte.
0: Tenies una mica amagat.
1: Bueno, és que em surt amb això. Que
0: et
1: és
0: surt
1: la,
0: amb
1: la,
0: això.
1: No, t'ho dic en sèrio, és la part xula. Perquè és el que ha recuperat. Perquè, bueno, aquí...

0: que esta mi loca historia del básquet es una paranoia que es que bueno, que diu Jimmy que existeix, que és que la història que ens han explicat no és així.
1: No és certa.
0: No, bueno,
1: la història del bàsquet.
0: Sí, no, no, la història en general, no, si va tot aquest.
1: Ja, sí, ja posats Jimmy que ets tu.
0: Bueno, Jimmy és el penjat que està aquí l'alter ego,
1: no, l'alter ego de Andrés Jiménez és Jimmy.
0: I aleshores, doncs, bueno, vol convèncer la gent de que sí, de que la seva teoria és veritat i dona proves aquí. I mentrestant, inclús qualsevol nen o nena que estigui estudiant història pot veure clarament que, bueno, n'hi ha coses que són certes, però l'altra... Bueno, al final, té un final que el Jimmy em sembla que se'l porta a un frenopati perquè no
1: està... Perquè està una mica malament del cap, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, no farem spoiler, no explicarem tot, no?
0: No, molt divertida, molt divertida.
1: Però hi ha moltes anècdotes. Per cert, que hi ha, lògicament, els dibuixos que has fet tu i el text. I en el text, que també ha estat la teva dona, la Concha.
0: Sí, sí, sí.
1: No? I que ho heu fet junts.
0: Sí, sí, sí, i la lletra és d'ella, que té una lletra molt, molt maca, la meva, no? Uh-huh. I sí,
1: és que
0: sí.
1: Va anar al mateix col·le que jo, per això té bona lletra.
0: Doncs sí, sí. I, per exemple, per dir-te un exemple, per exemple, ara tenim la imatge del Discòbolo de Mirón, que és aquest senyor, que està en aquesta posició.
1: Sí, aquesta posició. Aquesta, bueno, que no la veien, els oients doncs no la veuen, però ja se la imaginen.
0: Aquella que se li veu... Que diuen que és un disc.
1: Que és un disc, no, sí.
0: No
1: és un disc?
0: Originàriament no. Segons Jimmy, això era una pilota.
1: De bàsquet.
0: Òbviament. I era un pas per darrere. Clar, i llavors aquests que es carreguen la verdadera història li van posar un disc. Doncs així és tot.
1: Clar,
0: tu vas veient Roma...
1: Ho van tergiversar
0: tot. Completament.
1: La realitat la sap només Jimmy.
0: Completament.
1: I ara la sabrà qui llegeixi el còmic.
0: Això diu ell, exactament. I cadascú que interpreti quina és la realitat de veritat.
1: Escolta, hi ha alguna altra cosa a part de la pilota del Mirón?
0: Home, n'hi ha dibuixos molt macos que, per exemple... està el pantocàrator de l'església, perquè clar, tot això a mi m'agrada també molt la història de l'art. Si la vols mirar a la part de l'edat mitjana, bueno, aquesta mateixa, mira
1: veure, sí, espera,
0: això és el Renaixement.
1: Aquest tenim el llibre aquí.
0: Aquest és
1: Miguel Àngel,
0: pintant
1: sí.
0: la teulada de la Capilla Sixtina.
1: Doncs
0: mira al final, realment, com ho va pintar. No, aquí,
1: a veure, espera,
0: això continua.
1: Un moment, perquè tu tens més clar les pàgines del llibre.
0: Això continua, però fixa, sí. Veus, aquí va pintant, entremig està el Leonardo da Vinci amb el Cano, perquè el Cano no va fer per crear un prototip, no. Veus, Banco de Roma.
1: Clar, això va fer una samarreta de bàsquet.
0: Clar, per un equip. El Palacio Pazzi, en principi, era el primer pavelló que es va crear.
1: El pavelló de bàsquet.
0: Clar.
1: Al final, la història de la humanitat és la història del bàsquet.
0: Llavors, clar, què va pinta, no? Quan Déu toca Adán amb el dit, no, la realitat és que li donen una pilota de bàsquet, però
1: bàsquet.
0: Lo van amagar.
1: Clar, és que per què van amagar-ho tot?
0: Clar, això, no ho sé, el Jimmy
1: diu... El Jimmy...
0: que van a fer,
1: imagineu si veieu aquests magnífics dibuixos i tot el text del còmic, tindreu la realitat de la història de la humanitat. Això és molt fort.
0: Sí,
1: és molt fort, no?
0: Sí, bueno, però acabareu com acaba ell.
1: Sí, tancats. Sí, sí. Acabareu tancats. No sé jo si no és millor posar una mica de música. Et sembla?
0: Perfecte.
1: Vinga.

0: És un altre gran grup de la història de la música, Dire Straits, aquest conegut Sultan of Swing. I aquest per què, Andrés?
1: Bueno, aquest és perquè és la que canto en tots els karaoke.
0: A tu cantes els karaoke, també?
1: Bueno, ara quan hi havia més, però ara ja no. Però, home,
0: aquest, cops amagats, eh?
1: Jo quan... Si tinc un dia així, jo em poso aquesta cançó i ja se m'arregla el dia.
0: I llavors cantes tu, també,
1: bueno,
0: a casa.
1: Ahir és quan pifi el dia. Ahir és quan pifi el dia.
0: Estava fent sol i comença a ploure.
1: Exacte,
0: no?
1: Tot va bé, mentre no em posi a cantar. Si només escolto, tot va bé.
0: Però veig que tens cops amagats, perquè clar, és que et coneixem jugant a bàsquet i clar, teníem aquell personatge que jugava a bàsquet, que era un gran del bàsquet i, escolta, que vas transformar el bàsquet, ho deia tot un savi, com era
1: sí, senyor,
0: Andrés Montes, no? Sí, sí. Vas transformar el bàsquet d'aquest país.
1: No.
0: Va inventar una nova posició, d'alguna forma.
1: S'agraeix, però el bàsquet transformem tots els que han sigut jugadors, cadascú a la seva manera, però bueno, jo vaig tenir una doble posició que en el seu moment va ser molt polèmica.
0: A la pivot.
1: Exacte, a la pivot. Però que ens va permetre... A mi també no em va venir bé, perquè jo era un 4 obert, un 4 molt mòbil. Mm-hmm. Havia sigut millor 4 d'Europa dos anys seguits. Mm-hmm. I clar, en aquell moment em diu, tu cap a 3. Clar, jo cap a 3...
0: No bueno, veies clar.
1: No, personalment, com jugador, jo em desenvolupava millor com 4, mm-hmm. però la veritat és que a l'equip li anava molt bé.
0: Li anava bé.
1: Nosaltres vam encadenar moltes lligues a CB consecutiva.
0: Va guanyar 7, crec.
1: Sí, quatre primer i tres després.
0: Mm-hmm.
1: Gràcies a que, en aquest cas, sobretot en el cas del Madrid, no trobava... O sigui, ells havien de fitxar un estranger cada any mm-hmm. per intentar parar aquesta posició, i això les creava molts problemes. Mm-hmm. A mi, evidentment, m'en donava molta responsabilitat, perquè clar, jo havia de continuar, diguéssim, sent més fort en aquella posició, però ens va funcionar molt bé.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Per això deia jo que en aquella època el coneixíem com el gran jugador de bàsquet que va ser, doncs més aviat seriós, no?, amb les entrevistes.
1: Total.
0: I això. I de cop i volta descobrim que escriu llibres com aquest, còmics, un sentit de l'humor, i que fins i tot canta, no sé si toques algun instrument.
1: Soy una cajita de sorpresa.
0: Alguna altra sorpresa amagada?
1: No. Bueno, que jo recordi, no. Depèn, si surt Jimmy's un altre cop, igual...
0: Ah, clar, és que aquí no és Andrés Jiménez, és Jimmy's.
1: Que avui
0: el que la lia és Jimmy's.
1: Avui estic més com Jimmy's que... Avui perquè si no hagués sortit una entrevista molt sosa.
0: Clar, no, és molt més divertida aquesta. Escolta, a veure, que continuo tenint el llibre aquí obert. Ens explicaves que quan pintava la Capilla Sixtina,
1: exacte,
0: doncs allò està... A nosaltres al col·le ens ho van explicar malament.
1: Van, han amagat la pilota.
0: Han amagat la pilota.
1: Perquè el que realment li dona Déu a Adán és una pilota, que és el que al principi del llibre també és... Sabeu la pel·lícula... o sigui, la idea em va venir d'aquí, la pel·lícula 2001, Odissea
0: del
1: Espacio.
0: Odissea en l'espacio, sí.
1: Quan el mico toca la pedra, sí, i li dona la consciència. Vale?
0: Ja.
1: Diguéssim que ho fan veure així, no? Mm-hmm. Doncs aquí, la consciència, a l'ésser humà, li ve d'una cosa que cau del cel, que és rodona com una pilota de bàsquet, bota com una pilota de bàsquet.
0: És una pilota de bàsquet. És una pilota de bàsquet.
1: I això, ahir ja...
0: Ja comença tot així.
1: Clar, ja comença tot
0: així. Ja comença tot, no? I aquí veiem, doncs...
1: El Pantocràtor de Taüll.
0: Però amb la pilota.
1: Perquè, clar, no tenia la bola del món.
0: No és el món.
1: Perquè
0: el
1: que era... Era el poder era la pilota.
0: Era la pilota.
1: Però li van treure.
0: Escolta, quant de temps has estat fent aquest llibre?
1: Bueno, això tria però, mica en mica.
0: Però... A més, és que hi ha moltes pàgines, eh?
1: Sí,
0: quantes?
1: Perquè, bueno, aquesta part també final de la medalla...
0: La part és la part olímpica, no?
1: Sí, aquesta es va editar, però es va fer molt ràpid. Jo tenia els originals i em feia moltíssima il·lusió per mi, per als meus companys, que sé que els hi fa una il·lusió tremenda. I aquesta era la, diguéssim, tot el recorregut que vam fer fins a guanyar la medalla.
0: Uh-huh.
1: Però lo xulo també d'aquesta és que, clar, aquests dibuixos són així perquè eren realment les que jo feia.
0: Uh-huh.
1: Estan per allà, no? I...
0: Estan per allà vols dir els jocs?
1: Clar.
0: Tu anaves dibuixant.
1: Sí, jo vaig com a agafar una miqueta aquest costum, perquè jo, aquella època ja sí que de tant en tant, bueno, feia alguna... pagineta, alguna revista...
0: Alguna col·laboració,
1: mm-hmm, mentre tenia temps. I aleshores, quan estava en concentració, perquè així, ahir sí que tenen molt de temps,
0: mm-hmm,
1: doncs jo feia un diari que era mig escrit i
0: mig dibuixat.
1: I alguns dibuixos, no? Mm-hmm. I clar, a mi, jo no... O sigui, això no estava pensat amb la idea que guanyéssim una medalla, perquè en principi ningú pensava que guanyaríem una medalla.
0: Aquella medalla va ser històrica.
1: Exacte.
0: Jo recordo, perquè era joveneta, com tu, que també ho eres, aixecar-nos a unes hores intempestives, perquè, clar, en Los Angeles hi havíem de veure els bàsquets, i
1: sí,
0: això va fer molta gent.
1: Sí, moltíssima.
0: I això va arribar a ser una medalla de plata que a aquella època ningú esperava.
1: Va ser un bombasso. Nosaltres ja veníem de amb aquest equip de fer coses molt, molt, molt fortes. Havíem guanyat a el que en aquell moment era la URSS. Uh-huh,
0: sí, que era imbatible, no? La Unió Soviètica.
1: Perquè a més
0: sí.
1: Era, o Iugoslàvia, per exemple, ara veu Sèrbia, equipats Croàcia, equipats Eslovènia, que va, però és que aleshores
0: estaven
1: era una
0: junts,
1: selecció
0: clar.
1: D'aquests.
0: Tots junts.
1: O sigui, lo millor de lo millor.
0: Era la crema
1: quan,
0: de la crema.
1: Quan guanyaves aquells, i quan ja nosaltres veiem que podien guanyar aquests equips, ja... Vale. I aleshores amb aquesta idea anaven, però clar, no pensaven. Pensaven que, home, molta sort, igual al bronze, caia. Però estar en una final olímpica, que estar en una final olímpica és algo imborrable. O sigui, t'està veient tot el món.
0: Un record meravellós que tens, suposo, d'aquella època. I aquí se'ns passa el temps volant, Andrés. Estem a punt d'acabar. S'acosta Sant Jordi? Escolta... El llibre aquest, suposo que estarà a totes les parades, no?
1: Suposo que sí, jo crec que sí.
0: Home, i estarà signant?
1: Sí, estaré en tres llocs.
0: Digues, estaré, digues.
1: Bueno, ho hem d'acabar de confirmar, però estaré en Norma Còmic, sembla a les 12. Uh-huh. Em sembla
0: sí, al Passeig
1: que...
0: de Sant Joan. El Passeig de Sant Joan.
1: Sí, sí. Bueno, lo primer, abans, això ja, però sobretot...
0: Ja veurem.
1: No, que sobretot que, o sigui, tinc moltíssima il·lusió. Jo sempre he vist el Sant Jordi des de fora, saps? I, ostres, està allà...
0: És un dia preciós.
1: Això serà... No, o sigui, això ja m'ho quedo per sempre. O sigui, tenia aquesta oportunitat d'estar dins i viure aquesta jornada tan xula, la veritat és que, doncs sí.
0: Doncs viure una experiència nova, una persona que ha viscut experiències inoblidables en el món del bàsquet, algunes amb aquest...

0: Perquè aquest és Loquillo, un boig del bàsquet.
1: Loquillo.
0: Cantant, però també havia jugat a bàsquet. I sí, sempre ha estat molt introduït al món del bàsquet, Loquillo, sí, no? I crec que vosaltres vau gravar un videoclip. Com va
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí. Mira, Loquillo, jo el conec perquè quan jo arribo, jo entro... O sigui, jugava també en el primer equip, però clar, a mi em tocava el juvenil. I ell estava en el júnior del Cotonifici.
0: Això, el Cotonifici, sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquí ja ens coneixem. I després, bueno, ell té més contacte, perquè venia del col·legi Alpa, em sembla que es diu, i ja coneixia allà l'Epi, ja coneixia a molta gent. I en un moment determinat, jo crec que ell també ja està, sí, estaven retirats. Bueno, ell li ve... el fer aquesta cançó.
0: Aquesta cançó que es diu Memòria de Jóvenes Airados.
1: Guapíssima.
0: Que sou tots vosaltres.
1: Sí, exacte. I llavors ens proposa fer un videoclip allà a la platja de Badalona, perquè n'hi ha una... Encara està, diguéssim, aquella pista, aquesta pista tipus strip.
0: Sí, pel carrer.
1: Exacte. I bueno, i el vídeo és molt xulo i bueno, i ja nosaltres sempre sentim identificat. Jo ja li dic, cada vegada que poso... que puc, et poso la cançó.
0: Et poses la cançó. Doncs us deixem amb aquesta cançó, Memòria de Jóvenes Airados. Ja sabeu que podreu veure el Gimix, que serà el Gimix, el que signarà llibres.
1: Espero que sí, espero que sí.
0: Allà, el dia de Sant Jordi, i que teniu a totes les llibreries aquest còmic tan fantàstic. Escolta, un cau de sorpreses, que és l'Andrés Jiménez. Gràcies per tornar a venir al Més que Esport de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies.
0: I per cert, gràcies per aquesta dedicatòria meravellosa que m'has fet al llibre, que m'ha fet un dibuix, que estic jo petit al seu costat, lògicament, entrevistant-te. Que bonic,
1: Amb molt de carinyo, la veritat. Feia molta il·lusió.
0: Que vagi molt bé, adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La temporada turística a Catalunya tanca amb bones xifres. A l'espera del balanç oficial d'aquest mes, el sector de l'hostaleria fa l'agost. Tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava, l'ocupació es preveu que superi el 90%. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Hotelera de Tarragona, i Judit Llobarol, gerent Grup Costa Brava.
2: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Vol dir que el juliol i l'agost han funcionat bé. Ha funcionat millor l'agost com el juliol, que també ja és habitual.
3: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%.
0: Rècord als càmpings gironins amb 12 milions de pernoctacions gràcies a la desestacionalització. El sector preveu arribar als 22 milions a tot Catalunya. A la plana de Lleida, l'eclipsi ha estat un revulsiu pel sector. A Catalunya ens visiten principalment els turistes nacionals, però aquest estiu s'ha registrat un increment d'estrangers del 4%. Les estades, això sí, són més curtes i més cares. A Barcelona, una habitació costa 180 euros la nit. Segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, l'allotjament a la capital catalana s'ha encarit un 34% respecte al 2019. I l'agost a punt de baixar la persiana, però aquesta desestacionalització fa que moltes persones tanquin ara maletes i comencin les vacances. Es nota a l'aeroport del Prat amb destins ben variats.
4: Som neboda i tieta. Ella ha fet 18 anys i li he regalat un viatge juntes a Nova York i ens n'anem ara una setmana.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca.
6: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto.
0: Des de divendres i fins dilluns, l'aeroport haurà operat més de 4.400 vols. Reubicar les 4.500 persones migrants que encara queden a Ceuta, segons el govern espanyol, és un dels seus primers objectius i poder procedir després amb les devolucions als països d'origen. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà un paquet de 165 milions d'euros per ajudar Ceuta, un pla d'emergència perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat que va perdre fa un mes, quan es va produir l'entrada irregular de desenes de milers de persones provinents del Marroc. Conflicte sobre el terreny i també conflicte polític. El Partit Popular recorda que la sobirania nacional va estar en joc i que el president del govern, Pedro Sánchez, no ha estat a l'alçada. Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del Partit Popular.
7: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar. Insisto, exigimos que todos los que entraron irregularmente, legalmente, tienen que volver.
0: Bendodo afegeix que, malgrat les compareixences de 8 ministres, hi ha preguntes encara sense respostes. Diu com pot ser que ningú s'assabentés d'aquesta entrada massiva irregular i si algun membre del govern pot garantir que no torni a passar. Demà, dilluns, compareixença de les ministres de Joventut i Infància i també de la d'Igualtat. I naufraga un vaixell amb unes 270 persones al nord de Xipre. Segons les autoritats locals, la situació és greu i parlen d'almenys 6 morts. Un centenar de persones haurien estat rescatades en vida. La Guàrdia Costanera i diverses embarcacions petites participen en les tasques de rescat. Segons apunten alguns mitjans turcs, es tractaria d'un ferri que va sortir de la ciutat xipriota de Girne direcció Tasuku, un port a Turquia. I al Nepal se superen ja les 800 víctimes mortals des de l'arribada de dimecres. Els desapareguts ja en són més de 3.000. Les tasques de rescat i recuperació de cossos es compliquen enmig de noves amenaces de fortes riuades i esllavissades. La fragilitat del terreny obliga els equips d'emergència a canviar d'ubicació i això els fa alentir en la feina. Les autoritats del Nepal han deixat entrar els primers grups internacionals dels brigadistes. En esports, Marc Márquez, imbatible al Gran Premi de l'Aragó, s'imposa amb autoritat al circuit de Motorland, seguit de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. El de Cervera també es va endur la cursa a l'esprint d'ahir dissabte i es col·loca a només 19 punts del líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín. En Moto2, el guanyador ha estat Alonso López i a Moto3, Máximo Quiles. En futbol, a la Lliga F, el Badalona s'ha estrenat amb derrota 3-1 al camp de l'Atlètic de Bilbao i a les 7 de la tarda el Barça defensa la corona, ho farà a casa davant la DG Tenerife. I una cita a la final del Mundial Masculí d'Hockey Herba entre Espanya i Alemanya serà a 4:45 de la tarda. 28 anys després, la selecció espanyola torna a disputar una final on es podria penjar el primer or de la seva història i en ciclisme, novena etapa de la Vuelta, prop de 190 quilòmetres entre Villajoyosa i l'Alto d'Aitana. I nosaltres ho deixem aquí. Les notícies tornen al punt de les 4, aquí a Ràdio 4.
1: Radio 4. Radio 4.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Nosaltres aquí novament, els del Bada Cine, en format estiu. Se'ns acaba el mes d'agost. Tenim estrenes importants aquest cap de setmana, com El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, amb Victoria Luengo i Javier Bardem, brillant a gran alçada. Però avui volem seguir aportant mirades fresques de cinema i tenim el còctel perfecte. Dones i guió. Hem convidat a Carla Subirana. Molt bona tarda, Carla.
1: Bona tarda, Conxita.
0: Què tal? Que fa gust una taula només de dones avui al Bada Cine de Ràdio 4.
1: Una meravella.
0: No sempre es dona aquesta circumstància. Tenim també Sabina Pujol. Bona tarda, Sabina.
2: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Ella és directora de festivals. Ara especificarem una mica els festivals, et sembla? Bona tarda, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Ens interessa també la teva mirada, no només sobre els festivals, sinó també sobre els arguments, els guions. Ara parlarem d'aquest tema. Laia Manresa, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Conxita.
0: Què tal? Com estàs? Em deies que havies estat aquí el 2010.
3: 2010-2011, jo diria, eh?
0: Amb una pel·lícula.
3: Amb una pel·lícula, amb l'Olida Dia.
0: Com la Carla Subirana, directora, guionista, i no sé si més coses, també. Docents, també.
3: Docents, també, exacte.
0: També, sí, sí, sí.
3: I acompanyants creatives.
0: I acompanyeu, per exemple, Esther G. Hola,
3: sí, hola.
0: Bona
3: hola,
0: tarda,
3: Conxita.
0: Esther.
3: Bona
0: és
3: tarda.
0: La més jove. Quina edat tens, Esther?
4: 24.
0: 24, i estàs començant, podríem dir, en això del cinema,
4: sí, sí.
0: No?
4: Mm.
0: Doncs ens agrada molt comptar amb aquests quatre punts de vista, aquestes quatre mirades, i comencem una mica doncs, presentant-nos, no? A Carla Subirana no cal presentar-la gaire, perquè ha passat sovint pel Bada Cine, amb pel·lícules.
1: Sí, l'última vegada amb l'estrena de Sica.
0: I tant,
1: no?
0: Sí,
1: al festival, al BCN.
0: Al BCN Film Fest, que veus que va creixent, eh?
1: I tant.
0: Any a any, ho veieu des de dintre i des de fora, també, no? Carla?
1: Sí, sí, cada vegada, diguéssim, la ciutat s'omple més d'aquest festival i és una meravella, sobretot perquè implica més a la gent, no? Els festivals, quan viatges i veus els festivals que la gent de la ciutat, aquests festivals que porten tants anys, no? Com Sant Sebastià, per exemple, no? Que la gent ja és com un evento a la ciutat, no? Llavors Barcelona també cada vegada
0: hem
1: està...
0: Hem de pedalejar, això.
1: Exacte.
0: Que dèiem, no?
1: Exacte.
0: Hem de pedalejar més en favor del cinema i aquesta tasca tan important que fan els festivals. Sabina Pujol, què t'he de dir, no? Me lo dices o me lo cuentas, oi?
4: Sí, una mica sí. Encara que jo estic potser a festivals més petitons o més undergrounds, però
0: que
4: sí...
0: Que no menys importants, també.
4: Correcte. Per exemple, jo estic molt implicada com a directora i cap de programació del Festival Berretina, que és un festival de Cornellà de cinema de sèrie B, però semblant al que feu vosaltres, bueno, intentem això, implicar-nos molt al territori, al públic del barri, de la ciutat, no? Jo crec que és una connexió en allò on estàs superimportant, no? I en el cas del teu festival, a la ciutat de Barcelona, no? És que és importantíssim. Llavors és una cosa que nosaltres intentem treballar-ho moltíssim, no només a la programació, sinó a les activitats, atraure públic jove, públic gran també... Bueno, fem una mica de tot.
0: Fer una mica de balança, no? També
4: sí.
0: Hem de fer aquesta balança, no? No descartar a ningú per una qüestió d'edat, ni a joves ni a grans,
4: exacte,
0: no?
4: Exacte.
0: Això és el gran repte, no trobeu?
4: Exacte, sí. Totalment d'acord. Importantíssim les projeccions de públic infantil, inclús, o per tots els públics, m'agrada dir-ho així, i atraure això, tota mena de públic, perquè el cinema, bueno, la màgia que té és que és un divertimento per tothom.
0: Clar, la màgia del cinema. D'això va el Bada Cine de Ràdio 4, sí. Cada setmana que intentem recrear-la amb veus com la de Laia Manresa. Laia, què teniu entre mans ara? Un laboratori, no?, amb la Carla Subirana. Ara en parlarem, no?
3: Hem compartit un laboratori amb la Carla, el Puix, que és una iniciativa d'ella, i sí, que ha implicat, després en parlem si vols, no?,
0: sí,
3: un acompanyament
0: sí,
3: creatiu,
0: sí.
3: Perquè jo, a part de guionista, fa uns anys que em dedico a acompanyar processos creatius des de l'escriptura documental, i penso que és una forma supervaluosa de transmissió, no? I de poder estar en molts projectes i compartir-ho.
0: No l'has deixat la direcció de pel·lícules, per això? Continues dirigint?
3: Continuo dirigint, de tant en tant, o sigui, sobretot estic en el guió, no? És on em sento realment còmoda. Sí. I de tant en tant també dirigeixo, sí, sí.
0: I Esther G, que ens deia que està començant, sí, però que ha fet els seus estudis de cinema, no?
2: Bueno, vaig estudiar a la BAU, en disseny audiovisual, i vaig participar en el PostLab, que és el laboratori de la Carla, i a partir d'ahir estic treballant en el desenvolupament del meu primer llargmetratge documental.
0: Ah, o sigui que sí, ara sí, ha sortit al mercat, sí, com si diguéssim, no? Ara...
2: Sí, sí.
0: T'han deixat anar i tens totes les possibilitats del món, m'imagino, no?, de crear. Sí. Comencem
3: xulo
0: a parlar d'aquest d'aquest laboratori, Carla. Quina és la idea? Perquè m'has portat aquí al camí creatiu en 20 passos del procés de creació. És que m'encanta.
1: Sí.
0: És una meravella, això, com està descrit, no?
1: Sí. Bueno,
0: ho compartim amb els oients.
1: Sí, més enllà de la diguéssim, la feina de dirigir, no?, i guionitzar pel·lis, que és una feina meravellosa, però molt esgotadora, no?, també. Vull dir que aixecar un projecte és molt complexa. A mi m'interessa molt la docència, no?, i traspassar una mica del coneixement. Llavors va haver un moment que vaig dir, ara dissenyaré el meu aire, sense cap, diguéssim... requisit ni ningú que m'estigui empenyent, el que a mi m'agradaria rebre a l'edat de l'Esther, no? O sigui, el que m'agradaria com sentir i sentir-me acompanyada en un projecte creatiu. Llavors vaig estar llegint i investigant sobre processos creatius. Vaig començar amb cineastes, per exemple David Lynch, que és un cineasta que parlava molt del seu procés creatiu, no? Amb aquest llibre tan meravellós de Atrapa el pez dorado.
0: Ah, sí, i després... Quina personalitat, de tenir aquest artista.
1: Sí, sí, meravellós. I ell, com molts altres cineastes, parlaven del seu procés creatiu. Però de seguida em vaig donar compte que el cinema se'm quedava curt i vaig començar a llegir i investigar sobre altres artistes. Músics, cantants, poetes, no? La Patti Smith, per exemple, també és una creadora multidisciplinar que parla també molt del procés creatiu.
0: L'estem redescobrint ara, no?, una mica, Patti Smith.
1: Una meravella de creadora. L'Agnès Bardà també era una cineasta que va parlar i va voler compartir al final de la seva vida.
0: Hem de parlar sempre d'Agnès Bardà.
1: Sempre
0: que puguem.
1: Hem de trobar una excusa.
0: Sí, jo la buscaré.
1: Exacte.
0: Buscarem excuses.
1: Llavors, diguéssim que tota aquesta recerca, al final, diguéssim, vaig arribar com a una sèrie de conclusions, no?, i vaig dissenyar aquesta postals que us he compartit avui, no?, dels 20 passos del procés creatiu. I el 2017, amb la Laia, que ens coneixem a través del Joaquim Jordà de fa molts anys, juntament amb l'Anna Petrus vam dissenyar una de les accions de dones visuals, que és l'acció Viver, el 2017. Va ser el primer laboratori d'acompanyament que vaig dissenyar, i aquest del PushLab en Terres Gironines ha sigut el segon amb la que la Laia hem compartit, que ha sigut una meravella.
0: Perquè teniu la mateixa visió del cinema, no?, del fet creatiu.
3: Sí, jo crec que va sorgir l'interès de generar un laboratori, va ser de la Carla, amb el Viver. Jo ràpidament em vaig sentir interpel·lada perquè venia d'explorar la docència més acadèmica en el món universitari i se'm quedava una mica curta. És a dir, jo sentia que el que jo podia aportar no passava tant per l'acadèmic, sinó per aquesta búsqueda una miqueta més creativa, més introspectiva, no?, que és la que jo practicava com a professional, no? Aleshores, per mi el Viver va ser com l'oportunitat de començar a treballar des d'un altre lloc i començar potser a la inversa que la Carla, des de la pràctica, no tant des de la teoria, a com acompanyar processos creatius des de l'escriptura documental, en el meu cas. I aleshores aquí ens vam retroalimentar, jo sento, la Carla després va deixar el Viver, jo vaig continuar amb el Viver i després ens hem tornat a trobar en el Push Lab.
0: I vosaltres no vareu tenir aquesta possibilitat quan començàveu a fer cinema? Us sentíeu més soles? No anàveu amb aquest... Trobar aquest acompanyament potser no era tan fàcil, no? Com ara?
1: En la primera pel·li que vaig dirigir, del 2008, que ja parlem d'uns quants anys, en aquella època n'hi havia a Madrid, diguéssim, que estava vinculada amb Ibermedia i així, però hi havia molt poqueta cosa, molt poqueta cosa. I el Viver, de fet, quan va néixer, també a nivell de Catalunya era el primer. O sigui, va ser com molt, bastant pioner, diríem. Uh-huh. Perquè després ja va sortir al laboratori de l'ECAM, de Madrid, diguéssim, i que després ja han sortit moltíssims, eh? I ara, de
0: clar, fet... aquí tenim el lab de l'Ajuntament de Barcelona, també.
3: El de l'Acadèmia, el cinema català...
0: Clar, tots aquests laboratoris serveixen de molt. La Sabina, com ho veu des del punt de vista de direcció de festivals?
4: Jo volia fer un apunt, sobretot això que comentàveu d'aquests laboratoris, que em semblen una meravella. Clar, jo em sento com al final de la cadena de que es oferia una pantalla perquè aquests projectes es puguin veure quan més millor, no? I arreu del territori, on sigui, o diferents tipus de festivals. Llavors, a vegades tinc la sensació, tot i que nosaltres, com molts festivals, tenim plataformes per rebre curts o pel·lícules, que a vegades trobo a faltar doncs, un contacte potser més directe, no? Tant amb les creadores, creadors, o amb aquest tipus de projectes, que em semblen brutals, i també per donar visibilitat a noves veus, no? Potser trobar la manera de contactar amb els festivals o les programadores...
3: De generar un diàleg i sí. No? Una comunicació més fluida.
4: Sí, perquè tot i que em moc bastant a festivals de tota mena, també col·laboro amb Filmets i al festival Creepshow, amb tot tipus de programació de tot tipus de gèneres, des de ficció, documental, terror, però a vegades trobo a faltar això, no? Com en tot aquest procés, a vegades tinc la sensació que falta una peça, no sé, quelcom de comunicació.
0: El pegamento, no?
4: Gràcies.
0: Allò que era el pegamento y medio, no? Que dèiem
4: gràcies.
0: Quan érem petits.
4: Sí, que... sobretot això, a nivell de curtmetratge, de noves veus, noves creadores, no? Doncs, no sé, que m'arribin coses més d'aquest tipus. Dic
1: o sigui,
4: jo, eh?
1: Jo crec que ara l'Esther ho pot explicar, sí. Però la creació és molt solitària. Llavors, tu, Sabina, estic totalment d'acord que tot en el cinema després ho comparteixes, i és la meravella de quan arribes i estan els espectadors i aquesta és com un ritual comú. Però tot el camí que hi ha previ és solitari i bastant feixuc, sobretot en els inicis, sí. No? Que potser no coneixes com funciona tot. Llavors penso que a l'acompanyament, com hem fet amb la Laia, és una manera de fer que el camí no sigui... posar una mica de llum en aquest camí.
0: Fantàstic. Esther, amb aquesta joventut tan descarada que tens, explica'ns-ho.
2: A veure, és que jo acabava de sortir de la universitat i aleshores la veritat és que em feien falta eines. És que no, jo abans de començar el PushLab ja portava un any treballant sola en el desenvolupament. I aleshores tot el guió, tot això estava com molt com jo i el guió. I aleshores en el PushLab vaig tenir el luxe de com treure el guió del calaix, posar-ho sobre la taula i poder tenir un espai de diàleg i d'intercanvi de punts de vista. I sobretot com, és que jo ja portava un any com amb el projecte i estava la veritat una mica com cremada. I amb el PushLab va ser com trobar un altre cop la llavor, no? Per què estic fent això i per què vull parlar sobre això.
0: Clar, suposo sí. Que és algú que t'orienti. En aquest moment vital és molt important, també, no? De què parles tu, per exemple, Esther? O de què vols parlar?
2: Bueno, a mi m'interessa sobretot explicar una mica sobre la realitat de la comunitat xinesa aquí a Catalunya. I bueno, en el meu llargmetratge documental que es diu Vestigio, pues parlo sobre els pobles d'origen de la comunitat xinesa que es troba aquí, com què passa amb el buit dels llocs d'origen de la gent que estem aquí.
0: Que interessant.
2: Sí.
0: Perquè és una comunitat
2: molt
0: que
2: present,
0: plega molta
2: però,
0: gent, no?
2: Sí, és molt present, però bueno, crec que a nivell audiovisual pues encara hi ha molt.
0: Sí que ara en Xetxeverria a Xina es va parlar, no?
2: Sí.
0: Jo crec que va apuntar el tema, però potser com a documental es pot anar més a fons, no? Segurament, eh? Sí. És una comunitat que s'integra, per cert? Què penses tu?
2: Jo crec que sí, les generacions joves, però hi ha molt que no es desconeix dels avis, per exemple, que majoritàriament pues, migren per cuidar els nets, com és el cas dels meus avis, i realment no tenen com les mateixes oportunitats per adaptar-se per l'edat, les barreres lingüístiques, i realment fan ajudant, cuidant dels nets perquè els seus fills puguin pues, treballar. Sí.
0: Clar. Sí. Això, tu vas, ets nascuda a Barcelona, sí. Però la teva família va venir de Xina, no?
2: Sí,
0: de quin lloc? De Xina.
2: De Quintian. És un... No sé com es diu en català, condado, que es coneix
0: serà
2: sobretot...
0: Serà un comtat. No?
2: Sí,
3: sí,
2: sí,
3: una regió.
2: Sí? Que es coneix molt per ser el lloc d'origen del 70% dels xinesos que estan aquí.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Jo pensava que tothom venia de Hong Kong, eh?
2: No,
0: quan
2: no,
0: vaig anar
2: no.
0: A Hong Kong.
2: De fet, Quintian es coneix com Little Europe, petita Europa, perquè hi ha molt... Les noves generacions són de diferents llocs d'Europa, sí...
0: Ja, que interessant, sí, sí. Sí, sí. I ara seguim parlant d'aquest projecte, d'aquesta pel·lícula, però jo volia posar sobre la taula el tema també de la diversitat, no? Ja que ara he entrat aquí a l'última edició del Barcelona Film Fest, a les jornades de guionistes, vam parlar d'això, de la diversitat. Com està... integrant-se en els guions també, no? Els guions s'han d'obrir una mica més. Què penseu?
3: Totalment.
0: Com ho veieu?
3: Des del meu punt de vista, totalment, no? Han de ser porosos, no? Per poder reflectir què és el que passa a la societat. Per mi això és una de les virtuts del cinema, no? Poder comptar amb mirades sobre el que realment està passant, no? Que obrin aquests imaginaris, que de vegades, si no, queden una miqueta massa estrets i limitats, no? Per tant, totalment sí. Crec que el cinema i el guió ha de ser purós.
0: De què parla el cinema català, per exemple? De què parlem aquí a Catalunya, els que fem cinema? De què ens agrada parlar o de què no parlem, també? La Sabina, per exemple, que té un festival i que veu moltes
3: pregunta.
0: Pel·lícules. La Sabina que ha de veure moltes pel·lícules, sí. I deu filtrar també pel·lícules, no?
4: Justament, i ara... És que és un tema que a mi em té com molt obsessionada gairebé, però del cinema català o, bueno, espanyol així en general, crec que falta més coses de fantàstic, que és... De tots els gèneres, el meu preferit. Però falten coses més fantàstiques o de terror, de gènere... Coses més undergrounds o diferents, animació... O sigui que és molt, molt difícil, és complicat. Però al mateix temps també crec que hi ha unes onades, últimament, a més, dirigides i escrites per dones, de cinema fantàstic, com la Julia Ducournau, la Coralie Farjat, increïbles, que estan creant escola per altres dones o altres cineastes a animar-se a fer fantàstic. I ja callo, eh? Però jo crec que a Catalunya o a Espanya ens falta... una mica més de fantàstic.
0: Una mica més de fantàstic, una mica més de fantasia, una mica més de tirar-se a la piscina. L'Ester, de moment, em sembla que no ho farà.
2: Jo estic començant. Paso a paso.
0: Però no ho descartes, fer cinema fantàstic algun dia?
2: No.
0: O no és incompatible el documental amb el fantàstic?
4: Bona pregunta.
2: Ara mateix no sé què respondre.
0: Tu t'has plantejat realment gèneres? Si hi ha algun gènere que t'agradi especialment?
2: Ara mateix he començat amb el documental perquè és el que...
0: Pots expressar-te en castellà, si vols.
1: Sí, Vestigios és un projecte que li ha sortit, diguéssim, del cor, no?
2: Sí.
1: I que necessitava com explicar-ho, no? I
0: sí,
1: és com que
0: sí. Com molt personal.
1: Sí, ha connectat amb el gènere documental perquè era la seva necessitat, però ella és brillant, l'Esther és brillant, i llavors ara està amb Acció Curs.
2: De dones visuals, demà tinc un pitch
1: de dones visuals.
2: De ficció.
1: I llavors ja ha saltat a la ficció. Vull dir que ella, el documental a vegades és el camí d'entrada, perquè econòmicament és més sostenible, i inclús si no tens una estructura, una productora, dius, vinga, va, doncs tinc una càmera, de fet, tu has rodat molt amb la teva càmera, ella... No? I llavors,
2: guerrilla.
1: Moltes vegades els cineastes entrem pel documental i a vegades no? Pues anem cap a l'híbrid o passem a la ficció, no? Jo penso que
0: a la Carla li ha passat... Tu, Carla, sempre vas tenir molt clar que volies començar fent documentals o que et senties és més còmode
1: totalment,
0: en el terreny documental.
1: Sí, sí, a la Pompeu Fabra, quan vaig estudiar, va vindre un cineasta francès que el va convidar, en Jordi Balló, i vaig descobrir el documental i vaig dir, per aquí, perquè a mi, jo sóc una exploradora, m'encanta investigar i no fer aquests processos creatius, no? I llavors, al final, la primera pel·li era un documental, una història personal, però amb una estructura de ficció. No? Que al final els híbrids, diguéssim, ara fa molts anys que estan funcionant i són molt potents.
0: I la Laia també? Series d'aquest parell?
3: Jo em sento, sí, totalment, com la Carla. El que passa en el meu cas, jo em sento molt còmode en el documental. No sé si mai faré el salt a la ficció, no? D'entrada no sento aquest impuls. I jo també recordo conèixer el documental. Jo vinc del món del periodisme i a mi el que sempre m'ha interessat és l'escriptura. D'aquí que també el guió i l'acompanyament a nivell d'escriptura documental em fascini. I jo recordo conèixer el documental en un màster de guió a l'Autònoma, escoltant el Patricio Guzmán. Oh, el situeu, el Patricio
0: sí,
3: Guzmán, eh?
0: Sí, ens esteu traient uns noms aquí, eh?
3: I quan vaig sentir allò vaig dir, això seria un camí per mi, no? Després va venir el Joaquim Jordà i altres històries i aventures, eh? Però jo em sento molt còmode amb el documental. Jo, de moment, les ganes d'anar a la ficció, en literatura sí, però en cinema, de moment, no.
0: Ara seguim, esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, en format estiu, estem conversant amb Carla Subirana, Laia Manresa, amb Esther G i amb Sabina Pujol, i anem a fer una parada musical. Mica parla de Grace Kelly en aquest tema que podem ara escoltar. Okay.

0: Això és el Va de Cine de Ràdio 4. Ens agrada jugar i fer les coses divertides i per això hem convidat avui a Carla Subirana, a Laia Manresa, Esther Gii i a Sabina Pujol. Ara estem veient que el camí creatiu pot ser molt divertit, també, no? Carla, aquests 20 passos del procés de creació els podríem resumir una mica, no? D'escoltar la teva veu interior fins a compartir la teva idea.
1: Exacte. Amb la Laia Manresa sempre parlem de que la indústria cinematogràfica és una indústria complexa i que els processos, aixecar un projecte, és com deia el Guillermo del Toro, és com moure una pedra de 500 tonelades. Llavors hi hem de posar llum i alegria en el procés, no? Llavors, diguéssim que amb aquests acompanyaments creatius el que fem és, diguéssim, jugar. No? Connectar que la creadora torni a connectar amb el joc i amb la passió creadora. I de per què va decidir un dia endinsar-se en aquest bosc de la creació i decidir fer una pel·lícula. No? Llavors, a vegades, com l'explicava l'Esther, els processos són tan llargs i la cosa a vegades va una mica lenta i aixecar una pel·li és tan complicat que mola com treballar en comunitat, no? Que el que fem en els acompanyaments creatius és crear una comunitat a la natura, no? I que les creadores puguin reconnectar amb el que és el gaudir.
0: Però a veure, la maestra el mono loco, això com ho interpretem?
1: Ja, és que aquesta targeta, sí. Clar, ara explicar els 20 passos seria inviable, però el primer pas és l'autoconeixement, no? O sigui, jo considero que en el camí de la creació és molt important conèixer-se a un mateix, perquè sovint les pel·lícules, siguin documentals o ficció, sempre hi ha un rastre d'un mateix, no?, en aquella pel·lícula, i això connecta amb l'espectador. Encara que després, no?, com deia la Úrsula Caleguín, diguéssim, la creació és una barreja d'imaginació i pròpia experiència, no?, de com construeixes allò que has viscut, no?, i llavors guionitzes, no?, llavors fas aquesta cosa més estructurada del guió. Però moltes vegades té a veure amb una pulsió, amb un sentiment, no?, i la segona és a Maestra del Mono Loco, és la ment. La ment, o sigui...
2: Mono Loco és la ment.
1: Exacte, no? És a dir, d'una manera, si la creadora, el creador coneix el que passa en un procés creatiu, que no tot és la llum del primer dia, la il·lusió d'endinsar-te en el bosc creatiu, no? Que hi ha el primer dia que dius, uau, aquí hi ha una pel·lícula, vaig, no? Què passa? Que a vegades t'endinses en el bosc creatiu, es fa de nit, et perds, ja no saps quin era el camí principal, no saps ben bé exactament per què vas començar aquest llarg camí, i llavors una mica aquests processos creatius, doncs, aquests passos del procés creatiu és entendre que la confusió, per exemple, forma part del camí.
0: El caos, també,
1: el
0: no?
1: El caos,
0: sí, sí,
1: totalment.
0: Sí. Atrapa el pez dorado, per exemple, activar cerebro de liebre i mente de tortuga. Tot això no és molt xinès, no és molt oriental.
1: Això la Laia t'ho pot explicar molt bé, perquè ella fa unes experiències de visualitzacions i meditacions, però té a veure una mica amb... no només construir el guió, moltes vegades, sobretot en ficció, en documental, a vegades les creadores sentim que ja hem de guionitzar, no? El primer, vinga, seqüència 1, seqüència 2 i tal. I llavors això és molt com molt analític, no? I des d'un lloc com una mica fred, i t'obligues a, no?, a anar avançant en el procés. I t'oblides de la part prèvia del gaudir, del joc, i d'explorar què hi ha a darrere d'aquella història que vols explicar.
3: Totalment. Venim d'un món, no?, que el que fa és ajudar-nos i entrenar-nos a ser estructurades, a tenir el control, no?, a saber com ens organitzarem, i veta d'alguna manera el que seria l'inconscient, el que seria l'atreviment, no?, el que seria aquesta connexió més íntima. Llavors això s'ha d'entrenar, perquè ens hem perdut pel camí, no? Aleshores, un altre dels elements molt importants en aquest procés que explica la Carla és generar confiança, no? És a dir, els processos creatius sempre, i si valen la pena més, impliquen confusió, impliquen que no trobem a la primera el que estem buscant, i per tant generant aquests acompanyaments i en aquests processos confiança per reconnectar amb el que nosaltres volem i amb el que nosaltres tenim ganes d'explicar és una de les claus, no? I això no és fàcil en la societat que vivim, i penso que
0: hi ha molt soroll,
3: hi ha molt soroll, hi ha molta inseguretat, i sobretot a nivell de femení. Les dones en tenen menys de seguretat en general.
0: Com estem representades les dones als guions actualment? Què penseu? Estem ben representades als guions o encara falta algun pas?
1: Cada vegada hi ha més directores que guionitzen o guionistes i directores que llavors tenen la veu de la seva pròpia història, no? Ara, per exemple, l'Aina Clotet, no? Que ha anat a Cannes, doncs clar, cada vegada hi ha més models a seguir, més exemples, no? Per les ties joves ja no és com quan nosaltres teníem 20 anys, que hi havia pocs referents, no? Ara n'hi ha un munt i inconscientment diuen, si ella pot, jo també puc. No? I això és fonamental, i això, doncs, una feina com la que ha fet l'Associació Dones Visuals, no? des dels seus inicis, 2016, doncs és fonamental. Per tant, si tenim més pel·lis dirigides i guionitzades per elles, interpretades amb personatges femenins de diferents edats a la pantalla, això és una cosa que arriba a l'espectador, no? Mm-hmm.
0: Sabina, tu que visiones moltes pel·lícules, t'avorreixes molt a vegades o no? Què penses del tema que comentem?
2: Es veu que veig molta cosa i de diferents tipus, però sí que veig, com deia la companya, afortunadament, cada cop més propostes de ficció documental escrites, dirigides, produïdes per dones. I això, com comentàveu, vol dir que la representació en aquestes pel·lícules o documentals o curtmetratges de diferents personatges és molt més variada, enriquidora, i veus de tot, per fi. I tornant al terror... Sempre aquí posant... No, faig prova.
0: Des del terror es poden dir moltes coses. També, escolta, sí. Black Rooms. Aquest estiu ha estat un dels fenòmens de l'estiu. Black Rooms, Obsession, aquestes
2: Gràcies.
0: Pel·lícules.
2: Gràcies per anomenar aquestes dues pel·lícules.
0: Ara que veiem aquí una habitació pròpia, com un dels 20 passos del procés de creació, una habitació pròpia.
2: Correcte.
0: Les habitacions de Black Room també, no?
2: Déu-n'hi-do, eh? Que són, per cert, dues pel·lícules de pressupost minimal que han funcionat superbé, perquè la gent s'ha anat dient no us perdeu aquesta pel·li, i han anat, corrent com la pólvora, i han sigut un fenomen, ho estan sent encara, bastant heavy. I com deies tu, també insisteixo, perquè a vegades el terror es veu com un gènere com tonto o marginal, que no passa res, però es poden dir coses molt bèsties, personals, feministes, polítics, sobretot, vull dir, és un gènere perfecte.
0: Esther, la gent jove, hi ha qui diu que esteu una mica adormits, culturalment, cinematogràficament, ho podem desmentir, no?, avui aquí.
4: Yo creo que lo que pasa es que hay mucha saturación, ¿no?, de producciones, pero...
0: Y de imágenes también,
4: y de imágenes,
0: ¿no? De imágenes. Vivimos en un mundo de pantallas, ¿no?
4: Sí, sí, pero retomo lo que ha dicho Carla de estar en un espacio como en el Pushlab de... Nos fuimos de un retiro creativo a la naturaleza, a más flaque, y creo que eso me sirvió muchísimo, y tuve mucho tiempo de tener un momento de calidad con el proyecto, con lo que realmente yo quería hacer, y el hecho de no estar en la ciudad ni estar, digamos, solo para el proyecto, pues me fue pude reconectar con lo que quería contar. Y sí.
0: Nada, que si querías defender un poco a tu generación, porque es que se les ataca mucho, ¿no? S'ataca molt als joves quan es diu que no van al cine, que no els interessa res, que i això no és veritat, no?
4: Yo creo que...
0: O encuentras poca compañía dentro de tu círculo de amistades.
4: Yo creo que la gente joven sí que consume, pero quizás los hábitos son otros. Quizás se hace más streaming, pues por plataformas y tal. Pero yo creo que sí que ahora hay un auge de lo de antes, ¿no? Como películas de directores anteriores o Sí, yo creo que es quizás lo que ha cambiado es la forma de consumirlo.
0: La forma de ver el cine, sí. También, ¿no?
4: Sí,
0: sí, segurament, sí. Mm. Però que segueix interessant. El cinema no té edat, realment, no?
2: I per això faig un apunt, arrel del que has dit tu i tu abans també sobre Black Rooms, que ara no recordo l'edat del director.
4: És molt joven, és molt joven.
2: Joveníssim, sí, que ve del món del TikTok.
4: De YouTube, empezó...
2: YouTube, sí. I tot això, d'aquesta manera de consumir cinema, sí, que comentaves tu, no? Vull dir que és molt interessant aquest fenomen.
4: O sea, a mi me pareció muy interesante porque la investigué un poco y empezó con él produciéndose los vídeos en YouTube y quizás son maneras, o sea, me da esperanza porque quizás son diferentes maneras para poder hacer levantar tu peli, ¿no? Como, o sea, yo entendí que él ya era un youtuber bastante conocido y que, bueno, pues la productora A24 lo pilló y realizaron back la peli que ahora es.
0: S'ha de trobar el camí, no?
1: Sí, sí, jo penso que respecte a aquesta generació, igual que nosaltres, no, que tenim ja una altra edat, diguéssim, les xarxes és evident que ens estan fregint el cervell, això no ho podem negar. Però per una altra banda, jo el que veig amb la gent més jove, amb els alumnes que tinc a la universitat, és que són més atrevits. O sigui, hi ha un atreviment, no, de potser les altres camins que tu deies, Conxita, d'arribar a fer cinema, no?

0: jo crec que ens oblidem del talent dels guionistes, no? S'acostuma a parlar de talent, parlem de nou talent, de directors, nou talent o directores, nou talent d'actors o actrius, però no s'acostuma a parlar gaire, no?, del nou talent dels guionistes. No hauríem de començar a fer-ho?
1: Estaria molt bé, no?
0: Sí, no?
1: Els guionistes sempre som una mica més invisibles, no? Sempre ocupem un espai a darrere i penso que estaria molt bé reivindicar aquest lloc, igual que el lloc dels muntadors, que és un lloc semblant moltes vegades i que, a més, muntadors i guionistes compartim, jo diria, un control de la narrativa similar, no? Abans, després, en documental, en el mateix camí, perquè en documental sabeu que el guió s'acaba a la sala de muntatge sempre. Per tant, sí, reivindicaria, com dius tu, una major visibilitat dels guionistes i els muntadors.
0: L'Esther, per exemple, vol ser guionista i directora, o directora guionista,
2: en procés,
0: no? Les dues coses van juntes,
2: sí.
0: En el teu cas,
2: sí,
0: també,
2: sí, sí.
0: No? El procés, dius.
2: Estic en procés,
0: sí.
2: És que realment acabo de començar i encara hi ha molt a aprendre, però sí.
0: Ara m'has fet recordar un company, no de periodisme, però sí de promoció, que estudiava dret i ara és un polític important, i deia, coincidíem en aquell temps, i deia, soc un projecte d'advocat, no? En aquell moment, no? No sé si l'Esther se sent una mica així, no?
2: Sí.
0: Com un projecte de cineasta.
2: Sí, a mi m'agrada sentir-me que soc un aprenent, perquè no tancar-me i, no sé, contínuament estar oberta a aprendre.
0: La paraula cineasta, Carla, és una paraula que té una cabuda gran, no?
3: Sí, és una paraula...
0: Us sentiu identificades amb la paraula cineasta, més enllà de guionista, directora...
3: Jo més aviat amb exploradora. Exploradora em sento totalment identificada.
0: M'agrada
3: perquè...
0: molt això, eh?
3: Sí, sí. Sí, perquè en el fons he arribat al cinema perquè m'interessava explorar, investigar, documentar-me, conèixer llocs o espais o gent que mai hagués conegut d'una manera si no hagués fet aquesta professió, no? Llavors, penso que al final les paraules el que fan és acotar, no? O sigui, el que fa l'Esther de manera, ha entrat en el cinema de manera intuïtiu i està, bueno, pues entrant a la indústria, veient, no?, tot el que succeeix, pues és un artista, no? Perquè ella, no?, ha fet un dossier amb fotografies i des d'un lloc amb una sensibilitat, no?, i que té com, no?, que conviure amb la rigidesa o amb les dificultats de la indústria, no? Jo vull dir que un cineasta que comença és el gran aprenentatge, no?, la sensibilitat creadora, com sobreviu a el que és la indústria cinematogràfica a Espanya, a Catalunya, que no és una indústria, bueno, que està, sempre té aquest punt de dir, ostres, no? Sempre falten diners, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Que raro,
3: no? Que ens obliga a ser creatius,
0: sempre,
3: també.
0: Sempre falta pressupost, no? Sabina, què t'hem d'explicar, no?
2: Sí, també. Jo, clar, que estic una mica, bueno, amb aquest festival a la sèrie B, clar, són propostes de molt poc pressupost, però que això no està renyit ni amb la creativitat ni amb les ganes de fer cinema ni de projectar cinema, no? Però certament el tema dels diners, déu-n'hi-do, companyes?
1: És un tema.
3: És un tema.
0: En una altra vida, no? En una altra vida esperem que el karma, no?, sigui diferent i tinguem diners allò per donar i per vendre, no?
2: Sisplau.
0: Us plantegeu a vegades quantes coses podríem fer si tinguéssim diners, no? Si tinguéssim un bon coixí econòmic, no?
2: Sí.
0: Per fer els mateixos projectes que teniu entre mans, oi?
3: Sí, però la creativitat, a vegades, jo els dic als alumnes, no, és que no tenim diners. Bueno, és igual, doncs pensa una altra
0: tira't
3: opció.
0: Tira't a la piscina, no?
3: Guionitza,
0: és un altre dels passos,
3: exacte,
0: no? Tira't a la piscina.
3: No, guionitza des d'un altre lloc.
1: Busca la manera.
3: Exacte.
1: Tornant a la paraula cineasta, jo sí que penso que s'ha de reivindicar una mica, perquè durant molts anys penso que ha estat una paraula poc utilitzada, perquè semblava que fos una gran cosa, no? Soc una cineasta. I penso que s'ha de reivindicar, està clar, que la gent que fem cinema, ens dediquem al cinema, sigui de la manera que sigui, som cineastes i està molt bé, no? A les dones ens costa reivindicar aquestes coses, per tant penso que està molt bé.
0: Fem una altra parada musical amb un tema que recorda Bette Davis, Bette Davis Eyes, és un tema de Kim Carner, és antic, però ens agrada recuperar-lo perquè la mirada de Bette Davis realment era única.

0: Esteu escoltant el Badacine a Ràdio 4. A poc anem fent aquest camí que ens havíem proposat i estem arribant al final del programa. Però hi ha moltes coses encara a dir i la Sabina Pujol ara em deia vull parlar d'una nova cineasta, no? Ara que estàvem en sí. Això. És maco, no? Posar en òrbita a nova gent, no? Sí. Aprofitant sí. Un festival.
1: I tant. Sí, moltes gràcies, perquè crec que també una de les tasques en els festivals, comentàvem, o com a programadora, és això, donar espai a noves veus, no? I justament sí. Pensava ara en una cineasta jove, també, que es diu Anna Carbonell, que ha fet un curt, Òpera Prima, atenció, que vam passar l'any passat a Filmets, i ha tingut un recorregut internacional molt bèstia, i el curtmetratge es diu Prou bé. I és un curtmetratge que barreja la comèdia, humor negre, que és difícil, amb una mica de terror. I el guió, per mi, és una meravella perquè, bueno, a nivell d'imatge del curt, només hi ha dos espais, tres personatges. No vull desvelar el final. Però és de veritat una meravella. És una cineasta que, per ser l'òpera prima, jo em vaig quedar al·lucinada.
0: Tu em deies que te l'havies endut al curt, no? De gira, no? També te l'havies endut de gira.
1: Sí. Com que viatjo molt a altres festivals i a vegades faig col·laboracions, ara vaig estar en un festival a Itàlia, a Pescara, que es diu l'Adriatic Film Festival, i em van demanar si podia portar un curt català o espanyol dels que jo conec, no? I de seguida vaig pensar en aquest. Dic, és que flipareu. I evidentment van flipar el públic, tothom em va dir, ostres, quina idea més boja, felicitats. I a mi això, bueno, és que em dona una joia poder ensenyar aquestes coses i que la gent conegui aquestes cineastes joves i... No sé, és una alegria.
0: Esther, ja vas visualitzant, no? Quan
2: sí.
0: Presentis bueno, la pel·lícula al festival.
2: Falta molt de treball encara, molt de camí, però sí.
0: Aquí tenim sí. El Docs Barcelona, que és molt bo. Mm. És molt reconegut com a festival de documentals, no?
2: Sí, bueno, de fet, el meu TFG va ser seleccionat al Docs Barcelona i bueno, el llargmetratge neix del TFG. Aleshores, bueno, va ser molt guai, sí.
0: Un dels temes recurrents en els llargmetratges, en les pel·lícules que veiem dirigides per dones, és la maternitat. Això no podem amagar-ho, negar-ho, és així. És un tema que es repeteix moltíssim. I això m'ajuda a plantejar una imatge, l'embrió d'un guió, un tema que ens interessa a totes les que som aquí avui. És comparable a un embaràs? L'embrió d'un guió és comparable a un embaràs i el final és el part?
3: Jo penso que sí, que hi ha una part molt comparable. De fet, jo aquest any i l'anterior vaig coordinar un laboratori a Labón, que justament li van posar de títol...
0: A Labón?
3: A Labón. A Labón.
0: A Labón.
3: El Centre de Cultura Feminista de Barcelona.
0: No el coneixia.
3: No?
0: Doncs mira, sempre aprenem coses,
3: Sí.
0: No te'n vas mai a dormir sense aprendre una cosa
3: està
0: més.
3: Està al carrer Sant Pere Més Baix 7, on hi ha la biblioteca Bon Maison.
0: Sí. Sí.
3: Allà també hi ha la seu de Dones Visuals.
0: Sí.
3: Si no el coneixeu, poseu-lo en el vostre mapa. La Bon fa molt bona feina i té tota una part d'audiovisual molt interessant. I jo fa 2 anys que coordino un laboratori que es diu justament 9 mesos, amb aquesta idea comparar el que seria l'embrió creatiu, no? Amb el que seria l'embrió d'un nadó. Al final és un procés molt semblant, no? I també requereix, des del meu punt de vista, un temps de gestació que impliqui aquestes coses que dèiem abans amb la Carla, no? Aquesta seguretat, aquesta confiança, aquesta connexió amb la llavor que deia l'Esther, no? De per què estic fent el que estic fent, de què és el que vull explicar, i en fi, tota una sèrie de paral·lelismes amb el que seria el món de l'embaràs i del part.
0: Clar, com ho vull explicar també, no? De quina manera ho explico, no? Els pitchings són molt importants. La presentació d'un projecte és part de l'èxit també final, no? M'imagino.
4: Sí, jo personalment no sóc gaire fan dels pitchings, però entenc que forma part de la indústria i és una manera de donar a conèixer els projectes, i l'Esther mateix amb el seu projecte també, al presentar-lo a la indústria, no, li han anat sortint com possibilitats, no, connectar, diguéssim, per poder seguir creant. Però tornant una mica a l'acompanyament, si tu has fet aquesta feina prèvia i t'has empoderat i saps quina és l'essència del teu projecte i quina és la llavor i la tens ben falcada, el pitching segurament et sortirà millor, et donarà seguretat, perquè tu saps on estàs. No? I a vegades aquestes coses d'indústria poden, no? Un micro, no sé quants espectadors davant, un temps, no? Que sona una campaneta als 7 minuts, tot això. Jo sempre dic que un bon pitch pot amagar una mala pel·lícula i al revés. O sigui, un pitching terrible pot tenir a darrere una pel·li meravellosa, no? O sigui, que a vegades és com poder entreveure, no? El creador o la creadora que està presentant, perquè un cineasta per què té que ser un bon orador?
1: Totalment.
4: A la millor és un bon narrador audiovisual, però no és un bon narrador.
2: A mi em passa això.
3: Sí. Les característiques d'un pitch són anticreatives, no?
4: Són bloquejadores.
3: Són bloquejadores, sí, totalment.
0: Doncs ho hem de deixar aquí, perquè se'ns ha menjat el temps, com sempre, maleït temps. Us agraeixo moltíssim que hagueu trobat el moment per venir a la ràdio i compartir tot això que hem estat parlant, Carla Subirana, Laia Manresa, moltes gràcies, Sabina Pujol, moltes gràcies. Seguirem els teus festivals.
4: Gràcies per convidar-nos, Conxita.
0: Gràcies. Sí, i a Esther G, estarem molt pendents d'aquestes sorpreses que ens donaràs. Gràcies per venir.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres també, amics del cine. Gràcies per venir cada setmana i per estar tan presents en la nostra vida cinematogràfica. Us ho dic de part de Víctor Domínguez, que ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla, que ha portat la producció, Argimiro Lozano, que és el nostre guionista i crític assessor, i Conxita Casanovas, qui us parla i us saluda. I ja sabeu que cada diumenge va de cine a aquestes hores aquí, a Ràdio 4. Abraçada gran i fins la setmana que ve. Aneu al cine.

0: Son las 4. Radio 4. Serveis informatius. Bona tarda. La temporada turística a Catalunya tanca amb bones xifres. A l'espera del balanç oficial d'agost, aquest ha estat un mes molt bo amb xifres que freguen el ple, sobretot a destinacions costaneres. Tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava, l'ocupació es preveu que superi el 90%. Escoltem Xavier Guardià, portaveu de la Federació Hotelera de Tarragona, i a Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava.
1: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Vol dir que el juliol i l'agost han funcionat bé. Ha funcionat millor l'agost com el juliol, que també ja és habitual.
2: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
0: Rècord als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegra, Federació Catalana de Càmpings.
3: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguin en compte que aquest augment s'està produint pràcticament a la pre- i la post-temporada.
0: El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions enguany a tot el territori. A la Plana de Lleida, l'eclipsi ha estat un reclam. A Catalunya ens visiten principalment els turistes nacionals, però aquest estiu s'ha registrat un increment d'estrangers del 4%. Les estades, això sí, són més curtes i cada vegada més cares. A Barcelona, una habitació hotelera costa 180 euros la nit. Segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, l'allotjament a la capital catalana s'ha encarit un 34% respecte a l'any 2019. Un apunt: a l'Escala ha quedat prohibit el bany a la platja de les Barques de manera temporal pel trencament del col·lector d'aigües residuals. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. I avui és dia de tornada per moltes persones que acaben les vacances d'estiu. A les carreteres catalanes s'espera un gran volum de trànsit. El trajecte, això sí, pot tenir un cert impacte a les nostres butxaques. L'increment del preu dels carburants arran de la guerra a l'Iran situa el preu mitjà de la benzina en 1,73 euros al litre, en 1,86 està el dièsel. És un 20% i un 30% més car que a inicis de juliol, tot i que el primer de setembre s'abaratiran gràcies a les ajudes del govern.
4: Por las nubes, pero no nos queda más remedio que pagar y callar.
5: ¿Qué quieres que te diga yo? Esta es una ruina.
6: Hombre, cuesta mucho más, sí, la verdad.
7: ¿Has calculado lo que te estas vacaciones, lo que te ha supuesto más?
8: Es mejor no calcularlo, la verdad.
9: O ahora uso más la moto para intentar no consumir tanto con el coche.
5: Empezaba a echarle 7 pavos y ahora le echo 10 euros a la moto.
10: Madre mía, a ver si en algún momento se estabiliza un poco.
0: La factura de la llum també serà més cara a l'agost. Se situa a 118 euros al megawatt, duplica el preu de l'agost de l'any passat. El gas ha disparat a 68 euros al megawatt. I de l'exterior, almenys 7 morts a Xipre durant el naufragi d'una embarcació que transportava 270 persones. En aquests moments, les autoritats continuen les tasques de salvament. Més de 170 ja han estat rescatades. Els ferits estan sent traslladats a hospitals de la zona. L'embarcació, que havia d'haver partit ahir, finalment a s'ajornar el viatge pel mal temps, s'ha començat a enfonsar a 4 milles nàutiques de la costa per causes que encara s'investiguen. I encara de l'exterior, el Nepal s'eleva a més de 800 la xifra de morts arran de l'esllavissada. Hi ha més de 2.500 desapareguts al país i més de 500 de la banda xinesa, segons el darrer balanç. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté en 2 el nombre de desapareguts nacionals. 20.000 efectius treballant en les tasques de rescat i recuperació de cossos enmig de noves amenaces de riuades i també d'esllavissades. La fragilitat del terreny alenteix les tasques dels equips d'emergència. Les autoritats del Nepal han deixat entrar els primers grups internacionals de brigadistes. I abans de marxar, coneguem la previsió del temps amb Jordi Urias. Amet, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui, temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat en general i les temperatures en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Avui, les màximes significativament elevades a la depressió de Lleida. S'esperen valors màxims de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, de component sud, amb intervals moderats durant la tarda. Demà, cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols baixos al litoral central i sud, al Pirineu Oriental, núvols d'evolució que no descarten algun ruix esqueixat o tempesta aïllada a la tarda que es podrien estendre a altres punts de Barcelona i Girona. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Temperatures sense grans canvis fins al dimecres, quan s'espera una pujada de les temperatures especialment cap a l'interior. Demà el vent serà fluix variable al matí, tendint a partir del migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia. Bona tarda.
12: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda. Com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem un dels èxits dels inicis, molt inicis de Kesha, a Macaco, a Vicente García, a Taylor Swift, i fins i tot farem un Remember amb una de Natalia d'Operació Triunfo 1. Comencem amb el més nou d'un grup de casa nostra, de la Pegatina, que presenta Un cop de sort, que és un avançament del seu proper EP, i serà en català. Deixa.

0: Anem a recuperar una mica d'aquell ambient estiuenc que de tant en tant trobem a faltar, que queda també lluny, també us dic, i és de Mikal Teja i de Naila Blackman, acompanyats, això sí, del seu Dingolei.
1: Teja, bona nit.

A un paso de la luna, Dana Mena i Rocco Hahn és el que estava sonant aquí a Ràdio 4. I vaig a fer-vos una pregunta. Us ve de gust escoltar una guanyadora d'Eurovisió? Jo tinc la candidata ideal, crec. És de l'any 2012, concretament de la representant de Suècia, Loreen, i el seu Euphoria.

Sembla que l'any 2009 Queixa acabés posant el nom al que seria una de les xarxes socials del moment, perquè uns quants anys després, això ho hem acabat veient, precisament recuperem, evidentment, aquest TikTok de Queixa, sonant a Ràdio 4. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Macaco i Vicente García es van conèixer en una de les gires de Macaco. Ells van connectar i, de fet, els va acabar unint una gran amistat que els ha dut precisament fins a dia d'avui i fins a fer una cançó junts. Així que escoltem Una connexió de Macaco i Vicente García.

Atenció amb el moment que viurem ara, dedicat, evidentment, a tots aquells que veu viure amb emoció aquella primera edició d'Operación Triunfo. Us sonarà aquesta veu, perquè és, evidentment, la veu de Natàlia, Natàlia Doté, amb Vas a volverme loca.

I de Natàlia, una de les dones, jo crec que de moda, Taylor Swift. Avui recuperarem una del seu disc Red, que diu que mai més tornarem a estar junts, perquè el que sona ara mateix és We Are Never Ever

0: together.
1: I d'una cançó popular a una altra, que en aquest cas no és de Taylor Swift, sinó que és de Florida, èxit que sonava per primer cop l'any 2012 i que el fem tornar a sonar 10 anys després. Això es diu Whistle.

I volem seguir amb aquesta aura, jo diria una miqueta sentimental, i fins i tot l'acceptuem una mica més amb Kelly Clarkson i el seu Because of You.

Moment per escoltar ara Beyoncé, i volia que, de fet, quan va fer aquesta cançó Beyoncé, volia que servís una mica d'homenatge als astronautes que van morir en l'explosió del transbordador Challenger. De fet, el seu videoclip hi té molt a veure, així que nosaltres ens sumem en aquest homenatge que en el seu dia va fer Beyoncé. Escoltem XO.

I ara recuperem una cançó del 2018 que es diu Ja Ja, d'Aya Nakamura, però no escoltarem l'original, sinó una miqueta més especial, el remix amb Maluma.

Dues cançons i acabem aquesta horeta de música i ho farem dins del disc per primera vez de Camilo, perquè l'any 2020 hi trobàvem una que segur que és la preferida de molts de vosaltres i es diu Favorito.

I posem la cirereta del pastís viatjant, atenció amb això, 12 anys enrere amb Asher, Pitbull i, evidentment, aquesta que segur que sonarà, es diu DJ Got Us Falling in Love. Demà hi tornem, no patiu. Mentrestant, el que us diem sempre, gaudiu de la tarda i, sobretot, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. La Junta de Turisme nepalesa confirma que ha estat en contacte amb 3 ciutadans espanyols que es trobaven en una zona incomunicada després de l'esllavissada de dimecres. També amb un turista estatunidenc i un altre de belga. L'informe, però, no detalla si han estat rescatats o encara es troben sobre el terreny. Segons el darrer balanç de les autoritats locals, en total, aquest diumenge, prop de 290 persones turistes han estat rescatades. 591 continuen incomunicats. El Nepal s'eleva amb més de 800 la xifra de morts i amb més de 3.000 la de desapareguts entre la banda nepalesa i la xinesa. 20.000 efectius treballant sobre el terreny en les tasques de rescat i recuperació de cossos enmig de noves amenaces de riuades i altres esllavissades. La fragilitat del terreny alenteix la feina dels equips d'emergència. Les autoritats del Nepal han deixat entrar els primers grups internacionals de brigadistes. I en plena operació tornada, una avaria a l'estació de la Sagrera ha obligat a tallar la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència està provocant retards a la xarxa de llarga distància a l'estació de Sants de Barcelona. Entre els afectats per la incidència hi ha desconcert sobre com poder arribar a la seva destinació. Els escoltem.
1: Está demorado, sí. Solamente han informado eso, que no se sabe cuándo vamos a entrar, solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
2: Sí. Quiero ir a París esta noche. Nuestro tren ha sido cancelado. Y no tenemos soluciones para ir a París o en Francia. Estamos buscando para soluciones, pero quizás hay una porque mi amigo debemos ir.
3: I live in Belgium. I had a high-speed train ticket from Paris to Madrid.
0: Visc a Bèlgica, tenia un bitllet d'alta velocitat de París a Madrid, però a Girona ens han aturat, ens han obligat a continuar el trajecte a Barcelona en un tren regional que anava ple i no tenia aire acondicionat, assenyala aquest turista. Segons ha informat Adif, es treballa en la recuperació del servei per arreglar aquesta avaria causada per una baixada de tensió elèctrica. I en clau científica, la NASA ha llançat a Mèxic el seu nou telescopi espacial Nancy Grace Roman en honor a l'astrònoma nord-americana. Té la missió de cartografiar l'univers en detall, registrant més de 1.000 milions de galàxies. També cercarà més de 100.000 nous exoplanetes. Però, sobretot, l'objectiu és estudiar la matèria i l'energia fosca, dos misteris per als científics que ocupen el 95% d'espai a l'univers. Jared Isaacman, gerent de la NASA.
4: This is extremely exciting. I mean, this mission could change our fundamental understanding of the universe.
0: Explicar que la missió és especialment excitant perquè podria canviar la manera que tenim d'entendre l'univers. El projecte de 4 bilions de dòlars, que compta també amb participació espanyola, generarà 1,3 terabytes de dades diàries que es posaran a disposició de la comunitat científica. Una passa més en la carrera espacial estatunidenca que cerca en última instància saber si hi ha vida més enllà d'aquest planeta. I els esports, Marc Márquez, imbatible. El Gran Premi de l'Aragó s'imposa amb autoritat al circuit de Motorland, seguit de Pedro Costa i Marco Bezzecchi. Llorenç, bona tarda.
5: Bona tarda. El de Cervera suma la seva quarta victòria de la temporada després del triomf d'avui i del d'ahir a l'esprint. El pilot de Ducati es col·loca només 19 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. En Moto2, el guanyador ha estat Alonso López, i a Moto3, Máximo Quiles. En futbol, a la Lliga F, el Badalona s'estrena amb derrota per 3-1 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, i ara a les 7 el Barça debutarà a casa davant la DG Tenerife. En directe, la final del Mundial d'Hockey Herba. Espanya lluita pel primer or de la seva història. Minut 20 del primer temps, Espanya 0, Alemanya 0. I en ciclisme, novena etapa de la Vuelta, la primera sense Tadej Pogačar, que es va retirar ahir després d'una forta caiguda. Queden 12 quilòmetres per arribar a la meta a l'Alto d'Aitana. Sivakov i el català Marcel Camprubí, escapats al capdavant de la carrera, el líder virtual, segueixen el mallorquí Enric Mas.
0: Gràcies, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
6: Ràdio 4.

0: Ràdio 4. Què tal, Joan, i els oients de Catalunya Express? Soc el senyor Chen i estic supercontent perquè avui surt un nou single que hem fet amb el Lil Dami. Jo i el Lil Dami estem de tornada, més feliços que mai. Hem tret una cançó que es diu Passaport, que ja la podeu escoltar, i que us recomano que aneu a veure el videoclip perquè ens hem anat fins a Los Angeles a gravar-lo. És una cançó que ens hem passat superbé fent-la, ens hem passat molt disfrutona, i res, espero que la disfruteu tant o més com nosaltres fent-la, i us envio una abraçada super, super forta. Ciao!
1: Què passa, Joan i la gent del Catalunya Express? Soc el Lil Dami i envio aquest àudio per dir que acabem de treure Passaport juntament amb el senyor Chen, productor de confiança amb el que ha fet mil cançons, i en aquest cas no només és productor, sinó que anem a mitges, canta, produeix el millor. Així que res, us deixo amb aquest Passaport, espero que us agradi només una mica de lo que m'agrada a mi, ja estaré contentíssim. Vinga, una abraçada.

Lil Dummy i el senyor Chen, dos bons amics que feia temps que no col·laboraven i que han trobat el moment per reunir-se, i no només això, fer un viatget i tornar amb aquesta cançó que parla justament d'això, de retrobar-se i de viatjar junts i d'escampar la boira una mica. Ens l'han presentat ells mateixos a l'inici d'aquesta nova hora del Catalunya Express, que avui compartim amb en Max de Gavina MP3, aquesta banda que just acaba de publicar el seu segon àlbum. Abans, però, una novetat que ens arriba des del País Valencià i una aposta de la companyia Global que s'incorpora al seu catàleg. És Colomet i Feliç Funeral.

0: Sempre Instint és un dels temes del disc, el segon àlbum d'aquesta banda que avui ve a presentar-nos aquest disc, titulat exactament Sempre i per Instint. Max Codinac, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bé, fantàstic.
0: Es van veure a Vic, al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Correcte.
0: Com va anar aquell bolo?
1: Va anar molt bé, la veritat. Va ser un dels bons bolos, diguem, d'aquesta primera tongada de concerts que hem fet aquest any. I va estar molt bé, hi havia molta més gent de la que ens esperàvem, va sonar millor del que ens esperàvem, ens ho vam passar millor del que ens esperàvem.
0: Què us esperàveu? Que fos un desastre?
1: No, ens esperàvem menys gent, ens esperàvem que...
0: Que sonava més malament.
1: Que gustés una miqueta més tot, sí, no sé, un festival així com tan gran i no va anar tot molt bé i tot superbé.
0: Bueno, jo és que tinc la percepció que estàs picant molta pedra i que t'ho estàs currant.
1: Estan picant.
0: Vull dir que suposo que l'esforç a vegades també dona fruits, no sempre, però a vegades...
1: Sí, a vegades sí.
0: De fet, aquest disc ve després de molts ossos, molts estels, un disc aplaudit i premiat, a més.
1: Correcte.
0: A més. Com ha evolucionat el so de Gavina MP3?
1: Bueno, sí, jo crec que no... Crec que al final no és un... A nivell de so, em sembla que no és un trencament amb el primer disc, sí que és com una evolució bastant pronunciada, vull dir, no és molt, molt, molt continuista, tampoc. Crec que... El primer disc era molt polit en el sentit de que, tot i que la producció fos molt bàsica i tal, estava tot molt ben posadet, un tecladet, tal, i aquesta és una mica més maximalista en el sentit de... una mica més bruta, hi ha més soroll, hi ha més cos, hi ha més distorsió, hi ha més coses així. Però crec que és l'evolució de la primera, vull dir... Mm-hmm. Sí, crec que és cap on havíem d'anar.
0: Una cosa de safreig, perquè quan ens vam veure allà a Vic, acabaves de publicar el disc que comparteixes amb l'Àngeles al Polen, i després, aquella tarda hi vaig entrevistar la Uineta, vaig fer la pota fins baix, perquè li vaig preguntar per la Musca, sense saber que érem parella.
1: Vale.
0: I després tothom diem, hòstia, no saps que som parella? I amb tu em va passar més o menys el mateix, perquè
1: sí.
0: A posteriori em vaig assabentar de que aquell duet era una mica... arrel d'una relació sentimental que havies tingut tu amb una de les components de l'Àngeles al Polen. Tampoc vull que fem aquí el gran safreig.
1: No, sí, però sí, que... va haver-hi una relació que ara... Bueno, a veure, la relació continua, el que passa és que ha canviat, diguem.
0: Ha canviat, ja no.
1: Però continua. I sí, més o menys d'això va sorgir... No només d'això al final, perquè en veritat amb la majoria de les de l'Àngeles al Polen hi ha una relació, de fet, amb la Joana és amb la que vaig començar a treballar. La primera cançó que va fer Gavina va ser amb la Joana.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, va anar així i res, i ara la seguirem cantant i està bé.
0: Clar, tu potser devies pensar, eh? Aquest tio no sap...
1: No, perquè... No, la gent pregunta i jo dic el que depèn del dia. Però,
0: depèn del dia.
1: Sí.
0: Una altra cosa, has explicat que per escriure les lletres fa servir el mètode de la memòria, que consisteix en escriure... Ara t'ho explico tu, què consisteix?
1: Clar, no li havia posat aquest nom. Entenc que et refereixes a allò d'anar escrivint i si
0: escrius
1: no...
0: Escrius a màquina i després ho transcrius a paper...
1: I si no me'n recordo...
0: Exacte.
1: Tal. Sí, o sigui, no sempre escric a màquina i no sempre ho transcric a paper, però normalment ho transcric a paper. I a màquina, a vegades al mòbil, a vegades a l'ordinador, el que sí. Però sí que m'agrada fer això d'intentar... fins i tot abans de que sigui una cançó, anar-me'n recordant de les lletres i anar-me-les aprenent, perquè jo crec que funciona bastant per veure què funciona i què no, i què se't queda més i què menys, o a vegades de memòria canvies alguna cosa que era millor la segona versió que la primera.
0: O sigui, ho vas desbrossant, diguéssim.
1: Sí, exacte, és una manera d'anar...
0: Traient podant, el superflu. Sí.
1: Exacte, el superflu. D'anar traient el que som.
0: I és una tècnica pròpia que t'has inventat tu, o l'has tret d'algú, o algú te l'ha com...
1: Aviam, jo crec que algú l'haurà fet, eh? O sigui,
0: ja, però està tot inventat, eh?
1: Exacte, està tot inventat. Però no l'he tret especialment de ningú. Simplement era una manera de... Que jo què sé, a vegades, per exemple, escrivia al mòbil, o escrivia a l'ordinador, o fins i tot escrivia en un paper, però després estava en un altre lloc i tenia una llibreta i dic... Va, ara vaig escriure totes aquestes lletres que tenia i tal. I de memòria les escrivia i em deixava algunes coses que pensava, doncs potser ja està
0: bé. Si te l'has deixat és per alguna cosa.
1: Exacte, potser
0: no,
1: ja està bé deixar-me.
0: Important.
1: Exacte.
0: Està bé. Aquesta cançó és, de fet, una mica la que s'acosta més al títol que heu triat per aquest àlbum, que és Sempre i per Instint.
1: Correcte.
0: Una frase lapidària, aquesta, que quin significat té?
1: Bueno, és en aquest tema que és Sempre Instint, hi ha un moment que diu... Hi ha com un canvi de to, hi ha com un canvi de tot plegat, i diu, també sé que sempre i per instint corro tant com puc pel passadís, que és aquesta cosa quan ets un nen petit que tanques la llum i vas corrents fins al llit perquè et sembla que hi ha un fantasma, alguna cosa,
0: sí.
1: I no saps per què, instintivament, perquè realment no hi ha res, però instintivament dius, bueno, haig d'anar corrents. I és una mica això, la cosa aquesta infantil de tancar el llum i sense mirar enrere corre cap endavant.
0: Està bé, esperant que no hi hagi cap obstacle davant, també.
1: Bueno, normalment és que et saps el camí.
0: Exacte.
1: És que normalment et saps molt el camí.
0: I per això ho fas per instint.
1: Exacte.
0: Clar, sempre t'hem entrevistat a tu, perquè una mica la veu cantant i la cara de Gavina MP3, però s'ha de recordar que sou una banda que hi ha més gent. Tenia per aquí apuntat els que sou.
1: Hi ha l'Edu, la Sara,
0: l'Edu Santa Maria, el Gerard Serra Labós i la Sara Rodríguez. Però realment el pes important el portes tu o en aquest sentit repartiu les feines?
1: No, bueno, o sigui, el tema és que el projecte el vaig començar jo. Aleshores ells van entrar molt d'hora, la veritat, van entrar en el moment en el que vam veure que hauríem de fer directes. Aleshores, en general, ells a la part que entren... O sigui, jo sempre penso que el projecte el porto jo, perquè hi ha moltes coses que faig jo, diguem, tot el que té a veure més aviat amb la composició de les cançons i amb pensar el projecte, és una cosa que en general porto jo, amb ajuda, evidentment, però que porto jo. I després, a la que totes les cançons han d'anar cap al directe, aquí és on entra, com per mi, més el format banda. I ara, a part d'ells tres, també hi ha el Jimmy, de Dan Peralbo, el bateria Dan Peralbo, que també tocarà amb nosaltres. El Marc, que ha sigut productor durant molt temps i ara també tocarà la guitarra i cantarà amb nosaltres. Per tant, és això, no? Hi ha com la part més de composició i de pensar el projecte, que sí que la porto jo, i després hi ha tota la part de portar-ho al directe, que aquí és quan comença a entrar molta gent, perquè es necessita molta gent per això. I dic que som una banda perquè sempre som els mateixos, i som els mateixos des del principi, i la idea és continuar sent aquests, com a molt ampliar, però no canviar, diguem. I sí que ens fa funcionar una mica com a banda, doncs, de cara al directe, de cara a pensar les cançons, a pensar el directe com les fem, amb una mica tot això.
0: Ets nascut el 99, crec.
1: Correcte.
0: A l'agost, segurament.
1: Sí.
0: I d'això ve la primera cançó del nou àlbum.
1: L'escoltem?
0: Escoltem-la. Som-hi.

0: Agost de 1999 és el títol d'aquesta cançó que obre el nou disc de Gavina MP3. Avui l'estem comentant amb el Max. És, de fet, la data en què ell va néixer. És, per tant, entenc, una cançó autobiogràfica, aquesta?
1: Sí, totes ho són una mica i també en totes hi ha una part que no, evidentment. Però sí, la idea de començar amb aquesta cançó, que és amb la data del meu naixement, tenia sentit també perquè l'última es diu Llimona 12, que és el nom del carrer i el nom del número, diguem.
0: Llimona?
1: Llimona 12 es diu. Sí, bueno, Escultor Llimona.
0: Escultor Llimona 12?
1: Sí. És el nom de l'estudi on ha anat naixent Gavina. Aleshores era una miqueta la gràcia de la primera i l'última cançó.
0: Això està per allà, Febrer... No.
1: Vilapiscina, Maragall, aquella zona, sí.
0: Em sona aquest carrer.
1: Sí.
0: I allà teniu l'estudi?
1: Allà té l'estudi el Marc i allà és on hem fet néixer tot aquest disco, diguem.
0: Fins a quin punt considereu que el projecte Gavina MP3 és un projecte barceloní, en essència? Fins a quin punt sou barcelonins? Perquè hi ha una cançó que es diu Vallcarca, jo crec que també...
1: Sí, molt, molt. O sigui...
0: I si això té
1: clar,
0: un pes?
1: Clar. Sí, o sigui, la relació amb Barcelona jo penso que és intensa. En el meu cas, que sóc el que composa les lletres, i després jo crec que amb la majoria de gent del grup, n'hi ha alguns que no són de naixement a Barcelona, però tots hi han fet vida, diguem. I la relació amb Barcelona és intensa, jo crec, si tens més o menys ets de la nostra generació. Perquè d'una banda, diguem, te l'estimes molt, i d'altra banda també li trobes moltes complicacions, no? Amb l'habitatge, amb el transport, amb el simple fet de parlar el teu idioma, vull dir, mil coses. Mm. Aleshores, aquesta relació tan tensa fa que pues, és un context, diguem, com molt valuós per diguem, fer coses artístiques, no? I s'acaba tot relacionant una miqueta. I a mi em fa gràcia molt que relacionar coses amb Barcelona, és a dir, parlar de relacions o parlar de moments o parlar de tal, però com si estigués parlant de Barcelona i fer el joc aquest.
0: Està bé. Clar, jo soc de la generació aquella dels Jocs Olímpics i que tot
1: sí,
0: era
1: un
0: fantàstic.
1: Altre Barcelona.
0: Un altre, exacte, és un altre Barcelona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I vosaltres heu trobat una mica ja el que queda.
1: Exacte, les restes de del 92. Sí.
0: Exacte, una mica la púrria del que ha acabat convertint-se allò tan bonic que era aleshores. Escolta, si haguéssim de treure una cançó que defineixi el moment actual de la banda, de Gavina MP3, d'aquest disc, quina seria?
1: Potser diria Tigres al cap, que és la segona, bé, després d'agost 1999, i tot i que no és la cançó, no em sembla la cançó nuclear del disco, vull dir, no em sembla la cançó més representativa de tot el disco, sí que és una cançó que té mil instruments, que té mil moments, que hi ha guitarres acústiques, que hi ha samples, que hi ha bateries gravades, hi ha bateries electròniques, hi ha moltes veus, i tota aquesta barreja bastant boja, que en una cançó pues, d'entrada pot com sorprendre una mica, crec que en el fons és el que estem fent i el que estem a prop de començar a presentar en directe, o sigui, una barreja de molts estils i de moltes coses. Per tant, jo crec que sí que és un bon exemple.
0: Mm. Tu em vas donar a conèixer com a poeta abans que com a líder d'una banda de
1: sí,
0: de
1: bueno, música. Conèixer...
0: Bueno,
1: sí,
0: vas començar a tenir activitat
1: sí,
0: com a,
1: sí, sí, sí,
0: en el món
1: correcte.
0: De la literatura.
1: Sí, sí.
0: Continues combinant les dues coses o ho has abandonat definitivament per dedicar-te només a la música?
1: No.
0: Tot i que aquestes coses no
1: ho combino. És que, a veure, al final... l'única diferència que hi ha entre aquell moment i el d'ara és que en aquell moment vaig publicar un llibre i ara no, i ara he publicat un disc, dos discos. Però vull dir que jo escriure continuo escrivint igual que abans que publicar aquell llibre ja escrivia jo. Sí que és veritat que el fet de que el projecte, o sigui, que Gavina estigui funcionant i estiguem fent cançons i estiguem fent coses, doncs et treu un temps, no? Un temps que segurament dedicaries a una altra cosa. Però el fet d'escriure en si, jo continuo escrivint igual i moltes vegades escric sense tenir del tot clar el que faré i segueixo escrivint coses que no són cançons i que segurament seran una altra cosa i ja veurem si es publiquem o no, però...
0: I és molt diferent escriure pensant que allò va al paper o pensant que allò va a una partitura amb música? És molt, ho enfoques diferent, això?
1: Quan ho escric, gens. És a dir,
0: gens.
1: No, de fet, no ho sé molt bé el que serà. Hi ha poemes que acabo dient... Bueno, poemes, textos, molts cops no estan invers, però dic, va, això... Intentarem fer una cançó d'això. O al revés, a vegades intento... tinc com una cançó al cap, una melodia al cap, i acabo fent una lletra que és impossible que sigui una cançó jo, i dic, bueno, doncs m'ho guardo per una altra cosa que no sigui una cançó. El que sí que és veritat és que en el moment en el que deixa de ser una lletra i comença a ser una cançó, allà sí que hi ha com un procés d'estructurar una mica tot, per molt que hi ha cançons d'aquest disco que no en tenen gaire d'estructura, però sí que hi ha una estructuració de tot plegat. I això amb els poemes a mi no em passa, perquè jo amb els poemes sempre he fet el que he volgut. I amb la música sí que hi ha el punt aquest d'intentar com estructurar una miqueta, si més no, per mentalment, per nosaltres, potser de cara en fora no sembla que n'hi hagi gaire d'estructura, però de cara en dins sí que n'hi ha una mica.
0: Clar, sembla que no, però hi és, no? Diguéssim.
1: Clar, és estructura invisible, que és això de que... per nosaltres sí, nosaltres treballem molt amb l'estructura de la cançó i amb quins moments volem que hi hagi la cançó, per molt que el resultat sempre és una mica caòtic, en molts casos.
0: Què és el post-pop?
1: Bueno, el post-pop és la manera que vam trobar de parlar de la música que fèiem, sobretot amb el primer disco, perquè bueno, ens vam trobar... Clar, quan vam fer el disco no vam pensar ni que faríem una entrevista. I després ens vam trobar que començàvem a anar a llocs, a parlar del disc i tal.
0: I us havia de justificar d'alguna manera.
1: Exacte, i d'alguna manera la gent començava a parlar del disco i cadascú decidia un estil de música diferent pel disco. Molts no ens agradaven, molts ens semblaven bé, molts tal... I vam dir, bueno, anem a intentar com pensar-ne un que pugui agafar-ho tot.
0: De consens, diguéssim.
1: Exacte, de consens. I post-pop ens ho va semblar perquè era bastant inventat, però era una manera de dir que era un pop, però diguem, destruït i tornat a construir, o sigui, passat per la Thermomix, no? Uh-huh. Que era una mica la nostra idea, o sigui, intentar fer cançons pop, però que no sonessin a cançons fàcils ni a cançons picadetes, no? Per dir...
0: Tigres al cap, que ara en parlaves, és molt post-pop.
1: Tigres al cap em sembla que és molt post-pop perquè té una melodia que si només agafes la melodia i la poses en una altra producció és extremadament pop, però després té tot el que hi ha darrere i tot el que sona darrere que no és el que d'entrada segurament esperaries en una cançó de pop, diguem, radiofònic, no? Aleshores, la barreja aquesta és el que ens va fer gràcia i el que anem treballant una mica.
0: Va, doncs l'escoltem.

0: Això és Tigres al cap, una de les cançons del disc que acaba de publicar Gavina MP3. El disc es diu Sempre i per instint, i avui l'estem compartint amb en Max Codinac aquí a l'estudi del Catalunya Express. Parles de... i fas una distensió entre parlar cap endins i parlar cap enfora en el teu discurs, diguéssim, dient que tu sempre parles cap al món. Això m'ho has d'explicar.
1: Sí. Artísticament, és a dir, en el plano artístic, de comunicació artística o d'expressió artística, perquè després a la vida privada en general doncs els hi parlo a la gent que tinc davant, intento, però en el plano aquest de l'expressió artística sí que sempre he tingut una cosa al cap, no sé per què, quan escrivia, que no sé si és una cosa que en general té la gent quan escriu o no, que és a qui anava dirigit, no? O sigui, sempre hi havia com un interlocutor a l'altra banda, per molt que fossin coses que ni publicava, perquè evidentment doncs, la majoria de les coses que escric no es publiquen ni en forma de cançó ni en forma de res. I evidentment hi ha moments en els quals no m'estic dirigint al món, sinó que m'estic dirigint a gent concreta, però en general tot el que acabo decidint de publicar tinc la sensació de que ho he escrit en diàleg com amb el món o amb gent desconeguda. No faig cançons ni per la meva mare, ni per la meva nòvia, ni per la meva amiga, ni pel meu amic, ni tal. Que en faig moltes, i n'hi ha algunes que hi són i algunes que no, evidentment. Però tinc la sensació aquesta d'estar com en un diàleg amb el món, i crec que el simple fet d'expressar-te artísticament o políticament o de la qualsevol manera d'aquestes, ja estàs fent una conversa amb el món, un diàleg, un conflicte, el que sigui. I sí, ho distingeixo perquè crec que és important que la gent entengui que això que estic escrivint els estic escrivint a ells, per molt que no ens coneixem.
0: Exacte. Per tant, és la idea de que això arribarà a algú i que li vols fer arribar el teu missatge. Perquè de cançons sí, sí. N'hi ha milions de cançons al món i llavors les lletres desapercebudes són intranscendents.
1: Sí, sí, tinc sempre la sensació d'estar arribant a algú, com més gent millor, com gent més intel·ligent millor, i sí, sempre tinc la sensació de... Quan faig cançons, en general, és que sempre hi ha un interlocutor. Ja t'ho dic, si l'interlocutor de repent dic que no, és que clarament l'interlocutor està sent la meva parella, doncs serà una cançó que no publicaré i que li enviaré i que li cantaré i ja està. I així es quedarà. I haurà arribat en el seu punt, diguem, àlgid, no? En general és el món i per això van cap enfora i les publiquem.
0: Parles, en alguna entrevista has explicat que parles de la dificultat de la teva generació per posar focus, perquè tot és massa dispers, tot és massa ràpid. Tu entenc que lluites contra això.
1: Clar, és una lluita bastant potent. Jo per exemple, tinc un problema amb el mòbil, per exemple, el miro molt. O sigui, segur que hi ha gent que el mira més, però jo pel meu gust el miro molt. I és una lluita, és que diària.
0: Saps aquella aplicació que...
1: Sí, com 5 hores al dia el miro.
0: Jo miraré el meu, també...
1: És que just l'altre dia...
0: Com se'n diu això?
1: Temps d'ús o tiempo de ús. Jo aquí en el meu tinc com temps d'ús.
0: No sé què digital.
1: I mira, és que és heavy.
0: Benestar digital, a mi em surt.
1: Bueno, mira, ahir 3 hores, però avui 5 i mitja.
0: Avui porto... jo porto...
1: És molt heavy.
0: 4 hores a X.
1: Clar.
0: 42 minuts a WhatsApp.
1: No, és molt fort.
0: 32 minuts rara. A Maps. Bueno, 4 hores a X, ho trobo una barbaritat.
1: Sí. No,
0: tu m'has dit, perdona?
1: Jo 5 hores i mitja en total, però seran 2 a Instagram, 1 a WhatsApp, 1 al Google Maps, perquè m'he estat movent molt avui amb la moto, però sí, vull dir, és lamentable. I realment et treu molta força, o sigui, molta energia mental i emocional i de tot, o sigui, et treu temps, et treu vida, et treu de tot. I que a vegades està bé, suposo, per algunes coses. Però jo he arribat a un punt que plaer cap ningú, o sigui, no hi ha res que faci amb el mòbil que em doni un mínim d'alegria, realment. O sigui, que em dona funcionalitat, suposo. Però sí, també és això, sempre intento... O sigui, normalment quan estic bé no el miro, el mòbil.
0: Clar.
1: El que passa és que en general, el dia a dia, no és que estigui malament, però estic estressat, estic tal, i doncs l'acabes mirant tota l'estona per distreure't.
0: Bueno, Instagram és aquella aplicació que genera un cert FOMO en general, no?
1: Sí.
0: I jo intento evitar-la perquè, dius...
1: Sí.
0: Com una era d'ansietat, de dir, hòstia...
1: No, i tots guapos i tots
0: a la platja. Exacte. I mira aquest cabron que està allà i jo estic aquí a casa.
1: Sí, sí, sí. O sigui, també intento utilitzar-lo, la veritat, molt poc de... O sigui, soc molt poc de mirar el que fa l'altra gent, eh? En aquest sentit, soc bastant egocèntric i faig servir l'Instagram per penjar moltes coses o per mirar coses que fan els meus amics, però en general no segueixo famosos ni coses d'aquestes, com per ni comparar-me ni coses d'aquestes. Però bueno, sí que acabes mirant la lupa i t'acaba sortint un vídeo del fill del Messi que me la suda completament.
0: Però ja te l'has menjat.
1: I ja me l'he menjat, sí, sí.
0: Directament. Hola, Rosalía, que aquesta setmana menjarem tots Rosalía, vulguem o no.
1: Clar, hem tret el disc el mateix dia, estic intentant que no se'm mengi a mi, no? Vull dir que la meva vida no entri tant la Rosalía, perquè jo entenc que a la vida del món la Rosalía hi entrarà molt més que jo, no?

0: Rosalía, bueno, la Rosalía i 500 persones.
1: Clar, clar, clar, i totes les empreses que té ella i totes les empreses amb les que treballa ella, però sí, sí, vull dir, ha fet això, ha fet una campanya
0: de... Per molt capaç que sigui,
1: de mobilització.
0: És impossible que faci totes les coses.
1: Sí. Que hi ha. És que a mi, em sorprèn que la gent, o sigui, em sorprèn que hi hagi algú que pugui creure que genuïnament li agrada la Rosalía i que no té res a veure amb la campanya que fa ella, sinó que no, que realment és que jo sóc molt... O sigui, realment em sap greu i no és així, saps? No passa res en plan, amb campanyes d'aquestes tan extremes i amb tants diners i tant a tot arreu, és impossible que tu sàpigues si realment això és una cosa que t'agrada, però d'altra banda, jo escoltant-ho, diguem, genuïnament em sembla un artista de puta mare, aleshores és la contradicció de sempre, no? Vull dir.
0: Absolutament. Clar, faria falta això, que hi hagués un artista en català, que podria ser Gabino B3, que tingués aquesta força de tot plegat, doncs crear el hype aquest tan enorme.
1: Clar, però ella, per exemple, té una empresa immobiliària que desnonen a persones i jo no, aleshores jo no tinc aquests diners.
0: Bueno, això és una altra història. Clar, és el problema és de tenir diners i diversificar, que acabes en un fons de no sé on que fa les coses malament, però bueno, ja se sap. L'autotune, entenc que estàs a favor de l'autotune.
1: Sí, bueno, ni a favor ni en contra. Bueno, sí, a favor de que la gent el faci servir, sí. O sigui, vull dir que també estic a favor del nou autotune, saps? Però del que estic en contra és de la gent que ho demonitza, evidentment. Perquè em sembla una cosa, diguem, molt infantil.
0: Infantil?
1: Demonitzar-ho.
0: Sí. Ah, sí. És una eina que existeix i que...
1: Bueno, és una eina i està...
0: I ara és un recurs artístic, d'alguna manera.
1: Exacte, és una eina i com a tota eina, doncs depèn de com la faci servir, pot agradar més o menys, o pots fins i tot ser excessiu, si tu vols, però també l'accés és una forma d'expressió artística. Aleshores, és complicat, o sigui, jo crec que el problema no és l'autotune, si no t'agrada una cançó, segurament és que no t'agrada la cançó, però l'autotune en si no és gaire important, en veritat.
0: No, és depèn de l'ús. I tu quin ús en feu, a Gabino B3? Quina importància li doneu a aquesta eina? La preteu? És un recurs d'estudi, bàsicament?
1: Clar, en el primer àlbum era una cosa que pràcticament a totes les cançons hi era, i a més hi era...
0: Ostensiblement, eh?
1: Ostensiblement, i que es notés, és a dir, no hi havia una feina de... d'afinar la veu sense autotune perquè s'intentés... No, vull dir, hi havia el recurs de l'autotune, igual que sonen les guitarres, sonen l'autotune. En aquest segon disco ha sigut una mica diferent perquè ja el so ha anat evolucionant una mica, aleshores hi havia moltes cançons que no tenia sentit que hi hagués autotune, o si més no, que no tenia sentit que fos una cosa que destaqués. I ho hem fet així, hi ha cançons sense autotune, hi ha cançons amb molt poc autotune, hi ha cançons amb moltíssim autotune, una mica de tot, sí.
0: A la nova gira, te seguireu disparant un sampler del Raimon?
1: No és un sampler, eh?
0: Ah, no és un sampler, bueno,
1: jo. Ho dic jo.
0: Ah, dius tu? Vale, sí. Vale. És que algú m'ha dit que dispareu la veu de Raimon. No, ets tu, que ho dius.
1: Ah, no, la cardo jo.
0: Ah.
1: Veurem, segurament sí. Bueno, potser va canviant aquestes coses que vaig dient. Això són en general moments d'instrumental i moments de que els músics es tornen bojos i jo vaig dient coses. Potser canviarà, però és xulo aquest del Raimon de... Ara no me'n recordo què dic.
0: Jo vinc d'un silenci, no?
1: El jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Aquest és xulo. No sé si el canviaré, potser el deixem.
0: I què és aquest moment d'una mica de catarsi que tu et deixes anar al directe?
1: Sí, són moments en els que després d'una estoneta de pop així, com més electrònic, contingut i més quadrat, comencem a distorsionar una mica tot, els músics cada un comencen a apretar lo seu i es crea un moment així una mica més caòtic i a mi en aquests moments em va sortir de manera natural començar com a cridar coses que jo tenia de memòria. I aquest poema del Raimon, aquesta part del poema del Raimon, era una part que jo tenia molt de memòria i que vaig començar a cridar i quedava bé i és divertit. Sí, és una altra manera de...
0: De les vegades que he entrevistat, no recordo haver-te preguntat pel nom, o sigui que avui toca.
1: Vale.
0: Què tens amb les gavines?
1: No, bueno, o sigui, res concret, però... Mira, l'altre dia, normalment la resposta que dic és que és un animal que... O sigui, és veritat aquesta resposta, que és un animal que està molt present en la música, en la literatura i en... Bueno, i en el paisatge, no?, de Catalunya. I el meu, concretament, que és el de la costa.
0: Sí, d'on?
1: No, bueno, el meu és el de Barcelona, ah. Però també jo des de...
0: Però tens algun lloc a la costa?
1: Des de tota la vida que estic a Camallera, a Saus, a l'Empordà interior. Però bueno, Barcelona jo crec que és un bon lloc de gavines, no? L'Escala també, per exemple, hi ha moltes gavines. I aquesta normalment la resposta

0: No, però també és veritat que crec que és molt important que just abans de quan començava allò de Gavina, que en aquell moment no es deia Gavina, jo vaig escriure un llibre que encara no hem publicat, que es deia El niu de la Gavina no és un lloc que tu coneguis, un títol bastant llarg. I jo crec que això va influenciar bastant, perquè bueno, era un nom que tenia molt present allà, i suposo que
1: jo l'has adaptat,
0: sí, jo crec que...
1: I l'MP3, que és el cognom?
0: L'MP3 és el cognom, exacte. Bueno, hi ha una mica d'aquesta ironia catalana. Però també tenia a veure amb això, amb que nosaltres anàvem a... La idea era que sonaríem malament, perquè anàvem a fer-ho sense recursos al principi. I aleshores MP3 era una manera d'avisar la gent que allò era un contingut de baixa qualitat. Exacte. Després hem anat fent i ara ja no ho pengem en MP3, però bueno,
1: exacte.
0: Continua allà.
1: I el retirareu al final, aquest punt MP3? O...
0: No, jo és veritat que no el dic mai. O sigui, quan parlo amb la gent no parlo de Gavina MP3, ni la gent, en general la gent parla de Gavina. Però no, Spotify fa gràcia. No, jo crec que no ho canviarem, simplement si la gent deixa de dir-lo, doncs està bé.
1: Està bé. És un nom curiós, i jo per acabar et faré un test on et posaré tres noms de grups, un dels quals és real, és els dos inventats, has de dir quin és el real.
0: Fantàstic.
1: Abans escoltarem una de les cançons del disc, i si et sembla escoltem la que comparteixes amb en Xico, que és Angelet.
0: Perfecte.

0: Estem amb en Max Codinac de Gavina MP3 i per acabar fem el test perquè intentem esbrinar de cada d'aquestes tres propostes quina correspon a un grup real i quines són inventades. Som-hi?
1: Perfecte.
0: Va, primera, quin d'aquests noms estranys pertany a un grup de post-punk d'Anglaterra? Opció A, Squid. Opció B, The Wet Asphalt. Opció C, La Porta Automàtica. De fet, n'hi ha dues de correctes.
1: N'hi ha dues de correctes.
0: Sí.
1: Post-punk?
0: Post-punk anglès.
1: Les dues correctes són The Wet Asphalt.
0: Exacte.
1: I Squid.
0: Vale. De fet, t'ho estava dient. Però aquesta no serà tan fàcil, aviso. Tria el nom de la banda de pop-rock català amb una referència animal concreta. Opció A, The Flying Osric. Opció B, Pony Menut. Opció C, La Vespa Fantasma.
1: El que existeix és el Pony Menut.
0: Correcte. Tercera, quin d'aquests noms, que sembla una frase maldita, és un grup de rock alternatiu anglès? Opció A, Fouls. Opció B, The Yellow Socks. Opció C, Les Sabatilles Sense Cordons.
1: The Yellow Socks.
0: Correcte. Quarta, un d'aquests grups anglesos amb un nom que conté una data existeix. Opció A, The 2012 Agreement, The 1975 i l'any 1989.
1: The 1975.
0: Correcte. Cinquena pregunta. Quin d'aquests noms tan elaborats és un grup de música espanyol? Opció A, Els Anells de Júpiter. Opció B, Super Submarina. Opció C, The Floating Compass.
1: Super Submarina.
0: Correcte.
1: Collons!
0: Oh. Sisena. T'ho estic posant massa fàcil. Sisena, tria el nom de banda de rock experimental català conegut per la seva energia que és autèntic d'aquests tres. Opció A, El Silenci Trencador. Opció B, Tha. Opció C, Noise in the Basement.
1: El segon, no sé.
0: Tha, no, Tha, no els coneixes?
1: No.
0: Són reals?
1: Sí, i em sonava el nom, però no...
0: Doncs sí, senyor. Setena, quin d'aquests noms, que sona a consigna militar, pertany a un grup real de punk rock? Opció A, Shame. Opció B, Brigada Tunguska. Opció C, The Private Manual. Un grup de punk rock anglès. Shame, Brigada Tunguska, The Private Manual.
1: Brigada Tunguska.
0: No, Shame.
1: Shame.
0: Vuitena pregunta. Tria el grup de rock americà real que va triar un nom d'objecte quotidià. Opció A, The Strokes. Opció B, The Empty Coffee. Opció C, El Volum al Zero.
1: The Strokes.
0: És molt fàcil, aquesta. La novena, un d'aquests grups catalans amb nom d'animal exòtic o mar o marí és real. Opció A, Tigres de la Diàspora. Opció B, L'Eriçó Subtil. Opció C, The Invisible Iguana.
1: The Invisible Iguana.
0: Doncs pues no, Tigres de la Diàspora.
1: Tigres de la Diàspora.
0: Es veu que sí.
1: És un grup, vale.
0: Desena pregunta i última. Quin d'aquests noms amb un número i un concepte és real? Opció A, Muse. Opció B, The Nine Lives Theory. I opció C, La Llibreta de les 40 Pàgines.
1: No ho sé. És que no he escoltat la primera opció.
0: Muse. Muse, Muse.
1: Això.
0: Aquest, no?
1: Sí.
0: Efectivament. El pròxim dia no t'escaparàs. Te'n prepararé una de molt difícil, que avui era molt fàcil.
1: No, però... d'adeu.
0: Però, en tot cas, gràcies per jugar amb nosaltres. Enhorabona pel disc. Té data de presentació, això? Que no ho han dit.
1: Això es presenta el 29 de gener a la Nau.
0: El 29 de gener B. A la Nau. Festival B.
1: Sí.
0: Fantàstic, doncs ja estarem. Max, gràcies com sempre i fins una altra.
1: A tu, moltes gràcies.

0: Son las 6.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Al Nepal, autoritats locals confirmen que han pogut contactar amb els tres ciutadans espanyols que es trobaven en una zona incomunicada després de l'esllavissada de dimecres. No es detalla, però, si han estat rescatats o encara es troben sobre el terreny. Segons el darrer balanç, un total de 289 turistes han estat rescatats aquest diumenge i 591 continuen incomunicats. La xifra de morts s'eleva a més de 800 i a més de 3.000 la de desapareguts. 20.000 efectius treballant sobre el terreny en les tasques de rescat i recuperació de cossos enmig de noves amenaces per esllavissada. La fragilitat del terreny alenteix la tasca dels equips d'emergència. Les autoritats nepaleses han deixat entrar els primers grups internacionals de brigadistes. La crisi migratòria a Ceuta marca l'inici d'un curs polític agitat quan s'acompleix un mes de l'entrada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. 4.500 persones encara romanen avui als carrers, segons el govern. Reubicar-les és un dels primers objectius de l'executiu, que ha demanat el suport a Frontex per agilitzar les tasques de triatge i poder procedir amb les devolucions. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà un paquet d'emergència de 165 milions d'euros per ajudar Ceuta a recuperar la normalitat i demà dilluns compareixeran les ministres de Joventut i Infància i també la d'Igualtat. El Partit Popular recorda que la sobirania nacional va estar en joc i que el president del govern, Pedro Sánchez, no ha estat a l'alçada. Ho diu Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica.
2: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar. Insisto, exigimos que todos los que entraron irregularmente, legalmente, tienen que volver.
0: Bendodo ha anunciat que el PP convocarà manifestacions a Ceuta a aquells ajuntaments socialistes que no les recolzin. El PSOE critica el que titllen d'ús partidista d'una crisi humanitària i ha fet una crida a no participar als dirigents territorials. I canviem de qüestió perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya té els recursos per abordar una progressiva millora educativa, però reclama sentit comú. A les portes d'una nova vaga de docents, el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat i expressa el seu suport a la consellera Esther Niubó. El president insisteix que el sector educatiu és una prioritat del seu govern i treu pit de l'acord assolit amb els sindicats per un valor de 2.600 milions d'euros. L'escoltem en una entrevista al periòdico.
3: Si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat, de sentit comú, jo crec que el país té els recursos, i més si ens en sortim amb el finançament, per poder abordar de forma progressiva doncs una millora substancial i una repensada sobre l'àmbit educatiu, que insisteixo és fonamental pel futur del país. El govern està en això.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja és a Sarajevo. És la primera parada d'una ruta institucional a Bòsnia, Polònia i Ucraïna que durarà una setmana. Una missió que té l'objectiu de promoure vincles històrics de cooperació, defensar drets humans i entregar ajuda humanitària. El vincle amb la ciutat de Sarajevo es remunta a la Guerra dels Balcans, quan la capital catalana va crear el districte 11 i que a dia d'avui encara manté diferents projectes de col·laboració. Collboni també visitarà Varsovia i es reunirà amb el seu homòleg. Serà la primera vegada que un alcalde de Barcelona visiti la capital de Polònia. Els actes centrals d'aquesta missió institucional humanitària tindran lloc a Kiev, la capital ucraïnesa. Collboni visitarà sistemes de protecció civil i refugis afectats pels atacs russos. També lliurarà material humanitari. Trobada també amb Sor Lucía Caram per avaluar les conseqüències d'una guerra enquistada des del febrer de 2022 i les afectacions sobre la població civil ucraïnesa. I a poc més d'una setmana de l'inici de curs escolars, les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar suposa una despesa inicial de 500 euros que s'enfilaria a 1.000 per un any escolar a la pública i a 3.000 a l'escola concertada. Són dades de l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que emplaça les famílies a seguir tres principis per reduir despeses: planificació, comparació i reutilització. A l'empresa va d'Oca donen una segona vida als llibres de text de diferents escoles. Àngels Quílez, cap de projectes, en declaracions a l'edició cap de setmana.
4: No només suposa un estalvi econòmic, no? Sinó que també hi ha una part de valors, com ara el consum responsable, no? El fet de que no hagin de comprar les famílies tots els anys llibres de cara als alumnes, no? Perquè ells també aprenen a tenir cura, no? Dels llibres compartits i tenen cura també del material.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

És el pop electrònic de la joveníssima Aina Reig. Ella avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine aquí a Ràdio 4 amb la seva nova cançó, que du per títol Un matí més.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Com sempre, et saludem avui, que és diumenge, i disposats a passar aquestes dues pròximes hores entre les 5 i les 7 al teu costat per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català. Bé, potser per tu no és diumenge a la tarda, potser per tu és un dia de matinada, perquè potser s'ha d'escoltar la remissió, o potser és l'hora que tu et ve de gust escoltar-nos i ho estàs fent en format podcast a través de la nostra pàgina web o de l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. El que sí que tenim clar és que si estàs aquí i ens escoltes és perquè vols saber tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar de l'Aina Reig, les cançons més importants a la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Ara t'explicaré qui és el convidat d'aquesta primera hora. Però abans deixa'm recordar-te que a la segona dedicarem el nostre temps, bona part del nostre temps, a repassar i recordar quins són els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. El Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 és un premi que Ràdio 4 atorga des de l'any 1979. És el que té una trajectòria més llarga dels que es fan al nostre país. I cada any intenta destacar el disc més important, o el disc que ha tingut més ressò l'any anterior, al llarg dels últims 12 mesos. Ho fem a través de la valoració d'un jurat especialitzat, companys d'aquí de la ràdio i companys de la premsa especialitzada, però sobretot, a través de la votació popular que organitzem cada any. Això vol dir que tu tens l'última paraula, vol dir que només cal que entris a la nostra pàgina web, vegis quins són els 10 finalistes i triïs quin creus d'ells és el disc que mereix ser el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. Vés-te apuntat, perquè el dimecres 18 de març farem una gala de lliurament d'aquest premi a un d'aquests 10 artistes que repassarem a la segona hora del programa d'avui. Però és que aquesta primera la passarem amb molt bona companyia, la de la cantant Venus. Acaba de publicar Mai Vista Trista, un disc excel·lent que la posa en un gran nivell dins de l'escena urbana del nostre país, i un disc que val la pena que descobreixis i que presentarà ben aviat en concert a la sala Apolo 2 de Barcelona. La Venus és avui la nostra convidada d'aquesta primera hora de Catalunya Express. Som-hi!

0: Per Vi la piscina és una de les cançons del nou disc de la nostra convidada d'aquesta hora, que no és altra que la Venus. El disc es diu Mai vista trista. Valèria, què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí, que ara feia temps que no venia i em fa il·lusió, la veritat.
0: Doncs nosaltres de tenir-te, encara que sigui a la distància, però ja sabem que,
1: sí,
0: que ets una dona ocupada i una mica nòmada últimament, no?
1: Total. Bueno, ara ja sembla que he tornat a aposentar-me, bueno, no és correcte, però bueno, que m'he tornat a allotjar a Barcelona i d'una manera que crec que ja serà una mica més definitiva, perquè per l'estabilitat estaria bastant bé, emocionalment, sobretot.
0: Està bé, tu ets sabadellenca, però ells en algun lloc ha estat fent un estatge per Itàlia, vull dir que t'has anat movent, oi?
1: Sí, vaig anar... O sigui, part d'aquest àlbum està fet entre un poble que es diu Les Cabanyes, que és un poble a prop del bueno, al Penedès, però sí, molt a prop de Vilafranca. Mm. I després també entre Barcelona, entre diverses àrees, però sí, sí. I una part a una residència que també vaig fer artística a Itàlia, que va ser molt enriquidora, la veritat.
0: Està bé. Això de Les Cabanyes és el mateix lloc on estan gravant el disc El Ginestar?
1: No, allò va ser a Cambrils, que també hi vaig... Ah, bueno, també, clar, a Cambrils també, se m'ha oblidat dir aquesta ubicació. Se n'hi van afegir, se n'hi van afegir.
0: Ja ho veig. Però comencem pel títol, si et sembla. Mai vista trista. És una declaració d'intencions, això? És una ironia? O és una armadura per deixar de ser la sad girl oficial de Catalunya?
1: A veure, crec que, en el fons, ja de per si és un joc de paraules, el mai vista trista, una mica un embarbussament, no? Mm. Depèn de com. Però sí, al final també em baso molt en la mirada, o sigui, amb la doble interpretació de la vista, no? Que crec que hi ha dues maneres d'entendre aquest títol, i una és des del que tu veus, o sigui, la vista, la teva vista, i l'altra, el com ets tu vista, com se t'analitza des de fora. I per mi, la prioritat com del que jo, al final, el discurs que jo m'agrada treballar en aquest àlbum, és com que, al final, l'únic control que tu tens sobre una vista és la teva, no com tu ets vista des de fora, no? I per mi la intenció era parlar d'això, de cuidar aquest filtre amb el que mirem les coses, amb el món, i que és l'únic filtre que realment sí que pots treballar.
0: Però fins ara s'havies acostumat a això, a veure la vida des d'un filtre blau, no? Saps el blue dels anglesos?
1: O això, bueno, això es deia des de fora, també, eh?
0: Sí?
1: Però sí, sí. Entenc.
0: Per tant, era que una mica del que dèiem, una mica de cuirassa davant de la gent.
1: Bueno, sento que en aquest àlbum he posat una mica per l'esperança, per generar una mica aquesta llum de veure enfocar el món des d'una manera més esperançadora, perquè sí que és veritat que estem davant de bastants aconteixements força... Bueno, força negatius, podríem dir, no? O sigui, no estem en el moment més... brillant mundialment, llavors crec que és important encara més trobar esperança en altres coses i lluitar per canviar una mica, no?, aquest món que tenim ara.
0: Sí, la veritat és que ens ha tocat un món últimament una mica distòpic, no? Estan passant,
1: sí,
0: coses que dius, això passa a les pel·lícules, però no, està passant de veritat.
1: Està passant, està passant.
0: És terrible. Sobre aquest títol, i ja per acabar sobre com es titula d'aquest àlbum, en el disc tu parles de desprendre's del relat imposat. Sents que la indústria o el públic t'havien dibuixat un personatge que ja no et representa, que ja ets una altra persona?
1: Jo crec que sí. Sento que el... Bueno, al final, segur que... O sigui, mai s'esborra... O sigui, i menys en 2 anys, que és la distància que fa que no treia un àlbum. Mm. Crec que tampoc m'he creat una personalitat nova, perquè també seria una mica forçat dir jo. Però sí que sento que he evolucionat cap a això, cap a un nou relat una mica més, això, més positiu, però alhora també molt realista en certes cançons, també m'atreveixo doncs, a assenyalar els conflictes i anar una mica en contra d'això, no? Sobretot el tema de Fa Fred, que assenyalo més conflictes de la indústria i de, bueno, del món en general i les dinàmiques, perquè també aquest filtre que crec que tenim a nivell de, doncs, el que deia, doncs, des d'on miràvem el món, crec que també tenim un filtre supermasculinitzat de veure les coses, i també m'ha vingut molt de gust doncs, a assenyalar-ho en aquest àlbum, al llarg de diverses cançons. M'he atrevit a ser més concreta, podríem dir.
0: Més concreta. Perquè després de 5 anys de carrera, t'importa més o menys com et vegin els altres?
1: Jo crec que bastant menys. També m'ho vaig posar fàcil al moment en què vaig decidir posar un nom una mica basat en un alter ego. O sigui, al moment en què decideixo diferenciar entre Valèria I Venus, crec que també ja, ja em juga a favor, això.
0: Avui estem amb la Venus, que acaba de publicar Mai vista trista, un disc que s'obre amb aquesta cançó que ara escoltarem, que es diu Puja, puja.

0: jugábamos al escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Avui amb Venus, aquí al Catalunya Express, parlant de Mai Vista Triste, un àlbum que acaba de publicar i que s'obre amb aquesta cançó que es diu Puja, Puja. Està ple de sons industrials, fins i tot sons Foley. Crec que has agafat sons de la teva escala, del teu bloc de pisos, em sembla, per incloure.
2: Bueno, he inclòs bastantes coses. He inclòs també sons del poble, justament en aquesta cançó, perquè el meu avi havia gravat com uns casets d'VHS, VHS, i llavors els vaig anar com a digitalitzar un dia, i clar, jo mai havia trobat com... O sigui, eren com records que mai ningú havia vist, saps? Era molt des del que ell gravava. I, en part, doncs, em va inspirar una mica doncs, per triar una mica l'aura d'aquest inici d'àlbum per parlar d'un futur. O sigui, per mi és una cançó que li canto com a la meva futura filla, que potser no existeix perquè no sé si tindré fills o filles, però el fet de parlar del futur ja genera l'esperança, ja genera una projecció de que sí que existirà un futur on puguem tenir fills i filles, o sigui, que no vindrà un meteorit. Ja és com parlar d'això... D'alguna manera genera com aquesta esperança que dic que crec que més que mai la necessitem una mica.
1: En aquest Puja Puja hi ha una veu femenina que és la teva àvia, potser?
2: No, és com la família que va acollir els meus avis quan van anar a viure a un poble del Bierzo, a Sant Miguel de les Dueñas, que es diu que és molt, molt, molt, molt minúscul. I allà va ser com la família que va acollir la meva família i ella encara està viva. O sigui, els meus avis es van morir, llavors ella encara està viva. I d'alguna manera per mi és això, com vetllar pel que encara hi ha i no sé, que òbviament hagués tingut més sentit posar la meva àvia, no? També perquè és amb qui tinc més vincle més directe, però també hi havia aquesta cosa de no només la nostàlgia, sinó del que encara hi ha, saps?
1: I això és el que va sorgir d'aquests VHS que vas digitalitzar, potser no?
2: Aquesta va ser d'una entrevista que li van fer a la Ceci, que era l'àvia aquesta, que encara viu al poble, i llavors, no sé, feien com entrevistes per saber les costums antigues, i ella deia jugamos a la palma corrida, que se llamava, i no sé què, i com jocs de pàrvols que ella parlava de quan era petita, saps?
1: Està bé.
2: I va ser com molt emocionant dir, ah, mira, clar, és que, bueno... La infància allà també ha existit, saps?
1: Uh-huh. Per Vila Piscina, aquesta cançó que hem escoltat per començar, parles d'això, d'aquesta zona estranya que hi ha als marges de Barcelona, no? Un barri que no saps ben bé si està dins o està fora. Tu no, entenc que n'ets veïna ara o què?
2: No, però justament, o sigui, el que explico la cançó és com que... Bueno, també parlo de les corts, parlo de com el... com conèixer gent i moure't i tenir curiositat, doncs et fa canviar de barri, i explico doncs, això, com una història en què de cop jo que no havia anat per Vilapiscina en meva vida, no sabia ni que existia, i que curiosament s'escriu Vilapiscina amb una C només, no és piscina com escrivim nosaltres.
1: Per tant, I... fos castellà, diguéssim.
2: No sé, perquè piscina també s'escriu així.
1: Exacte, és veritat, sí, sí, és molt estrany, sí.
2: I llavors, de cop vaig descobrir aquest barri i em vaig sentir com uns dies com molt curiosa de dir, mira, doncs ara ja no vaig a l'altre barri perquè d'alguna manera d'allà aquest vincle ja s'ha acabat, doncs ara vaig a un altre barri que és més fàcil trobar aparcament, saps? Em vaig sentir com en aquesta cosa de conèixer un nou barri i doncs sí, també de centralitzar doncs la cultura i la vida del centre de Barcelona o dels barris més mediàtics, que també passen coses més als marges, no? I res, em vaig sentir com en aquesta situació i em va fer gràcia. I he escrit molt l'àlbum des de les anècdotes divertides que m'anaven passant, la veritat.
1: Està bé. Parlant de trobar aparcament, clar, tu ets gracienca, diguéssim, una mica ets Adena de Gràcia, em fa l'efecte.
2: Ara ja sí, sí. O sigui, crec que he viscut... Bueno, sí, he viscut només a dos barris, perquè l'altre va ser el Born i va ser bastant infernal, la veritat. Un estiu al Born amb obres de Via Laietana no li recomano a ningú. O sigui, és un infern. I clar, exacte, l'altre és Gràcia. I allà l'aparcament va fatal, va molt malament.
1: És veritat que has estat servint copes de l'Illegal?
2: Sí, ara ja no. Fa 2 anys que ja no, crec. Però vaig estar 3 anys... treballant a l'Helio Gabel, servint copa, alcoholitzant a tot Barcelona, podríem dir.
1: Això parla una mica de la precarietat del món artístic en aquest país, no?
2: Bueno, sí, en general, de tot... Sí, o sigui, òbviament,
1: de la generació en general,
2: en el meu cas concret, podria estar parlant del món artístic, sí, però també, bueno, doncs una altra manera superdigna també d'arribar a final de mes.
1: Ah, no, per suposat, només faltaria i tant.
2: Exacte, també hi havia aquest punt, no?, que a l'inici sí que a mi se'm podia relacionar molt, de dir, o sigui, m'han preguntat altres entrevistes, tipus, bueno, i no et senties com estranya pel fet d'estar tu a l'altra banda i servir a la gent que també està dins del teu sector, però que ells sí que no els hi cal aquesta feina o el que sigui, i era com, bueno, jo què sé, quina és la seva realitat, vés a saber com arriben al final de mes, i cadascú té la seva lluita.
1: Exacte. No és pas una cosa, algú diferent dels altres, vull dir que tothom...
2: Exacte, no,
1: no em sentia tampoc.
2: Mira, doncs, això, també hi havia un punt, també això, com que ho parlava, de dir, potser si hagués partit d'unes altres oportunitats o situació econòmica molt més privilegiada, que de veritat no considero que sigui hipermega infraprivilegiada, perquè al final tinc una família que si em passés d'algú, doncs també tinc un sostre, que això està molt bé ser-ne conscient, però vull dir que si hagués tingut supermega fàcil tot, potser les meves lletres serien molt diferents, i jo estic també contenta, doncs, al final amb el que visc i amb com valoro les coses, i això forma part de treballar a primera cara del públic i exposar-se. A vegades passa això.
1: Mm-hmm. És així. Escolta, suposo que treballar, en tot cas, a Lio Gabel t'ha donat l'oportunitat de socialitzar amb bona part de l'escena urbana, entre ells la Musca, amb qui has fet una cançó fantàstica que ha tingut molt èxit, per cert.
2: Sí, a veure, realment el nostre, ja et dic, de les coses més bones que m'ha passat a l'Helio Gabel va ser el grup d'amics amb qui treballàvem, perquè al final era això, érem un grup d'amics portant un bar, vull dir que això també és un privilegi, i és un moment molt, molt, bueno, sí, com molt dolç, que m'enduc sempre, jo crec. Però sí, l'altra cosa és això, que gràcies a això vam conèixer molta gent, que al final hem generat un grup molt, molt guai, la veritat. Llavors, mira, una cosa no m'hagués vingut sense l'altra, jo crec.
1: És així. I vist des de fora, jo no sóc en aquest segle, sóc d'una altra generació, evidentment, però sembla que hi ha una certa promiscuïtat artística entre la vostra generació. No sé si és realment així. Hi ha molt intercanvi d'això,
2: sí,
1: de col·laboracions.
2: Sí, bueno, suposo que també fa molt aquesta sensació de voler... Bueno, com quan vas a la universitat i vols entendre't molt bé amb la gent que per fi vol estudiar el mateix que tu després de molt temps visquent amb gent que té molts interessos diferents, doncs al final quan et trobes amb algú que connectes d'una manera no només com d'amistat, sinó també laboral i d'interessos i tot, és com, no sé, jo crec que és més fàcil que generin aquestes col·laboracions, perquè és com l'interès vocacional i laboral, no sé.
1: Et sembla que escoltem aquesta cançó que en la que cantes al costat de Musca, No existiran?
2: Sí, i tant. Perfecte.

0: No existiran és Venus en el seu nou disc acompanyada de música. El disc es diu Mai Vista Trista. Per cert, que entre les col·laboracions tu te'n vas d'una banda a l'altra, perquè vas de música a Mar Pujol. Meravellosa la versió, que la cançó que heu fet amb la Mar Pujol. No t'has a veure amb aquesta.
1: Gràcies.
0: Però, però té un ambient, una atmosfera increïble.
1: Que bé, moltes gràcies. Estic molt contenta, Vull dir, realment, aquesta cançó l'havia començat jo a casa meva, que mai componc amb guitarra, sempre componc com ja trastejant i tocant botons i coses, i aquesta just era quan vivia allà a les cabanyes, que també em prenia les coses com més calma i tenia una guitarra per allà, i de cop vaig dir, vinga, aquesta cançó volia fer una ranxera, i de sobte doncs em vaig trobar fent aquesta lletra que parla una mica doncs de l'oversharing i de acceptar que mai podràs ser una tia misteriosa perquè no t'ha tocat ser aquest tipus de persona.
0: Explica'm l'oversharing, que jo sóc boomer.
1: Bueno, l'oversharing bàsicament és que si hi hagués un límit d'expressar i d'ensenyar la teva vida, doncs l'oversharing és la persona que es passa aquest límit. I
0: sobreexposició.
1: Intenta ser una persona reservada, però al final acabes explicant tota la teva vida, saps? Yeah. Seria una mica això.
0: La sobreexposició, exacte. Sí. Que em fa l'efecte que tothom va buscar la Mar Pujol, no? Perquè jo crec que deu tenir trucades cada dia, aquesta noia.
1: Però és que també m'han dit que ha fet moltes col·laboracions.
0: I també ho entenc, perquè això és una cosa tan especial que dius, ostres, jo vull que fer alguna cosa amb aquesta noia.
1: Sí, no, i que ella també, doncs, en el meu cas, ho va posar superfàcil, suposo que deixo així amb tothom, però vam anar allà a casa seva, allà a prop de Torelló, i vam passar com el dia allà i es va sentir molt còmode amb la lletra i amb tot, i vam estar un dia, ho vam gravar tot des de zero a la seva habitació, vam portar els nostres trastos amb el meu guitarrista, el Néstor Pérez, i vam gravar-ho tot a la seva habitació, tot.
0: Explica'm qui s'enamora perd. És una frase dura, aquesta.
1: Sí. Qui s'enamora i perd, bàsicament, és que ja ho diu tot, Vull dir, com aquest punt... és molt generacional, molt del present, que és com una mica una sàtira i una, en certa manera, una crítica, no?, del punt en el que estem, de qui cau, no?, qui es deixa endur per la temptació d'enamorar-se, sembla que és qui hagi perdut, perquè de cop et mostres molt vulnerable, que ho entregues molta energia a una superincertesa, que això sembla il·legal avui en dia, no? Només sembla que si has d'invertir en algú, sigui en bitcoins o en persones que et puguin oferir una superestabilitat, si no, quina pèrdua de temps, no? O sigui, com enamorar-se sembla una pèrdua de temps i és com algo tan ridícul, de veritat. Bueno, no sé, em semblava ridícul i vaig a fer aquesta cançó que crec que ho expressa molt... No sé, la frase de qui s'enamora perd em va fer molta gràcia. Un dia em va venir al cap i vaig dir, vale, ja està.
0: Ja la tinc. Vols dir que s'ha perdut el romanticisme? Que ja no està de moda ser romàntic?
1: Bueno, és que no estigui de moda. És que com que ara l'únic que interessa en com consumim... Perquè, com vivim la vida és com la consumim i sembla que haguem de consumir persones, no que haguem de viure amb persones, saps? És com... Mm-hmm. Que és... Com que l'amor no és que sigui romàntic o no sigui romàntic, és que ha passat a ser una manera més de consumir la vida. És com ridícul. Llavors, no sé, em semblava molt... Això era una manera de ridiculitzar-ho, uh-huh. Al final.
0: Lletres sí. A banda i tot el que expliques, musicalment és un disc que està molt ben treballat, hi ha unes bases electròniques fantàstiques. A mi m'agrada especialment una cançó que es diu El PS amb la Maria. Entenc que és el programa de Sound, però aquí us deixeu anar una mica, eh?
1: Sí. A veure, és que realment explico... és que, no sé, en general, tot el disc és com de situacions divertides que m'han passat, realment. Són tot com anècdotes ràndoms i jo vaig explicant i com que em fa gràcia m'ho apunto. Llavors m'ho apunto i si després es fa una cançó, doncs genial. I en aquest cas, és que és tal qual, va ser autobiogràfic. Estava al Primavera Sound, havia quedat a la porta amb algú, aquest algú... O sigui, ja eren com les 11 del migdia o així... I havíem quedat allà, però jo no tenia mòbil, no tenia bateria al mòbil, em vaig quedar sense bateria, la Maria em va donar el seu bicing i jo vaig anar a la platja mentrestant. I eren les 12 del matí, saps? Vull dir, com tot de guiris, el juny, com allà al costat del Bogatell, al fòrum, I de sobte em vaig sentir com dic, hosti, una cosa, potser és que hauria d'anar a casa ja, no? Vull dir...
0: Però vas voler, vas voler immortalitzar aquest moment, diguéssim, captar aquest moment, no?
1: Sí, no sé, em vaig sentir com des de fora, això, com vista, no? Vista des de fora, com tan random i com ridícula que vaig dir, uau, hosti, quina gràcia, això per, dona per una escena. I com que la meva manera de fer escenes ara... és fer cançons, doncs vaig dir, mira, doncs vaig a descriure-ho en una cançó.
0: Està bé. Ara l'escoltarem, perquè vull compartir amb els oients aquesta cançó d'aquest disc. Però abans vull comentar també una cançó que cantes en castellà i que està dedicada a la Carmen, que se'n va anar, que se fue.
1: Sí.
0: Qui és la Carmen? Què li ha passat?
1: Tothom està com molt preocupat per la Carmen.
0: Home, clar, no? Carmen
1: està
0: se fue.
1: Està bé,
0: una cançó als 90 que es deia Laura Nonché.
1: Exacte. Una mica, Laura no està...
0: Exacte.
1: No, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida.
0: Sí, oi,
1: a mi ho han dit. Sí, doncs, a veure, nois i noies, no us preocupeu, la Carmen està bé. És una amiga meva asturiana, que és trompetista i simplement em ha servit perfecte per explicar la situació, això, doncs, precària que vivim la gent que ens dediquem i que ens volem dedicar, sí o sí, a la música, de tot el que implica, de totes les anades i vingudes que hem de fer. Ella, això, doncs, és asturiana, va venir a Barcelona per seguir, doncs, això, amb el seu uix de ser trompetista. Què passa? Que aquí a Barcelona l'escena tampoc és per tirar coets a nivell jazz de trompeta. Llavors va dir, me'n vaig a Londres, però clar, la cosa ha anat a pitjor perquè a Londres les condicions laborals i d'habitatge estan molt pitjor que a Barcelona i mira que hi ha...
0: No cal que m'ho expliqui, jo hi tinc un fill que hi viu, vull dir que ho sé perfectament.
1: Ah, vale, doncs ja, tu ho saps, perfecte. Llavors, clar, la Carmen se'n va anar allà, li va tocar una situació anglesos, que al final som persones molt diferents culturalment a nosaltres, i a cop es trobava visquent en una situació superprecària, però ella sempre és de les persones que més riure em fa. Llavors era com ho portava ella, a mi em va semblar una manera estupenda de compartir-ho. I no sé, tenia ganes de parlar d'ella en una cançó i de sobte em vaig trobar fent-li una cançó.
0: I aquí està.
1: I ja està, exacte.
0: Ara que parles de precarietat, en algun moment has pensat això, has de llençar la tovallola, has d'anar per altres bandes perquè això no xuta. O realment has tingut sempre la impressió de que podies seguir endavant.
1: Saps què passa? Com que tot ha sigut molt orgànic i sempre va més endavant que el dia anterior, és a dir, si un dia veiés que tira enrere, potser m'ho plantejaria, però és que saps, sempre hi ha aquella sensació de has arribat fins aquí, ara no pararem. Vull dir, seria absurd, no?, una mica.
0: Clar, llençar tota la feina que has fet fins ara, és evident.
1: Bueno, sí, és com que la inèrcia de les rodes, de les que, bueno, ja porto rato en aquest... Bueno, tampoc tant, vull dir, porto en sèrio, 4 anys en aquest vehicle. Llavors sento que he de seguir, perquè sento que encara tinc molt a oferir, que bueno, i sobretot que és un llenguatge que un cop ja aprens a parlar una nova llengua, en el meu cas, en això, doncs és la música, costa de sobte deixar-la de parlar, no ho sé. Per mi és una manera de canalitzar les emocions, és una manera de connectar amb mi molt, molt... Bueno, la més sana que tinc, probablement. Llavors, no sé, seria molt estrany, de sobte. Potser la diferència seria entre compartir-la o no compartir-la o deixar d'involucrar-hi totes les meves energies i recursos, que això també podria ser una opció. Però de moment... Estic això, remant amb tot a favor per poder tirar endavant i desitjo que pugui ser així, la veritat. Espero que, bueno, pel que m'estan dient, tenim molt bona rebuda a l'àlbum també, que la gent li agrada molt i que hi connecta, per tant, no sé, queda confiar en l'atzar, que al final és el més orgànic que ens queda.
0: Sí, senyor, i això, apostar per lo teu i no te fallir.
1: No.
0: Fem una parada al primer Versound amb la Maria i després sí. Encarem la recta final, parlem d'aquest concert que tens programat a la Pol.

0: Hem passat pel Primavera Sound amb la Maria i la nostra convidada d'aquesta hora, que és la Venus. El seu àlbum es diu Mai Vista Trista i té una data de presentació que serà aquest pròxim 6 de març a la 2 de l'Apolo. Valeria, has parlat d'un directe teatralitzat. Fas por, eh?
1: De sobte, com traient mims a l'escenari. No, no. O sigui, a veure, a mi el que em passa, igual que quan he fet l'àlbum, he volgut ser com molt fidel als estils que he tractat. Jo considero que ha sigut una línia, no?, on es va traçant a partir de l'indie. Hi ha l'indie folk, l'indie electrònic, l'indie pop. Llavors, per mi, presentar-ho sent fidel a aquests tres modes era el més coherent i alhora em venia molt de gust com això, utilitzar tots els elements a favor per mostrar aquests tres espais i com tots poden conviure entre ells, no? És a dir, a través de la llum, dels moviments, de la música, òbviament, anem quatre persones a l'escenari, portem vents, o sigui, els clarinets que s'han gravat a l'àlbum i els saxos també estaran allà, amb el quin mòdul. Després també anirem amb tres guitarres diferents, o sigui, amb tres tipus de guitarres diferents, i amb el Joli, que és el director també musical, tocant uns pianos preciosos que també els ha gravat ell a l'àlbum. Llavors, per mi era una manera com de intentar oferir el mateix viatge, que tu poguessis tenir l'habitació, però 360, en el sentit doncs, que hi acompanyés doncs, tot el que es pot trobar en un escenari, no? Amb tots els elements que es poden jugar. Com qüestionar una mica el pop, però segueix sent pop, però amb la vessant indie sempre per davant, jo crec.
0: Per tant, aquí hi ha ambició, eh? Ganes d'això, de presentar un bon espectacle.
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí. Bueno, no sé si hi ha ambició, és gana, o sigui, el curro i és, o sigui, pels que no em veieu ara mateix porto una cara de cansada perquè porto preparant l'stage dies i dies perquè això surti bé. I, no sé, amb moltes ganes de presentar-vos-ho, la veritat.
0: Doncs recordeu, això serà aquest dia 6 de març a la 2 de la Sala Apolo. Vindrà més concerts, espero, aquest estiu. Suposo que intentaràs treballar tot el que puguis.
1: Sí. Hem anunciat poquets perquè van caient, els festivals van anunciant-ho quan volen. Però sí, de moment les dates que han anunciat estic molt contenta. També ens veiem al Primavera Sound.
0: Ah, fantàstic.
1: Ens veiem també al Festival Ítaca i al Festival Maig. I aquests, bueno, anirem anunciant un mes, però de moment ens quedem el 6 de març a la Sala Apolo, que és per mi sempre una presentació d'artista d'un àlbum, crec que és el més important. Així que espero que vingueu allà.
0: Doncs estarem allà i estarem atents a la teva agenda. Ja per acabar, dues preguntes més, eh?
1: Parles
0: d'Oclo, que és una influència d'una cantant francesa. Explica'm qui és. Jo no sé qui és Oclo. No sé ni si ho dic bé, eh?
1: Sí, sí, Oclo. Bueno, a veure, és que també és una mica ambigu el nom que se'l fa una mica seu. Jo li dic com Oclo, però perquè sé que ve de Marie-Lou, perquè és una noia francesa que es diu Marie-Lou, però que canta, de fet, en anglès la majoria, i no sé, em vaig trobar que veient-la ella en directe em va inspirar moltíssim, perquè al final és una persona que fa servir les harmonies

0: pop en un registre totalment indie electrònic, i a mi això era com, vale, perfecte, pots emocionar amb unes harmonies molt cuidades, alhora generar com ball, o sigui, generar la sensació de voler ballar i estar allà, però alhora emocionar molt pel contingut, per la lletra, i llavors era com, vale, és tot el que a mi m'agrada en un cos i en una veu i en una persona, així que intentaré, no sé, el meu cap ja va anar cap allà, saps? I va anar sol.
1: Està bé. Doncs res, posarem el focus en aquesta noia, a veure què tal. I has llegit en algun lloc que estàs practicant el Duolingo en italià, que vols presentar a Sanremo o què?
0: Estaria bé, no, de sobte.
1: Home, per què no?
0: A veure si els agrada el català, Sanremo, ara que el català està de moda una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, està de moda a tope, eh? Vamos, hi ha unes ganes de parlar català tot arreu que...
0: Tota l'estona. No sé, bueno, això, com que vaig anar a fer la residència aquesta a Itàlia, al final vaig fer com molts amics i amigues i també estem fent música així una mica d'aquest caire, que de moment quedem-nos amb l'àlbum, no vull tirar trets cap a una altra teulada, ai, pedres cap a una altra teulada, però perquè de moment no canto l'italià a l'àlbum, només l'última cançó, que és una nana,
1: sí,
0: l'últim vers sí que canto en italià, una mica per anunciar el següent viatge, no?
1: Ah, bueno, ja veurem per on respira això.
0: Exacte, però de moment quedem-nos amb el que hi ha, que són 14 temes.
1: Sí, senyor.
0: Que són molts.
1: És un disc molt generós, molt ben fet, i que mereix que tingui tota l'atenció de tothom, perquè crec que disc rere disc vas pujant de nivell, i és molt important. Valeria, t'agraeixo molt aquesta estona que ens has dedicat. Espero que la pròxima vegada es veiem a l'estudi en persona i podem
0: estar
1: més tranquil·lets.
0: Sí, de veritat, espero que s'hagi sentit bé, ho he intentat.
1: I jo crec que hem d'acabar amb aquesta cançó que comparteixes amb la Mar Pujol, que es diu No faig res amb la mar. Venus, fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, Joan. Adéu.

0: disc català de l'any.
1: Aquests són els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'Any, el guardó amb més història de la música en català. Quin és per tu el millor dels 10? Aquest premi el decideixes tu. Vota'l a la web de Ràdio 4. Ara et toca a tu.
2: De seguida repassarem els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. Serà a la segona hora del programa d'avui, però abans arribarem al punt horari felicitant l'aniversari a algú que aquest dilluns farà 59 anys, que no és altre que l'ex-líder, el ja t'ho diré, Chris Joanico. Amb Ja t'ho diré i aquesta clàssica que es diu Planetes Transparents, arribem a les notícies de les 6. Fins ara!

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, és cap de setmana d'operació tornada. Moltes persones acaben les vacances d'estiu i trobem moviment a les carreteres, també als aeroports. Al Prat, des de divendres fins dilluns, es registra més de 4.400 moviments aeris.
2: Ell ha fet 18 anys i li he regalat un viatge juntes a Nova York i ens n'anem ara una setmana.
3: Cogimos el ave esta mañana en Zaragoza y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca.
4: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto.
0: Moviment també a les estacions de tren. A Sants es troba el nostre company Llorenç Llop. Bona tarda.
5: Molt de moviment a l'estació de Sants en l'últim diumenge d'agost. Molts viatgers tornen de vacances per reprendre la rutina i tornar a la feina, una cosa que a alguns no els ve gaire de gust.
6: No mucho, no mucho, pero no hay más remedio. Se está mejor en la playa, podríamos seguir, ojalá.
7: Estaba en Valencia y ahora he regresado aquí, pero sigo de vacaciones.
5: Multitud de maletes passejant-se per l'estació, que avui acull molta gent. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places per aquest cap de setmana. D'aquest total, 92.000 corresponen a trens amb origen o destinació a Catalunya. La línia amb més passatgers, com és habitual, és la que connecta Madrid amb Barcelona.
0: Coneguem com se circula a les carreteres a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que en general encara domina la fluïdesa. L'autopista P7 hi ha retencions en posta en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral, per tant, precaució. També hi ha l'antídot amb aturades intermitents de Castellví de la Marca, Santa Margarida i Els Monjos en sentit nord. Encara la P7 hi ha intensitat a Sant Celoni en sentit sud i més endavant l'antídot i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès en sentit Tarragona. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per un accident. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en sentit Tarragona per un altre accident. A la C65 hi ha l'antídot de Santa Cristina d'Aro Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 hi ha cua Tordera en sentit oest. A la C30 Blues, a l'autopista del Maresme, hi ha l'antídot a Mataró i trams de l'antídot de Premià Lella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Ali, a cua del Nus de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i a la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de zona franca al Port en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: S'acosta al final de l'estiu i toca fer balanç de la temporada turística. A l'espera de dades oficials, els empresaris del sector assenyalen que l'agost frega el ple d'ocupació, sobretot en destinacions costaneres. Tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava, l'ocupació es preveu que superi el 90%. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Hotelera de Tarragona, Judit Llobarol, gerent de grup Costa Brava.
9: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Vol dir que el juliol i l'agost han funcionat bé. Ha funcionat millor l'agost com el juliol, que també ja és habitual.
10: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
0: Record als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegra, Federació Catalana de Càmpings.
11: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguin en compte que aquest augment s'està produint pràcticament a la pre- i la post-temporada.
0: Segons Gotanegra, la factura de la llum ha pujat per les elevades temperatures. Tot i així, el sector preveu arribar als 22 milions enguany a Catalunya. Ocupació elevada també a la plana de Lleida, on l'eclipsi ha estat un reclam. A Catalunya ens visiten principalment els turistes nacionals, però aquest estiu s'ha registrat un increment d'estrangers del 4%. Les estades, això sí, són més curtes i més cares. Barcelona encapçala el rànquing de preus. Una habitació costa 180 euros la nit. I a Castelló d'Empúries, a mort ofegada una dona de 73 anys. Poc després de les 4 de la tarda, s'ha alertat el servei de vigilància que hi havia una persona inconscient a l'aigua. Els socorristes han tret la dona del mar en aturada cardiorrespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment del sinistre, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany de manera oficial el 15 de juny, han mort ofegades 22 persones a les platges catalanes. L'any passat en van ser 20, des del 15 de juny fins al 15 de setembre. I en clau cultural, la Diada Castellera de Sant Fèlix ha estat històrica perquè els verds han descarregat per primera vegada el pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Maria Gómez.
12: Primera vegada no només pels castellers de Vilafranca del Penedès, sinó per tot el món casteller. És una construcció considerada de gamma extra que els verds havien carregat el novembre del 2022, però se'ls resistia a l'hora de descarregar. Fins aquesta tarda, així ha sonat el moment a la plaça de la Vila de Vilafranca. Una jornada per emmarcar una diada de Sant Fèlix, patró de Vilafranca, amb unes actuacions brillants també de les joves i la vella de Valls i la jove de Tarragona. Entre totes les colles han signat 16 castells de gamma extra, 13 dels quals s'han descarregat. Sant Fèlix, una de les cites més importants del calendari casteller, i l'edició d'enguany serà recordada per sempre.
0: Gràcies, és tot. Per ara tornem amb més informació. Ja ho saben, al punt de les 8 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4.

0: 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Obrim la porta del nostre territori clandestí. Avui diumenge toca Biblioteca Inflamable. Ja sabeu que estem recuperant alguns dels programes que hem realitzat i un dels que més ens va fer riure i més il·lusió em fa de tornar a escoltar és aquell on l'Oriol Rossell recuperava una de les millors pel·lícules de la història del cinema espanyol, com és Amanece, que no és poco, de José Luis Cuerda. Realment impressionant, una pel·lícula que, ho diem, no ens cansem mai de veure-la i sempre fem descobertes, i que avui serà especial protagonista aquí al nostre programa. Però també volíem escoltar alguna de les cançons que ens han acompanyat durant aquesta temporada, perquè els seus creadors i creadores les han mostrat des de diferents escenaris. I home, doncs, mireu, volíem començar precisament amb un home que va guanyar un premi per al seu treball discogràfic com a millor producció musical, millor treball musical, precisament, lliurat per l'Acadèmia Catalana de la Música. Estem parlant de Momi Maiga, i que, a més, és notícia perquè a la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic ens mostrarà el seu nou treball discogràfic. Per tant, ell serà l'encarregat d'obrir avui el territori clandestí.

La música de Mom i Maiga. Tenim moltíssimes ganes d'escoltar la seva nova proposta a la nova edició del Mercat de Música Viva de Vic, com serem presents la gent del territori clandestí. No podia ser de cap altra manera, i on també som habitualment és al Sónar. I el Sónar ens va donar l'oportunitat de fer una gran descoberta, la d'aquest duet gironí. Ells són Annie in the Hall.

Són Annie in the Hall, el que és el mateix, la cantant i productora Aina Serena i el multiinstrumentista Jan Cavarroques, amb aquest projecte que barreja músiques tradicionals de la zona de l'àrea mediterrània amb electrònica, sintetitzadors, etc, etc. La veritat és que és una superinteressant proposta. Ho dèiem nosaltres, si més no, vàrem tenir l'oportunitat d'escoltar-los per primera vegada al Festival Sonar, però tenen un molt llarg recorregut. I parlant de tradició i alhora de contemporaneïtat, anem amb un duet que també ens va agradar, ens agrada, i que us recomanem, no us perdeu si passa pels escenaris del vostre poble o ciutat. Elles són l'Aranà, fan de la tradició musical, de les costums socials, de les pitiuses, el leitmotiv del seu espectacle Turmerí.

La música de les Terrae, tradició i contemporaneïtat, com dèiem, també és una mica la marca dels senyors que venen a continuació. Per cert, van coincidir amb l'Aranà en el festival Mood, on també vam traslladar, evidentment, el nostre territori clandestí. Terrae, que ens arriben des de les Terres de l'Ebre, recuperant tradició musical, cultural i memòria històrica. Nostre

0: Oriol Rossell, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, com se'l sent?
0: Oi, que és un regal per mi, aquests llibres que has portat.
1: No. Nope.
0: Oh, estic estupendament encantadíssima, avui, em
1: sembla. Per una vegada a la vida.
0: No, home, no, que tu ja saps que jo vaig omplir la prestatgeria particular, a més la de la Biblioteca Inflamable, amb tot allò que ens recomanes els diumenges. Oh, m'estàs fent dentetes.
1: Espera.
0: Em tranquil·litzo una mica?
1: Anem a fer-ho bé.
0: Espera, que em faig un...
1: En aquest món, bàsicament hi ha dos tipus de persona. La persona que quan li dius «Buenas, que venia jo a hablar-li Dostoyevsky», es queden mirant en plan «Ets un idiota», o les persones que en saben.
0: Ah.
1: I les persones que et saben et diuen «Ah, bueno, pues en ese caso, entre».
0: Uh-huh.
1: Per què en saben? Perquè són persones com Cal, que són fans de la millor pel·lícula de història ja no del cinema espanyol, sobretot del cinema d'Albacete. Que és Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, 1988.
0: M'agenollo davant vostè, passi quan vulgui,
1: pel·lícula
0: passi a la biblioteca.
1: Ni David Lynch ni David Lange. La pel·lícula de culte per antonomàcia és Amanece que no es poco. Peliculón.
0: I una pel·li que pots veure les vegades que sigui necessària, que li segueixes trobant aquell punt que...
1: Pel·lícula d'un... que jo... És només el primer pla, Luis Figes dient «Pero en este pueblo no hay nadie, son todos unos hijos de puta». I es comença a riure i no parar fins al cap d'una hora i mitja amb Sazat Ornil fent de guàrdia civil disparant trets al cel perquè el sol no surt a l'hora que toca i jo no aguanto estes indios. És increïble aquella pel·lícula. És increïble que es fes una pel·lícula així d'entrada. La qual cosa en parlarem després, perquè també té a veure amb una època malauradament passada de llibertat creativa molt bèstia en l'audiovisual espanyol. I resulta que la setmana passada que vaig estar a la Fira del Llibre de Madrid,
0: uh-huh,
1: em vaig trobar el nostre amic Víctor de l'editorial Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza és una editorial de Logroño que ens agrada moltíssim, té uns llibres fantàstics. N'hem parlat d'uns quants. L'últim que hem parlat, si no recordo malament, va ser fa... no sé si va ser l'any... la temporada passada o l'anterior, que vam fer aquella antologia de textos sobre psicogeografia, una antologia magnífica sobre psicogeografia i la figura del Flaner, doncs era un llibre de Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza, que qualsevol persona que entengui i en sàpiga, intuirà que es diu Pepitas de Calabaza per Calabaza yo te llevo en el corazón, un dels moments més bonics i emocionants de Amanece que no es poco, que és el monòleg d'un senyor amb una carbassa, que és absolutament meravellós. Bueno, doncs em trobo el Víctor de Pepitas de Calabaza. Joder, qué calor, qué rollo, llevo todo el día aquí, no sé què. Bueno, aquesta cosa que fem els senyors grans, i de cop el veig allà al llibre. Dic, hòstia... Perdó, eh? Vull dir molt mal parlat.
0: No, t'estàs veniendo arriba, oi?
1: Dic, esto no lo había visto yo. Diu, sí, hombre, dius, título de referencia en nuestro catálogo. Dic, lo necesito. I, a més, va tenir la gentilesa de regalar-me'n un altre, que et comentaré, que encara no l'he llegit, amb la qual cosa no puc dir gran cosa. Però, Amanece que no es poco, escrit per José Luis Cuerda, és a dir, el director de la pel·lícula i guionista. Un volum magnífic, ja té uns anys, això va sortir el 2020, però encara el tenen, vull dir, el van reimprimint, perquè és un llibre que funciona molt bé. De què tracta aquest llibre? Doncs és ni més ni menys el guió original d'Amanece que no es poco, que no vol dir el guió que vam veure a la pantalla.
0: Ah?
1: Originalment era una pel·lícula de 2 hores i 20. Uh-huh. Va acabar amb 1 hora i mitja. És a dir, hi ha molta teca que és completament inèdita pels que som fans de Amanece que no es poco, i a més hi ha dos pròlegs del José Luis Cuerda, hi ha fotografies del rodatge, hi ha una llista de personatges de qui és qui, és que a més és que la llista de personatges és increïble, des del suïcida, el que no li agrada el seu personatge i se'l vol canviar. Jo, a la meva parella, he de dir, la meva parella és molt més intel·lectual que jo, i jo sempre li faig la broma de... A mi és que lo que me gustaría es ser intelectual, poder decir palabras como glande, que estàs... L'alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. És que és una darrere l'altra, és non-stop. I després hi ha coses superinteressants en aquest Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Per exemple, que això no, jo no en tenia ni fava, eh? El projecte original era per fer una sèrie a Televisió Espanyola. Anava a ser una sèrie. T'ho explico després, posem música, després t'explico, perquè és que m'emociono molt quan és tot el que té a veure amb Amanece que no es poco.

0: Ara sí que estic intrigada per això, aquesta banda sonora que ens has posat per a l'Amanece que no es poco.
1: És que, clar,
0: t'has trastornat ja de tal manera que no...
1: No, és que pensava, què pot estar a l'alçada d'Amanece que no es poco? I, de Ribos Arias. Mm-hmm. És el primer... Clar, és que per Amanece...
0: Que segurament serien la mar de feliços si el senyor Cuerda els hi hagués demanat, sisplau,
1: que els hi fes alguna cançó per Amanece que no es poco, no? Però... Insisteixo, eh? Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, Pepitas Editorial, espectacular per qualsevol... Ojo que existeix la taxonomia, eh? Amanecista.
0: Uh-huh. Ah, sí?
1: Sí, sí. Somos amanecistes. De fet, el Víctor, de Pepitas Editorial, em va explicar, i això jo no ho sabia i he d'investigar, que es fa una trobada anual de fans en els pobles on es va filmar Albacete.
0: Perdona?
1: T'ho juro. Es fa un gathering d'amanecistes i fan jocs i tipus de pregunta-resposta, representen escenes de pel·lícula, tipus el Rocky Horror Picture Show nostrat. Amanece que no es poco, meeting en Albacete.
0: Ostres, ara m'has deixat flipada. Jo pensava que el més friqui que havia escoltat relacionat amb una pel·lícula és allò del cementiri de Sad Hill. Saps que
1: sí,
0: està allà
1: sí.
0: Per Palència o León,
1: sí.
0: Ara no me'n recordo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot
1: sí,
0: recordant
1: sí.
0: Les tombes de les pel·lis del...
1: D'aquell.
0: Del Clint Eastwood.
1: No, pues... ja, meeting...
0: Amanecistes. M'amola per un pin, mira què et dic.
1: Hòstia, Amanecistes és molt gran. I llavors explica... A més, és que, clar, el tio escriu... Sembla el guió de la pel·lícula, tal com escriu a Tronxes, perquè té aquesta cosa costumbrista, d'aquest estranyament de lo costumbrista, d'aquest realisme cada cop es torna màgic, que no és surrealista. De fet, ell ho diu diverses vegades en el llibre. Jo no faig cinema surrealista. No vull ser considerat un surrealista. Jo el que faig és agafar les coses normals i portar-les al límit de la seva lògica. Llavors, clar, hi ha un moment que aquesta lògica es trenca, no? Doncs explica de jove que era, bueno, el seu família molt del règim, també, com... acaba treballant a Televisió Espanyola.
0: Uh-huh.
1: I gràcies a Televisió Espanyola li encarreguen fer un migmetratge, que és Total, que és la seva primera pel·lícula, i funciona molt bé. Té un premi del jurat, em sembla que és a Cannes o alguna cosa així. Arrel d'això, li demanen alguna cosa nova i llavors treu el projecte d'aquesta sèrie de televisió que es deia Ab Urbe Condita. Vale? Mm-hmm. Que és una cosa que posaven els romans en els escrits perquè comptaven des del dia de la fundació de la ciutat.
0: Vale. Vale?
1: I era una sèrie que havia de ser, bueno, una sèrie coral que passava en un lloc on diferents personatges estaven en diferents situacions. El projecte el troben massa raro i es queda aparcat. Llavors fa El bosque animado, que és una magnífica pel·lícula,
0: sí.
1: Molt més seriosa, si vols, que també funciona superbé, i gràcies al Bosque Animado, uns productors li diuen, fes el que tingui la gana. I diu, tate, que tengo yo una idea acá. I agafa el guió d'Urbe Condita i el converteix en Amanece que no es poco, que és la primera frase del guió de la sèrie de televisió, Amanece que no es poco.
0: Uh-huh.
1: O sigui, la primera frase del guió és Amanece que no es poco. I aquí agafa i fa aquesta pel·lícula. Bueno... Qui no hagi vist Amanece... Anem a explicar-los si hi ha algú que no coneix o no ha vist Amanece que no es poco, anem a intentar explicar-los aquesta meravella. Amanece que no es poco és, en essència, la història d'un pare i un fill. El fill és estudiant... Què és? A Massachusetts, Oklahoma, no, Ohio...
0: Sí,
1: no
0: sí, sí.
1: És professor universitari i està amb un any sabàtic. I llavors va amb el seu pare, estan viatjant amb el seu pare amb una moto en sidecar i arriben a un poblet. Aquest poblet on hi ha nadie, o són tots uns hijos de puta. I llavors se'ns presenten tots els personatges d'aquest poble. És una pel·lícula meravellosa... Bueno, i finalment ells marxaran, no? És una pel·lícula meravellosa perquè, a més, és d'una... Té un equilibri, tu l'has vista.
0: Mm-hmm.
1: Crec que té un equilibri entre humor, tendresa... És una pel·lícula supertendra, sense ser cursi, sense ser nyonya. És una pel·lícula feta per algú que es nota que té una gran oïda, perquè totes les expressions que es fan servir són supercol·loquials, realment semblen quasi un documental, vull dir, són frases que ha escoltat a la gent
0: sí,
1: del
0: sí,
1: poble
0: sí, sí.
1: I les ha incorporat en el guió d'una manera extraordinària, però després la salpimenta amb referències a allò que podríem anomenar alta cultura. Uh-huh. Llavors, clar, ja... Bueno, no començarem, perquè si començo us l'explico tot, perquè a la seva memòria l'he vista 50 vegades i encara ara em tronxo. Però hi ha, per exemple, un conflicte en el poble perquè hi ha un argentí que sense voler intenta escriure i sense voler copia a Follner, no? Luz de agosto, con lo que gusta en este pueblo. I llavors el guàrdia civil l'ha de detenir posant-lo al calabós perquè, i estic, insisteixo, estem parlant d'un poblet de finals dels 80 al Albacete, un poble molt petit, molt de pagès. I el guàrdia civil, que és el Saza Tornil, per qui no sabia que és el Saza Tornil, si recordeu Martínez el Facha del Jueves, és aquella persona, sí. Està inspirada directament en ell. Un actor meravellós. El Saza Tornil, de guàrdia civil, agafa l'argentí i li diu... Hombre de Dios, pero ¿cómo se le ocurre a usted plagiar a Follner con lo que gusta Follner? Y lo que hay en este pueblo por Follner es auténtica devoción, claro. Es tan grotesco que et pixes. Bueno, yo es que, bueno, no puc parar, perdó, es que me va fer la risa tonta quan parlo de Manet, que no es puc. I així una darrere l'altra. Hi ha un personatge que és afrodescendent, negre, i em sembla que és un pare, és un tio, cada cop que se'l troba per la casa és, coño, un negre. I l'altre és en plan, oye, que portem 40 anys així. Hi ha els homes que neixen a l'hort.
0: Oh,
1: que estan plantats a la terra... i se'ls ha de llegir bona literatura perquè no s'espiguen, perquè creixin. Que n'hi ha un que va dient, por favor, léame a Góngora, por favor, léame a Góngora. Hi ha aquest monòleg de la carbassa, que és absolutament meravellós. Hi ha l'alcalde que porta un amant que volen que sigui comunal, que és l'alcalde de todos somos contingentes, pero es necesario. I a tot això hi ha un grup d'estudiants nord-americans,
0: sí,
1: que han de ser els que dominaran el món en el futur, capitanejats per Gabino Diego, molt jove, que es dedica a anar observant antropològicament tot el que passa en el poble. És una darrere l'altra. És un gag enllaçat amb l'altre sense parar. A quin més absolutament brillant amb aquest equilibri tan complex i tan ben trobat entre humor costumbrista i humor de altos vuelos intelectuales, una autèntica meravella que encara ara la mires i penses, però qui se li va acudir fer una pel·lícula així? Com pots fer una pel·lícula així? Pel·lícula que no va funcionar, pel·lícula que el culte, com totes, com sempre aquestes pel·lícules de culte, el culte ha vingut després. El moment de l'estrena no va agradar. De fet, posem més música i t'explico, és que m'embalo explicant anècdotes.
0: Vinga, va, amanece que no es poco.

No, que ara estava pensant jo que tu deies que eren altres temps, quan el José Luis Cuerda, evidentment, va fer aquest Amanece que no es poco, que potser teníem més sentit de l'humor i més indulgent.

0: molt divertida que explica el Cuerda, que es veu que tenia per un conegut un comissari de no sé què, perquè ell es fa del Partit Comunista quan és jove, mm-hmm. i el seu germà li diu, no me jodes, diu, pues ves a hablar con fulanito, el comissari tal, diu, perquè et tenen fitxat. I va parlar amb el comissari aquest, i el comissari aquest diu que treu una fitxa, i li diu, hombre, sí, José Luis Cuerda, moderador de izquierdas. Diu, hombre, diu, igual serà moderado de izquierdas. Diu, no, moderador, perquè sabien que el tio feia moderador amb debats polítics i legals.
1: Vale.
0: Perquè hi havia un control molt bèstia. Vull dir, tot això, clar, això, tot això ell s'ho va guardant i d'alguna manera surt en el seu cinema, no? Jo no sé si avui dia hi ha un i en tema, hi ha d'entrada un escoll important, i és que els referents culturals... Vull dir, ara estàvem parlant tu i jo, a micro tancat, d'una pel·lícula que va fer a posteriori el José Luis Cuerda, una mica en aquesta onda, no és tan rodona, però té gags brillantíssims, que és Así en el cielo como en la tierra, no? On planteja que cada país del món té el seu propi cel, mm. i el cel d'Espanya és un poblet d'Albacete, de nou, i Sant Pere és un guàrdia civil, que és el Paco Raval, no?, que guarda les portes del cel. No? A més, és molt bo perquè a l'entrada del poble posa el cielo.
1: Sí.
0: I hi ha un moment en què resulta que el déu d'Espanya, diguem, cansat de tan socialista i tanta gaita, decideix muntar un apocalipsi, però li surt regolim, com tot el que es fot en aquest país, i només es moren 15 persones, no?, i una d'elles és un intel·lectual d'esquerres. I hi ha un moment que es veu a Jehovà, Déu Pare, que és el Fernán Gómez, llegint un llibre i dient, con lo fácil que es aceptar mi existencia, hay que ver cómo s'ho treballen, no?, per negar-me. I llavors diu, qué interesante este Sartre, no? Ostres, és un gag meravellós, però clar, qui se'n recorda de Sartre avui dia?
1: Mm-hmm.
0: Entre la gent jove. Saps? Que no vull sonar com un viejo amargado de es que son todos unos catetos, no? Però això, clar, si et diuen, buenas, que venia jo a hablarle Dostoyevsky, ah, bueno, a les 3 del dematí, bueno, en ese, que si no saps qui és Dostoyevsky, perd molta substància, molt llenguatge que es fa servir, és extremadament sofisticat, uh-huh. Amanece que no es poco, i a tota la filmografia de José Luis Cuerda, perquè era molt bo amb les paraules, i era una persona que s'estimava molt la llengua espanyola i sabia jugar-la, no? Sabia el terme adequat per cada moment, no? I t'alternava des del terme més col·loquial i destripat amb la cosa més elevada i críptica, no? Que jo no sé si en aquests temps d'immediatesa que ens ha tocat viure algú d'aquesta subtilitat, perquè jo crec que en el fons és molt subtil algú com la proposta humorística de Cuerda, Amanece que no es poco, que recordem, estem parlant del llibre Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, a Pepitas Editorial, un llibre que ja té 5 o 6 anys, però que segueix estant disponible i que, bueno, per atzars de la vida ha caigut a les meves mans recentment i crec que mereixia que li dediquéssim l'espai d'avui, no? Però el que et dic, jo crec que ara mateix... Per una banda hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és tota aquesta de... Ara mateix hi ha un humor molt estrany. Literalment estrany. O sigui, hi ha un humor com molt absurd, molt nonsens, no? Molt sense sentit, molt absurd, molt curiós, que a mi m'interessa, eh? La veritat és que m'interessa. Clar, com a pare de noies joves i tal, i veig els vídeos que els agrada, això dels cringes i els, tot mm-hmm. això, i tal i qual, i els lores i no sé què, és interessant... perquè és un humor que té algú molt de visceral, no tant d'intel·lectual, passa molt per la sensació. Però no sé si en aquesta generació algú com Amanece que no es poco ja no és que els hi fes gràcia, és que els interessés el més mínim. També el món del camp és algú molt... molt allunyat dels focus d'atenció informativa contemporània, saps? Jo crec que a finals dels 80 encara, qui més qui menys, un poble d'Albacete, doncs t'hi podies identificar o podies reconèixer, no?, arquetips que tenen familiars, doncs perquè l'estimes un poble, perquè no sé què, perquè no sé quantos, no? Ara avui dia no sé jo si aquesta distància s'ha multiplicat més que considerablement.
1: Potser tens raó amb això, perquè abans ho deies, no?, que el discurs d'alguns dels diàlegs de Amanece que no es poco estan nodrits precisament d'aquest, com diuen els castellans, acervo, no? De la societat, sobretot rural, fins i tot frases fetes que s'utilitzen, referències...

0: etcètera, etcètera, que potser ara fa uns anys encara es conservava o no ens arribaven a nosaltres. Mm. Estic parlant a nosaltres, a gent com ara l'Oriol i jo, de la nostra edat, a partir, doncs, per exemple, de les coneixences dels nostres avis i les nostres àvies i els seus records, i potser això s'ha perdut una mica. Però tinguem esperança, Oriol Rossell, tinguem esperança en les noves generacions, que sempre els hi estem fotent
1: més pedres a les
0: motxilles de les que porten i porten moltes.
1: Hi ha també una altra qüestió que estava pensant, que no és poco, i és que, clar, és un tipus d'humor pre-correcció política, per dir-ho d'una manera.
0: Efectivament.
1: No és un humor masclista en absolut. De fet, ja és una pel·lícula molt progressista per la seva època. Ja hi ha una escena meravellosa en què les dones del poble es reparteixen els papers. Hi ha una escena meravellosa en les dones del poble cada setmana queden per enriure-se'n dels homes.
0: Sí.
1: I porten un home allà i se n'enriuen totes d'ell. Però estic pensant en una seqüència que a mi em tronxo. Però, clar, dic, hosti, no sé avui com li cauria a una persona jove veure aquesta seqüència, que és quan han de dormir al mateix llit pare i fill, l'Antonio Resines i el Luis Ciges, i el Resines no pot dormir, li diu, padre, diu, ¿por qué mató a madre? I diu, pero bueno, diu, es que no te gusta el sidecar que te he regalado. Diu, ya, diu, pero es que he hecho de menos a madre. Pues porque era muy mala. No, i tal, i diu, era una mala mare, i per tant vaig decidir que millor matar-la i comprar-te un sidecar, no? Que dius, hòstia, i llavors afegeix, diu, hijo, diu, me respetarás, diu, ah, pues padre, no me joda, diu, quita, quita, que un hombre en la cama és un hombre en la cama. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va

0: shape.
1: Doncs mira, jo t'ho haig de dir, eh? Ja tinc planazo per avui al vespre. Sí, sí, jo torno a recordar. Ho deia, i mira que en sèrio, que probablement és una de les pel·lícules que més vegades he vist, i ja dic, i m'agrada perquè la... O sigui, sempre trobo aquell momentàs que dius, hòstia, no li havia parat prou atenció.
2: A part d'una cosa magnífica, que no és poco, i és que és aquelles pel·lícules que germana. És a dir, tu estàs a un lloc, fas una... unes frases, perquè jo les faig servir molt, les expressions de manera que no és poco, no? Així, en vida social. I quan algú la reconeix, em l'entura, és mi col·lega, per sempre. Saps? Hi ha aquest reconeixement entre frics, diguem-ne, de tu ets amanecista, no? Que jo, saps de què estic parlant, no? I et sents molt, molt reconfortat en aquesta vida, perquè realment és un culte. La pel·lícula està en alguna plataforma, no, no recordo ara quina. Si no l'heu vista... flipareu amb Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. Si l'heu vista, no us he de convèncer de res, ja ho sabeu. No conec a ningú que hagi vist Amanece que no es poco i s'hagi quedat com si res. També hi ha gent que no li agrada gens, eh? que la posa extremadament nerviosa, però bueno, escolta, de tot ha d'haver-hi en la huerta del senyor, no?
1: Re, escolta, després de les samarretes del consumisme russo, jo crec que ens hem de fer els gadgets de
2: Manecista. Jo crec que ens n'hem d'anar al Bacete, a l'encontro aquest anual de manecistes.
1: Perdona,
2: investigarem.
1: Perdona,
2: investigarem,
1: mira,
2: i us diríem el què.
1: Mira, jo m'ho he apuntat. Trobada al Bacete de manecistes. Crec que potser una part de les meves vacances passaran precisament per aquí. Ja t'ho explicaré. Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, Pepitas de calabaza, i m'has dit que portaves un altre
2: llibre. Sí, n'hi ha un altre, però que no he tingut temps de llegir-lo.
1: Però és igual, el recomanem.
2: Del José Luis Cuerda, també a Pepitas, en format petit. Són textos de... Són pamflets, literalment, escrits per José Luis Cuerda, que es diu Pamfletos contra la emoción y el audiovisual, on surt ella a la portada disfressat de Guàrdia Civil, fent-se un tret al cap. Què podria sortir malament?
1: Oriol Rossell, ens veiem la setmana vinent al Sónar, estimat?
2: A Can Sónar.
1: Que també és un amanecer.
2: A Can Sónar de tota la vida.
1: Que també és un amanecer.
2: Home, jo he tingut alguns amaneceres al Sónar, però no és el mateix.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! Calma. También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también.

Doncs aquí us ho deixem. Amanece que no és poc, recupereu la pel·lícula, per favor, de José Luis Cuerda. Nosaltres ens tornem a retrobar dissabte a partir de les 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio 4 amb el nostre territori clandestí especial Sonar. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Son las vuelta. Radio 4. Serveis informatius. És diumenge d'operació tornada. L'aeroport del Prat registra 4.400 moviments aeris de divendres a dilluns i 471 moviments ferroviaris es registren a l'estació de Sants. Allà hi és el nostre company Llorenç Llop. Bona tarda.
1: Continuen arribant trens a l'estació de Sants en aquest últim diumenge d'agost. Per a molts l'estiu i les vacances ja s'acaben. Han apurat fins a l'últim moment per esprémer al màxim els dies de descans. Ara toca tornar a casa, reprendre la rutina i, el més dur per alguns, tornar a la feina.
2: Mañana empezamos a trabajar, o sea que...
3: La verdad que no, me hubiese gustado quedarme más tiempo de vacaciones, pero la realidad es la realidad, hay que regresar.
2: Hay que volver a hacer caja.
1: En total, 92.000 passatgers passaran aquest cap de setmana per les vies de Catalunya. La majoria ho faran en trens de llarga i mitjana distància. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places de reforç per aquesta operació retorn a tota Espanya.
0: Un apunt de tren s'ha reprès al servei d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres, tallat des d'aquest matí per una baixada de tensió elèctrica a la Sagrera. És hora de conèixer com se circula les carreteres catalanes. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Freginals en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. Més endavant, a la mateixa autopista AP7 hi ha intensitat d'Amposta en sentit Barcelona per un altre accident que en aquest cas ocupa el voral. Per tant, precaució. A la mateixa AP7 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha intensitat a Sant Celoni i lentitud i aturades de Llinars del Vallès a Granollers en sentit sud, en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en sentit Tarragona per un accident. A la C31 i a la C65 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 hi ha cua Tordera en sentit oest. A la C32 a l'autopista del Maresme hi ha lentitud amb alguna aturada entre Premià i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. I un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, la B10, i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Tres persones ferides han estat crítiques arran d'un accident de trànsit a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. Altres dues es troben en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi volcat uns 10 metres en un camí rural a la borda de Poblador. Els fets han tingut lloc aquesta tarda en un camí rural a prop del riu Segre. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat que hi han destinat 5 dotacions. I en plana internacional, detingut el capità i tota la tripulació de l'embarcació que ha naufragat amb 261 passatgers a Xipre aquest diumenge. Un sinistre que ha causat la mort d'almenys 8 persones, 17 continuen desaparegudes. Més de 200 han estat rescatades en vida, però moltes estan ferides de gravetat. Segons el primer ministre del país, es tracta del pitjor accident de la història marítima i s'han habilitat tots els mitjans disponibles. L'embarcació, que havia d'haver partit ahir a Turquia, finalment a ajornar el viatge pel mal temps. S'ha començat a enfonsar 4 milles nàutiques de la costa per causes que encara s'investiguen. I al Nepal, contactats els 3 ciutadans espanyols, segons la Junta de Turisme Local, que es trobaven en una zona incomunicada després de l'esllavissada de dimecres. No s'ha detallat si han estat rescatats o encara es troben sobre el terreny. Segons el darrer balanç, en total aquest diumenge, prop de 290 persones han estat rescatades i 591 turistes continuen incomunicats. La xifra de morts s'eleva a més de 800 i a més de 3.000 al la de desapareguts. I als esports, a la Vuelta, Enric Mas s'imposa a l'Alt d'Aitana i aconsegueix la segona victòria d'etapa en aquesta edició. Després de la caiguda de Tadej Pogačar, el mallorquí continua líder a la general i té a Primo Roglic a 1 minut 18 segons. En MotoGP, Marc Márquez, imbatible al Gran Premi de l'Aragó, guanya amb autoritat el circuit de Motorland, seguit de Pedro Costa i Marco Bezzecchi. En futbol, a la Lliga F, el Badalona s'estrena amb derrota 3-1 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça ha debutat aquesta tarda a casa davant la DJ Tenerife. El marcador és de 2-0 a favor de les Blaugrana. I la selecció espanyola masculina d'hoquei, Herba, és subcampiona del món després de caure a la final per 0-1 davant d'Alemanya. És tot per ara, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bon vespre.
5: Ràdio 4. Radio 4.

0: Hola, bona nit. Esteu escoltant els millors moments del Plurals i Singulars. Avui recuperarem una entrevista a l'històric activista Jordi Petit, que ha tret un llibre on parla de la seva infància i de la seva joventut. I també recuperarem una entrevista al cantant Javid. En Jordi Petit va explicar la seva realitat a Televisió Espanyola als anys 80. Jordi Petit, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Avui parlem d'un llibre que parla de la teva vida fins al 1980, precisament.
1: Sí, és la vida, diguem, menys coneguda, perquè sí, al final, el 79-80, ja vaig treure el cap a el que era el moviment gay, però bàsicament el que repasso és tot allò que vam viure les persones homosexuals i també heterosexuals, perquè jo parlo del que vaig viure i el que vaig veure sota el franquisme, perquè penso que és important que en la memòria històrica de la nostra societat aquest apartat, aquest àmbit de les persones que no segueixen la norma heterosexual i patriarcal, doncs expliquem i se sàpiga què va passar amb nosaltres.
0: Tu quan vas perdre la por?
1: Als 16 anys.
0: Als 16 anys. A veure, jo crec que sempre quan parlo amb persones que heu viscut aquella època, sempre a la gent li dic, t'has de posar en aquell moment.
1: Exacte.
0: Perquè és que és molt, molt diferent el d'ara, no?
1: Res a veure.
0: Dic, amb 16 anys, als anys 60, 70, que eres homosexual, no és com ara.
1: En absolut. És a dir, sota el franquisme, el règim va donar, diguem, la direcció del moral a l'Església Catòlica i els valors eren extremadament rigorosos, per exemple, pel que fa a la sexualitat. Jo era un criu i escoltava parlar de la puresa i vinga, la puresa. I pensava que la puresa era higiene, eh? O sigui, no entenia com de nen tan insistir en la puresa. Després ja vaig saber el que era, no? Però és a dir que era una època on hi havia censura, per tant, no hi havia debats polítics ni programes com aquest, sinó que tot era pues, el nacional catolicisme del moviment nacional, hi havia molta repressió política i les persones homosexuals érem lo peor. Perquè aquest país, a banda del franquisme, malgrat els triennis liberals, sempre ha tingut una tradició d'un pes tremendo de l'Església Catòlica. Jo sempre reivindico el José I Bonaparte, que era abstemi, Pepe Botella era abstemi, perquè va despenalitzar la sodomia, va requisar les riqueses de les ordres catòliques i militars, va dissoldre el Tribunal de la Santa Inquisició i va imposar l'educació obligatòria a les nenes. Jo amb això ja compro. És a dir, ja era la il·lustració que va venir i després va marxar. És a dir, Ferran VII va perseguir després els afrancesats, que ell deia, es va proclamar la Pepa a Càdiz, no, els liberals no van recolzar a José I, i vam tenir, doncs, bueno, vam continuar amb una societat molt ofegada per tota la pressió de l'Església Catòlica en un país amb un gran nivell d'analfabetisme. I per tant...
0: Que tu quan eres petit, a tu, a l'escola, al teu dia a dia, l'única realitat era que un home doncs, s'havia de sentir atret per una dona, no? Per formar una família o fer-te cap allà.
1: Exacte.
0: Era l'única realitat. Jo no sé què deien de la gent que era homosexual, perquè és que tampoc hi havia, en teoria. No, no hi havia no hi havia, vull dir que no eren públicament visibles.
1: No eren públicament visibles perquè fins i tot no, al principi no eres conscient. Clar. Fins que els altres no t'anomenaven. És a dir, en la mesura que jo vaig ser fill únic, mimat, remimat... Doncs, bueno,
0: tenia... A tu t'insultaven?
1: Sí, a mi m'insultaven, em tiraven boles de paper, trossos de guix, em trobaven al pupitre de l'escola pues, marica, maricón, o escrit a la pissarra.
0: I que era lo peor en aquell moment, eh?
1: Sí. I, bueno, el que ara en diem bullying, que quan veig en els mitjans, doncs, doncs una nena que es va suïcidar fa uns mesos o d'altres coses, dic, que lluny que hem anat, perquè en aquell moment això era normal, eh? Era normal que et fessin la vida impossible.
0: I que tu, no, en el fons, suposo que no volies ser-ho, amb el sentit... No
1: volia, jo no m'acceptava.
0: Perquè ningú vol ser el que t'insulten, no? Si et diuen, jo que sé, tonto, doncs pues no vols ser tonto, no? Perquè aquella paraula significa un insult.
1: Exacte.
0: No vols ser gordo, i no vol ser marica, però tu amb 16 anys tenint això, la situació que estàvem, tu vas dir, sí, ho soc, i què passa?
1: Bueno, ho soc
0: fins... Però que tens el teu procés, eh?
1: Clar, tinc el meu procés amb moltes dificultats, perquè vaig anar a un col·legi religiós, i en aquest col·legi religiós amb 13 anys van passar coses, però clar, no voy a hacer de spoiler, perquè per esto hemos sacado el libro, però sí que amb 13 anys vaig caure en mans de l'Opus Dei, i em van passar coses que avui serien delicte, d'esquenes a la meva família, és a dir, els meus pares...
0: Com alguna cosa, no cal que ho expliquis tot, però alguna cosa que puguis dir.
1: Bueno, l'automortificació.
0: Això què significa? Quan,
1: pues fer-te mal a tu mateix. És a dir, no una penitència de resar per a nostres i a Ave Maries, no. Automortificació física.
0: És a dir, si em ve un pensament impur... Què significa, no?
1: El que passa
0: si penso en un home, pues m'hago daño.
1: Sí,
0: no?
1: I el dia de la primera comunió, perquè jo pues, em vaig enganxar a la religió com un salvavides, perquè jo volia ser normal, entre cometes. Mm-hmm. Pues, ja m'havia confessat el dia abans, i el dia de la comunió pues, vaig tenir un mal pensament i vaig combregar amb pecat mortal perquè havia tenido un mal pensamiento que era un pecado contra el sexto mandamiento. I, bueno, pues aquestes petites coses que ara ens poden semblar sense sentit o, bueno, en aquell àmbit, doncs et creaven molta culpa. És a dir, la sensació de culpa no l'he perduda mai. És a dir... Sí que he superat, evidentment, assumir la meva identitat, però hi ha coses que, si de criu et fan mal, doncs les arrossegues sempre, no? I vaig combregar en pecat, i això em trastornava. I bé, a casa no se'n donava en compte i... Pues bueno, baixava al carrer a jugar, però els crios no... La gent del carrer no m'acceptava, també m'insultaven. I bé, vaig tenir que buscar informació, i quan anava a casa de familiars o amics de la família, pues, mirava els diccionaris.
0: I clar, què deien, homosexual?
1: Vicio, desviació sexual, enfermedad... horrorós.
0: Et venien més ganes de no ser-ho, suposo, no?
1: Sí, clar, em sentia un bitxo raro. I tot i que a l'estranger, és a dir, a l'any 60, l'homosexualitat ja era legal a Suïssa, Suècia i Bèlgica. I al 73, l'Associació Nord-Americana de Psiquiatria ja va descartar l'homosexualitat com a malaltia. Però aquí, com que hi havia censura,
0: ja,
1: no t'enteraves de res. Uh-huh. I per tant...
0: I suposo que els diccionaris també havien de passar censura. Vull dir...
1: Sí, pobres... Sí, no n'he trobat cap, perquè a vegades pel carrer. Uh-huh. Veus que la gent tira això, diccionaris de l'època, dels 60, i se't posen els pèls de punta amb això i amb altres coses, eh? Perquè jo també veia... com en les famílies, i també a la meva, doncs el pare li pagava la mare, i en els veïns també escoltava les mateixes trifulques, i era normal, era una cosa domèstica que es donava per fet, com la obligació de les dones de que si es volien treure el carnet de conduir, el passaport, fer una compra... Tot passava per la pel consentiment del marit o del pare si estava soltera. La meva àvia, per exemple, tenia nòvio als anys 20 i la seva germana va morir i va deixar un vidu amb tres fills. Pues es va reunir el Consell de Família i van dir a la meva àvia, tu deixes el nòvio i et cases amb el vidu. Mm-hmm. Esclar, jo m'imagino que per aquella dona, que a més no tenies altra sortida, doncs va obeir, va obeir, es va casar amb el meu avi, d'on va néixer el meu pare, no? És a dir, han estat situacions bastant paral·leles, l'opressió de la dona, molt més, diguem, molt legalitzada ja, és a dir, amb les lleis aquelles, mentre que en el cas dels homosexuals, sí, hi havia lleis, tot i que jo no vaig entrar en contradicció amb les lleis perquè jo era un adolescent, un criu, i els meus primers records ja apunten cap a l'homosexualitat. La meva, diguem, els meus problemes, com a, i per això he fet el llibre, suposo que molts gais d'aquella època, de la meva generació, els que vam néixer als 40 i als 50, segur que en el llibre trobaran algunes o moltes coincidències, perquè jo, bueno, vaig ser com un catàleg de desastres, és a dir, de situacions pues, que vaig tenir que empassar-me.
0: Aquest llibre l'has fet amb la Isabel Alonso, que la tenim també aquí en el programa. Isabel, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu has anat fent entrevistes al Jordi i a partir d'aquí, d'aquesta entrevista, surt aquest llibre amb la seva història. Què és el que més t'ha sorprès de...
2: Bueno, moltíssimes coses. Per una banda, coincidim generacionalment el Jordi i jo. I aquest llibre parteix d'un projecte de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, perquè el Jordi també ha sigut exprés polític del franquisme.
0: Que perquè llavors va estar a la presó en diverses ocasions.
2: Clar, exacte. Va estar a la presó Model, va estar a Via Laietana 43, després a la Mili va tenir una segona detenció. És a dir, que ja hi havia una proximitat, diguem-ne, generacional, tenim pràcticament la mateixa edat, i un interès de la nostra associació. Però precisament la biografia del Jordi, com tantes altres, ens interessava especialment per aquesta doble opressió, l'opressió política, o com ell està dient també, l'opressió que patíem les dones, i l'opressió de la seva homosexualitat, que no era només política, era social, infantil, el col·legi, la religió, i que parla molt del nacionalcatolicisme, que no hem d'oblidar que la dictadura va ser una dictadura política, militar, nacional, catòlica, amb imposició d'una religió única, i que el que a la religió considerava que eren pecats, doncs eren delictes també, com l'adulteri o la blasfèmia. És que la blasfèmia es jutjava pel Tribunal d'Ordre Públic. La biografia del Jordi és molt interessant, a més ell és molt bon narrador, i llavors jo crec que aquest apartat, sense fer spoiler també, que l'ha tret ara, del tema de l'Opus Dei, és un dels punts fonamentals, bueno, que més m'han sorprès, però, i que jo li dic al Jordi que aquesta part tindria una possible denúncia penal, com s'estan fent denúncies per els abusos sexuals, per exemple, perquè, clar, una església que per una banda posava la sexualitat tota com a pecat, pràcticament, i el plaer, per exemple, el plaer prohibit, no? O sigui, i llavors que a la vegada tingués aquestes parts d'abusos sexuals de persones que t'estaven dient que això era pecat o... És molt important que surti a la llum. I jo crec que això tindria una continuïtat. Però moltes més coses, el tema... És que no... El Jordi sempre diu que no hem de fer spoiler, però hi ha coses que...
0: Llibre, eh?
2: Exacte, que hi ha coses que passen durant el servei militar que com també castigaven els estudiants, els treien la pròrroga per fer el servei militar, si havien tingut alguna trobada amb la policia, o sigui que el Jordi va abandonar la carrera, a meitat de carrera... I
0: és a dir, perquè segurament hi haurà gent que potser no sap el que era una pròrroga per al servei militar. Tu, diguéssim, als 18 anys, si no m'equivoco, s'havia de fer la mili, si tu estudiaves, havies d'anar a l'exèrcit i dir, ei, que estic encara estudiant, ja et donen un any... o dos anys, o quan donaven...
2: Fins que acabaves la carrera fent a l'estiu milícies universitàries.
0: S'havia de fer després cada any anar allà per dir que continua estudiant, no?
2: I llavors, els estudiants que havien tingut alguna detenció, com va ser el cas del Jordi, els treien la pròrroga.
0: En
2: aquest cas va ser per fer una pintada per polític. Però clar, aquesta mili...
0: Significava que havies de deixar d'estudiar.
2: Exacte. I, de fet, es va trencar la carrera universitària, després va recuperar estudis. Mm-hmm. Això passava també a molts estudiants compromesos. I a la mili, amb aquesta mili, al Ferrol del Caudillo, Marina, Infanteria de Marina, eren més llargues. Ceuta, Melilla i Sàhara, sobretot, eren molt dures. Llavors, moltes vegades els represaliats acabaven allà. I a la mili, al Ferrol, hi ha unes sèrie de temes que no explico, algun divertit també, però d'altres
1: algun
2: molt,
1: divertit, sí,
2: algun divertit que no,
1: no
2: que
1: tampoc.
2: La llengua de llegir el llibre, però algun altre molt dur que també em va impressionar molt.
0: Mm-hmm. 16 anys abans encara quan ell surt de l'armari, podem dir-ho així, amb 16 anys?
1: Bueno, no es podia sortir de l'armari en aquells anys, però sí que amb la meva recerca de, bueno, què em passa i aquesta obsessió de no acceptar-me...
0: Tu superes el que et diuen, superes el que et diu el diccionari...
1: Sí, sí, sí, i m'enfronto. És a dir, a mi m'agradaria saber quants gais i lesbianes van tenir la bona idea de marxar a l'estranger. Que pues, la situació era molt diferent. Quants gais i lesbianes i transsexuals es van suïcidar? Mm. Perquè encara avui hi ha famílies que no saben per què el fill o la filla es va suïcidar i un dia, remenant o ordenant l'habitació d'aquest fill o filla suïcidat, es troben de repent en una revista o en un diari personal, no? I on se n'adonen que aquest ha estat el motiu, la no acceptació. Perquè, és clar, tu no tens referències. És a dir, per què aquí a Eurovisió era tan... Bueno, perquè era una finestra a un món diferent, és tot Eurovisió, no? O els caps de setmana, doncs, la gent anava a Perpinyà a veure les pel·lícules prohibides. Perquè, clar, estem parlant de censura. Mm-hmm. O sigui, estem parlant d'una situació d'un govern autoritari que fins i tot en pel·lícules com Mogambo, amb la Grace Kelly i d'altres famosos, doncs, bueno, transformen el doblatge per amagar un adulteri i allò no té res a veure amb la veritable pel·lícula, no? L'Ava Gardner, pues, en les fotografies que venien de l'estranger, pues, aquí, pam, li pujaven 40 centímetres... Exacte. És a dir, hi havia una repressió sexual tremenda perquè també la repressió sexual és una forma de controlar la societat i de crear persones amb sentiment de pecat, de culpa, i això et fa... et tira enrere, no? Però, ah, bueno, jo no vaig voler anar enrere, em vaig confrontar amb aquesta realitat fins que vaig descobrir, i em van explicar, tot el que la ciència ja havia dit feia anys... Però aquí no havia arribat, clar, la premsa no ho publicava. És a dir, l'estudi 15 i del 47 i dels 50 i l'informe d'Evelyn Hooker dels 50, bueno, desmuntava tot, no?
0: I això qui t'ho va dir? Gent que vas conèixer?
1: Un psicòleg. Un psicòleg...
0: Que et va ajudar.
1: Em va ajudar, però em va obrir els ulls i em va dir no, no, no.
0: El que et passa és normal. No?
1: Sí, em va dir, tu formes part de la diversitat sexual que ha existit durant tota la història de la humanitat, amb diferents noms o diferents situacions. Malauradament, de vegades la història la coneixes millor per les persecucions que no per les persones que en positiu han destacat, no? Però, per exemple, si ara us dic que aquell senyor que va fer tants contes, el Petito Feo, la Sirenita, el Andersen era homosexual. I ell va sortir, diguem, de l'armari madur, i això en la seva societat danesa va crear malestar, però bueno, no, ja està, malestar i nada más. I clar, quan parles de l'Andersen, la gent es queda sorpresa, no? Un gran literat, hi ha moltes referències a d'altres escriptors, com Cervantes, com Shakespeare, Miguel Ángel... Bueno, hi ha tota una sèrie de persones del Renaixement. Hi havia un pintor que aquest, evidentment, li deien el Sodoma. M'imagino que devia ser en un període en què la Santa Inquisició no estaria en marxa perquè l'haguessin cremat viu. Perquè, és clar, jo mirava els diccionaris i, bueno, jo de pintura no sóc expert, però sí que m'ha quedat que va haver-hi un pintor, clar, sodomia, doncs mirava, no? El Sodoma, vale, un pintor, i nada más. O pecado, nefando, que tal, i Pasqual. És a dir, la societat no es podia expressar en cap sentit, com tampoc les noies, diguem, ligeres, entre comilles, que anaven a parar a unes institucions que han estat molt poc conegudes, i d'això la Isabel en pot parlar millor, que és el Patronato de Protección a la Mujer, que doni-do.
2: Sí, no, bueno, jo volia dir del que esteu dient, que la sortida de l'armari de Jordi es veu molt bé al llibre, i no estem fent spoiler, és diferent en diferents grups. O sigui, per exemple, en el grup de la militància política del PSUC no va suposar cap problema, i estem encara al franquisme. Però després tu has parlat que va estar a Ràdio Televisió Espanyola en el primer programa, un debat en català. Doncs això va ser la sortida de l'armari pública, va ser el 78, però això va significar la sortida de l'armari a casa seva, a casa del seu pare i la seva mare.
3: Anda, que tu també sortir per la teva...
2: No, perquè va dir... Sí, no, sí, però va dir abans, sortiré a la tele, tot això està explicat. Llavors, la sortida de l'armari era problemàtica, però, per exemple, l'últim pas és davant... És a la seva família, no?
3: Pues llavors, això significa... més por tenia de sortir. Jo ho veig lògic, fins i tot, no?
1: Sí. Bueno, quan jo tenia 10 o 11 anys, i, per exemple, recordo una escena, no?, que estava mirant, que arribaven les golondrines a Barcelona, que fan aquell piulat tan...
2: Que acaben d'arribar ara, aquest matí m'he adonat.
3: Sí, que són per aquí.
1: I jo estava mirant pel balcó i apareixen els Beatles a la televisió. Bueno, doncs els Beatles, que no eren homosexuals, però portaven els cabells llargs. Bueno, doncs el meu pare esclatava amb insults. Són uns maricons, mira com porten els cabells, maricons. Clar, a mi se'm feia un nus a l'estómac per una cosa tan... que no tenia res a veure. És a dir, que si un cantant no era prou mascle amb la seva expressió de gènere, a casa el meu pare els posava tots verds. No diré més noms, però n'hi havia, doncs, que eren més o menys dúctils amb la forma d'expressar-se, cosa que no passava amb les lesbianes. És a dir, les dones lesbianes han estat sempre més invisibles perquè la sexualitat ha girat sempre a l'entorn del mascle. Tot i que bueno, la primera dona que va portar pantalons a Televisió Espanyola va ser Mari Trini, i sempre va estar idolatrada per les dones lesbianes, però eren menys visibles. És a dir, si dos nois compartien un pis i ja tenien 40 anys, és que ja no eren estudiants.
3: Algo raro havia.
1: I per tant, hi han denúncies, i que van anar a parar a la presó, dels veïns o de la família. En canvi, si dues senyores vivien juntes tota la vida, no passa res, com a les festes dels pobles. Tu veus dues senyores ballant i ningú s'escandalitza, però mai no veuràs dos homes ballant, no? És a dir, existien uns paràmetres sexistes i heterosexistes que no han desaparegut, eh? És a dir, jo inclús diria que hi ha una onada de discursos d'odi discriminatori que pretenen tornar en aquests valors tan superats. I, per tant, no hem de dir... Bueno, no hem de pensar que ja està tot fet, i els més joves tampoc han de pensar que tot ha estat sempre igual, no? Tot no ha estat sempre igual.
3: Està bé recordar el passat per entendre moltes coses a les que passen avui en dia. Tu parlaves del teu pare, clar, un pare és un referent. Si el teu pare està dient que en teoria no sap com ets, però està dient de manera negativa el que tu ets amb una altra persona, òbviament et fa mal, no?
1: Que, clar que em feia mal, em feia molt de mal, i això passava, doncs, a moltes cases, no? I per això en el llibre jo vaig tenir la mala sort de ser un nen molt crèdul, tot m'ho creia, i tampoc no sabia res, hi havia coses molt òbvies, però que jo no... Com que no hi havia cap informació de res, mai jo no havia vist nus ni el pare ni la mare, pues hi havia coses que de repente descobries aspectes fisiològics o d'altres que et deixaven sorprès, no? I fins i tot en l'adolescència, que l'adolescència de vegades és una mica cruel, doncs, bueno, vaig estar amb un grup d'adolescents, diguem pijos, i bueno, no els agradava la meva manera de ser. I em van dir, has de deixar el grup. I jo vaig dir, bueno, en un moment que estàvem tots plegats, vaig preguntar un per un, i una per una, eren 12 o 13, i tots van dir que sí, que marxés del grup. I bueno, però jo no vaig marxar així sense dir res, vaig preguntar un per un, un per un. Jo penso que va ser el primer acte de...
3: De rebel·lia.
1: Sí, sí, sí. I després vaig enganxar amb un altre grup, diguem, més gamberro i molt més...
3: Més divertit, en el fons.
1: Sí, sí, no? Sí, no passava res.
3: Jo que les den a los pijos aquellos.
1: Sí.
2: Exacte. Sí, jo, respecte a la importància de fer memòria, és que la pròpia ONU diu veritat, és que tenim dret a la veritat, i això és veritat, això són coses que ha passat. Mm-hmm. Justícia, o sigui, estem fent un acte de justícia i reparació al Jordi Petit, que ha pogut veure com ell va patir totes aquestes coses, es va revelar i, a més va ser un gran lluitador pels drets, i que quan es lluita pels drets de les persones homosexuals, LGTBI, per les dones, s'aconsegueixen coses. És que és aquesta lluita la que està darrere del matrimoni igualitari, és la que està darrere del... El llibre acaba amb els canvis legals que van suposar treure l'homosexualitat de la Llei de Peligrositat Social i legalitzar el FAC. Per això està l'any 80. Bueno, llavors, veritat, justícia, reparació i una cosa molt important, garantia de no repetició. És molt important que si hi ha gent que escolta dir que en Franco vivíem millor, sàpiga com es vivia en Franco la diversitat sexual, la diversitat religiosa, la sexualitat. És que tampoc es podien fer petons. Llavors és molt important aquest llibre, i per això la nostra associació de persones expreses polítiques del franquisme, i per això ha tingut una subvenció de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica. O sigui que interessa recuperar aquesta memòria.
1: Bé, quan jo explico, no sé si ho explico el llibre, perquè vaig estar 5 hores en diferents entrevistes, però a Cuando los gais perdimos el miedo, que ho podeu trobar a les llibreries, ha estat editat per Egales, i a Barcelona segur que la trobeu a Antinous, que és Casanovas 40, 72, però bueno, està en distribució en aquest moment. Doncs, per exemple, per Reis, jo em vaig enterar de seguida que els Reis eren els pares, i quan els pares no estaven a casa, jo remenava els calaixos, aviam si trobava els regals. I em trobava amb preservatius, però jo no sabia què era allò. I que això, què és? És a dir, bueno, els deixava on estava, perquè no sabia, jo no sabia el que era un preservatiu quan ja hauria de saber-ho, per entendre'ns. És a dir, la mateixa població heterosexual vivia la seva sexualitat d'una manera...
3: Amagada, no?
1: I que les dones n'hi havia que fingien que tenien un orgasme per deixar el marit content.
2: Això segur que continua passant.
1: I això passa. I el marit encantat, i l'altre, doncs, bueno, teatro. Bueno, pues, clar, això crea uns desajustos de la salut mental terribles que encara els arrosseguem i existeixen.
3: Doncs, sens dubte, jo recomano aquell llibre. Hem fet algun spoiler, però hi ha molts altres temes que podreu llegir, perquè, ho dèiem abans, ens hem de posar en aquella època. I en el cas del Jordi, bueno, va ser un pioner, perquè va, tot i que quan buscava el diccionari veia homosexual i era una cosa negativa, ell va tenir el valor de, primer, poder reconèixer-se com a tal, segon, fer la seva vida com a tal, i el més important, fer pedagogia i sortir per la tele quan ningú sortia i dir, jo sóc homosexual i estic orgullós.
1: Sí, sí, sí.
3: Que això d'estar ser orgullós, a molta gent deia, com pot ser que surti per la tele dient que és homosexual? I a sobre està dient que està content de ser-ho, no?
1: Sí, vaig tenir un debat a La Clave, a l'any 83, i me les vaig tenir amb un diputat d'Aliança Popular, que va ser l'arrel del PP.
3: Això, podeu trobar aquest debat a RTV Play.
1: I, bueno, i per la meva sorpresa, després del programa que vaig passejar amb un ligue per la Castellana, la gent que estava, perquè va ser el juliol...
3: Tu no perdies el temps, allà a Madrid, vinga, va.
1: Doncs la gent m'aplaudia, em vaig quedar molt sorprès. Després, amb la Mercedes Milà, també va ser una entrevista d'aquelles, perquè, bueno, només hi havia dues televisions...
3: Sí, sí.
1: I tampoc hi havia tanta gent disposada a donar la cara perquè podies perdre la feina, podies tenir...
3: La família...
1: Clar, és a dir... Però jo tenia feina i tenia... Clar, al venir de la militància clandestina a la política ja aprens moltes coses, ets més resistent i així... I aquesta energia em va servir... també per
3: poder fer militància del moviment LGTBI. Jordi, recordem el títol. Cuando los gays perdimos el miedo, un llibre del Jordi Petit i de l'Isabel Alonso, està publicada per l'editorial Egales i podem comprar-la en llibreries com Antinous. Jordi, moltíssimes gràcies. Isabel, moltes gràcies i felicitats per aquest llibre que és la capçalera per la gent d'avui en dia. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: casa.
1: Avui volem parlar amb en Javid, que acaba de publicar un nou EP que s'anomena Cors que encara bateguen. Una de les cançons que s'inclouen en aquest EP és la que estem escoltant, que és Esquenes que abraçar. Javi, Javid, molt bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Esquenes que abraçar, moltes esquenes que s'abracen després d'aplicacions o de cites per aplicacions per lligar a través del mòbil, no?
2: Sí, bueno, cites en general, sí, amb aplicacions o sense aplicacions, però sí, és una mica el que va, del que va aquest EP, sobre parlar sobre relacions que he tingut i també d'una manera una mica general, en el sentit que hi ha cançons que poden anar sobre una persona o poden anar sobre moltes.
1: Aquesta cançó en concret, Esquenes que abraçar, parla de molts ligues, és com una cosa molt típica en el col·lectiu LGTBI, el fet de lligar per internet, no? Mm-hmm.
2: Sí, sí, sí, exacte. O sigui, al final sóc una persona de poble, que ve de poble, de fa molt temps ara, estic a Barcelona, de fa molts anys, i sí, bueno, al final les aplicacions per lligar, bueno, una mica la vida moderna que tenim ara, no? Una mica també potser el consumir ràpid a les persones quan t'estàs descobrint una miqueta, o quan, bueno, quan simplement avances una mica amb com et relaciones, no? Suposo.
1: Aquest EP és molt personal, parla de cançons teves, d'històries teves. T'has basat en totes les teves experiències per poder escriure les lletres?
2: Sí, sí, realment sí. O sigui, és una cosa que no havia fet mai, realment, perquè jo sempre he sigut una mica que mai m'ha agradat escriure sobre relacions, mm-hmm, ni sobre amor. Penso que sempre penso que hi ha com massa cançons d'amor en general al món, i és una mica que em té una mica avorrit, no? Llavors, mai havia escrit sobre això, sempre he fet una mica de pinzellades a algunes cançons, però vaig començar amb una en aquest EP, que és precisament l'última, que es diu Una altra part, que sí que va sobre una persona en concret, i després ja vaig com arrencar i vaig fer la resta una mica també de la mateixa temàtica.
1: Ara una estona parlarem d'una altra part, però aquestes esquenes per abraçar, hi haurà gent que se sentirà identificada perquè t'ha abraçat l'esquena o perquè t'has abraçat la seva esquena?
2: Potser sí, suposo. Vull dir, també és veritat que sóc una mica una persona de costums. Llavors, no sé, per exemple, la cançó Dic, ens acabem als carrers de Gràcia, llavors he tingut moltes cites als carrers de Gràcia, llavors pots identificar una persona o quatre, no sé, o sigui,

0: separació del que vas viure abans. Ens expliquem els...
1: El ritme que escoltem és com molt tecno dels anys 90.
2: Sí, sí, aquesta, de fet, aquesta cançó va començar una mica com una broma i només tenia... el que és la part del sintetitzador així molt, molt dels 90 al principi i ho vaig fer per bueno, com comença a vegades les cançons que són sobretot per avorriment, perquè de l'avorriment surt la creativitat molts cops o moltíssims cops i només tenia això i després la vaig començar a desenvolupar una mica fins que vaig tenir una cançó sencera i vaig dir, això no ho trauré, o sigui, no ho descartaré, això sí que ho transformaré en una cançó. I al final sí que, bueno, no, jo no he viscut la ruta del bacalao perquè tinc 30 anys, o sigui, no tinc 40 pico, o sigui, tampoc he viscut això, però sí que és veritat que el meu poble està al costat de l'Escòrpia Central del Sonido, llavors... aquesta cultura em va tocar realment una mica i també per amics que tenen pues, o familiars o germans més grans i llavors això també ho he consumit i em va fer una mica de gràcia.
1: Això sí que
2: també
1: és molt bacalao, el que estem escoltant ara.
2: Exacte, sí,
1: tros.
2: És que era això precisament el que vaig començar a fer i no sé, però a vegades t'has deixat portar una mica per les inspiracions i dir, pues mira, pues ho fico.
1: Bacalao, tecno dels 90, però tu vas començar amb rock dur.
2: Veritat, sí, sí.
1: I això... aquesta evolució de hard rock, algun més electrònic, com s'ha fet?
2: Bona pregunta, eh? Bueno, jo crec que realment electrònic he escoltat tota la vida. També una mica gràcies al meu pare, que em va descobrir a Mike Oldfield, la Jean Michel Jarre i artistes així, o a Madonna, vull dir. Llavors... sempre ho he tingut, no? Però bueno, va ser casualitat que em vaig ficar a un grup de rock quan era més jove, bueno, quan tenia 18 anys. I bueno, a partir d'aquí, després em van fotre fora d'aquest grup, perquè o sigui que és veritat que volien una veu una mica més com rasgada, més ACDC, i jo això no ho sabia fer. Bueno, encara no ho sé fer, realment. I a partir d'aquí, després de sortir-me, jo era molt... sempre he sigut molt fan de Depeche Mode i coses així més electròniques. Llavors va ser continuar per aquí. Suposo que el 2008 va sortir Lady Gaga i vaig dir, pues ara ho faig tot electrònic, o sigui, sí.
1: Lady Gaga és com la teva inspiració?
2: És la meva David Bowie d'aquesta època, jo crec, una mica, sí, sí.
1: Perquè si hauries de definir qui és en Javid, qui seria? Com és en Javid?
2: Hòstia, bona pregunta, eh? Diria una barreja de tot el que envolta l'electrònica i no sé, i algú que li agrada el pop i que simplement es deixa portar una mica perquè l'inspira.

0: Aquesta cançó s'anomena Club Perfecte i vol fer una crítica als estàndards de la bellesa que hi ha avui en dia.
1: Sí, sí, sí, exacte. O sigui, bueno, el títol de la cançó ja és una mica indicatiu, no, suposo. Però sí, bueno, al final, Montgay, jo crec que qualsevol persona que estigui, no només a Barcelona, a qualsevol ciutat gran, acaba descobrint també que hi ha una mica... jo crec que, no sé, tots portem una motxilla emocional, no?, per així dir-ho, i algunes persones...
0: Una manca d'autoestima, segurament, no?
1: Sí, sí, jo crec que ja... que al final la gent ho mostra d'alguna manera que bueno, jo penso que quan tenim ja certa edat hauríem de no sé, de relacionar-nos molt més que només pel físic, per l'aparença. El que m'estic trobant molt també és... grups d'amics, em refereixo sobretot al món gay, perquè mm-hmm. això no vull dir el món LGTB en general, però sobretot al món gay, no? que podria ser el més normalitzat i des d'aquí a Espanya, que bueno, tenim la sort de que, no sé, de que no és Turquia, per exemple, no? I que en aquest privilegi hi ha molta gent que al final hi ha uns comportaments una mica molt superficials, no? I grups sencers d'homes gais que només se relacionen una mica per si s'enrotllen entre ells, per així dir-ho, no? una mica bèstia, no? però és la veritat. Llavors, bueno, és una mica aquesta cançó, una mica una mirada des d'una miqueta lluny, per així dir-ho, perquè he de dir que mai he estat a un grup així, ni he freqüentat un grup així, per sort i per pròpia decisió, perquè ho veig molt tòxic. I bueno, és una mica definició de tot això, aquesta cançó.
0: Que en el fons també té molt a veure les xarxes socials, no? Aquesta perfecció, en teoria, el que mostres, no sé.
1: Sí, sí, i que al final et dona...

0: així, però dius, pues, al final és un pringat com jo i ja està.
1: Que jo no sé fins a... Ara, avui en dia, per xarxes socials, realment, el tema, el culte al cos afecta a tot tipus de persones, però sí que és cert que amb el col·lectiu gai sempre el cos, i abans de les xarxes socials, havia tingut com molta importància, no? No super, depèn el que tu dius, el teu grup, hi ha gent que realment arribes a, doncs, a menys tenir una altra persona perquè no té els suficients muscles que considera, o perquè sí, sí, jo que sé, té pèl i no li agrada la gent amb pèl, no sé.
0: Sí, sí, sí, de fet, ara, o sigui, m'estic recordant que l'anterior EP que vaig fer, hi ha una cançó que diu, que es diu Amb la nit, que precisament parla d'això, del culte, no tant les relacions entre amb els gais com en aquesta cançó, sinó el que és el culte al cos. I és veritat que jo vaig passar una època que també vaig estar, no em va arribar, per sort, a ser un problema molt greu, però sí que em vaig donar compte que estava comparant tota l'estona, també pel tema de xarxes socials, no? Llega el veranito, veus una foto i dius, hòstia, i al final t'has de treure d'això, i dius, potser està millor veure vídeos de gatets tota l'estona, i ja està, i de periquitos.
1: Sí. Jo amb el temps, jo crec que m'hauria d'haver donat abans, també em vaig adonar que hi ha gustos per tot.
0: Veritat.
1: I que hi ha cercles per tot.
0: És que és veritat, sí, sí.
1: I saps que a mi, jo som més gran que tu, però vull dir que ostres, jo crec que la meva joventut m'hagués ajudat a entendre que hi havia gent que a mi li agradava el pelo, no? Saps?
0: Sí, sí, sí. No, i que quan surts d'aquí, a mi també el que m'ha passat una mica, no vull anar d'aquí la persona més deconstruïda del món, perquè no ho soc, però et dones compte que després, de veritat, tens una capa per sobre que et fa que només et fixis d'alguna manera en certes persones pel que veus també a xarxes socials i pel que et penses que són aquestes persones, i després al final es dius, hòstia, no sabia que m'agradava una persona alta, una persona baixa, una persona que sigui més grassa, o sigui, i al final et dona una mica igual perquè ja com que passes una mica aquesta barrera, no? O sigui, ja et dic, no sóc la persona més deconstruïda del món, i cadascú té els seus gustos, evidentment, però això t'ho vas traient i dius, hòstia, pues que bé, perquè hi ha més gent al món en general, o sigui, hi ha gent maquíssima al món, i potser me l'estava traient aquesta gent només per posar-me aquesta barrera al principi.

0: Aquesta és una altra part que la persona de la que parles, en aquest cas sí que se sentirà identificada, no?
1: Sí, no sé si l'haurà escoltat, però bueno.
0: Home, jo s'ha escoltat a la ràdio ara, mai se sap, vull dir, no.
1: Sí, sí, en aquesta precisament va d'una persona en concret. Això ho vaig escriure literalment quan aquesta persona em va deixar, i però bueno, no va ser una ruptura, bueno, dolorosa va ser, perquè sempre són ha de fer mal, no? Perquè si no fa mal, si no et deixes espai perquè alguna cosa faci mal, doncs queda llenquistat, no? Però va ser una relació molt bonica, llavors vam acabar i volia escriure, bueno, em va donar per escriure, per això mai ho havia fet, i aquesta cançó la vaig tenir molt apartada durant molt temps. Jo crec que la vaig començar a fer quan era 2023 o 2022, i quan va passar un any ja la tenia feta, de fet, o sigui, produïda i tot, i deia, no la trauré, perquè parlar d'això com que no... I fins que vaig tenir ja com l'EP ja fet amb totes les cançons, vaig dir, vale, ara sí que té una mica de sentit que estigui aquí. I sí, o sigui, és una mica que quan... Ara que l'escolto un cop ja s'ha tret, penso, hòstia, en plan, mai havia fet això de...
0: O sigui, no, és la teva cançó més personal?
1: És la meva cançó potser que més...
0: Que més parla de tu, no?
1: O que parla d'una persona directament. No diria que està dedicada tampoc, perquè no he dedicat mai cap cançó a ningú a la meva vida. Però parlar d'una persona en concret... Potser em fa com una mica de cringe, per així dir-ho, en plan... no sé, saps? No vull ser Adele fent un àlbum sencer sobre el seu divorci, que em sembla genial, o sigui, cadascú el que li funciona, no? Però, bueno, per un cop a la vida... Sí,
0: potser
1: que...
0: li serveix de teràpia, també, no?
1: Potser sí, sí. Això m'ho han dit a teràpia, de fet, en plan, quan dic que sóc artista, en plan, podries escriure sobre això? I penso, hòstia, no escriure 8 cançons sobre 8 persones, tampoc. O sigui, vull fer... Potser vull ficar Tecno Bacalao i ja està, saps? Però, bueno, sí, aquesta, no sé, em va sortir així. També vaig començar una mica...

0: posar aquest estil de música una mica més Robin, que és una mica aquest el concepte de Crying on the Dance Floor, no? Per així dir-ho, que sempre m'ha agradat i va ser com l'oportunitat perfecta d'utilitzar-ho en aquesta cançó.
1: Hem escoltat tres de les cançons del teu disc, Esquenes que abraçar. Les tres podem dir que són LGTBI. La teva música és LGTBI?
0: Bueno, jo crec que sense voler, sí. Sense voler en el sentit de
1: perquè
0: que...
1: Perquè expliques la realitat, sí. La teva realitat, no?
0: Sí, sí, exacte. O sigui, mai he tingut... Mira, jo diria que fins i tot quan estava al grup de rock quan tenia 18 anys i vam escriure algunes cançons originals, també allà no tenia filtre i sí, volia posar alguna cosa que algú llegís i es donés compte de que jo era un home gay, ho posava també. Llavors, sempre ho he fet això, o sigui, sempre he anat sense filtres en aquest aspecte, sí.
1: En alguna ocasió hem parlat amb algú en el programa i ens ha dit que també des de discogràfiques hem recomanat no dir obertament que l'amor era cap a un home, sinó posar-ho més en dubte.
0: Sí, això és veritat, eh? Això jo crec... Bueno,
1: saps que és...
0: Jo no, bueno, no, estat...
1: no parlar de la nòvia, sinó parlar de l'amor.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, que és... sí, com d'un ficus, no?
1: Sí, és el
0: o sigui...
1: que no dir que és una cosa o l'altra, no?
0: Sí, o sigui...
1: Deixar interpretar que l'espectador, jo... el que ho escolta, no?
0: Sí, és que jo crec, suposo que hi ha gent que es pensa que això no passa perquè, bueno, al final quan ets usuari de la música ho veus tot com una cosa que consumeix, bueno, i ara
1: encara més. I perquè
0: sovint
1: no escoltem tampoc les lletres, no?
0: També, sí, hi ha gent que a vegades no ho llegeix o no veu d'on surt, no? Però jo crec que hi ha gent que no, que simplement no ho veu. Però això, o sigui, en el meu cas, realment no he estat mai en discogràfica ni com a tal, i sempre, de fet, doncs el que dèiem, el grup de rock també em va respectar molt i si volia posar alguna cosa, posava, o sigui, no passava res. Però hi ha exemples que jo crec que si els veus una mica es nota. Vull dir, si parlem de Pablo Alborán, vull dir, vale, és com, sí, ah, vale, és que ja ho sabíem davant, però en plan... Ja, però aquestes cançons, de veritat, eren tan... Havien de ser tan... Parlaves d'un ficus o de què parlaves? Saps què vull dir? O sigui... I jo crec que es nota a vegades una mica, eh? O sigui...
1: Però que en el fons és important també per tenir referents, no? Perquè si només tu tens dubtes si ets homosexual, si no ho ets, si ets bisexual o si no ho ets, o el que pugui ser, i només escoltes música en la que l'amor només és d'una manera...
0: Sí.
1: No? Sembla que ets estrany perquè no acabes d'encaixar.
0: Sí, sí, sí. Sí, jo crec que sí, sí. Al final, per tenir referents, per sort jo crec que el món que vivim ara sí que hi ha molt més referents i es pot buscar, no sé, al final tenim, o sigui, tenim internet, o sigui, bueno, jo he crescut, no, amb internet, però els referents sempre, hi havia aquest, jo crec que hi havia aquest filtre, no, també per part de discogràfiques, etc., que feia que això no es mostrés, i jo crec que ara sí que es mostra molt més obertament i que la gent, com a mínim, existeix i la gent ho pot buscar, no? Com a mínim. Abans és que ni això, perquè hi havia aquesta barrera, no? Sí, jo crec que... O sigui, és important que hi hagi referents i jo crec que ara sí que... Bueno, això sí que és veritat, que hem avançat una mica.
1: No és el teu primer treball com a Javit, aquest?
0: Aquest és el segon EP, sí.
1: Esquenes que abraçar és la principal cançó de cors que encara bateguen, que és el, diguéssim, aquest EP. No sé si tens previst fer algun concert, alguna actuació properament.
0: Doncs ho estic mirant. Al final sóc un artista indie amb poquets recursos, un dòlar i un sueño, i ho estic mirant i ho estic treballant també. Al final, com sóc jo sol en el sentit de producció i de cantar, els concerts al final es feia una mica visuals, un backtrack i jo cantant. I això vull desenvolupar una miqueta. Vull que si la gent pagui una entrada a un concert, no sigui jo només cantant, sinó que també estigui tocant, que hi hagi una mica un show de llums, o que estigui que hi hagi una miqueta també més de producció en directe. Llavors, estic assajant i mirant també de fer algun concert, sí. Jo crec que potser per setembre o així doncs ja podré com presentar aquest EP en directe.
1: Doncs ens ho vens a explicar aquí al plural i singulars. Javit, Javit, Javi, moltíssimes gràcies per venir.
0: Moltíssimes gràcies,
1: programa.
0: De veritat. Merci.

mires al sol, s'acaricia amb el braç. Sé que altres també has fet patir. No ho pots dir, però sé que s'ha enquistat a dins. Batons a l'escala i al portal. Em rendeixo quan em dius si millor pugem a dalt.

Doncs fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Avui hem estat en Gorka Delgado i l'Oriol Ortiz. Us ha parlat Quim Esteve. Tornem diumenge vinent a partir de les 9 de la nit, com sempre, a través de Ràdio 4. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. És diumenge d'operació tornada, un cap de setmana de molt de moviment a les carreteres, estacions de tren i aeroports. Al Prat, de divendres a dilluns, hi ha programats 4.400 vols a l'estació de Sants, 471 moviments ferroviaris. És una anar i venir de persones que arrosseguen les seves maletes perquè comencen o acaben les vacances d'estiu.
2: Mañana empezamos a trabajar, o sea que...
3: La verdad que no, me hubiese gustado quedarme más tiempo de vacaciones, pero la realidad es la realidad, hay que regresar.
2: Hay que volver a hacer caja.
0: Un apunt: s'ha reprès el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Girona, tallat des del matí per una baixada de tensió elèctrica a la Sagrera. A les carreteres catalanes, retorn esglaonat i sense majors incidències, tot i que es registra circulació densa en alguns punts del territori, com a l'AP7, a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos direcció Barcelona, a la C31 a Castell-Platja d'Aro o a la C32 amb alguna aturada entre Premià de Mar i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a Gandesa per un accident. Fins demà s'espera un gran volum de trànsit, per tant, molta precaució al volant. La crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda política de la setmana. Demà dilluns compareixeran els ministres de Joventut i Infància i la d'Igualtat. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà un paquet d'emergència de 165 milions d'euros per ajudar Ceuta a recuperar la normalitat. Dimecres, el líder de l'oposició visitarà la ciutat autònoma. 4.500 persones migrades encara romanen a la ciutat, segons el govern, un mes després de l'entrada massiva de finals de juliol. Ubicar-les és un dels primers objectius de l'executiu, que ha demanat el suport a Frontex per agilitzar les tasques de triatge. El Partit Popular critica el que titlla d'inacció per part del govern i recorda que la sobirania nacional va estar en joc. Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica.
4: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar. Insisto, exigimos que todos los que entraron irregularmente, legalmente, tienen que volver.
0: Bendodo ha anunciat que el PP convocarà manifestacions per Ceuta a aquells ajuntaments socialistes que no les recolzin. El PSOE critica el que titlla d'ús partidista d'una crisi humanitària. I en plana educativa, més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes les properes setmanes. Un curs escolar que arriba enmig del conflicte a Catalunya entre el govern i els sindicats, i amb algunes novetats, entre les quals la presència de professionals sanitaris a les aules o el reforç de l'acollida. Laura Hurtado.
5: La meitat dels centres catalans comptaran amb personal sanitari per garantir l'atenció a l'alumnat amb malalties cròniques i necessitats de cures durant l'horari escolar, una mesura que fa anys que reclamava la comunitat educativa. D'altra banda, el sistema incorporarà 500 noves aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe. També s'hi afegiran una cinquantena de docents dedicats a donar suport lingüístic als nens i nenes un cop deixin l'acollida. Pel que fa a la desburocratització dels centres, aquest curs es posarà en marxa una prova pilot a 3 territoris per introduir gestors de centre que donin suport a les direccions en aspectes administratius. A més, l'any escolar començarà amb un reforç de 1.800 dotacions i 5.000 noves places de formació professional. Més enllà de les novetats, l'inici de curs estarà marcat pel conflicte entre el govern i els sindicats, que tornaran a la vaga el pròxim 8 de setembre per reclamar, entre altres, reduir les ràtios a les aules i augmentar els recursos per a l'escola inclusiva.
0: En clau internacional, el canceller alemany Friedrich Merz assegura que respondrà a l'atac híbrid amb un dron a l'aeroport de Leipzig el passat juliol i que compta amb el vistiplau de la Unió Europea i de l'OTAN.
6: Wir sind dabei, die Ermittlungen abzuschließen. Wir haben eine weitgehende Einigung.
0: Estem concluint les investigacions. Existeix un ampli consens al govern federal sobre com reaccionar i així ho expressarem els propers dies, ha assenyalat Merz a la televisió alemanya ARD. Merz ha evitat mencionar Rússia i ha titllat l'accident d'atac híbrid. La setmana passada va declarar a Alemanya que cada vegada són més recurrents els atacs i que els autors hauran d'assumir les conseqüències. Abans de marxar, coneguem la previsió del temps per a demà. Emet Jordi Urios.
7: Demà s'espera cel poc ennuvolat a Catalunya, excepte intervals de núvols baixos al litoral central i sud, i al Pirineu Oriental núvols d'evolució que no descarten algun ruixat o tempesta aïllat a la tarda i que es podria estendre a altres punts de Barcelona i Girona. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes seran de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Les temperatures a partir del dimecres s'espera que pugen cap a valors significativament elevats, especialment cap a l'interior. Pel que fa al vent, demà fluix variable al matí, tendint a partir del migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Comença Metrópoli amb Xavi Collado.
8: Bona nit, sóc en Xavi Collado. Benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metrópoli de Ràdio 4. Irene Cortés, bona nit.
9: Bona nit.
8: Com estàs?
9: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
8: Compositora, barcelonina, cantant, arribes al panorama musical amb una proposta de pop d'autor.
9: Sí.
8: Què significa pop d'autor?
9: Bé, al final és cançons popular, pop, en el sentit de que no són complicades, són per tots els públics, es poden escoltar i no estem parlant d'un jazz o una música sinfònica, no? Melodies fàcils d'escoltar i d'autor també perquè al final doncs, tracta temes més o menys seriosos, però sense perdre el sentit de l'humor.
8: Quan miri al cel, un cant a l'amor i al dol.
9: Sí.
8: Per què?
9: Doncs és una cançó que parla sobre l'absència i sobre el dol, però molt centrat en l'amor. És una cançó que, més que centrar-se en el que es va perdre, està centrada en el que es va viure. I és una cançó que li dedico a una amiga que la seva filla petita de mesos va morir i bueno, li vaig voler fer com aquesta cançó també així, sobretot això, recordant doncs, tots aquests moments bonics que va viure amb ella.

0: Què et va dir aquesta amiga quan va escoltar la cançó?
1: Doncs li va agradar molt, moltíssim. Realment li vaig passar la maqueta cantada amb guitarra i veu des del mòbil. Li va agradar moltíssim i llavors li vaig dir, què et sembla si la produeixo també, la produïm i la fem bé. I aquí la tenim.
0: Parlem d'una sonoritat pop però amb influències de rumba catalana.
1: Sí, sempre té una miqueta també de rumbeta. Al final és una cançó alegre, és divertida, no, ja et dic, no cau en el dramatisme i molt estiuenca.
0: D'alguna manera t'agrada que les teves cançons siguin inspirades en fets reals?
1: Sí. Jo crec que gairebé totes de moment ho són, parlen de preocupacions, de dubtes, de tot el que ens passa a totes les generacions, no? Que ens preocupem per les inseguretats, per el nostre futur, i tot això no és plasmat també en cançó.
0: És un tema produït per el Roger Rodés, no? Ja sabem que ell va guanyar un Grammy a l'any 25, el 21 un altre, ha treballat amb Shakira, en Rosalía, en Nati Peluso, Estopa, Alfred García. Per què vas escollir el Roger?
1: Home, en Roger és que és un gran productor i jo el coneixia també a nivell laboral, el coneixia i xerrant i comentant-li que estava començant el meu projecte personal, va dir, ostres, per què no treballem junts? I fa moltíssima il·lusió poder treballar amb ell. És un gran professional i estic molt contenta de poder estar amb ell.
0: Ara que dius que havies treballat amb ell a nivell professional, com és treballar per una discogràfica com treballaves tu abans, ara ser cantant d'una discogràfica?
1: Bé, és divertit perquè al final estàs a totes les bandes, no? Veus la part més invisible que no vol dir que no treballis perquè les parts de darrere estan poc valorades. Però és divertit veure tota la feina que hi ha darrere i ets molt més conscient de tot el que implica treure una cançó, no? Clar. No només la composició ni la producció, sinó que hi ha gent darrere treballant per la promoció, la comunicació. Bé, quan tens una companyia darrere que t'ajudi amb els independents, ho has
0: clar,
1: de fer tot tu.
0: Evidentment, ara portes ja crec que 9-10 anys d'experiència amb això de la música, no? Com ha estat la teva evolució?
1: Inicialment vaig començar amb molta vergonya cantant a bars musicals que ni tan sols mirava la gent, i ara una de les coses que més m'agrada és mirar els ulls de la gent, mira què et dic.
0: És el més important,
1: Sí, és com comunicar i veure que aquesta gent, a més és un públic molt exigent el dels bars musicals, perquè no et venen a veure tu, no han pagat una entrada per veure't, poden estar parlant, i amb la primera cançó, amb els primers segons, te'ls has de guanyar, si no ja aquella hora seràs invisible. Però és molt divertit veure com te'ls vas guanyant i alguna vegada acaben fent la conga i tot.
0: Hem de dir que aquest estiu et veurem arreu de Catalunya, no?
1: Sí.
0: On?
1: Faré les prèvies, encara segueixo en espais petitonets, però bé, molt contenta de poder també tenir aquests espais de festivals. Hi ha el festival Sant Bifest, que és el 1 d'agost a Sant Vicenç de Montalt, i després el festival Mar d'Estiu, que és a Sant de Susana, el 12 d'agost, que és el dia que canta la Leire Martínez. Marlena.
0: Vull escoltar tus estrofes favorites.
1: Som-hi. Prometo

0: Tus estrofes favorites és un tema, és una cançó pop, però que té una certa ànima de bolero, no?
1: Sí, sí, m'agraden els boleros. Al final cada cançó té una mica un estil diferent perquè m'agrada tot tipus de música i aquesta volia que sonés una mica més això, antiga, més, sense perdre una mica que hi ha guitarres elèctriques i hi ha també una sonoritat més o menys moderna, diguéssim. Bueno, no tan moderna com amb autotune, diguéssim, però per aquí va. Però segueix amb l'ànima de bolero, amb una cançó que parla d'amor, però també la gràcia és una cançó que parla quan ja se'n van les papallones, diguéssim, no? I ja comences a parlar de les manies, de la quotidianitat, de les repeticions, i com tot això es converteix en un altre tipus d'amor.
0: És a dir, que parles de l'amor del dia a dia, no?
1: Sí, totalment.
0: Aquell que compartim, de l'amor quotidià, vaja.
1: Totalment, sí. I a més, el videoclip també era com una cosa que tenia molt clara que volia fer, que era fer que passés tot en un sofà de casa. Perquè era com les grans històries d'amor, potser no cal que passin a París o a un lloc superromàntic. Sí. Al final, una història d'amor pot passar en el sofà del teu menjador i fer des de la primera cita fins a la bellesa, no? I fins a la mort.
0: T'agraden a tu el que són els videoclips?
1: Sí,
0: sí?
1: M'agraden.
0: Què li donen? Què aporten amb una cançó?
1: Aporten que pots reforçar una mica també la idea i explicar històries i també explicar una mica la imatge de qui ets i de què vols comunicar. Però bé, també amb autoproduccions és complicat. Al final és molta producció que un mateix s'ha de fer i es pateix una mica, però clar, després val la pena.
0: I que tot val diners, eh?
1: Clar, clar, totalment.
0: Qualsevol moviment que es fa,
1: qualsevol,
0: són diners.
1: Sí, estic tirant molt de gent que confia en mi, amics que també es dediquen a això i que m'estan ajudant, però vaja, sí, sí, al final no hi ha res gratis.
0: I plasmar aquell sentiment de la cançó amb imatge és complicat o no?
1: Sí, a vegades, clar, potser un sentiment com el plasmes en imatge, no? La primera cançó, per exemple, Lo cortés no me quita lo valiente, és una mica més onírica perquè realment és com més una declaració d'intencions i és un venir a jugar i llavors era més difícil com això plasmar-ho, no? Però, per exemple, amb Tus estrofes favorites ho tenia molt més clar. I en Vida regular era una finalització de la jornada laboral, com parla una mica de les rutines i de la falta de temps i del qüestionar-se del qui ets, doncs el videoclip es transforma en una finalització de jornada i tornar a casa.
0: Perfecte. Escoltem Lo cortés no me quita lo valiente. A cada

0: Lo Cortés, No me quita lo valiente, va ser el primer single, no? Del que és el teu treball, no?
1: Sí.
0: El punt de partida.
1: El punt de partida,
0: sí. Pop rock i rumba, influència de rock hispano-argentí.
1: Sí, una mica tema així alegre, és una declaració d'intencions. Una mica, jo crec que el vaig fer per convèncer-me a mi mateixa per començar el projecte, també. I és una cançó que anima a tota la gent que tingui ganes d'iniciar una cosa que li apassioni i està esperant el moment perfecte, i en realitat aquest moment perfecte no existeix, perquè sempre trobaràs moltes excuses per no fer-ho, i al final és dir, per què no? Fes-ho i llença't a la piscina.
0: Ens porta, d'alguna manera, ens transporta, vaja, als anys 2000.
1: Sí, sí, sí, una mica, tota la música em sembla que és una mica 2000-era.
0: Sí, no? T'agrada, sí, molt? Són les teves influències?
1: Jo crec que sí, al final tinc 38 anys, ja no sóc una jovenzuela, així que m'agrada la música dels 2000, sí.
0: Irene, per què vas voler començar a cantar?
1: Doncs crec que és una forma d'expressar els sentiments, totes les coses que sents i que no saps molt bé a vegades com explicar-les, i amb cançó és molt més fàcil d'explicar.
0: Què és per tu la música?
1: Una forma de comunicar i també de compartir. Sí, amb tota la gent.
0: Va ser complicat deixar una feina, una companyia discogràfica, per dedicar-te a cantar?
1: No. bé, sí, sempre ho he anat combinant al final i combino el que són feines. Sí que intento que la meva feina al dia a dia també estigui una mica vinculada al món de la cultura, perquè és una cosa que m'apassiona. I la meva idea és seguir-ho combinant, perquè viure només de la música és complicat.
0: És molt complicat. Les balades t'agraden?
1: M'agrada molt el dramatisme.
0: Però és dramàtica, llavors.
1: Bueno, no, és que és molt fàcil composar en els moments dramàtics. Però m'estic obligant, perquè el meu objectiu al final amb el disc i el concert és que siguin concerts on t'ho puguis passar bé.
0: La tristor et dona molt, llavors, per composar.
1: Sí, però ja et dic que m'estic obligant una mica a obligar-me. O sigui, realment el procés de composició que estic fent és més metòdic que inspiracional, i m'obligo a fer com dos cançons cada mes, passi el que passi. Llavors, si un dia he de fer una cançó sobre un flan, doncs potser l'hauré de fer sobre un flan, perquè no sé què més explicar aquell dia.
0: Per exemple, Vida regular és una balada pop.
1: Sí, sí, aquesta va sortir en moment de dramatisme.
0: Infància i adolescència, no? I una vida adulta marcada per el que passa moltes vegades, no? Per la precarietat, manca de temps, inestabilitat.
1: Sí, correcte. És una mica una conversa amb la nena petita, que es pensava que als 30 anys ho tindria tot resolt, i ara amb 38, doncs encara no tinc ni idea de què acabarà sent de mi. Però sí, la manca de temps, és que anem tots tan revolucionats que no hi ha temps per parar a pensar a vegades. Són 3

0: Irene, què esperes de la música?
1: Doncs espero passar-m'ho bé. Crec que és el principal objectiu. M'ha costat molt decidir-me a iniciar un projecte personal, però al final el que vull és passar-m'ho bé, i si arribo a gent a qui també li agrada i pot gaudir també de la meva música, doncs serà espectacular i meravellós. Però bueno, a poc a poc.
0: Quan no treballes, què fas a la teva vida? Quan no fas música?
1: Ostres, estic gairebé sempre fent música,
0: sempre,
1: en realitat. Bé, o sigui, treballo... Ara estic treballant a l'auditori, per tant, també estic, doncs, envoltada de música clàssica, de música simfònica, que també és com un altre input. I quan no estic treballant, acostumo a descansar, també. És veritat que treballo gairebé sempre. Cada cap de setmana estic cantant els vers musicals. I quan no canto, intento tenir una mica de vida social, també, que va bé.
0: Tu estàs formada en interpretació, en comunicació, cant, arpa i guitarra, no? El que més em sobta és el tema de l'arpa.
1: Sí, vaig fer el conservatori amb l'arpa i, bueno, vaig estar molts anys. Li tinc ara molt de carinyo. Va ser dur, tot al final les formacions clàssiques, doncs a vegades són molt exigents i no era molt bon estudiant, he de confessar, però li tinc molt de carinyo i vaig aprendre molt també.
0: Molt difícil, no, l'arpa? O no?
1: Bé, jo, al final és com el piano, o com tots els instruments, crec que tenen la seva complexitat i has de tenir molta, molta disciplina. Sí que he de dir que quan a vegades veig orquestres tocant l'arpa i amb lo difícil, o sigui, les peces que hi ha difícils d'arpa i pobres, després arriben a l'orquestra i fan 4 acords i ja està, i dic, ostres, però si segur que saben tocar molt més aquesta gent. Però bé, que és molt interessant i és un instrument que, si el toques malament, com jo, que no era molt bona, sona igualment molt bé. Els veïns estaven encantats.
0: A Catalunya, a Barcelona, concretament, tenim bars musicals nocturns per poder escoltar bona música?
1: Hi han, però cada vegada menys. I és una cosa que és una llàstima perquè s'està perdent i és l'escola i és l'universitat de futurs artistes. Si no tenim aquests espais per practicar, com crearem nous artistes grans? I en el meu cas jo estic al New Fizz i al Mediterráneo, que són dos bars bastant mítics.
0: Ja portes anys.
1: Sí, és la meva escola inicial. Sí, jo vaig començar allà i allà segueixo. I ja està, 10 anys allà tocant tots els caps de setmana, 4 vegades cada cap de setmana, diguéssim. I és molt interessant perquè no et venen a escoltar a tu i te'ls has de guanyar des de l'inici.
0: Fixa't que el Mediterráneo, que ara parles del Mediterráneo, ja van començar artistes, doncs Alberto Romero va començar per allà,
1: sí.
0: I la Rosalía.
1: Rosalía ha actuat allà també en els seus superinicis, per exemple, sí, i hi ha molta gent, que molts humoristes, el David
0: Guapo
1: també, per exemple, va estar allà, i és una cantera d'artistes molt interessants.
0: Doncs jo em quedo amb la teva música, Irene.
1: Moltíssimes
0: aquí gràcies. A Ràdio 4. Moltíssimes gràcies per venir aquesta nit per aquí.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Plaer.

0: Aquesta nit anem fins a Ràdio Nacional d'Espanya, Mallorca. Allà tenim la Xisc. Benvinguda, bona nit.
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal? Amb nou disc sota el braç.
1: Amb nou disc, sí, quasi acabat d'estrenar i una mica intentant assentar tot el que està passant.
0: M'agrada molt el nom, Dolenties. Per què?
1: És una expressió que jo crec que a Catalunya també existeix, o és una mica diferent, no? Dolenteries, crec que deis per allà. Però me feia moltes ganes com tenir aquest adjectiu que defineix molt bé com a molt de tipus de fer coses entremaliades, tant a nivell com a sexual, a nivell sensual, a nivell de protesta, i era una mica una paraula que encaixava molt bé amb tot el que és el concepte del disc en general.
0: El que dones és veu allò que sovint incomoda, no? Poses el focus amb les vivències de dones i dissidències, com deies, no, sexuals i de gènere.
1: Sí, totalment. O sigui, l'objectiu principal era això, com a tenir... També m'ha passat de reflexionar, sobretot amb discs i àlbums que han sortit. Posava altres entrevistes a la referència de Rosalia, no? Que sortia més com amb aquest aspecte de sant, de tornar una mica a lo establert, i volia sortir una mica d'allà i donar pas a que incomodar i fer reflexionar la gent que t'escolta també és important.
0: Llavors entenc que d'alguna manera aquest àlbum té tot un fil conductor.
1: Sí, se podria dir que sí. O sigui, no va sortir amb aquesta iniciativa, amb aquest objectiu, però ha anat agafant forma des d'aquest sentit i de manera com a molt natural i molt orgànica. I és una cosa que me fa sentir com a molt satisfeta del final poder plasmar el que me passa o poder plasmar coses molt diferents amb gèneres de música semblants, perquè tots parteixen de l'electrònica, però també diferents entre si, i era una mica agafar tot aquest conjunt i donar-li un sentit.
0: Xix, diries que aquest disc, que és un disc feminista, o és un disc que explora les profunditats dels sentiments des d'una perspectiva feminista?
1: Uau, és molt bona pregunta. Crec que... No entraré amb aquest discurs de no vull encaixar cap isme perquè no m'hi sent representada, perquè no és una realitat, però no sé fins a quin punt és com una cosa... com un element que per jo era necessari, sinó que és el meu dia a dia. Al final és feminisme o és activisme que jo intent reivindicar parteix també del meu dia a dia i de les coses que no me semblen bé, no? Que al final sembla que t'has d'encaixar amb una cosa en concret o amb un definir des del punt de estic reivindicant X coses, però és que és el dia a dia i a mi també m'interessa molt plasmar aquestes coses més quotidianes i més habituals i sobretot com aquestes vivències i realitats que viuen les persones que m'envolten i el conjunt de col·lectius i comunitats que amb les que puc establir converses i veure que hi ha coses que tenim en comú i que s'han de posar damunt la taula.
0: Estem escoltant un disc de profundes emocions. Llavors és fàcil traduir les emocions en cançons, en melodies?
1: He de dir que des del punt de vista del nou disc m'ha estat una mica més... ha estat com una cosa que m'ha costat. M'ha costat. O sigui, jo partia molt des de la vulnerabilitat, des de els discs anteriors sí que eren una cosa que jo m'hi sentia més còmoda, perquè transportar-me o intentar fer composicions des de la melangia i des de melodies com a molt oníriques era una cosa que se m'adonava molt bé i que jo m'hi sentia molt còmoda, i amb aquest sí que m'he hagut de ficar en un paper de passar-m'ho bé i de tancar-me a l'estudi a sentir-me una mica empoderada i alliberada amb el sentit de poder fer coses que no m'havia plantejat i que a nivell producció, errors que m'han anat sorgint a nivell tècnic, convertir-los en una cosa diferent. I No sé molt bé si m'estic anant una mica per ses branques, però sí, és una mica això.

0: Estem escoltant que ara una cançó que neix des de la sonoritat i la força col·lectiva. Quina és la història d'aquesta cançó?
1: O sigui, aquesta cançó té diferents vessants. Una d'elles és que jo ja l'havia començada, tenia una demo feta, i de manera paral·lela tenim un grup de WhatsApp amb ses col·legues, i jo, més que res també perquè ja sortia una mica de que ja tenia sa tornada feta d'aquesta cançó, vaig demanar que m'explicassin amb notes d'àudio coses que li havien passat, violències que havien viscut, situacions incòmodes en ses que s'havien trobat ses meves col·legues. I no era una primera idea agafar aquests àudios i ficar-los en el tema, però jo record que les vaig agafar i vaig dir, buah, és que tenen espai. Vull dir, de manera com a molt natural, la producció, la demo ja tenia aquests espais on hi entraven aquests àudios, i vaig decidir com afegir-los i tornar a passar aquesta demo pel grup de WhatsApp i dir, què vos sembla? Esteu còmodes amb això? Voleu formar part del testimoni d'aquest tema? I va ser una cosa molt xula, però també té un altre vessant, que és que aquest any i l'any passat sí que vaig estar com en entorns de militància i d'activisme molt heavies, anar a moltes presentacions de llibre de persones dissidents, trobar-me en situacions d'entrar com a d'estar en comú amb dissidències, amb persones no binàries, amb persones trans, i amb moltes d'elles vaig tenir unes converses que me varen fer revisar-me moltíssim, jo sent com a dona cis i que també patesc segons quines violències, però poder formar part d'aquestes converses i xerrar amb aquestes persones me varen donar un punt de vista de que dins el no privilegi també tenc privilegis i que hi ha persones que pateixen unes violències que jo no sóc capaç de poder viure, que no viuré mai, però sí que puc empatitzar i afegir-les una mica en el seu testimoni en els temes que faig.
0: Dolenties és un àlbum que el conformen 9 cançons. Com està tota la producció d'aquest àlbum?
1: Ha estat molt guai, eh? Vull dir, sí que m'havia passat que altres discs havien tingut com a molt de temps d'espera i els temes ja les tenia fets i no les havia revisat, i aquest disc ha estat des del punt de jo trobar-me, tancar-me a l'estudi, donar-li forma i anar un darrere l'altre. També tinc la sort de que vaig a tramuntar un estudi, que és en Jaume Gelabert, que ha fet feina amb molt d'artistes d'aquí de Mallorca, i va passar una cosa amb aquest que jo anava, li duia el tema i me deia, tia, és que no hi puc fer res. O sigui, no li puc tocar res de producció, com a molta diré que ja està per mescla, o li donam dues voltetes a una cosa en concret que potser a mi me generava algo i ja està. I al final també és molt satisfactori veure que el procés d'aprenentatge que he pogut fer i que l'he fet també de sa mà d'en Jaume, i que al final ha anat sortint de jo sentir-me com a molt còmode amb lo que estava produint, i de veure que també hi ha aquest punt o aquest sentiment de síndrome de l'impostora que l'havia d'abandonar i li havia de donar un cop de puny, bàsicament.

0: escoltant Reina. La història quina és? Va acompanyada d'un videoclip, per cert.
1: Sí, sí, sí.
0: És tu la del vídeo?
1: Soc jo i sa meva germana. Sí, aquest vídeo el vaig recuperar de que el tenia amb VHS, se diu.
0: Sí.
1: I el tenia allà amagat i vaig pensar, hòstia, és que, de fet, en aquell vídeo, jo crec que tinc 2 anys i estàvem escoltant o estàvem mirant la primera edició d'Operación Triunfo i em va semblar com oportú acompanyar el tema de Reina amb aquest vídeo, perquè me semblava com jo de petita projectant el que volia ser de gran sense saber que anava a passar o que realment m'hi anava a tirar. I Sirena per jo és un dels temes que li tinc més apreci pel sentit de lo que jo me vull comunicar i de lo que me vull dir a mi mateixa, no? Com també tornes a síndrome de l'impostora i aquest tema és per recordar-me i per recordar també a sa gent que s'hi pugui sentir identificada, que al final ses veus que tu mateixa i el diàleg que tu tens amb tu mateixa és important i que al final lo que passa en el voltant no té gaire sentit si tu tens un discurs fort amb tu mateixa i tens una convicció de que lo que estàs fent és el que t'agrada i és amb el que te sents còmode.
0: Llavors entenc que d'alguna manera des de ben petita ja tenies clar el que volies fer a la vida, no? Que era la música.
1: No sé molt bé si era conscient, però sí que la música m'ha anat acompanyant sempre i des d'un punt que, vull dir, a casa meva i a la meva família no hi ha ningú que se dediquin a això i en cap moment hi ha hagut alguna motivació relacionada, però sí que jo aprofitava i agafava els CDs, agafava vinils que tenia mon pare i mon mare a l'armari de casa, i sempre he anat com interessant-me per això, interessant-me pel so, agafant cassets, vull dir, anava com experimentant i escoltant moltes referències i molt de gèneres que lo millor jo no m'agradaven de primeres, però sí que sempre li trobava una cosa interessant i al final pues, s'ha anat plasmant de que sí, de que el resultat era que m'agradava molt i que me volia dedicar una mica en això. I també com tinc la meva vessant artística, no? M'agrada fer música, però també m'encanta el so, m'encanta tot el que té a veure amb aquesta física i sí, és com una cosa premonitòria, però curiosa, perquè no era una cosa que me plantejava, que m'havia plantejat o que a mesura que m'anava fent gran m'anava plantejant, però sí que sempre he anat tantejant aquest aspecte.
0: Barreges música urbana i electrònica. Com és aquesta fusió?
1: Mira, pues, crec que és la primera vegada que ho diré, però a mi l'electrònica me flipa. Sempre m'ha encantat, és una cosa que he escoltat. Tinc una playlist infinita de cançons que me vaig trobant i de clàssics que ja existeixen, no? I que vaig afegint, i tinc pues, això, una àmplia llista de cançons que se relacionen amb l'electrònica. Però curiosament l'any passat que vaig fer un tema amb una DJ Trapella, que se deia Gap, en aquell tema, clar, vaig coincidir a l'estudi amb ella i mos estàvem plantejant què volíem fer, per quin gènere de música volíem tirar, i era una cosa que realment ja sabia, no? Una teoria que ja existeix, que és el tema dels BPMs, no? De quan vas a 160 pots passar la meitat i té una relació entre el que estàs fent, vull dir, hi ha una relació orgànica amb el ritme de la música. I amb aquest disc vaig plasmar una mica això, poder jugar amb dividir el tempo i augmentar-lo i veure de quina manera funcionava, i m'adonava com aquest sentit híbrid i natural de poder combinar les dues coses i poder combinar els dos gèneres de manera com molt natural i molt divertida, no? Per poder anar jugant amb aquestes coses és una manera també de motivar-te a nivell de produir, a nivell de poder fer coses diferents i que no t'avorresquis.

0: tots.
1: Estem escoltant, Sirena, quina és la seva història?
0: Aquesta sí que... jo la tenc com... intent que no se m'oblidi i espero que no se m'oblidi mai i crec que no ho faré, perquè parteix d'un somni. A mi me costa molt en recordar-me de lo que som-hi i és una cosa que me fa bastanta ràbia de dir, hòstia, és que segur que ha estat una cosa superxula i no ho record, o ha estat una cosa que m'ha impactat i no ho record. I amb Sirena me va passar que vaig tenir un somni on hi havia com un paisatge molt abstracte, hi havia ones, hi havia una cova amb gavines i va sorgir que hi havia també sirenes que no li es veia sa cara perquè eren gegants, però sí que anaven passant per damunt jo. I va ser un moment que me va encantar i que quan vaig despertar va ser com una imatge que crec que no m'acostarà molt oblidar-me. I me feia ganes com trobar el punt de poder explicar aquell paisatge i aquella imatge a través de la música i a través dels sons. I crec que vaig poder combinar les dues coses i és un dels temes que més m'agrada, he de dir. Va ser rapidíssim i jo crec que en un dia el vaig tenir fet i el tenc molt, com a molt personal i me l'enduc des d'un sentit d'emoció, de dir, hòstia, és que crec que he pogut plasmar això i que la gent que l'escolta o persones properes en les que he pogut xerrar i que m'han dit, uah, aquest tema té algo que t'atrapa i és bàsicament el somni que vaig tenir.
1: La producció final la fas tu?
0: Algunes vegades sí, algunes no. En aquest disc hi ha bastant de temes que sí, que la producció final és meva i que en Jaume Gelabert fa la mescla i Charlie Chicago, que és un tio de locos que està a Barcelona, li fa el màster. Però he de dir que amb aquest disc sí que he pogut... he pogut trobar-me jo com a productora 100% i trobar el punt de saber realment el que volia i poder-ho fer sense tenir una altra persona que m'hagi de donar un cop de mà.
1: I quan deixes lliure el tema? Quan s'ha acabat de produir? En quin moment dius fins aquí?
0: Hi ha vegades que és molt frustrant, perquè sempre li trobes alguna cosa o sempre vols canviar alguna cosa, però jo... he intentat fer un exercici d'escoltar-me i escoltar el que el cos me demana. Hi ha vegades que te juga com una mala passada perquè com que cerques una cosa més i vols intentar trobar una altra cosa, però és que els temes o les cançons en general són també un progrés. Hi ha vegades que has de dir basta i si aquell tema en qualque moment te desperta motivació per tornar-lo a reescoltar i a reproduir, pues ja tornarà a passar. Però sí que he intentat fer un exercici de dir el meu cos m'està dient que ja està, que fins aquí ha arribat el camí de produir-lo i punt, i no hi ha més.
1: Quan arriba el moment de que deixes ja la cançó, aquesta cançó passa a ser del públic i les cançons tenen una vida pròpia als concerts. Tu conceps d'aquesta manera?
0: Realment té... O sigui, jo crec que de manera objectiva és així. O sigui, tu tens els teus temes que quan les tens a casa són una cosa, però quan les ensenyes en el públic són una altra. A mi me passa que és vera que a nivell quan les tenc fetes o quan tenc fetes les demos, jo les compartesc a molta gent, a moltes col·legues, a moltes persones que conec, que estan ficades amb el tema de la música i que m'agrada també tenir aquesta perspectiva de que les escoltin abans, perquè també és com una mostra d'agraïment i de que de demostrar que m'estan acompanyant i que estic molt, molt agraïda per això. Però amb el directe a mi m'agrada molt donar-los una volta. Fa molt de temps que tenc de referència en Britney Spears, però no tant amb lo que està, amb lo que és ara, no? i amb lo que era abans, sinó a nivell de directe tenia una cosa molt potent, que era que els temes no sonaven igual que sonaven en el disc. I a mi me passa molt que, clar, jo no tenc una banda, no? Jo no faig música que tingui un espai com a molt obert a que hi pugui haver músics a damunt l'escenari i que al final també a mi el que m'agrada és produir i mesclar els temes en directe i donar-los una volta per fer-los diferents, fer un remix, canviar el gènere que tenien, a lo millor d'un drum and bass passar un hard bounce, pues és una cosa que me motiva i que també és com intentar donar una experiència diferent en el públic. I que encara que no m'hagin escoltat, remoure els temes en directe fa que la gent s'aturi a escoltar-los i que alguns que li escrigui l'atenció vagin a revisar com són i veure que són molt diferents també és una cosa de generar incertesa i de generar motivació a la gent i que també se motivin en la música, no? Que no és posar el tema i ja està, sinó li dones una volta perquè també puguin reflexionar i veure que són coses diferents i que se poden fer 50 milions de coses amb la música.
1: Doncs sí, i quina és la història de Sex Tape?
0: Uau, aquesta cançó no té gaire misteri.
1: No.
0: Jo me feia moltes ganes d'explorar un gènere una mica més tranquil, també perquè el disc anava molt de, pues això, agafar molt de seqüenciadors d'arpegis, d'àcid, baixos molt potents, bombos molt forts, i entrar en un altre espai era una cosa que me motivava molt, en el sentit de dir, el disc és complet, no? És potent, però també hi ha moments de descans, de que la gent que potser no està superint amb el tema de l'electrònica també tingui un espai per poder escoltar i dir, ai, aquest és una mica més el rotllo que jo vull. I era una mica també això, com a cercar maneres diferents de concebre el disc i de que no has de, si t'agrada fer reggaeton, no has de fer reggaeton tot el temps, sinó que pots anar variant i que la gent que t'escolta pugui trobar també els temes que més s'acostin a ells o a elles, i Sex Tape és això, i també com a sortir una mica cap a la sensualitat i cap a una imatge o una història que qualcú se pugui sentir...
2: Radio 4.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari, sempre molt obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, viure millor, no només viure millor. L'habitatge com a pilar del nou contracte social, de la bellesa. En tot deia, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs avui és dissabte. Ahir va ser el dia del treballador. Avui nosaltres també estem aquí. Dissabte, dia 2. I la taula de sentit de viure, sempre, com sempre, moltes veus. Plena, diríem, de gom a gom. Enriqueta Vidal, ella és gerent de l'OPC, del campus de Terrassa, membre del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, ha estat presidenta de la Junta de Salut, en fi, un currículum també molt, molt ampli. Enriqueta, bon dia, moltes gràcies.
2: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: És un plaer tenir-vos i també saludem els nostres seguidors del diumenge del vespre, perquè aquest programa s'emet, com saben, el diumenge a les 22 hores. I a partir del dissabte, pues, a tota hora a la web de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4. Senyor Joan Ramon Riera, un plaer tenir-lo aquí. L'estic mirant de front, està content, està agradat. Ell és diplomat en Ciències Empresarials, és professionalment, crec que és editor, o es dedica a l'edició, no? I actualment és comissionat de l'habitatge des del juny del 2023. També en el 2018 es vincula a l'estudi de les polítiques d'habitatge amb la publicació d'un llibre, l'Índex de la Gentrificació de Barcelona, no? Mm-hmm. Edicions Llum 2018, correcte?
3: Correcte. Molt bon dia.
0: Bon dia, benvingut i moltes gràcies. Josep Maria Renyer, ha estat una gran, diríem, vida política entregada al servei dels demés. Ell ha estat conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya l'any 2003-2006, és correcte?
4: Mm-hmm, correcte.
0: Si m'equivoco, m'ho diuen, eh?
4: No.
0: Ara és president del Consell d'Administració de Promunsa. Déu-n'hi-do, perquè aquí és un tema molt interessant i que més cau... De fet, és empresa pública municipal de Sant Just d'Esvern, propietaris i gestora de 80 habitatges, i no sé quant més, i creixent amb aquest tema. Per tant, és un tema social i, bueno, important. El centre es diu Centre Social Mil·lenari, no? Uh-huh. És correcte?
4: Correcte.
0: Molt bé. Senyor Renyer, gràcies, Josep, per ser aquí a nosaltres.
4: A vosaltres.
0: Joan Sala, ja el coneixeu, el coneixem tots. És amic, entranyable, sociòleg i president de l'Associació Sumeris. Joan, gràcies per ser-hi, gràcies per la teva feina i pel teu compromís en el programa.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Un plaer. Manel Becerra, historiador, president d'Unió Jubilats i Pensionistes de l'UGT. No sé si ahir vas tenir treball o no, Manel, amb el tema del dia 1 del treballador.
6: Sempre tenim. Bon dia.
0: Bon dia. Tot bé, Manel?
6: Sí, perfecte.
0: Perfecte. Antonio Martínez de l'Ollo, entranyable amic de cada dimecres, pràcticament. Ell és advocat i és el president de la comissió de sènior del Col·legi de l'Advocacia dels Advocats de Barcelona. Antonio, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, encantat d'estar amb tots vosaltres.
0: Gràcies. El tema de la vivenda t'interessa, eh?
7: Moltíssim,
0: i aquí no. Valentina Martos, que la tenim a mi fora de l'estudi i no sabem en quin planeta. I és advocadessa i opositora a l'advocacia de l'Estat. Valentina, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Els joves teniu molts problemes també amb el vivenda, no?
8: Jo crec que és un dels temes principals que ens preocupen els joves.
0: Els sèniors també. Lourdes Charles, i és psicòloga, presidenta de l'associació Som Sèniors. La lluitadora, més lluitadora que he conegut sobre l'etatisme. Lourdes, a veure quin en surtens avui.
9: Aviam. Bon dia.
0: Bon dia.
9: Gràcies
0: bon dia.
9: Per estar aquí.
0: Montserrat, què tal, Montserrat? Barceló, metgessa, assessora Veristat, viatja pel planeta, pel món. Planeta i món és cosa diferent, perquè ja surts del planeta. Ja vas a un altre lloc sempre. Gràcies, Montserrat.
10: Bon dia, treballadors. Aquí no parem.
0: Aquí no treballem. Per tant, comencem. La nostra primera reflexió. Resulta que, de les reflexions que tenim, com que és dissabte i era treballador, la Marta Rossell està aquí i s'ha convertit en invisible, no? Marta, disculpa, perquè jo, amb totes les persones que havien, Marta Rossell, que és Marta, periodista, i a més, durant 20 anys a la Cambra de Comerç, i també el senyor Martos, que el tenim aquí, editor d'Editorial d'Hèresis i periodista. Hola, Martos.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Avui la nostra reflexió. Comencem. A la recerca d'una... De què? D'una qüestió d'un model de societat. El tema és profund i el debat és com pensem i com pensem amb l'habitatge. En el context de l'envelliment, diríem que no és només una qüestió de cap manera urbanística o assistencial, és una decisió de model de societat. Catalunya afronta un repte estructural que exigeix una mirada llarga, rigorosa i integradora. Enriqueta Vidal.
2: Hola, gràcies per donar-me la paraula i gràcies per haver-me convidat en nom del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
0: És un plaer tenir-la, només faltaria.
2: Nosaltres, l'any passat, vam fer 30 anys de la creació del Consell i ens vam plantejar que tot això que es deia del nou paradigma de les persones grans, en què consistia. De fet, en Joan Sala ens va ajudar a pensar-hi i va participar. I un dels temes recurrents que va sortir l'any passat va ser precisament on i com vivien, o millor dit, com volien viure les persones grans. Llavors, nosaltres, que som uns 70 delegats, monogràficament aquest any ens hem dedicat a parlar amb persones com en Josep Maria Renyer sobre els temes d'habitatge, nous models i quines serien les propostes que serien innovadores i que pensarien, i precisament el que deies, no, Manel, que ens portarien a un... M'ha agradat molt el del nou contracte social, però, de fet, amb una transformació social ja hi estaríem d'acord.
0: D'acord, d'acord. Bueno, hi ha tanta feina a fer que jo crec que aquest programa i 33 més, no? Però la bellesa com a etapa amb drets, d'unidó. Això és la llei de les persones grans que estan en el Parlament donant voltes o avançant, pues, parla de drets i nosaltres també, només faltaria. Cal superar, jo diria, cal superar visions. Visions reduccionistes que associen la bellesa exclusivament amb la dependència. Això crec que hem de donar un salt. Ens cal una arquitectura de polítiques públiques que reconegui aquesta etapa com plena, diversa, i jo diria que han de drets, amb drets propis. Joan Sala.
3: Jo crec que, a veure, entrant ja i aprofundint en el tema, hi ha tres elements molt importants, que serien les quatre etapes de la bellesa, les quatre etapes per edats, quina necessitat tenen d'habitatge o bé de residències o bé d'apartaments assistits, cada etapa d'aquesta bellesa, la capacitat econòmica de les persones. Hi ha persones que poden tindre en aquests moments la titularitat d'un habitatge, i aquí hi ha, després el Josep Maria Renyer ens explicarà models de persones que en aquests moments tenen són titulars d'un habitatge, en canvi se'l venen per poder anar a un apartament de lloguer d'aquests apartaments assistits, i és un model important. I després hi ha un altre tema molt important, que és la sociabilitat. A la sociabilitat de les persones. No totes les persones grans volen conviure amb altres persones o volen conviure amb un bloc d'apartaments assistits, no? Volen viure soles, no? Hasta quan poden viure soles aquestes persones? Per això insisteixo que la capacitat i la profunditat de l'habitatge per les persones grans és d'una dimensió molt gran, i per tant això va augmentant cada vegada més. Caldrà veure d'aquí a 10 anys la necessitat que es tindrà de serveis comuns amb aquests habitatges.
0: Per tant, habitatges amb serveis, dos punts, autonomia amb suport. Aquest és un exemple, no? Els habitatges, diríem que amb serveis, representen potser un segon eix. Combinen autonomia residencial amb suport incorporen dimensions essencials, com la dinamització, el procés que deia ara en sales, allò de la socialització i la vida comunitària. No sé si tothom vol o no, i també la cura, no? Per tant, Josep Maria Renyer, la teva reflexió o pensament.
4: Bé, jo crec que, com es deia aquí, hi ha diferents estadis, diferents situacions i diferents particularitats. I possiblement no hi ha cap alternativa que sigui única per tot. És a dir, el que hem de fer és intentar aconseguir que la societat tingui diferents opcions en funció de les necessitats. En aquest sentit, sí que és veritat que la primera que apareix en aquest moment és les persones amb autonomia, que d'alguna manera viuen a barris, viuen a llocs que en primer lloc tenen un problema estructural al seu edifici, per tant hi ha un problema de mobilitat, no hi ha ascensor, etc, etc. I després hi ha les altres situacions en les que aquestes persones també volen tenir una sociabilitat amb persones de la seva edat, no estar tancats amb escales amb les que no poden viure, i també establir activitats. Jo crec que en aquest sentit és una mica el que almenys des de Sant Just, des de Promunça, hem intentat conjugar. És autonomia, persones amb autonomia, però amb una situació en la que, a més hi ha serveis comuns, neteja, etcètera, etcètera, són elements que estan a la consergeria, serveis de neteja, de bugaderia, etcètera, etcètera, tots aquests elements, i a més un centre social on te pugui desenvolupar activitats comunitàries que, a més, és oberta a la resta del poble i a la resta de la gent gran.
0: Per tant,
4: és una experiència des del 2004, que vam començar, ja portem uns quants anys, i és una experiència que va funcionant bé a preus molt assequibles.
0: Ara en parlem d'això, eh? Per tant, jo crec que viure a casa podria ser el primer, no sé si el primer propòsit, no?
4: Sí.
0: Però sí, no? Sí. Podria ser, no? O ha de ser el primer propòsit, no? El primer objectiu, doncs, és clar, fer possible que les persones grans visquin el màxim temps possible a casa seva. Aquest sembla que sobre això no tindrem massa debat, no? Això implica què? Reforçar el servei d'atenció domiciliària, el SAT, no? I desplegar amb ambició els ajuts a la rehabilitació, les cures, etc. Montserrat Barceló.
10: Bueno, i aquí seré una mica... Lo de viure a casa per mi no és el primer objectiu, i us explicaré el per què. Per mi casa és el lloc on estàs bé en cada etapa de la teva vida. Casa per un estudiant és una habitació amb dret a cuina. Casa quan ja tens parella és un apartament perquè vols una mica més d'intimitat. Casa quan tens fills és un espai pels nens i per quan els pares i els avis et venen a veure. I de sobte, un silenci. Casa quan et fas gran. Mira, jo us explicaré l'exemple dels meus pares, amb 89 anys. Viuen al mateix pis que quan vivíem els tres germans i la tia àvia, la tia Vicenta. Aquesta casa no està adaptada. I ho l'hem adaptada, això no és el problema. El problema és la solitud. No? Aquests veïns que han anat morint en aquesta escala, les botigues del barri on ells anaven, ja no poden anar en aquestes botigues, el parc de davant, que ara és un bloc de pisos amb uns bancs que no s'hi poden ser només que mitja horeta. De veritat, ens voleu fer creure que com a casa enlloc? Jo crec que hem de treballar en diferents solucions per les diferents etapes que té aquesta bellesa i que aquí ara estem debatint. Calen pisos amb serveis, calen residències amb unitats de convivència més definides, calen habitatges amb estudiants i amb gent gran. O sigui, un ventall de solucions per poder, realment, depèn de cada un, poder triar.
0: Interessant reflexió, perquè és evident que quan entrem i analitzem les persones grans, i jo que estic molt envasat, viure a casa a vegades no és... Diem que és una opció humanista, no? Però potser no és la més intel·ligent quan tens una certa edat. Per tant, ara en parlem, no? Per tant, entorns que ho facin tot possible. A veure, aquesta aposta només és viable, diríem, si s'acompanya d'un entorn accessible, espai públic adaptat, més o menys com deia la Montserrat, transport inclusiu i barris pensats des de la proximitat. La pregunta que em faig és possible això? És realment una realitat? Davant el fet, la impossibilitat d'accés pels preus del mercat immobiliari, aquest és un altre tema, preus desorbitats, tant per al lloguer com per la compra, dificultats per estalviar i d'accés al finançament, si tens sènior ja ni parlem-ne, cronificació de la inestabilitat econòmica, estrès i incertesa, d'unidor. Comencem a posar problemes sobre la taula, veure'ns obligats a què? A desplaçar la residència pel valor de l'habitatge, és a dir, posem-ho tot, a veure on arribem, no? Amb tot, l'envelliment a casa esdevé una promesa buida. Jo deia, és una promesa buida? De què estem parlant realment? Joan Ramon Riera.
5: La resposta és sí, és possible.
0: És possible.
5: Deixem començar per aquí.
0: D'acord, d'acord.
5: No? Jo crec que la resposta és sí, i si és impossible, llavors la nostra feina és fer-ho possible. No? Jo a vegades dic que l'art de la política és l'art de convertir el que avui és impossible a fer-ho possible demà. No? I crec que és una mica el camí. No? Jo estic molt d'acord amb les intervencions que m'han precedit. És a dir, hem de ser capaços de construir una pluralització de solucions, una pluralitat de solucions, davant d'una pluralitat de persones. No? Vull dir, si analitzes les dades a Barcelona, per exemple, doncs veus doncs, que els nous models de convivència, o sigui, les famílies es pluralitzen i es fan petites. No? I això és una realitat que vivim. No? A l'hora d'abordar les polítiques d'habitatge, és cert que davant d'una situació de confort, no? Segurament hem de començar la política d'habitatge davant de el màxim temps a casa, no? En el sentit de que implica doncs, la màxima conservació de l'autonomia, diguem, la cura de l'entorn conegut, no? I això facilita l'autonomia de les persones grans, però sí que és veritat que hi ha entorns doncs, que ja canvien, no? I llavors necessitem noves solucions. Deixa'm-ho dir, el buc insígnia, la joia sí. De la corona de la política d'habitatge per persones grans són els habitatges amb serveis que abans citàvem, però al voltant de tot aquest univers doncs, hi ha un servei d'atenció domiciliària que atén a més de 20.000 persones, tenim les residències per l'edat més avançada, i tenim... Deixa'm posar un element que també sí, apuntaven que dit, abans, que tenim un servei que és relativament petit, però que jo sempre poso un valor, que són els àpats en companyia. Moltes vegades el servei d'àpats en companyia no és tant un servei d'alimentació com si és un servei d'acompanyament, no? De lluita contra la soledat, no? Per seguir socialitzant més enllà dels models de convivència que dèiem abans i més enllà de que les famílies es fan cada vegada més petites. I explicaré l'anècdota de... Hi ha un menjador... Bueno, un casal de gent gran del Raval que en ple Covid, diguem, ells servien doncs, un centenar i poc més d'àpats abans de la Covid, i en canvi durant la Covid, que feien el pícnic, només en servien uns 30. Per què? Perquè la gent no anava allà per buscar el pícnic. La gent anava allà per socialitzar. I aquest és un dels elements claus que també trobes trobes a l'hora de tenir cura de la casa on viu la persona gran, però també trobes en els habitatges amb serveis, etc. I crec que és un element estratègic.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do tots els temes que estan surant ja sobre la taula. No? El cohousing o el co-living, és igual, tant se val, sènior, jo diria que també aporta una alternativa. No sé si també els àpats de companyia, no? Una alternativa innovadora, espais privats amb àrees compartides que fomenten, doncs, què? La comunitat, la companyia, l'autonomia, la cura, les atencions... I tot un potencial molt ampli. Requereix implicació i un canvi cultural que encara sembla que no el tenim molt clar a sobre la taula. Antonio Martínez de Loyo.
11: Manel, dius que aquestes noves situacions requereixen implicació i un canvi cultural que encara no s'ha generalitzat. I és cert, és necessari un canvi cultural i jo afegiria també un marc normatiu que pugui ja anar recollint les realitats que s'estan donant i també una funció que moltes vegades oblidem, que seria una funció de promoure, una funció de lideratge, de portar les societats cap a un destí que ens interessa. Pensem que el nom de residència d'ancians només té una antiguitat de 45 anys. Abans les residències es deien asils i era un plantejament de caritat. No era una opció realment de vida. I de l'asil vam passar a la residència. I ara les residències les estem posant en qüestió. I en aquest qüestionament de la residència és quan es plantegen aquestes noves fórmules a les que feies referència i que parlem avui. Però aquestes noves fórmules, de les que estem parlant, com és el co-living i el co-housing, no tenen encara una implantació perquè no hi ha una tradició a Espanya. Cal recordar que el seu origen es situa a Dinamarca als anys 60, que després van a Estats Units cap als anys 80, i que en principi eren les fórmules de gent jove universitària que des d'una visió col·laborativa es dedicaven a treballar i a compartir les necessitats de les famílies. O sigui, aquí ens falta tradició.
0: Bueno, per tant, en qualsevol cas, Antonio, estem al camí, perquè ara segurament que el nostre Renyer també dirà tot el que estan fent, que deu ser una cosa similar al que estem parlant, no? Però residències, dos punts, necessàries però no úniques. Pregunta, reflexió, a veure si avui ens aclarim quan hem exhaurit el programa, no? Quan apareix la dependència, què passa? Les residències esdevenen una peça clau. Sí, clau. Però no poden ser l'única resposta. Han de formar part d'un nou sistema flexible, diríem, i centrat en la persona, nou model únic i, a més, inevitable, no? Lourdes Charles, quina és la teva opinió?
9: Jo estic d'acord amb el que estava comentant del canvi cultural que tenim que fer tots, perquè hem de trencar aquesta dicotomia que teníem apresa, no?, entre envellir a domicili o a les residències, no? Per tant, hem de construir un sistema que acompanyi a la persona gran en tots els processos de l'envelliment i que es vagi adaptant a aquests processos, no? Perquè el que hem comentat, que lo important és que la persona tingui aquests vincles, no? Aquesta identitat, aquesta pertenència amb el lloc on està vivint. I avui us voldria portar aquí una proposta que s'ha posat en marxa fa un mes a Astúries, que és acollir un acolliment familiar a les persones grans. O sigui, perquè les persones grans, per evitar la institucionalització, el procés de posar-los en una institució, val? I afavorir aquesta autonomia personal, es dona uns ajuts econòmics a famílies que no són família d'aquesta persona gran.
0: Sí, sí, sí.
9: Val? O sigui, que es dona una prestació econòmica perquè acolleixin a casa amb una persona gran i tinguin cura d'ella. Però l'important és que la família quedi al seu barri, quedi al seu entorn i allà on viuen. O sigui, que a vegades només pensem en construir llocs amb llits. Val? O sigui, habitatges amb serveis, tutelats, residències, quan hi ha espais on també poden viure les persones. O sigui que estem en un procés que hem d'obrir la ment.
0: Bueno, per tant, jo crec que d'això es tracta, i aquest programa pretén, no sé si obrir la ment, però intentar posar una mica de lluny, de llum, de sol, amb tot plegant, no? El procés intergeneracional sembla que és clau també amb aquest tema i amb la convivència. Programes com Viure i Conviure podrien ser un exemple, que obren camí, no sé si està relacionat amb el que estava dient ara la Lourdes Charles, Viure i Conviure amb persones, obre camí entre joves i sèniors, diríem que obre camí cap a una societat més cohesionada. Tot i la seva bona, diríem, valoració o intenció, cal més difusió i més estès dins de la societat. Per superar què? Reticències i combatre la soledat. Jo no vull dir soledat no desitjada. Jo sempre em quedo amb soledat, punto, no? Perquè si no, em sembla que ens desviem del tema. Valentina Martos, la més jove, 24 anys o 25, mai, no me'n recordo mai. Valentina, quants en tens?
12: 24.
0: 24, disculpa, 24. La joventut, la gent jove, ho veus a distància, ho veus clar, tens un discurs, estem davant d'una aposta intergeneracional, és Viure i Conviure, què és tot això? Com ho veus tu?
12: Jo primer volia recalcar que la solitud no desitjada o solitud, com deies, ja no és un problema marginal, perquè hi ha dades que diuen que afecta prop d'un 20% de la població a Espanya. I això té una lectura jurídica clara perquè afecta la dignitat de la persona, que hauria de ser fonament de la pau social, que es reconeix a l'article 10 de la Constitució, i també els alts preus del lloguer dificultant l'accés a un habitatge digne. És a dir, que no són aquests problemes aïllats, sinó que hi ha drets que no s'estan garantint correctament. Per això programes com els que estem parlant, cohousing, Viure i Conviure, crec que són molt interessants, però no només en termes econòmics, perquè els joves puguem accedir a la vivenda, sinó també per promoure companyia, conversa, vida quotidiana. Per això crec que aquestes solucions connecten dues realitats, tant la solitud de les persones grans i a vegades dels joves, com també ajudar-nos els joves a emancipar-nos.
0: Estan sortint moltes realitats. Ara tinc ganes de, quan acabem la tertúlia, et dic la tertúlia editorial, el Renyer i els altres a veure què diem, perquè estan sortint moltes, moltes possibilitats sobre la taula. No sabem quina és la... amb quina escollim, no? Habitatge, treball i dignitat. Perquè, bueno, avui som dissabte, ahir va ser el Dia Internacional dels Treballadors, per tant, diríem que aquest debat connecta, ha de connectar directament amb una altra realitat, l'accés a l'habitatge per part dels treballadors i treballadores, que al final som tots, no? Preus desorbitats, ho hi hem dit, dificultat d'accés i sobrecàrrega econòmica generen que precarietat, estrès, impossibilitat de projectar el futur. Estem treballant amb idees, com la que estava dient la Lourdes, estem dient tots, però al final hi ha un tema d'on anem a viure i com anem a viure. En el marc del Dia Internacional dels Treballadors, cal recordar que el dret a l'habitatge és també una qüestió de justícia social, que és indubtable. El pagament del lloguer o de la hipoteca, què està suposant això? Està suposant una sobrecàrrega excessiva sobre tothom, sobre la societat, és igual, siguis jove o siguis gran, sobre els salaris mitjans i el detriment de destinar l'alimentació, l'educació, la cultura i fer-te fora de la teva ciutat per anar-te a un altre lloc. Per tant, consolidant tota una situació, diríem, precària i vulnerable. De tot plegat, sobretot viure millor, amb dignitat, amb seguretat i comunitat. La pregunta és, Manel Becerra, tot això és possible?
13: Doncs, sí, és veritat, estem encara sota els efectes de l'eco del dia d'ahir, no? I ja que posem el focus i l'atenció en el dia de maig, el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, i tenim en compte que hi ha una gran diversitat i una gran diferència de situacions, el tema de l'habitatge impacta directament i a vegades dramàticament en la situació dels treballadors actius i també m'atreveria a dir treballadors jubilats i pensionistes, no? Entraré en xifres concretes, però utilitzaré mitjanes, però si posem en relació el que és la pensió mitjana de jubilació i el salari mitjà i el lloguer mitjà, estem al voltant d'entre un 50 i un 80% dels ingressos dels treballadors i els pensionistes dedicats a l'habitatge. Si posem també en relació, encara que això afecta menys als pensionistes, el preu mitjà del metre quadrat per la compra-venda, estem parlant entre 7 i 10 vegades el salari anual d'un treballador. Aquesta és exactament la dimensió del problema. La dimensió del problema, i potser per no allargar-me, parlarem després dels efectes en la vida d'aquestes persones que si han d'utilitzar tots aquests ingressos per l'habitatge, en què deixen de gastar després en la poca part del salari o de la pensió que ens queda? Deixo l'interrogant en l'aire, després, si voleu, entrarem en el detall.
0: No sé si tindrem resposta, però ho intentarem. Una oportunitat de transformació col·lectiva. Això sí que sembla que... Amb aquest pacte social que no podem pas oblidar. Sí, és a dir, repensar l'habitatge. Estem això, Repensar l'habitatge, fixin-nos vostès la quantitat de coses i idees que estan sortint i en quin magma de possibilitats, què ecosistema d'idees tenim, no? Per a la gent gran és, en el fons, repensar com volem viure com a societat i com ens deixa viure la societat, no? I com els fills acompanya i com ho visquem, no? Garantir que cada persona pugui viure el màxim temps possible que la seva sembla que és un debat, que sí o que no, depèn, d'acord. Amb dignitat, per descomptat. Amb seguretat, no cal dir-ho. I en comunitat, és fonamental. El procés social, com deien, dels àpats compartits, ens sembla essencial. Per tant, tot plegat no és només una obligació política, que quedi ben clar. És una oportunitat per construir un futur més just. Més just i, sobretot, cohesionat. A veure si ho entenem tots, perquè no ens barallem tant, no? Marta Rossès, periodista, amb una àmplia, diríem, vida de debat i de tota mena de...
14: I anys.
0: Anys no ens tens. Bueno, jo no t'he preguntat els anys,
14: Bueno, però que en tinc molts.
0: Bueno, 60?
14: O més.
0: O més. Marta.
14: Escolta, no, jo el que... A veure, tot el que heu dit estic molt d'acord i és la gran realitat. Jo potser per canviar, per donar-li un toc una mica diferent, aquí on hem parlat de famílies, o sigui que sembla com que està claríssim que és l'Estat o la societat el que té que solucionar una mica el tema de la tercera edat o de la vellesa, que els fills, pues, que hi hagin cases de tot tipus, que hi hagi de tot, i ells, pues no. És una mica trist, a mi em dona una mica de pena. Després, jo he estat buscant aquests dies una mica per tenir un bon paper avui.
0: El tens sempre,
14: I sembla ser que el 2050... un de cada 6 persones tindrà més de 65 anys. Sí. I això vol dir que hi haurà uns desafiaments socials molt importants en la medicina, els serveis, l'habitatge, la protecció social, la família, tot per garantir el benestar de les persones grans. Llavors jo penso, vale, molt bé que busquem solucions quan arribes, però com podem arribar a la tercera edat de la millor manera possible? Per tant, jo penso que el tema de la vivenda va molt lligat a la salut. I a partir d'aquí s'ha de treballar per frenar el ritme d'envelliment, per revertir la fragilitat i retardar la discapacitat, per l'envelliment saludable del cervell, combatre la soledat i la gerontofòbia, i poder viure en una llar, sigui la teva o te l'hagin donat o sigui compartida. Jo vaig veure l'altre dia un reels d'aquests que m'envien de vegades i em va agradar molt perquè hi havia quatre amigues, allò de les xiques d'oro, que deien que elles, quan es van anar quedar viudes, es coneixien de tota la vida, això també és important, van decidir que volien viure juntes. I llavors ara hi havia dos dones, quatre dones, que cap d'elles era més jove dels 75 anys, i estaven encantades de la vida. Doncs a lo millor aquesta és una solució. I també volia dir-vos, si em permeteu, que no sé si coneixeu qui és el Pere Estupinyà. El Pere Estupinyà és un bioquímic i comunicador científic i l'altre dia va donar una entrevista a l'Ara, que em va semblar molt divertida, que va dir que la tercera edat és la millor etapa de la vida, que els problemes venen dels 40 als 55, però que a partir dels 40 als 55 el benestar comença a fluir.
0: Bueno, comencem, li direm que la tercera edat en aquest programa no existeix, ja li podem dir això. L'Huguet, el gerontòleg parisí, va dir la primera edat és la formació, la segona edat és la producció i la tercera edat el no-res. Per tant, prohibida la paraula, sigui l'Escopinyà, sigui, sigui. Tercera edat no existeix. No tenim tercera edat. Ho dic perquè hem de dir-lo que aquesta paraula, quan l'escoltem, i s'ho ha dit aquest senyor...
9: Manel, què? ni quarta edat, ni segona joventut, ni tercera joventut...
0: Ni res, efectivament. Per tant, l'habitatge és, en tot plegat, senyor Martos, la reflexió li toca a vostè ara, l'habitatge és un pilar central, això sembla que queda clar. Davant d'aquest nou contracte social de la vellesa, hi exigeix una resposta estructural, no? De país i política, no assistencial. Sense cap edat i sense cap segment d'edat, no? El repte no és només allargar la vida, sinó garantir-ne la qualitat, reconeixement de la vellesa com una etapa amb drets i autonomia. La prioritat, crec jo, ha de ser possible que les persones grans visquin el màxim temps possible, és obvi, no? Aquesta nova demografia ja ho està fent. I que visqui a casa teva, això ho hem dit abans, ho posem sobre la taula una altra vegada, ja ho veurem, mitjançant el reforç del servei de l'atenció domiciliària. Ara bé, les residències, que jo hi viatjo i les veig totes, o moltes, han de fer una part d'un nou sistema. Això em sembla que ja em sembla que no podem estar com estàvem fa uns anys. Però no com a única acció automàtica i resposta, sinó com una opció dins d'un model nou, flexible i centrat d'assistència. Per tant, senyor Martos, aquest debat connecta amb un problema més ampli. L'accés a l'habitatge afecta transversalment a tota la societat, tant se val l'edat ara mateix. Especialment treballadors joves generant precarietat, com dèiem, i dificultat de planificació vital. Per això, entendre l'habitatge com un dret intergeneracional en un eix d'estructura de benestar. Cal repensar tot plegat. Cal tenir aquest pensament definitiu. Jo m'estic allargant amb el tema, perquè no, crec que hi ha tantes coses a dir que deixarem moltes, però és igual. Repensar el model de societat. Garantir autonomia, evitar la solitud i assegurar condicions de vida dignes al llarg de tot el cicle de la vida. Que complicat això és. Sembla que és molt complicat, però no tenim altra... Amb aquesta societat no tenim altra capacitat si no fem això. És el que tenim que fer. Senyor Ángel Martos, la meva opinió. Quina és la seva?
15: Jo venia cap al programa llegint unes estadístiques molt puntuals que deien que a Espanya hi ha 3.000 morts cada any entre la gent gran, entre els sèniors, per accidents domèstics. Aleshores, m'he capbussat una mica més i una altra estadística deia d'aquestes morts, un 66% són per caigudes al bany. Aleshores, clar, estem parlant de xifres importants i aleshores m'he preguntat, bueno, i per què ens lliguem...
0: El bany i les escales.
15: Probablement són vivendes, habitatges que no estan preparats, que ho van estar, o sigui, que estaven preparats per la gent de 40 anys, per la gent de 50, però els sèniors continuen vivint allà molt després. Per què? Perquè a Catalunya, a Espanya, probablement hi haurà d'altres explicacions, però la vivenda és el tresor, és el que li dediquem tota la nostra capacitat d'estalvi durant molt de temps. Estem pagant hipoteques, estem dedicant-li temps. No ens volem marxar d'allà. Jo ho he vist amb els meus pares i, bueno, suposo que tothom, els que estem a la taula, ho hem vist. No volem marxar d'allà, però potser allò no és el lloc més adequat quan ja som sèniors. Aleshores, al mateix temps, això és un tema, problemes estructurals de l'habitatge pels sèniors, però és que al mateix temps l'habitatge és l'únic actiu econòmic important, valuós per moltes famílies. És important pels sèniors, però probablement també és molt important pels seus fills i pels seus nets, i això genera pressions. Aquí hem tingut els advocats especialistes en successions i testaments i ens han explicat exemples en molts programes que ens han esgarrifat.
0: Sí, sí, com, com es trenquen les famílies.
15: És un tesoro, no és mi tesoro. Evident, no? I aleshores, clar, tot això va confluint i va creant una pressió sobre l'habitatge de la gent gran.
0: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. En Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte, a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un no aturar-se de coneixement i reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú sobra, un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Ara posarem, bueno, posarem, intentarem, el Renyer, el Ramon, l'Enriqueta. Enriqueta, ens ajudes a fer una reflexió d'on estem, què has escoltat, de tot el que has escoltat, la teva visió com a membre del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. Què ens dius? Què tens que dir?
2: Mira, hi ha cap pregunta. I no com a membre, que suposo que estarien absolutament d'acord amb mi. El que m'agafen ganes és de convidar-vos a sopar tots i tenir estona per parlar de tot això que heu posat sobre la taula, que és fantàstic. Doncs escolta, està aquí sobre està. He agafat tres punts, que els comentaré breument. El primer, Marta, relatiu al que tu has dit, llegia fa poc que a Finlàndia, que precisament fan polítiques molt d'aquestes que tu dius de prevenció, de cura de les persones físiques, salut i tot això, el Fons Finlandès d'Innovació Citra va dir que el 2030 haurien superat la capacitat econòmica finlandesa per proveir els serveis a la llar segons el model que pensen que ha de ser. I que això portava directament a pensar en la tecnologia. Jo crec que això no n'hem parlat i ho deixaria per un moment que ens vingui de gust. La segona, i també ràpida, amb tota aquesta complexitat ens necessitem un eix, una visió, i per mi aquesta visió és la visió dels drets, és la visió de donar veu a les persones. Preguntem. I no pensem que tots són iguals. Preguntem i veiem què passa, no? I tercera, tu parlaves d'Astúries, no?, d'aquesta experiència. Jo volia comentar l'experiència de la Fundació Matia respecte a les residències, no? Estan fent un programa que em va semblar molt bé i l'he d'estudiar més a fons, i la veritat, els convidem a la jornada que farem al Consell al novembre perquè pensem que és molt important. Perquè creuen que la seva tasca és essencialment transformadora. Diu, hem de transformar aquestes unitats de residència. I què fan? No? Doncs treballen a mida. Agafen els drets de les persones, la referència única, un disseny fet amb les persones i una nova organització. I avaluar i fer, i avaluar i fer. Bueno, això és el que se m'ocorreix que puc aportar.
0: D'acord. De tot plegat, Joan Ramon Riera, que tens la mirada, tenies un sí molt contundent al principi del programa. Sí. Continues mantenint? O com és jo el que us demano a tots plegats? Perquè l'audiència està escoltant, i és molt d'hora encara. Va, els que escolten diumenge al vespre ja tenen més calma, però els que escolten a les 8 del matí s'estan llevant. Per tant, el missatge ha de ser clar. Què vol dir? Parlem de veritats. O sigui, quina seria un... No, jo no demano titulars ara, però quines conclusions o quines referències... Després ja farem més programes, també aviso a la nostra audiència, que aquest és el primer de 4.000 programes sobre vivendes. Per tant, Ramon, quin és?
5: Un titular.
0: Un titular.
5: Mira...
0: O una reflexió, no sé, com vulgui.
5: És urgent i és necessari... que tots plegats exigim aquest nou contracte social, aquest nou canvi cultural. I abans ha sortit lo del programa Viure i Conviure, que és una experiència preciosa, però que, en canvi, li costa molt fer el salt d'escala. Li costa perquè hi ha resistències, perquè hi ha desconfiança...
0: Resistència de joves i de persones,
5: sí,
0: i de sèniors
5: en
0: tots els àmbits.
5: Sí, hi ha desconfiança a l'entrada a l'espai privat. I això és un fet. Llavors, hem de començar a sortir tots i a dir que la política pública ja no només està a l'espai públic. Per exemple, quan parlem d'accessibilitat, ja no parlem només del gual del carrer o de l'accessibilitat al metro o l'autobús. Hem de parlar també de l'accessibilitat a dintre casa, no? De la mateixa manera, i ara et dono el titular, de la mateixa manera que el món feminista ha aconseguit que l'home i la dona, quan estan al llit, són subjectes de drets i tenen drets civils fins i tot quan estan al llit, no? Doncs hem de dir que les persones grans també tenen drets quan estan en l'espai privat i que les institucions hem de començar a desplegar polítiques, no?, en l'espai privat, no només... O sigui, lo típic dels ajuntaments, què és? Doncs és fer espai públic, places, carrers i equipaments, biblioteques, escoles bressol. Això és el que sabem fer dels últims 50 anys de democràcia, no? Però hem de començar a entrar d'una forma ja molt massiva a dins de la casa, a dins de l'espai privat de les persones, per fer-lo accessible mitjançant la rehabilitació, per fer un munt de coses que...
0: En diners públics.
5: Esclar. Coses que jo m'atreviria a dir, el punt d'inflexió de tot aquest tipus de polítiques va ser amb la Covid, no? Abans també ha sortit, sí. Vull dir, quan vam posar en crisi el model residencial, no? Quan vam posar en crisi el model residencial, ens en vam adonar que les residències eren una solució més, però no eren la solució a tot, ni molt menys. Bueno, doncs és a partir d'aquí, no? Jo recordo el programa La meva llar, de fer l'accessibilitat a dins les cases, els ajuts a l'Institut Municipal de Serveis Socials, vull dir, a poc anem entrant, però anem entrant a poc a poc, i perquè les institucions avancin, necessitem,
0: correcte,
5: i torno a l'origen, contracte social.
0: A veure, Josep Maria Arranya, des d'aquest contracte social o des d'aquesta reflexió, vostè que, com dèiem al principi, ha tingut l'experiència del Consell de Treball i ara està com a president del Consell de l'Administració de Promunsa, que fa Promunsa, fa fins on jo sé. És una empresa pública, municipal, a Sant Just Desvern, propietària i gestora de 80 i escaig habitatges per a persones més grans de 65 anys, amb autonomia i gestionada des d'un centre social mil·lenari. A veure, la seva experiència, senyor Arranya, què ens diu d'aquest projecte que porta ja de molt de temps... en primera línia.
16: La primera cosa que dic és que quan es va fer el 2004 i es va ofertar a la població de Sant Just, que aleshores tenia 17.000 habitants, no s'omplia. Va venir gent de fora. I ara, aquests dies, hem fet el procés d'adjudicació de 3 que han quedat buits i tenim 60 demandes. Raó,
0: sí,
16: per la qual,
0: 60 demandes.
16: 60 demandes per 3. Raó per la qual, en aquests moments, junt amb l'Institut Metropolità del Sol, estem construint un altre, que li direm el Mil·lenari 2, amb 40 habitatges més.
0: Com funciona això, Arranya?
16: Això, bàsicament, és persones més grans de 65, amb un cert grau d'autonomia, el qual no vol dir que no puguin anar amb cadira de rodes, etc. Un cert grau d'autonomia funcional, que lloguen un habitatge de protecció oficial amb uns preus que oscil·len, depèn de la dimensió de l'habitatge, que pot anar dels 35-40 metres als 60, amb uns 300, el que menys, 300 i pico d'euros, i el que més, 600 euros al mes, incloent neteja i consergeria i altres serveis que, diguem-ne, estan allò, seguretat, etc. No hi ha atenció mèdica perquè les persones tenen una certa capacitat i estan amb contracte indefinit de lloguer fins que o no poden viure o disfrutament ja ens deixen i ja, diguem-ne, passen en un altre estadi.
0: Quins serveis tenen? Quin tipus de serveis tenen?
16: Bàsicament consergeria, neteja col·lectiva.
0: I aquest dinar conjunt?
16: Aquest és una experiència que ens ha fallat no perquè no hi hagués demanda, sinó pels gestors, els que portaven el bar o el que portaven el restaurant. Ara estem al procés de licitació...
0: Però està dins del concepte, diríem.
16: Sí, sí, sí, sí, sí. No vull dir, però està en aquest tema.
0: Una pregunta, un matrimoni, que sí, ja tenen certa edat, un per raons de vida se'n va, es queda l'altre.
16: Sí.
0: No hi ha problema amb això.
16: Sí, sí, quan han entrat els dos, si un desapareix, d'alguna manera l'altra persona es queda, no?
3: Aquest és un tema molt important, que és la titularitat d'un pis, d'unes persones que viuen en un pis... Mm-hmm. Promunsa, l'empresa, el pot gestionar...
16: Això mateix.
3: Explica-ho, si...
16: Sí, no, és dir, si la persona té un pis en propietat i decideix anar amb aquesta oferta del que li
0: correcte,
16: fa Promunsa,
0: sí,
16: l'únic que ha de fer és deixar aquest pis perquè Promunsa el pugui llogar. No li compra, no l'ha de vendre...
0: Continua sent propietat llegar de les persones.
16: És dir, es continua sent propietat seva i la condició és aquesta. A veure, si ho vol vendre o li vol passar als fills, això,
0: és
16: ja és problema
0: és
16: seu.
0: És un altre tema.
16: Vull dir, aquí l'element fonamental sempre és garantir que en una situació d'autonomia i de voluntat les persones tinguin una oferta que, diguem-ne, que els sigui millor que la
0: i
16: que
0: aquest,
16: tenen...
0: Aquest és, un model, aquest és un model que està creixent?
16: És un model que està creixent i és un model que té, si més no allà, amb una població que ara té 20.000 habitants i que, per tant, permet que la gent també es relacioni no tan sols amb l'interior de l'edifici de serveis, sinó dintre del poble, té aquesta... i funciona bé, i fins i tot dona resultats positius econòmics.
0: Manel.
13: Sí, jo em volia referir molt breument, perquè són molts, perquè ha sortit aquí una mena, el model de la Montse, no? Aquest mena de nomadisme adaptatiu, o ha sorgit el que ha dit Conseller Àngel, que és els riscos i les dificultats i els perills que tenen moltes vivendes per a les persones grans, no? Jo crec que deixar casa seva, abans parlava de xifres, ara parlaré de sentiments, és un gran drama i una gran fractura emocional i sentimental per a moltes persones grans des de la meva experiència. Per tant, jo crec que això hauria de ser anar a una residència o anar a un altre lloc, encara que això s'escolta i s'escolta molt bé, deixar casa seva deu ser l'últimíssima opció. Perquè jo... No només...
0: Perdó, l'últimíssima què dius, perdó?
13: L'últimíssima opció, sí, per a una persona que necessita una atenció o necessita una tutela, no? Que es pot fer perfectament a casa seva.

0: Bé, de fet és un sistema que la persona gran que té una casa, un pis en propietat, comparteix, viu amb una persona jove, normalment acostuma a ser, tenim a Barcelona, bueno, ara a Barcelona acostuma a ser, bueno, programes de Barcelona, estudiants que venen a Barcelona a estudiar, no? O sigui, en alguna universitat o a fer algun curs aquí, i per l'estudiant és gratuït. És gratuït per l'estudiant, eh?
1: Però això també ho fa la Fundació Roure, no?
0: Sí. Exacte.
1: No? Si no recordo malament, no?
2: Ho fa l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Roure.
0: Sí, va sortir de la Caixa de Catalunya, val, però això...
2: Fa 25 o 30 anys.
1: Estan encantats, perquè jo comparo amb la Fundació Roure, d'això que tu estàs dient, jo crec que el 80% o més estan encantats. Sí. No hi ha cap problema de que els joves no volen el sènior i els sèniors no volen els joves. Alguna cosa fan, no?
0: A més fan match. Val?
1: Fan maig.
0: Estudien, sí, estudien
2: és com les darling,
0: sí, estudien les preferències, val? Si els hi agrada l'òpera, la música, si els hi agrada l'horticultura, o sigui, busquen que hi hagi gustos compartits entre la persona gran i la persona jove. I hi ha reticències perquè, per exemple, jo vaig comentar amb una família que la seva filla, jo no soc d'un poble de Lleida, la seva filla havia d'anar a Barcelona a estudiar i dubtaven perquè tenia un cost vindre a Barcelona, doncs pagar la carrera, els pisos, viure i tal.
1: Evident, sí.
0: Els vaig comentar això i diu, bueno, és que, clar, pensa que nosaltres no estem tan malament, eh? O sigui, que anar gratis, al final era un inconvenient. No? O sigui, que tens l'única condició és que solament al cap de setmana has d'estar en període normal, un dia pots estar fora, pots marxar el divendres, però has de tornar allà el dissabte.
1: Correcte.
0: I fas companyia i has de fer un dels àpats obligatori compartit.
1: Antonio.
3: Volia plantejar el tema no solament de lo que seria la validesa de qualsevol d'aquestes solucions o fórmules, sinó si també es contempla la vessant econòmica. Aquest sistema, per exemple, de Promusa que parlaven, es financia exclusivament amb els ingressos, necessita de subvenció pública. Això per una banda. I per una altra, perquè no se'n passi, aquí hem tingut en aquest programa i soc usuari d'una ajuda tecnològica, s'ha parlat de les ajudes tecnològiques, que és Serenia. Se recordeu Serenia?
1: Serenia, sí.
3: De tant en tant, xerro amb ella i realment és molt agradable.
1: La IA de set, sí, amic de la IA de Serenia.
3: Sí, totalment. Bueno, més allà de mi que jo d'ella.
1: Ah, d'acord, sí, sí. Renyer.
4: No, a veure, quan dic que té un resultat positiu, ho dic des del punt de vista de que són habitatges de protecció oficial fets per l'empresa pública, per l'Ajuntament, amb els ajuts que hi ha com qualsevol hijo de vecino o en pupitre com els demás, i a més, el tornar l'amortització d'aquesta inversió es fa amb el lloguer i surten els números.
1: Surten els números.
4: Vull dir que, a veure, és veritat que el terreny, diguem-ne, moltes vegades ve de compensacions urbanístiques, el que l'Ajuntament li ve gratis i, per tant, pot alleugerir costos, però no hi ha un programa recurrent de subvencions amb aquest tema, no?
1: Estem davant d'un model de tendència, no sé, si estem d'acord o no. Quina és la teva opinió?
5: No.
1: Jo crec, què dius? Què
5: penses? A veure, jo, com sempre, seré una mica trencador i faré una mica la revolució. A veure, anys 60 del segle passat. Barri del Born. Jo vivia en una escala que els meus pares ajudaven amb una parella de persones grans que no podien sortir de casa, no? Els hi feien el menjar, els hi feien de tot. Això passava a moltes escales del barri de la Ribera i del barri de Sant Pere, de més a dalt. Polònia, ciutat italiana que sempre s'ha caracteritzat per ser una ciutat progressista. En aquests moments estan estudiant la rehabilitació de tot un barri per poder conviure
1: de tot un barri,
5: persones grans i persones joves. Per tant, jo fa temps vaig escriure una cosa que es deia barri col·laboratiu, on hi ha una nova dimensió i una nova forma de vida, que és el que tindrem que anar d'aquí uns quants anys, on puguin alternar-se persones grans, persones joves, serveis, centres culturals, botigues, comerç, i que es busqui la intergeneracionalitat clau per aquesta forma de vida nova. Això, a veure, això donaria per un altre programa.
1: No, però aquest tema el vegem perquè el tema és ideal, no? És, diríem, per a més també el tema de les cuidadores, de les cures, que han d'entrar en aquest discurs matemàtic. Valentina, no t'escapes. Sembla que formes part del futur per l'edat, però també formes part del futur.

0: pel concepte, no?
1: No, sí, que jo abans estava reflexionant sobre el que deia el Manel, que ningú vol deixar casa seva, perquè ho veig comprensible, perquè hi ha records d'autonomia, però crec que també la percepció canvia segons com sigui el lloc al que vas. O sigui, és a dir, jo he fet voluntariat a residències públiques i és veritat que algunes doncs semblen un hospital, però sí, s'assembla més a un hotel amb comoditats, activitats culturals o ball, visites. Jo també ho veig una bona manera de relacionar-se, evitar la solitud. Llavors crec que si es posa una mica més el focus amb la qualitat de vida i no tant amb el que dèiem d'assistència, potser sí que més persones grans ho veurien com una opció digna. Bueno, almenys jo ho veig així.
0: Correcte. Jo crec que de tot el que en diem, que han dit moltes coses fantàstiques, el barri col·laboratiu m'encanta, eh? El barri col·laboratiu, perquè jo sempre penso que les persones han de quedar, fins ara no havia d'obrir un altre meló, eh? Però a casa seva, al costat de la botiga, el no sé què, el quiosc, viure el barri. Però si fem un barri col·laboratiu, és com ideal. No sé si, Enriqueta, la teva visió del barri col·laboratiu o del que tu consideris.
2: Gràcies, perquè ho necessitava.
0: Sí, com a l'aigua.
2: Quan has dit això, i se m'han anat, eh? Coneixeu en Jaume Funes, n'heu sentit parlar d'en Jaume Funes. En Jaume Funes, quan van fer el Ministeri de la Soledat a Anglaterra, ell va dir, no s'ha de fer un Ministeri de la Soledat, s'ha de fer un Ministeri de la Comunitat. I aquest és el punt de vista, no? Una mica, Joan, jo crec que vas per aquí. Siguem positius. I deies, no? Lo de pensem en un barri i fem una estratègia de barri. Que tingui en compte tot. Que tingui en compte aquesta senyora que està sola a casa seva, però que vol estar-hi... Tinguem... I una cosa, que Josep Maria, que no has dit i que ens vas explicar a nosaltres, no? Que aquests nous habitatges que esteu fent... teniu la dimensió intergeneracional. Que això és anar més lluny, perquè l'altre dia, i això també per això volia parlar en una jornada que va fer, espereu-vos un momentet, el Consorci de Salut i Social, que va presentar un model de gestió, d'alguna manera semblava que aquests apartaments amb serveis eren poca cosa, no? Ah, només són apartaments amb serveis. I, sisplau, són punts de partida per desenvolupar projectes, per crear, per anar més enllà, i perquè persones com la Lluïsa Llanta del Mil·lenari digui vaig fer un dol per anar en allà i ara tinc una nova etapa a la meva vida.
0: Josep Maria, ens queden 2 minuts de programa i en tens 30 segons. Podràs o no?
3: Sí. Ho intentaràs. Serà difícil, però... però, sí.
0: No, endavant.
3: Jo crec que bàsicament les dimensions també de les ciutats en les que es mouen ajuden o no. Si no és el mateix un centre d'aquests amb un municipi o amb un poble que amb una ciutat, que aleshores sí que hem de treballar molt amb el barri, mentre que de vegades quan és un poble tot el poble és el barri, perquè estem en dimensions molt més humanes i molt més situades.
0: Estem arribant a una conclusió, estem arribant a aquesta conclusió. Per tant, d'aquests minuts que ens queda, Martos sembla que vol afegir o tancar el programa, però si teniu algun titular o un sentiment profund, ara és el moment.
4: Jo molt ràpid el que diria és que aquest desarrelament que ha comentat abans el Manel Becerra de l'habitatge, també hi ha un desarrelament d'una ciutat cada cop més gentrificada, perquè ja no ens reconeixem... La gent gran, el sènior, segurament no en reconec ni jo la geografia a la que anava fa 20 anys. O sigui, amb aquests models que són molt macos, però estem vivint una realitat molt accelerada que ens està desarrelant de les ciutats. No només parlo de Barcelona. Madrid és un exemple brutal, també.
0: Marta.
5: Sí, a veure, el que està molt bé és que hi ha moltes possibilitats diferents. I, per tant, això, de tot el que s'ha dit aquí, amb el que jo em quedo és això, que no hi ha només un model i una possibilitat, que cada persona és diferent, té un caràcter diferent i voldrà fer alguna altra cosa diferent. Doncs pues això és fantàstic, no? I, pues, apa, treballar per això.
0: Joan, vols tancar el programa? Hi ha una percepció,
6: mira,
0: no sé,
6: posaria,
0: el que deia ara...
6: Poso deures per un futur programa sobre habitatge
0: però
6: gent gran.
0: Ara faig una cosa. Deixem passar el maig, que està, i el primer de, finals de maig, primers de juny, aviso, eh? Farem el segon programa dels 300 o 400 que queden pendents. Final de maig, principis de juny. Digues.
6: Hi ha moltes solucions sobre la taula, totalment d'acord, però un dels reptes que, per exemple, avui hem d'abordar avui és la vulnerabilitat sobre les persones grans que són llogateres.
0: Tanques tu?
3: Sí, jo només dic una cosa com a reflexió. És a dir, es tracta de que la societat generi una paleta de colors perquè cada ciutadà pugui pintar el seu quadre. És a dir, prengui la seva opció personal.
0: Bueno, això té molt de Miquel Àngel, ja. Ja hem entrat en una altra fase, ara. Hem entrat en una altra fase. Nosaltres ja marxem, però, per tant, Enriqueta Vidal, Josep Maria Riera, Josep Maria Renyer, Joan Sala, Montserrat Barceló, Manel Becerra, Antonio Martínez de Loyo, Valentina Martos, Lourdes Charles, Marta Rosés, Ángel Martos. Gràcies. Ha estat un plaer. Tornarem amb aquest programa, insisteixo, d'aquí 3 o 4 setmanes. Per tant, com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Visió i crua realitat sobre les persones sèniors de la LGTBI. Amb salutacions de José Gil a la realització. Ara ho serem a la taula de so. Carina, a la taula, a l'ajuda i a tot el que faci. Baró, Carina, Baró, és que el seu cognom sempre em queda trabat, eh? Recordem, sentit de viure, també el poden escoltar a qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment, gràcies de veritat, Manel Domínguez.

0: Mital, ja el tenim aquí, puntual, puntual. Ja va, ja va. Bon dia, Cisco.
1: Merci per convidar-me a dinar, Alba.
0: Passa, passa, Cisco. Va, vine, que la cuina és per allà.
1: He dut postres, i això, això també.
0: Ah, espera, que trec la música. Ui, però si has portat recuit de drac. No calia, home.
1: Vaig perdre la innocència, però no pas l'educació, eh? També hi ha un detall pel teu fill.
0: Ah.
1: Sí, pel Martí, res, una xutxeria, no et sap greu, eh?
0: Calla, calla, que quan ha sabut que venies a dinar, m'ha dit que sobretot avui et donés el dibuix que et va fer. S'ha anat al casalet, sí, ben content.
1: Doncs en paus, en Martí i jo.
0: Bueno, que sàpigues que tinc un peix al forn a mig fer, i que no n'he fet mai.
1: Collons, quin honor, però no calia tant de popa.
0: Que no em vas convidar a sopar peix l'altra nit, Cisco. Doncs en paus, tu i jo.
1: Tuixé. D'allò, mira, també t'he dut documents meus de l'època. Feia anys que no els remenava.
0: Uau, quina emoció, Cisco. Gràcies. Va, seu, que aquí dinem, a la cuina. Taula i tamborets alts. Estaràs bé?
1: De meravella, merci.
0: Engego el forn, eh? Al peix li queden uns 20 minuts. O això diu la recepta que he trobat a cuinesamsalut.cat. De fet, estreno el forn amb tu, Cisco. 20 minuts.
1: Tot estarà bé. Jo amb prou feina sé fer un ou ferrat.
0: I vols picar res més? Patates, una cervesa ben freda, de les normals?
1: Sí, merci. Fa una calor. Venia somiant aquesta cervesa.
0: Ho has d'agrair al canvi climàtic. Ui, queda fatal això, eh? Cervesa i got a la teva salut, Cisco.
1: Merci, Alba. Oh, que bona, que bona.
0: I jo em prendré el meu suc de garrofa sense alcohol.
1: I escolta, Alba, d'allò... l'altre dia, Roses... vaig ser injust amb tu.
0: Injust? Però sí, em vas obrir els teus records.
1: Merci, però no és això. Et vaig acusar de voler saber... o sigui, de voler saber... si estic penedit d'aquella nit a Tiffany's.
0: Ah, doncs en cap moment no ho vaig viure així, Cisco. A veure, suposo que tu també vols saber, no sé, posem per cas, perquè sóc mare soltera.
1: Com? Perdona?
0: Que tu tenies ganes d'explicar-te, com és natural.
1: Ah, doncs sí, vist així... Però llavors, en fi... Llavors... vol dir que tu em vols explicar per què ets mare soltera.
0: La veritat, veritat, Cisco? No. Però, saps què? Brindem per la joia de viure.
1: Ai, Déu meu, Déu meu. No sé quina paret toco, Alba.
0: Faig broma, Cisco. T'ho explico encantada, però un altre dia, val? De moment, el protagonista ets tu.
1: Creu-me que voldria no ser-ho, però tens raó.
0: Sí.
1: D'allò, doncs, vols que mirem aquests papers?
0: Tu manes, Cisco, i fins on vulguis, com sempre.
1: Ei, mira'm les mans, ja tremolo, eh?
0: Vols que recapitulem una mica? Mira, aquí, que tinc la llibreta planíssima.
1: No cal. O potser sí, tot s'encavalca, eh? Jo aquí... i tinc el sumari, collons, la instrucció de la causa, i aquí, paperots que vam escriure amb en Miquel. Oh, Déu meu, quants records, és com si tingués el cap ple de crits.
0: Sempre que en aquesta història hi surt en Miquel Vila, et canvia la cara, Cisco.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, suposo que no puc dissimular.
0: Dissimular què, Cisco?
1: Miquel em va proporcionar els fulminants dels collons, Alba.
0: Ah, això ens havia quedat al tinter. Obro el boli.
1: Tard o d'hora havia de sortir. En Miquel va aconseguir els fulminants a Itàlia. Un viatge de fi de curs que va fer amb l'Institut de Figueres.
0: Sí, però això implica contactes com de molt nivell, no?
1: Ja vaig dir que en Miquel era un torrent. Van anar-hi en autocar i van tornar en tren. Em feia una enveja. Ah, i la professora acompanyant era la Maria Àngels Anglada. Saps qui és, oi? Bé, qui era?
2: Esta matina, minsons beliaco, o bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao, esta matina, M'insonsvegliato e ho trovato l'invasor. Vinga, tots!
0: Nois, nois, va, repassem una mica. Anirem a Florència, a Roma i a Nàpols i visitarem museus i monuments. Miquel, Miquel, Miquel Vila! Prou, sisplau!
3: Cantin nosaltres, senyora mestra!
0: Ai, hi haurà temps per tot! Segui, senyor Vila! Ai, els nois... Sempre n'hi ha un que dona la nota.
1: És que Miquel anava fort, eh? A Florència, ell i un altre es van escapar a la llibreria Feltrinelli.
0: Indomesticables. Apunto. Feltrinelli. Ai.
1: Què tens? Què tens, Alba?
0: El canell, que em fa mal, però no és d'apuntar, eh? Canells, genolls, migranyes, aquest embaràs està sent un xollo.
1: Collons, m'ho podies haver dit?
0: Va dir l'home, que no s'ha queixat mai.
1: Va, no em preguis el pèl, Alba. Escolta... I si graves la conversa?
0: Eren les normes. Res d'enregistrament, recordes?
1: Sí, no, ja ho sé, però ara hi ha confiança. I canells cansats.
0: Sí, la veritat és que em fas un favor, Cisco. Després ho netejo, trec les meves intervencions i transcric la teva part amb l'ordinador, saps?
1: Molt professional. Poli, on la tens, la gravadora?
0: Es diu telèfon mòbil.
1: Oh.
0: Sí, érem a la llibreria Feltrinelli. Un moment, aplicacions... Continua, Cisco. Check.
1: La Feltrinelli. Es veu que van quedar garratibats. Van comprar pòsters de Marx i Bakunin i molts llibres que trobar-los a Espanya era impensable. En recordo un sobre ETA que no vaig tenir temps de llegir. De tornada, en Miquel va ser el centre d'atenció de tothom, com sempre.
0: Hosti, doncs no m'estranya.
1: Però la jugada mestra ve després, a Roma. Va, hauria d'haver dit la jugada perillosa.
0: Què va passar, Cisco?
1: En Miquel tenia un contacte del centre anarquista Bakunin. Un dia es va saltar els actes culturals del grup i se'n va anar tot sol. Poca broma, eh?
0: Poca broma?
1: Collons. Mesos després, desembre del 69, membres del cercle Bakunin van participar a l'atemptat de Milà. 16 morts i més de 80 ferits.
0: Uf, ho tinc estudiat. Se'n diuen els anys de plom a Itàlia. En Miquel va jugar amb foc, eh?
1: Segons com, es va fer l'heroi, Alba. Mentrestant aquí, ens endinyaven que el successor de Franco seria Joan Carlos de Borbó, eh?
0: Dos universos completament diferents.
1: Correcte.
0: Però la mestra, la Maria Àngels Anglada, va deixar que en Miquel anís a la seva?
1: Era tolerant, molt bona dona. Valorava la iniciativa dels joves antifranquistes.
0: Home, si fos avui, a la supermestra li cau un puro, eh?
1: Oh, i tant! D'allò, en Miquel es va plantar al centre Bakunin dient que ell... ell era un dels fundadors dels comitès d'acció revolucionària de l'Empordà.
0: Hòstia puta, ai, perdó.
1: Tal com ho sents, allí en Miquel va parlar amb un militant i van coincidir en objectius i estratègia.
0: Però jo tenia entès que això dels comitès d'acció del Gironès no havia arribat enlloc.
1: No, jo ho tenies ben entès, Alba, però en Miquel era Miquel... Va dir el militant italià que a l'Empordà volien fer accions directes i que ens faltava material.
0: Mare de Déu, una mica, no sé, una mica faixenda, no?
1: Correcte. I el militant se'l va endur a voltar per Roma.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que ja em penso què passarà.
1: Exacte. Aquell italià va desenterrar una capsa metàl·lica en un parc i li va donar els fulminants a en Miquel.
0: No vull ser una cunyada, però és de pel·lícula de Tom Cruise, això, eh?
1: Una bogeria, una bogeria. Havien voltat tant que en Miquel no sabia ni tornar a la residència de monges on estaven els de l'Institut de Figueres.
0: Temerari però ganàpia, ja t'ho diré.
1: En Miquel potser s'ho va inventar, eh? Però ens va dir que al final... que al final els va portar en Pietro Valpreda amb el seu propi cotxe, ni més ni menys.
0: Hauria de saber qui és.
1: Un ballarí, un anarquista llegendari, fundador del cercle Bakunin i empresonat per l'atemptat de Milà. Ell i en Giuseppe Pinelli. Aquest el van suïcidar des d'una finestra de la comissaria.
0: En això Espanya i Itàlia s'assemblaven. I en Miquel?
1: Va amagar els fulminants en un pot de talc.
0: I ja està?
1: Ui, no està, Alba. Al final del viatge, la Maria Àngels Anglada... el va enganxar.
0: Què dius, Cisco?
1: Tornaven amb el tren i la mestra passava pels departaments a dir bona nit.
0: Nois, silenci. Va, a dormir. Bona nit.
4: Prou, que el viatge és llarg, a descansar. Va, Miquel Vila i companyia. Però què és això? Què és tot aquest escampall de llibres i cartells? Què feu?
5: És la cultura que el franquisme ens prohibeix.
4: Però, Miquel, si ens agafen això a la frontera, estem perduts.
5: Vostè sempre diu que hem de pensar per nosaltres mateixos, no?
4: Sí, però no, no i no. A veure, oi que tens família a Perpinyà, Miquel?
5: Sí, una branca de l'avi que van assassinar els nazis.
4: Doncs ja ho tenim. Baixes del tren a Perpinyà i te'n vas a casa la teva família.
5: No, però, senyora Anglada, senyora mestra, per què?
4: Llibres i cartells? Després els passes com vulguis. Però no ens compliquis la vida a nosaltres, Miquel. Som molts i posaries l'institut en un compromís.
5: D'acord, entesos, d'acord.
4: Va, i ara sí. Bona nit.
0: Déu-n'hi-do. I els fulminats?
1: La Maria Àngels Anglada no els va veure.
0: I després en Miquel els va passar a Catalunya d'amagat?
1: Bo, i me'ls va donar. I el que ve a continuació, ja ho saps.
0: Ai, el peix! Ja n'hi pensava. Va, que dinarem, Cisco. Hosti, collons, se m'ha carbonitzat. Com crema.
1: Em sap greu, Alba. Et puc ajudar?
0: A veure, que em va parir. Sóc un puto desastre.
1: Quina fumada!
0: Al final seré jo la que sap posar bombes.
1: Senyoreta Mora, ara t'has passat.
0: Estic empipada. Convido la meva principal font d'informació a casa i li socarrimo un peix per dir-me. Tu, és que de veritat...
1: El que compta és l'intenció.
0: I l'alternativa són els nuggets d'en Martí. Ai, no sé.
1: Ai, no. I escolta, és d'hora. I el restaurant, o sigui, el Tresmall és obert. Jo m'hi deixaria convidar.
0: Doncs no sé dir-te, potser sí, em sento tan inútil. Si
1: més que jo... Ho dubto.
0: Va, anem, agafa la carpeta, eh? Uf, aquest peix sí que n'és, de cuit com toca. Que bo.
1: Mm.
0: I perdona abans, eh? Que m'he sentit una incompetent total.
1: No me soldaria. T'has fixat que el cambrer li ha fet il·lusió veure'ns un altre cop?
0: Per mi, que es pensa que som pare i filla de vacances, eh?
1: Això vol dir diners?
0: Ah, bueno, de moment jo tinc una nena a la panxa que necessitarà un bon padrí, però... Va, el que m'estaves explicant després de la nit de Tiffany's.
1: Ai, com en saps d'estovar un vell, Alba?
0: No, cuinera no, però bona periodista sí.
1: En fi, al cap de 2 dies... agafaven en Miquel i en Joan i els portaven a la caserna de Girona. Els havia delatat jo.
0: Tornava el malson, eh?
1: I les declaracions d'en Miquel i d'en Joan van ser totalment contraposades.
0: Com és?
1: Agafa't. En Miquel els va dir que no sabia res de res, que mai havia parlat de política amb nosaltres.
0: I en Joan?
1: Tot el contrari. Els va explicar que estava al cas dels explosius, les pintades i els pamflets. De fet, va dir que en Miquel estava més al cas que ningú de les meves intencions.
0: I tu com t'ho vas agafar?
1: Pues jo encara no els havia vist. A mi feia 2 dies que m'interrogaven. M'havien picat els braços i les cames.
0: Hosti, més tortura física?
1: Psicològica, sobretot. Van fer venir el meu pare i tot.
0: Hòstia.
1: Em va mirar, mort de tristor. No oblidaré mai aquell home bo, pagès. Plorava. Volia saber per què m'havia convertit en un... No, ja saps.
0: Quanta crueltat. Fer venir el teu pare.
1: Volien que jo cantés. Al final, es vam retrobar amb en Miquel i en Joan.
0: Ah, us van deixar que parléssiu? Ai, no ho entenc.
1: Sí, i no. Ens van entaforar en un furgó de finestres cegues i botit de guàrdies civils emmanillats i cap al govern militar.
0: Devia ser un trasbals.
1: Traspàs de competències. D'un cos armat a un altre, burocràcia. Oh, no ens van dir res.
0: És que éreu tan joves.
1: I vam acabar 3 dies en una cel·la a la presó de Sarrià de Ter.
0: I les vostres famílies destrossades, clar. I els coneguts. L'Escala era un poble petit.
1: D'alta baix. Un d'alta baix. La gent deia que uns estudiants que relacionaven amb capellans i cantautors, que no podia ser.
0: La gent buscava un culpable, algú... que us hagués influenciat.
1: Prou. La qüestió és que amb en Miquel i en Joan per fi van poder posar-nos al dia.
0: A la cel·la?
1: 5 metres quadrats, 2 lliteres i un vàter sense mampara.
6: 3 dies cagant i pixant junts. Això és una humiliació.
7: Va dir el gran anarquista, fill d'un guàrdia civil.
6: Hòstia, Santa Joan,
7: Però si ets tu que m'has emplenat de merda els interrogatoris, jo què sabia, aquel? Que ho negaries tot? Em van venir a buscar a casa.
8: Tot aquest temps que no has après res, collons. Quan t'agafen, has de callar.
7: Ets boig, Kel, ets boig.
8: I tu sembla que vas néixer ahir.
9: Us hi he implicat jo. Em vaig trencar.
8: Però que no ets major d'edat?
9: Tot just fa una setmana, Miquel.
8: Doncs vindran més interrogatoris, Cisco. Els conec i no pararan. Irem tots a darrere teu.
9: Ja hi he pensat. Diré que em vaig atabalar. Que l'acció del Tiffany's era cosa meva i prou.
8: M'he equivocat, Kel. Tens raó.
9: Nois, hem d'alliberar en Miquel de tota responsabilitat. I a tu també, Joan.
8: Ah, i ara l'altre guillat, Cisco. Tu i jo hem dit que en Kel ho sabia
7: tot.
8: Va,
7: calleu.
8: I si això és una tàctica d'ells?
9: Una tàctica d'aquí.
8: No us sembla estrany que ens hagin deixat estar junts? Mira, Kel, vés al gra. Estic tip de les teves teories a mitges.
7: És de manual. Volen que parlem, que ens posem nerviosos. Ves que no ens escolquin d'amagar.
9: En Miquel té raó, Joan. Ho vaig llegir en un dels llibres que ens va portar d'Itàlia.
8: Calleu, que ens porten al ranxo.
9: Fa dies que tinc l'estómac tancat.
8: Has de menjar, Cisco, que et necessitem fort.
1: Em va costar molts anys recuperar la gana, Alba. Des de la presó que tinc problemes digestius.
0: I per què penses que us van deixar estar junts?
1: No ho sé. Potser ja en teníem prou amb les nostres declaracions. En tot cas, tenien un culpable confès. I cas resolt.
0: Però?
1: Doncs que l'auditor de la 4a Regió Militar va ordenar que s'obrissin noves diligències.
0: No s'acabava mai.
1: Oh, 3 dies més en cel·les d'aïllament i vinga, interrogatoris redundants. Vinga, informes policials nous. Ara un militar bo, ara un de dolent i així, tàctica de desgast.
0: I tot seguit?
1: Un fotimer de setmanes al comú dels detinguts més joves.
0: I més diligències, més informes?
1: Sense parar. Volien demostrar que pertanyíem a una cosa més grossa, saps? Però, per mi, l'important és que cada pres, vull dir, que cada pres era diferent, era com diferent. La descoberta que hi havia jerarquies i consciències diferents.
0: No, és que no sé si et segueixo.
1: A veure, les nostres famílies ens enviaven menjar bo. Uh-huh. El rector de Torroella ens visitava. Eren presos polítics. Els altres ens van començar a mirar malament.
0: I era un ambient perillós?
1: No gaire, però es palpava l'atenció. Cada nou que entrava l'espantaven en violar-lo, però el pitjor eren els moviments estranys.
0: Quins moviments?
1: Això que fas és un interrogatori en tota regla, eh?
0: Ai, perdona.
1: No passa res. Moviments estranys. Vol dir que feien entrar agents dels serveis secrets espanyols. Paios que es feien passar per militants detinguts i es volien fer amics nostres.
0: Veus? Ja torna a ser una pel·li.
1: O una gran comèdia. Van anar tancant totes les línies d'investigació.
0: En quin sentit?
1: Ni connexió italiana, ni militants de cap organització. Res de res. Només els interessaven els explosius i un càstig exemplar. En pocs dies van tenir sumari tancat, judici i sentència. Té un dels papers que t'he dut, llegeix en veu alta, si vols.
0: Estimando que el procedimiento se haya completo y que dada la naturaleza del delito perseguido procede continuarlo en su actual grado de sumarísimo según el artículo 926 del Código de Justicia Militar, elevación a plenario del mismo código castrense, la libre absolución de los susodichos Miguel Vila y Juan Montuy, delito de rebelión militar y robo, 20 años y un día de prisión para Francisco Ayats. Decrete vuestra excelencia la vista y el fallo del proceso ante el correspondiente Consejo de Guerra.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Oriol Casals, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Maria Alzina, Sílvia Artigas, Adrià Pujol, Miquel 40, Oriol Llopart, Dani Cortés i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona, direcció d'actors Toni Selles Güell, guió Adrià Pujol Cruells, assessorament editorial Joan Gasull, disseny de so i muntatge sonor Absis Studios, enregistrament i edició de veus Martí Saquer Capell, coordinació del projecte Maria Alzina Carmona, producció Anna Salvador Figueres, disseny de la imatge Alba Conillera Font, cançó principal 300 crits de Marina Rossell, cedida per K-Indústria. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Ui, já fez esforço, Marti, é? Aqui.
1: Mamãe, eu não tenho sono.
0: Però si t'has adormit al sofà, bonic. Va, té el teu peluix preferit. Abraça-ho fort, eh?
1: Mamà, deixes un llum obert?
0: Com sempre, guapo. Va, bona nit, eh? I demà quan et llevis, hi haurà la iaia, eh? Que ve el cap de setmana.
1: Mamà, poses la música de tranquil?
0: Fluixeta i dolça. Va, a dormir en Martí.
1: Mamà, tu sents son?
0: Molta son, Martí. Però ara la mama ha de treballar, eh?
1: Mama.
0: Què?
1: La iaia.
0: S'ha quedat fregit. Qui tingués 4 anys? Quina mandra. Jo només hi hauria dia i nit. Ai, tinc el millor sofà del món. I em fa mal tot. Però va, Alba, mora, que un reportatge no es fa sol. Ara toca la fantàstica feina de posar ordre. I amb portàtil obert a la falda... Check. I aquí la carpeta que t'ha deixat en Cisco. Check. Creo en el socialismo revolucionario todopoderoso. Hijo de la justicia y de la anarquía. Creo en los grandes principios de la anarquía, la federación y el colectivismo. Creo en la revolución social. Amén. Collons, és lletra d'en Cisco, amén, eh? Va, toca nota de veu. Gravadora del mòbil, check. Nota 25. Dossier informant Cisco Ayats, antifranquisme a l'escala. No em quadra l'informant que jo conec. Introvertit, poc penitós, amb l'activista intrèpid que va ser, abans i després de passar per la presó. Afegeixo subnota. Encara no hem parlat dels anys entre reixes. Pendent d'una nova trobada demà al matí amb l'informant, tocar el tema ideològic i les causes que ha defensat fins a dia d'avui, fi de la nota. Ai, no, espera. Afegir a nota 25, dossier informant Cisco Ayats, antifranquisme a l'escala. Abordar el tema del penediment i si es pot aprofundir... No, no. Potser no. Fi de la nota. És que no sé si dir-li això a en Cisco. És evident que ell va pagar per tots els altres. Bueno, ja hi pensaré demà. Ara a transcriure, a veure. La carpeta de les gravacions... Sí, sort que en Cisco es va deixar enregistrar. Aquesta, que ja la tinc neta. Ahà.
2: Tal qual, el comandant encarregat de la defensa va proposar un atenuant degut a la meva edat. Una setmana abans em podria haver beneficiat de ser menor.
0: Ui, tira endavant, Alba, mora, que això ja ho tens apuntat en una altra banda.
2: Aquest comandant, un il·lus, esperà humanitat en un consell de guerra. Va, va,
0: que no, Alba, més endavant, coi.
2: No, m'havien arribat papers del Front Obrer de Catalunya, del SUC, en fi, de les Joventuts Llibertàries... Organitzat? Mai. No vaig tenir temps. Sí, ja havien passat 2 mesos de detenció de menors i el judici es va fer a finals d'octubre a la sala d'actes del Regiment d'Infanteria d'Ultònia. No, no, cap por. Ho vivien com una manera d'acabar amb aquella collonada. I de fet en Miquel i en Joan ja oloraven la seva llibertat. I ara, no, crec que les seves famílies, no sé, em sembla que havien demanat la intervenció d'un comandant a la capitania, d'una mitells, vaja. No hi ha res, on tenim padrins, eh? Ah, un espectacle. La sala era plena de militars. Ens van asseure al banc dels acusats a base d'empentes i algun cop. I aquell jutge espanyol, mare de Déu, aquell feixista, duia la sentència gravada als ulls. I tant, les famílies hi eren totes. I es va dir que hi havia més de 300 persones de públic. És una mica bona de tot. Però va admetre que em coneixia. I en Joan va reconèixer que dies abans jo li havia dit que tardaria una bomba a Tiffany's. No del tot. En Joan va pensar que els explosius els feia servir el meu pare al mas. Per fer un pou, així que... Clar, els sumaris confirma la meva intenció d'actuar contra el turisme, però no diu res sobre l'acció política. Res d'atacar el règim i el capitalisme. Morts al front, als camps de concentració, a les comissaries i als conetes. Calia combatre la violència amb violència. Collons! Però si ja vèiem que el règim aconseguiria blanquejar-se. Tant de bo, però ho van tergiversar, Alba. Van dir que a la discoteca hi havia unes 600 persones i que si arribo a posar la bomba allò hauria estat una carnisseria. Però si no vaig passar d'aquell terrat, amb prou feines hauria rebentat 3 rajols. No, collons, Alba, no. En Miquel i en Joan, causa sobresseguda i al carrer. En Joan em mirava amb cara de voler morir-se. En Miquel em volia convèncer que la condemna demostrava la crueltat del règim i anava tan bé per la nostra causa. Collons, no ho saps prou. Miquel, no tenia en compte que jo m'enduia la pitjor part. Oh, clar, el perdó, clar que sí, per descomptat.
0: Hosti, prou, quant de dolor. Va, guardar document, check. Què més tenim? Ah, mira, un retall de diari de l'època. Obrir document nou, check. Títol, Diario Los Sitios de Gerona, octubre 1969. Check.
3: Sucedió en Gerona. En la mañana de ayer se celebró en nuestra ciudad el Consejo de Guerra sumarísimo por terrorismo contra Francisco Ayans de la Escala, Juan Montul y Miguel Vila. La intención de este terrorista era hacer volar el Tiffany's de Playa de Aro sin importarle que en aquellos momentos el local estaba abarrotado de gente. En un registro del manso de su familia se encontraron importantes partidas de dinamita, así como mucha propaganda anarquista, poniéndose en evidencia que su propósito no era otro que emprender una campaña de terrorismo en la Costa Brava. La sentencia es de 18 años de reclusión menor para Francisco Ayats y absolución para los otros encartados, por cuanto no se ha probado su relación con el hecho descrito. Para ser firme, la sentencia deberá ser aprobada por el capitán general.
0: Potser la culpa sempre és... La culpa no ho sé. La culpa, sí. Ai, ostres. Hosti, però si em vaig quedar clapada al sofà? Hosti, ja va. Hòstia, quina tortícolis. Alba Mora, bon dia.
2: Que parlo amb la senyoreta Alba Mora.
0: Hosti, Cisco, Verge Santa, quina hora és?
2: L'hora de comptar diners.
0: Que m'he dormit.
2: Ja m'ho he pensat.
0: Ai, sí. Hosti, quin greu, Cisco. Ahir vaig treballar fins tard i... Per favor.
2: No passa res. La salut és el primer.
0: Ets a la taverna? Ara vinc. Ai, no. Quin desastre.
2: Calma, calma. T'hi espero encantar, però no corris, sisplau. Ep, hi podem quedar un altre dia.
0: No, ni de broma, Cisco. Tinc moltes preguntes.
2: Entesos. Vinga, fins ara.
0: Fins ara. Au, tots els papers escampats. Va, li posaràs ordre després.
4: Alba, ja és llevada.
0: Bon dia, mare. Claus de casa, mòbil, xec, cartera... Va. Vinga.
4: Què dius? Com te trobes?
0: Per què no m'has despertat?
4: Si dormies com un angelet.
0: Collons, sol bolso. Uf.
4: I t'he netejat el forn. Era ben sucarrimat, eh?
0: Gràcies, mare. Torno a l'hora de dinar, eh? I no donguis gaires dolces a en Martí.
4: Molt bé, corcolla.
0: Hosti, tu em pesa tot. Ah, mira, ja veig la taverna.
5: Alba, sóc aquí.
0: Mira-la, en Cisco. És en un banc del passeig. Hola, Cisco.
5: Ai, però si t'he dit que no corressis...
6: Vinga, seu, seu.
0: Sí, ja ho sé, sóc una calamitat, Cisco.
6: Passa que treballes de valent.
0: Què hi fas aquí al banc?
6: Va, ja he fet el cafè i aquí hi ha millors vistes.
0: Coi, la platja està buida força, eh? Quin canvi.
6: La primera setmana de setembre, ja se sap. Ara l'escala tornarà a ser per nosaltres.
0: Ah, buf. I en Martí, per fi tornarà a l'escola.
6: Vols un cafè? No dius... Bé, segur que no has ni esmorzat, Alba.
0: Estic bé, de camí m'he cruspit dos xuxos. Espera que trec l'arsenal del bolso, eh? Hosti, no, merda!
6: Què hi ha, Alba?
0: Que m'he deixat la teva carpeta a casa, Cisco.
6: Va.
0: Hosti, n'hi ha per plegar.
6: Bo, no hi fa res. Per mi se la pots cremar.
0: Sí, però què dius? Què dius, Cisco?
6: Fes broma, però no seria una mala metàfora, no?
0: Una metàfora de què?
6: Llençar els mals records a la foguera.
0: És important que es preservi la vostra lluita.
6: Sí, sí, és important, però el present també. I tant només que el futur. Però d'allò t'he dut les poques cartes que tinc de quan vaig ser a la presó.
0: Moltes gràcies.
6: De res, merci a tu, Alba. I abans què? Per telèfon m'has dit que tenies una muntanya de preguntes.
0: Moltes.
6: Va, doncs anem al tros. És que s'acosta la diada i havent dinat molta feina, tinc molta feina, saps?
0: L'11 de setembre, clar, eh? Però quina feina?
6: Col·laboro en diversos actes... Oh, i després vénen les mobilitzacions del 1 d'octubre. Oh, els catalans només podem celebrar derrotes.
0: Ara, veus? Les meves preguntes anaven per aquí.
6: Per la mania que tenim els catalans de perdre. Miraré de respondre't.
0: No, ahir repassava coses i... Com dir-t'ho sense que soni a retret?
6: Diguem-ho. Sembla que no, però tinc la pell dura.
0: Ja, però a veure, des que vas sortir de la presó, ara fa...
6: Fot gairebé mig segle.
0: Sí, doncs això, durant aquests anys, el teu nom surt a tot arreu.
6: A tot arreu?
0: Sí, associat a causes de tota mena, organitzacions pacifistes, independentistes, grups de suport, plataformes, mogudes de boicot internacional, ecologisme... Però si fins i tot surts en llistes electorals.
6: Alto. A les llistes que dius, sempre hi he anat al final, com un fòssil. Però, tens raó, no m'agrada avorrir-me.
0: No és això, Cisco. És que no em quadra amb l'home que conec. Perdona la confiança, però tu ets... tu ets discret i força tímid, i en principi vius com de puntetes.
6: Em va emparir així. Sou reservat. De pagès, en resum.
0: Sí, i alhora ets un home d'acció, un lluitador.
6: No, sí, espero que no sigui cap defecte, vaja.
0: Però jo fins ara, no sé, cada vegada que parlava m'hi deia... Ai, em mataràs, Cisco.
6: Oh, no he mort mai ningú, ja ho saps. Deixo anar.
0: Només hi veia trauma i culpa, una ferida gegant.
6: Collons. I qui ha forgat en aquesta ferida?
0: Hòstia puta. Ja està, merda, tu ets un imbècil, Alba.
6: No siguis tan dura amb tu mateixa.
0: Cisco, m'acabes de dir que per culpa meva se t'ha obert la ferida.
6: Alça.
0: Sí.
6: No és al revés, Alba.
0: Els meus ovaris, al revés.
6: Parlar-ne amb tu m'està curant.
0: No sé què dir-te. I els fantasmes que deies l'altre dia?
6: M'ajudes a fer net, a perdonar i, sobretot, a absoldre'm.
0: Però també et fa mal.
6: Si piques que cura. Però va, no voldràs que passem el matí fent filosofia barata, oi?
0: Sí, jo... És que ja no sé per on tirar, Cisco.
6: Doncs vols que ens mirem les cartes de la presó?
0: N'estàs segur? No tinc ni la puta llibreta.
6: I quin problema hi ha?
0: Tenia apuntat els anys que vas passar a la presó i als centres, no sé.
6: Vaig estar tancat 7 anys, quasi 8. Però, dit així, no impressiona tant.
0: A mi em sembla una barbaritat.
6: Passo a dies, Alba. En surten més de 2.500. I ara passo a hores, o a minuts.
0: Ho veus? Deixem-ho, no vull fugar-hi més.
6: 8 anys a les presons de Girona, de Barcelona, Terol, Saragossa, Madrid i Palència.
7: Francisco Ayats, natural de La Escala, condenado a 18 años de reclusión menor por terrorismo, con orden de ingreso inmediato. Se levanta la sesión.
8: ¡Uy! Hay uno nuevo en el convento. Era un hippie catalán de mierda.
9: ¡Saludo! ¡Buena!
6: Vaig haver de tenir molta disciplina, Alba. Per sort em vaig poder integrar les comunitats de presos polítics.
0: Per supervivència, m'imagino.
10: ¡Tú! ¡El de pelo de mujer! ¡Ándate con cuidado! miren les manos. Ese no ha currado en su puta vida.
6: El franquisme es volia d'agradats i deprimits, que no fossin crítics. Recordo aquells anys amb una gran tensió interna.
11: Però no et vas enfonsar.
8: Tu, el rico, qui és tabaco? I tu, granyut, tens diners? Vols una mamada?
6: A fora hi havia gent que denunciava el nostre cas. Hi ha aquells versos de la Maria Àngels Anglada, dedicats a mi.
12: Et deixaré, si vols, la veu, mentre tu tens els llavis closos. Molt lentament he après els mots i l'aspre foc que els encadena. Són teus i, en canvi, et prendré un poc de la teva llarga tristesa.
8: Ahí, ahí va el fantoche de campesino intelectual.
6: I la Maria Àngels Anglada també m'enviava cartes. Té, vols llegir una de les meves respostes? Entendràs que siguin en castellà.
8: Català, mariconazo, terrorista!
13: Estimada professora, gracias por esas maravillosas botas que me envió. El director de la prisión me autoriza a comunicarme con usted para que me oriente en la asignatura de griego. El permiso está sujeto a que solo hablemos de la materia aludida.
8: Oye, pero tú no eras socialista. Comparte las botas conmigo.
11: Us volien liquidar el pensament.
6: I l'ànima. Ens volien anorreats. Sí. Però sort dels presos polítics.
14: Compañero, compañero, hoy hay reunión en el patio. Oye, oye, yo soy anarcosindicalista, ¿y tú?
13: Estimada profesora, el pasado jueves le escribí para agradecerle el envío de libros, pero me devolvieron la carta por poner frases inadecuadas. Le comunico que estoy terminando Incerta Gloria y quiero leer la poesía de Salvador Espriu.
11: Censura total. No podies dir res a ningú de fora.
6: No creguis, Alba. Vaig passar cartes clandestinament.
13: Estimada professora i amiga, he fet sortir aquesta nota d'estranquis. El trasllat va ser una excusa. A Terol no els agradava que ens escrivíssim. A Lleida no ens deixen llegir premsa. M'han requisat els discos i cal una instància per cada carta.
11: I com t'ho feies?
6: Durant les comptadíssimes visites familiars trobaves la manera. I recordo un assistent social, una monja, que era membre de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta bona dona fins i tot em va aconseguir una ràdio.
11: I des de fora cap a dins?
6: En tubs de llet condensada, per exemple.
11: I et cartejaves amb gaire gent?
6: Era difícil. Amb en Joan Força, mai no sabia si li arribaven.
11: Uf, quin neguit, Déu meu. I amb en Miquel?
6: Ben poc, la veritat.
14: Compañero, toma, toma, toma. Te lo escondes bajo la camisa. Información fresca.
15: Oye, el catalán. Hay reunión en el comedor. Disimula, ¿eh?
13: Estimat Joan, no puc estar més temps aïllat. Busca una noia que es vulgui fer passar per la meva xicota. Alguna capaç de passar-me material sobre la lluita revolucionària. Persona de la màxima confiança. Potser l'Alba, si vindria. Què en penses?
8: Ya os digo yo que es un puto mariquita.
16: No viene con una novia a verte, florecilla.
17: Yo puedo ser tu novio.
11: Ostres. I com va anar amb l'Alba?
6: Suposo que es va espantar. O va ser la vergonya. Ja saps, els safareigs de l'escala.
11: I dius que a la presó et vas radicalitzar.
6: Collons. La família, no sé, el mossèn i la Maria Àngels Anglada m'apretaven perquè deixés de freqüentar els presos polítics.
11: Però per què?
6: Ves, pensaven que em rentaven el cervell. Jo ho feia pels meus ideals i per tenir un recer. I després de les visites venia el funcionari de torn, l'encarregat d'avaluar la conducta dels presos.
18: Vamos a ver, Francisco. Tu família i amigos són bona gent i te quieren. Pero con tu actitud no ayudas. No puedo hacer un informe favorable si sigues juntándote con los vascos. Es imprescindible para tramitar el indulto. Joder.
19: Aguanta, compañero.
20: Hay noticias.
19: Franco está enfermo.
6: Un dilema dolorós, Alba. O sortia alienat, o m'hi quedava i preservava la meva coherència mental.
11: I els presos polítics de quina mena eren?
6: Eren gent molt radical, eh?
21: Oye, pero tú por qué estás aquí?
22: Ah, pero no lo sabes. Es el que quiso volar una discoteca en Gerona.
21: Coño, bien hecho.
22: Oye, tú dices que eres sàcrata, ¿verdad?
13: Estimat Joan, no penso en l'indult. Si he de deixar de ser jo mateix per aconseguir-lo, me'l passo pel forro dels collons.
11: Hòstia, Sisko.
6: M'hi anava la vida, Alba. els últims anys m'havia convertit... Escolta'm, fill, llegeix.
13: Estimada amiga i professora, volem fer una vaga de fam cada vegada que es demani una pena de mort. Tothom recorda el cas d'en Puig Antic. Tinc salut i em sento valent. Li dic perquè els dies de visita coincideixen amb la vaga i, per tant, estaré incomunicat. Si pot, miri de fer-ho entendre a la meva família. Una forta abraçada.
11: Em sembla que per fi t'entenc del tot, Sisko.
6: A fora feien mans i mànigues per treure'm. I a dins jo feia el que fos per no ensorrar-me.
18: I ara, huelga de hambre, Francisco. Si sigues así, te vas a comer toda la condena, hijo. Si fuera tu padre, yo estaría avergonzado.
1: Estos en comunicación y traslado al ala oeste. Me cago en la puta madre que parió a los comunistas y etarras. A ver si os morís, desgraciados.
13: Estimada amiga i professora, fa molta calor. Abans, arribat aquest temps, sempre pensava en els estius fora de la presó. Ara tots aquells records són fum.
11: Quina muntanya russa, Sisko.
6: Final del franquisme. Les presons vessaven de presos polítics. Hi havia tota la família comunista i molts de bascos. Aquests se'n reien de mi.
2: Aprendiz de terrorista.
3: No sabe peinarse, va a saber montar una bomba y va la hostia.
2: Que le pregunte a la Carrero Blanco.
11: La família comunista.
6: Feien pinya. El marxisme s'havia compromès a les universitats, als barris i a les fàbriques. Gràcies a ells em vaig formar en economia i filosofia. Recordo els últims anys com una cursa frenètica.
23: Españoles. Franco. Ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida.
24: ¡Franco la ha palmado!
25: ¡A Cerdo le llega a su San Martín!
11: Basta, cabrones! Sisko, no puc deixar de pensar que eres molt jove. És que se'm glaça el cor.
6: Bo, vaig estar en presons de menors fins als 21 anys. Tot depèn del centre. Les petites eren un infern repressiu. En canvi, a Carabanchel hi havia més tolerància. És com la diferència entre poble i ciutat, saps?
11: I llavors entenc que surts gràcies a l'amnistia del 1977.
6: Me'n vaig beneficiar, però vaig sortir quan l'Adolfo Suárez em van donar la condicional l'estiu de 1976.
26: Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros.
6: Una gran farsa més, Salva. Però això... ja és tot una altra història.
11: Sisko.
6: Vaig sortir amb vora 25 anys, deprimit, sense DNI ni carnet de conduir. Desemparat, Alba.
11: I què vas fer?
6: Refer. Vaig viure un temps amb els pares i això. Treballar de tot i de res. Llicenciar-me en Història a Barcelona, res. He estat molts anys professor de català per adults.
11: I has continuat defensant el que creies just fins avui.
6: Això sempre.
11: Sisko.
6: Digues, Alba.
11: Saps per què sóc mare soltera?
6: Ha, ara, pla, no.
11: Per què vull? Ah.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Oriol Casals, Dume Graner, Anna Font, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Sílvia Artigas, Lluïsa Martínez, Adrià Pujol, Miquel 40 Conillera, Miquel 40 Girona, Dani Cortés, Martí Seguer i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Absis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4.
1: Llàgrimes sobre el coixí, finestra i cadira.